0: negra. Els crims que marcaran la nostra història. El passat mai dorm a la pista.
1: I ara mirem al passat i tornem a un cas que va sacsejar Castelló de la Plana fa 26 anys, 26 anys. Un crim que va colpejar la ciutat de ple, no només per la violència, sinó per qui era la víctima.
2: En este ático de Castellón de la Plana ha aparecido muerta Concha Roig, concejala de UCD entre 1979 y 1983. La mujer, de 70 años, tenía una katana clavada en el cuello. El cadáver lo encontró la mujer de la limpieza al entrar en la vivienda. Los vecinos del barrio narran así lo sucedido.
3: Han entrado a robarle, se ve, y la han degollado. Se ve que es una persona que iba bastante elegante.
1: Ja ho han escoltat, parlem en la pista històrica, en esta secció, de Concha Roig. Ella va ser regidora d'UCD entre els anys 1979 i 1983. Una figura coneguda, respectada, que vivia en un àtic del carrer en medio, en ple centre de la ciutat. El 26 de maig de l'any 2010, la seva assistenta troba el cos. La notícia corre molt ràpid i Castelló, se ho poden imaginar, queda en silenci. Concha Roig tenia 70 anys. L'havien degollat amb una katana. No és l'únic crim que coneixem que utilitzen una katana com arma per a assassinar. Però en Castelló era la primera vegada que passava. La sentència parla de 36. 36 ferides en braços, mans, cara i una punyalada final al coll que va ser mortal per necessitat. Qui, per què, com havia pogut passar? La investigació va avançar amb velocitat i una de les persones que estava treballant en aquest moment en la Ciutat de la Justícia de Castelló, en la Fiscalia, encara que no estava com a responsable del cas, però sí estava allí, és el nostre següent convidat, Juan Salom, i va ser fiscal de Castelló. Senyor Salom, bon dia. Moltes gràcies per atendre la pista.
4: Bon dia. Encantat de poder ajudar.
1: Com recorda vostè l'impacte inicial d'este crim?
4: A més, primer va ser un desconcert total. Havíem tingut ja moltes coses així. Jo mateix vaig portar l'assumpte de l'assassino en sèrie. Però
1: de Joaquín Ferrandis, no? Parla.
4: Exactament. Però una cosa igual, com molt bé han dit, 36 ferides fetes per una katana de mig metro de llargària, 51 centímetres exactament, i 10 centímetres de mànec, evidentment era una cosa totalment imprevista. Després hi ha l'espectacularitat del quadre que ens van trobar allí, pues va ser tremendo, i l'impacte en tota la població, vamos, era la primera volta que passava una cosa d'aquestes característiques.
1: Clar, i estem parlant d'una persona coneguda. D'alguna manera condiciona que siga coneguda, exregidora, en la investigació?
4: No. La investigació se fa igual siga molt conegut o molt poc conegut.
1: Més pressió, no?, tal vegada.
4: Home, pressió sempre n'hi ha. Però, per exemple, en el cas de l'assassí en sèrie, pues, una de les víctimes era molt coneguda, les altres tres víctimes exercien la prostitució i eren molt desconegudes,
1: sí.
4: I es va procedir igual, i es va investigar igual, i es va descobrir el mateix per tots. O sigui, es va descobrir el culpable de tots els crims.
1: Li pregunta ara la meva companya Belén Hernández, que està així també en la taula, en l'estudi.
5: Bon dia, Juan, moltes gràcies.
4: Hola, bon dia.
5: Mira, jo te volia preguntar que en este cas l'arma, que és una katana, que estava a l'entrada del domicili, que implica des del punt de vista penal que l'agressor utilitzi un objecte que troba en la casa de la víctima?
4: Bueno, actualment ja no. Actualment res. Però en l'època en la que va passar el fet, en quant al robo que van condenar, perquè a aquest individu, a l'autor del crim,
1: sí,
4: el van condenar per l'assassinat de Concha,
1: sí,
4: i també per el robo en violència, perquè a continuació de matar-la, se pot imaginar qualsevol el quadre que hi hauria, la pobra dona plena de sang i a l'interra, i ell es va dedicar en tota tranquil·litat a buscar les joies i es va apoderar d'un rellotge d'un cartier i d'un anell d'or, pues, evidentment, en el robo sí que se tenia en compte. En el robo s'augmentava la pena en aquella època si tu portaves l'arma ja antes d'entrar en la casa. Però no si l'agarraves, l'aprofitaves la que hi havia en casa. Però avui en dia ja això ha desaparegut. I, entonces, i en quant als homicidis o assassinats, dona el mateix que l'arma l'agarres en el, o l'agafes en la casa o que ja la portes d'abans. Qui? Però avui en dia, com dic, en quant al robo, si portes l'arma o l'agarres, ara és igual. Però en aquella època no. En aquella època, si no la portaves, menys pena. Si l'agarraves en el puesto ixe, menys pena. Però si ja la portaves, se pensava que ja anaves amb més mala intenció i t'augmentaven la pena un poc.
1: Qui era l'assassí?
4: Com?
1: Que qui era l'assassí, el responsable
4: de l'assassí, molt bé. Qui era? Pues tenia 21 anys, era de nacionalitat romana i era el fill de l'assistenta o la netejadora que tenia la víctima en aquella època.
1: Sí.
4: Van haver problemes perquè l'origen de tot això deu estar en les discussions prèvies que va haver, perquè en novembre de 2009 la víctima es va donar compte ja que li estaven desapareguent joies de casa i al final va fer una espècie de balance i li havien desaparegut joies de casa per més de 27.000 euros.
1: Vaja, és una quantitat, una quantitat elevada, eh?
4: Sí, molt, molt, molt, molt. Entonces ja, clar, que evidentment la pobra Conxa pues va despedir, lògicament, a l'assistenta que tenia, la dona que li feia la limpieza, perquè ja, evidentment, sospechava fundadament d'ella. Entonces, lo que va passar va ser... Això va passar, la va despedir el 14 d'abril de 2010, o sigui, apenas 5 setmanes antes del crim. A partir d'ahí, tot és una espècie de rifirrafe de reunions que tenien l'assistenta, la despedida, i el fill en Conxa, en la víctima, diguent-los que damunt encara els devia diners ella perquè havien fet treballs que no els havia pagat. O sigui, després de llevar-li i furtar-li 27.000 euros, encara li reclamen faenes que diuen que han fet. Evidentment, Conxa no acceptava. Van tindre diverses reunions en la plaça Santa Clara de Castelló, en sa casa, fins que el dia del fet, el dia del crim, que va ser el dia este, 25 o 26 de maig de 2010, evidentment, en este cas... es va presentar entre les 2:30 i les 4:30 de la vesprà el fill de l'assistenta en casa de Conxa. Què és el que va passar allí? Evidentment, va haver una discussió, segurament, sí. Però s'estarien probablement de me deus diners des que pagar-me i al final la va matar de forma brutal. De forma brutal a la pobra dona en una katana que ja li havia penjat.
5: Perquè
4: l'abogat de la defensa, jo recorde que el que tractava era de totes formes d'evitar dir-me la va matar, però no de forma a traïció, no de forma alevosa. Ella podia defendre's i va arribar a dir de que hi havia altres dos catanes per allí que podia haver agarrat la dona i defendre's.
1: Vaja.
4: No tenia en compte. Però...
1: Està clar que tot el món té el dret a una defensa i a utilitzar arguments, però sí, és que este però... és peculiar, eh?
5: Sí.
4: Home, per dir que no quede. Ja em diràs tu com va defendre una dona de 70 anys operada de cadera feia uns pocs mesos i que tenia que caminar en andador en una katana front a uno de 21 anys.
5: No,
4: bueno.
5: No té cap trellat. Te volia preguntar si tu penses que la motivació del crim va ser esta relació personal, no?, que tenien tan roïna des de que va despedir a sa mare.
4: Sí. Això jo estic convençut que és això la fundamentació del crim, perquè és que l'altre que he de sentir no hi ha altra base, no hi ha altra enemistat. L'únic problema eren els diners. Però damunt és que la víctima era la que l'havien robat.
5: Clar.
4: Li havien robat 27.000 euros i damunt li diuen, no, no has de pagar faenes.
5: Clar, perquè també és un assassinat molt brutal, no? Vull dir, no ha utilitzat una pistola o una altra cosa, no.
4: No, com a poc. I a més, de les 36 ferides que li van fer, diverses eren mortals ja. No feia falta haver-li inferit tantes. Hi havia una espècie de brutalitat d'ensenyament, realment, i es va apreciar i s'agravant. L'agravant d'ensenyament, que s'aprecia molt poquíssimes vegades.
1: I tant.
4: Poquíssimes vegades.
1: I què creu que ens ha ensenyat este cas, Juan?
4: A mi, que no tens que fiar-te de ningú. no tens que fiar-te de ningú, perquè mira, no és el primer, jo he tingut casos d'estos, inclús d'homicidis, que fets per les cuidadores o pels cuidadors, sí, en la pròpia víctima, la que devien cuidar, o que han permetit l'entrada de l'assassí perquè mate a l'altre, per forçar-li, per exemple, si pensant en un cas concret, un sí, collar, que una medalleta de la Mare de Déu d'Or que portava. El van estrangular així, el nòvio de la cuidadora. En fi, l'únic que volia dir, si vos pareix, sí, és que l'Audiència Provincial de Castelló el va condenar a 24 anys de presó a l'autor, sí, per assassinat. A 4 anys de presó per el robo amb violència. Sí. I a 18 mesos de presó per haver-li furtat les joies. A la mare la van condenar soles a 18 mesos de presó per furtar-li les joies.
1: Clar, perquè no va participar en aquests fets, no? O no es va poder acreditar.
4: Exactament, no es va poder provar res ahir. Entonces, llavors van anar al Suprem i el Suprem va modificar un poquet la sentència. Va mantindre la condena de 24 anys per l'assassinat, sí, però va reduir la del robo amb violència, la de furtar les joies després de matar-ho la pobra víctima, la va reduir de 4 anys a 3.
1: I per què?
4: I el va absoldre a l'assassí de l'haver furtat les joies anteriors.
1: I per què?
4: Va mantindre la condena de sa mare, que era la que li atribuïen l'haver-les furtades. En definitiva, no sé si m'hem explicat.
1: Sí, no, sí, però el que sí que m'agradaria saber és per què eixa rebaixa, va aplicar eixa rebaixa important.
4: Ah, sí, bueno, perquè no van tindre en compte en Castelló, no van tindre en compte que l'arma no la portava l'assassí, el que va robar. Bueno, l'assassí.
1: Sí, sí, sí, sí. El que explicava abans.
4: Si li van aplicar la mateixa pena que si l'haver portat la katana a ell.
1: Vaja, Juan Salom, exfiscal de Castelló, moltíssimes gràcies per atendre la telefonada de la pista. L'anem a telefonar més, perquè ens ha agradat molt escoltar-ho i coneix com ningú la història criminal de Castelló. Per cert, volia fer-li una pregunta abans d'acomiadar-nos. Ara es mata més que abans?
4: No, més que abans no, perquè abans es matava molt més, però és que ja que tindrà en compte les circumstàncies. El que sí que hi ha és més maldat. Ara la gent és més roïna.
1: Amb aquest titular ens queda i ja el desenvoluparem, perquè ens quedem sense temps en un altre programa. Moltíssimes gràcies, Juan, per estar avui a la pista.
5: Moltes gràcies.
4: A vosaltres.
1: Una abraçada.
4: A vosaltres. Adeu, adeu.
0: La pista. Amb Juan Nieto.
1: Queden 4 minuts per arribar a la 1 i cada programa aprofitarem este temps per repassar conceptes de la crònica negra o fases d'una investigació que hem escoltat alguna vegada, però no sabem ben bé què significa. És, podríem dir, la nostra pista breu. I comencem amb la tan anomenada inspecció ocular. Àngela, què significa?
6: Bé, Juan, el que vol dir no és més que la primera mirada que es fa, el primer pas en una investigació. Quan la policia arriba a l'escenari d'un robatori o de qualsevol altre delicte, abans de tocar res, abans de parlar amb ningú, es fa la inspecció ocular. En esta primera mirada comença la investigació. Absolutament tot. Un exemple, és com llegir un llibre obert, però un llibre que només es pot llegir una vegada, perquè en el moment que algú toca o mou alguna cosa, la informació ja no és la mateixa. Pot parèixer un pas super senzill, però possiblement és el més important, perquè com hem dit, una mínima cosa que toquem pot canviar-ho tot.
7: Se ha localizado una huella de pisada impresa probablemente en sangre. Se fotografía, en este caso, la habitación para dejar constancia cómo nos encontramos el escenario. Si nos agachamos, podemos observar que debajo de la cama hay un cuchillo. Se emplea el cartón y, en concreto, este tipo de caja.
6: Els equips de policia científica treballen amb una precisió enorme. Recullen les mostres, les etiqueten, les fotografien i les envien al laboratori. Moltes vegades la resolució d'un cas depèn d'un sol detall, un trosset de tela, una marca de sabata, i aquest detall només es troba si la inspecció ocular s'ha fet bé.

0: I quasi arribem ja a la una de la vesprada i abans d'acomiadar-nos recuperem eixa notícia en exclusiva que hem avançat a l'inici del programa. La policia investiga una dona per l'apunyalament mortal d'un home al seu domicili de Requena. Sembla que les primeres línies d'investigació apunten que ella podria ser una treballadora del sexe i atenció perquè s'investiga si el crim està relacionat amb un possible cas d'extorsió. Els portarem tots els detalls d'esta investigació que acabem de conèixer la pròxima setmana i fins així arriba ara la crònica de successos i tribunals. Òscar Pellicer ha estat al control tècnic i ja saben, totes les històries que han escoltat són reals, encara que no ho pareguen. La realitat sempre va un pas per davant.
1: L'investigació és de té, però els casos mai es tanquen. Fins la pròxima setmana en La Pista. Així, en Apunt Ràdio. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
2: El futbol és passió. És esport. És respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
3: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
4: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
2: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per a analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'Hora de la Cultura un poc més tard. Apunt Ràdio sintonitza amb tu.
1: Especialistes musicals que saben arribar a l'ànima. De saber quin ritme, quina cançó, quin estímul necessites en cada moment del dia o de la nit. Perquè la música és empatia i connexió emocional. Gent capaç de fer-te sentir el centre de l'univers. Deixa't dur per ella. Apunt Ràdio sintonitza amb tu. La nostra veu, la nostra identitat. El batec de tot un poble.
5: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
1: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que uneix totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
5: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
1: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu. Apunt Ràdio. A la Ribera Alta, 101.5, 102.2 i 103.5.
6: No va a volver a...

0: segons la seva renda, però sí, hem de descomptar el que han de pagar per la vivenda. Veiem les xifres, Arturo.
1: Així és, Javi, la taxa de pobresa convencional a Espanya es situava en el 19,5%, però augmentaria fins al 23,5% si es descomptara el cost de la vivenda. L'informe l'ha elaborat la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada, FEDEA, advertint que este desemborsament no només incorpora noves persones a la pobresa, sinó que també empitjora la situació de les que ja es trobaven en dificultats.
0: El problema es concentra en els preus del mercat. Un de cada quatre inquilins que inicialment no era pobre passa a zero després de pagar el lloguer. Este col·lectiu reuneix el 72% dels casos de pobresa oculta, amb una vulnerabilitat especial entre les persones joves, les persones nascudes fora de la Unió Europea i els residents en zones tensionades.
1: En canvi, tindre una vivenda en propietat i sense hipoteca actua com un factor de protecció i ho fa sobretot entre aquelles persones de més edat. FEDEA recomana incloure explícitament el cost de l'habitatge en ajudes com l'ingrés mínim vital per així adaptar millor la protecció pública a la capacitat econòmica real de cada llar.
0: Moment ara per escoltar les notícies internacionals que ens porta Reis Joan. Bona vesprada.
2: Molt bona vesprada, companys. I avui fem aquesta ullada internacional en clau europea. I és que les llars europees hauríem deixat de guanyar 2,4 bilions d'euros des de la pandèmia per mantindre els estalvis sense invertir, segons JP Morgan Asset Management. L'estudi revela que el 43% dels europeus ni tan sols ens plantegem accedir als mercats de capitals i només un de cada quatre segueix un pla d'estalvi. La por a les pèrdues, la preferència per la liquiditat i la falta d'educació financera són els principals obstacles. Els fabricants de vehicles comercials reclamen a Brussel·les paciència. En concret, més flexibilitat en la normativa d'emissions perquè l'electrificació del sector avança més lentament que la dels turismes. Stellantis adverteix que la quota elèctrica amb prou feines supera el 13%, molt lluny del 20% previst, i que les marques s'exposen a sancions malgrat la falta de demanda. El grup demana regles estables i mantindrà una oferta amb models dièsel, híbrids i totalment elèctrics. I avui la mirada internacional l'hem fet en clau europea i tanquem també parlant del motor, del món del motor. I és que BYD, la marca de vehicles, llançarà l'any que ve a Europa el seu primer camió elèctric pesant, l'ETT44, amb fins a 600 quilòmetres d'autonomia. I preveu fabricar estos vehicles al continent europeu per evitar els aranzels. El model podrà carregar la bateria del 20 al 80% en només 20 minuts. A més, la companyia oferirà a les flotes finançament, punts de càrrega amb energia solar i una xarxa pròpia de tallers i assistència en carretera.
3: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
0: Tornem a l'economia valenciana. És moment de parlar ara del món empresa, perquè els empresaris valencians invertixen en I+D+I la meitat que els seus homòlegs europeus i menys també que el conjunt d'Espanya. Segons l'Observatori Lab, en 2024 les empreses valencianes van destinar l'1,25% del seu PIB, una xifra que se situa per baix de l'1,38, que és la mitjana espanyola, i molt lluny del 2,5% de la Unió Europea, Arturo.
1: És que, a diferència de la resta d'Espanya, és l'única autonomia on la inversió en innovació supera la destinada a la investigació i desenvolupament. Això situa la regió al capdavant en innovació de productes i processos guiada per un retorn econòmic més immediat, però que requereix 370 milions d'euros addicionals per a igualar l'esforç inversor mitjà del país en investigació i desenvolupament, Javi.
0: Pel que fa a l'adopció de tecnologia, el 30% de la indústria local necessita digitalització bàsica i solament el 16% utilitza la intel·ligència artificial i això es deu a la falta de coneixements tècnics específics en les seues plantilles. Bé, l'Observatori Lab ha estat elaborat per la Fundació Lab Mediterrani en col·laboració amb l'IBIE i volem parlar ara amb un dels seus autors. Ell és el catedràtic d'anàlisi econòmic de la Universitat de València i investigador de l'IBIE, Javier Quesada. Javier, bona vesprada.
4: Bona vesprada, què tal?
0: Javier, què ens diuen estos resultats, sobretot del teixit empresarial valencià?
4: Pues nos dicen que es muy, muy innovador. De hecho, es la segunda comunidad autónoma en España, detrás de la Comunidad de Madrid, en innovación. Por lo tanto, que esta es una buena noticia, pero cuando miramos cuánto de su esfuerzo va a la investigación y el desarrollo, que es, digamos, aguas arriba, la forma de defenderse de los ataques de largo plazo en los mercados, ahí estamos, el empresariado no está bien. Entonces la recomendación, evidentemente, es mantener el esfuerzo innovador, porque sin innovación una empresa no podría ni continuar su actividad. Pero sin la I+D, lo que no puede es garantizarse un futuro a medio plazo. Por lo tanto, decimos, la innovación es una condición necesaria, pero no suficiente para la evolución empresarial. Por lo tanto, veamos a ver cómo se hace ese esfuerzo en I+D para que complemente a un comportamiento satisfactorio en materia innovadora.
0: I en este sentit, Javier, quins mecanismes farien falta per a capgirar esta situació?
4: Pues primero convencer al empresariado, si es familiar, a la empresa familiar, a los dueños, al consejo de dirección de una empresa, que tiene que tener próximo a las decisiones y a la estrategia empresarial un componente tecnológico. No tiene necesariamente que ser de investigación pura, sino de investigación aplicada. Uh-huh. Tienen que tener en la cabeza que hay un ecosistema alrededor en el que se pueden apoyar. Y entonces cambiar o modificar o adaptarse a los tiempos, porque con las revoluciones tecnológicas que se avecinan va a ser absolutamente necesario que la empresa, aunque no crea, no cree esas tecnologías, sea capaz de aplicarlas.
1: Exacte, Javier, i mencionant ese ecosistema que ja existeix, sabent-ho, més de la meitat de les empreses que usen intel·ligència artificial adquireixen solucions comercials estàndard. Com impactaria la falta de desenvolupaments propis en esta sobirania tecnològica del teixit productiu valencià?
4: Cuando apareció los ordenadores, parecía que todos los países teníamos que hacer chips y hacer ordenadores. Luego nos dimos cuenta que la importancia no era en fabricarlos, sino en utilizarlos. Y de las TIC famosas, todos los países se distinguen, muy pocos son los que fabrican, pero la práctica totalidad los utiliza. Nosotros hemos de pensar en lo mismo, que lo que hay que hacer es saber utilizarlas. Para saber utilizarlas, en cierto modo, hay que adaptarlas a la situación de cada empresa. Por lo tanto, el esfuerzo no tiene que ser en desarrollar solo eso. Está al alcance de grandes empresas multinacionales que tienen unos recursos casi ilimitados, pero sí en utilizar lo que ellas propongan. Y esto yo creo que sí que está al alcance de la empresa valenciana.
0: I en este sentit, què faria falta, Javier, per a que s'ampliara el nombre de persones que confien o que apliquen la digitalització bàsica i també que compten amb aquest personal qualificat en temes d'intel·ligència artificial?
4: Pues en nuestro informe lo que hablamos es de que para sacarle punta a la inteligencia artificial lo que necesitaremos en la empresa es talento. El talento directivo en las personas que están al frente para saber que es el momento de buscar talento a todos los niveles orgánicos empresariales. Puede ser en el consejo de dirección, pero también bajar en los departamentos y preguntarse de qué forma los rivales o competidores en el mercado van a hacer uso de la inteligencia artificial para abaratar los costes, para modificar las fuentes de progreso, y en eso de momento las personas son absolutamente imprescindibles. O sea, el talento no es que no va a hacer falta en las empresas, claro que va a hacer falta, pero va a hacer falta para vigilar la IA, que también puede ser muy peligrosa para las empresas, y por lo tanto tienen que comprobar que los niveles de seguridad del conocimiento que existe en todas las empresas no se comparte con los rivales, claro.
0: No, claro, efectivament. En fi, Javier Quesada, investigador de l'IBIE, moltes gràcies per atendre'ns esta vesprada i per ajudar-nos a entendre aquestes conclusions de l'informe que presentàveu ahir. Moltíssimes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Bona vesprada.
4: Bona vesprada. Adéu. Adéu.
1: I tanquem avui este repàs a l'actualitat fent una breu ullada a la situació actual de Ford Almussafes, i és que UGT ha condicionat el seu suport a aquest nou acord laboral de Ford Almussafes fins a l'any 2030 a la inclusió d'una clàusula de revisió salarial retroactiva des de l'1 de gener de cada any. El sindicat considera esta garantia fonamental per protegir el poder adquisitiu de la plantilla davant l'evolució de l'IPC.
0: La secció sindical també reclama que la gratificació extraordinària anual de 1.000 euros quede consolidada en les taules salarials. A més, demana crear una comissió de seguiment de la inflació per compensar possibles desviacions i evitar que el límit anual del 5% es convertisca en el sostre salarial.
1: La proposta de Ford preveu per a 2027 una pujada equivalent a l'IPC més un punt i mig, amb un mínim del 3% i un màxim del 5%. Per als tres anys següents, ofereix l'IPC més un punt amb una pujada mínima del 2,5%. UGT consultarà ara a la seva afiliació abans de continuar la negociació.
3: Demà serà notícia.
0: Abans de tancar esta primera part del programa, com sempre, hem de treure l'agenda, hem de mirar el calendari. Parlem amb Pere Ferrer. Com estàs, Pere?
5: Què tal? Bona vesprada, companys. I que clar parla sempre Javier Quesada, eh?
0: Correcte.
5: Un gust escoltar-lo, sí. Però bueno, si mirem agenda, que és el que toca en estos minuts, i abans de passar a demà, esta mateixa vesprada, per exemple, en estos moments, Jordi Hereu, ministre d'Indústria, visita l'empresa aeroespacial TLD Space, que està ubicada a Elx, una empresa innovadora i potent en el sector aeroespacial. I el cas és que el ministre té una agenda intensa per tota la província d'Alacant, que tanca amb una visita al Museu del Calcer a Elda esta vesprada a les 7 de la vesprada. Ja de cara a demà tenim en clau del nostre territori jornades interessants, eh? Bueno, dos que són fora, perquè són dos jornades de promoció turística de la Comunitat Valenciana.
0: A veure.
5: Una a la ciutat de Helsinki, a Finlàndia, i una altra a Cascais, que aquesta està més centrada en el turisme de la província d'Alacant. Si tornem a València, sí que tenim una jornada també que organitza la Fundació Randstad, i és per a parlar del futur de l'ocupació a la Comunitat Valenciana. Estarem pendents a veure què diuen i si podem rescatar d'ahir algun especialista.
0: Exacte, algunes conclusions. Exacte, que ens sí. Pugui explicar.
5: I també tindrem demà a València la quinta edició d'una jornada que és postcollita de cítrics a València. I és que en setembre és sinònim també de campanya de la taronja que s'ha iniciat. Estarem pendents també de com va aquest mercat dels cítrics al nostre territori. En clau global, molt ràpid. Al voltant de les 8 hores d'esta vesprada, horari local, eixirem de dubtes pel que fa a la Reserva Federal. El cas és que Donald Trump, vol que els diners continuen a la baixa, però ja sabem que la conjuntura geopolítica i econòmica global i les últimes dades que estem coneguent d'inflació a la majoria dels països, pues jo crec que apunten a que no. Ja veurem com acaba aquesta baralla.
0: Veurem què és el que passa, exacte.
5: I serem de dubtes. I com si no fora poc, pues demà tindrem ja també reunió de política monetària per actualitzar les taxes d'interès al mateix Banc d'Anglaterra. Si tornem als Estats Units, demà coneixerem també el nombre de vivendes iniciades i les sol·licituds que se presenten per a les prestacions per desocupació. Aleshores, jo crec que és un moment de conèixer dades d'inflació, reunions de bancs centrals, com anem a trobar l'IBEX i el barril d'Ebre? Pues igual que puja que baixa, no?
0: En unes jornades... Exacte.
5: Sí. Digues, Javier.
0: No, Pere, t'escoltem, que estaves comentant que són jornades d'inestabilitat.
5: Sí, d'inestabilitat, encara que afortunadament l'IBEX sí que manté cert criteri de sensatesa, perquè arrencava en 9.657 punts i aguantarà resistir en 9.610 per ahir. En canvi, el barril de Brent, pues igual està a 108, que baixa a 107, i ja veurem com acabarà la jornada.
0: Molt pendents, per tant, d'aquest avís que, bueno, d'aquest anunci que es farà al voltant de les 8 de la vesprada i que té que veure en la pujada o no de tipus d'interès pel que fa a la Fed i que això condicionarà tot el que està per vindre. Pere Ferrer, moltes gràcies, company, demà parlem.
5: Vinga, a vosaltres, bona vesprada. Adeu.
0: Nosaltres fem ara una xicoteta pausa per a la publicitat, no res, dos anuncis i de seguida tornem així, en Cadena de Valor.
3: Cadena de Valor. Javi González. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. Apunt Ràdio. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: 20 minuts que falten per a les 5 de la vesprada. Nosaltres continuem així, en cadena de valor. Clar, estava jo pensant que sempre es diu que quan es treballa en equip s'arriba més lluny. Bueno, i de fet, l'evolució ho avala, vaja. Som éssers socials perquè necessitem de la resta per a poder sobreviure. En el món empresarial passa el mateix. I això és el que intenten potenciar precisament els hubs empresarials. Són espais on conviuen diferents perfils d'empreses que, encara que operen en sectors diferents, compartixen un mateix entorn per créixer més ràpid i resoldre reptes que també són més complexos. I en els últims anys, València s'ha convertit en un pol d'atracció per a empreses, per a startups que aposten per créixer precisament en estos hubs. De fet, un dels agents que s'ha encarregat de que tot això siga així és The Terminal Hub, nascut fa solament 2 anys. Este centre va passar de ser un projecte ambiciós a convertir-se en el que és avui dia un motor econòmic de primera, un espai amb més de 5.000 metres quadrats on conviuen 121 empreses, més de 500 professionals treballant cada dia i un 30% de talent internacional procedent de més de 30 països. Clar, les xifres són abrumadores. Per les seues instal·lacions han passat també més de 20.000 persones, institucions de la talla de la Universitat Politècnica de València, IBM o la Cambra de Comerç. Avui volem parlar de tot això, volem parlar d'innovació, de present i de futur. Volem celebrar estos 2 anys de The Terminal Hub amb el seu director, Francesc Pons. Francesc, bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Francesc, a veure, bueno, en primer lloc, felicitats, enhorabona, no? Compliu aquests 2 anys d'ocupació al 100%, 121 empreses, 500 professionals diaris. Com expliquem amb aquestes xifres què aporta de Terminal Hub a la butxaca dels valencians, a l'economia de la comunitat?
1: Molt bé, doncs en primer lloc, gràcies per convidar-nos al programa. I en segon lloc, sobretot compartir el nostre orgull, no?, d'haver aconseguit en 2 anys aquests números, que són abrumadors i que ningú pensava fer a 2 anys quan obríem el nostre edifici, el nostre hub. Al final, com està impactant? Pues perquè la gent entenga, un hub d'innovació és un punt d'encontre empresarial lligat a la innovació, el talent, l'emprenement, la tecnologia i la inversió. I com impacta? Pues en inversions, en empleabilitat, en nous perfils, estem formant perfils de joves professionals d'universitats valencianes i també de tota Europa, de Middle East i de Nord-Àfrica, en el Digital 6 d'IBM, per a aquestes persones després acaben formant-se i sobretot acaben treballant en empreses tecnològiques. Hi ha altes xifres d'inversió, se celebren events que impacten directament en la ciutat i sobretot convidem a persones rellevants que tenen una tendència que explicar, no?, en tecnologia, en innovació, en creativitat o en qualsevol àmbit que capi en el nostre edifici, i sobretot estem segur capaces de créixer cap al futur i impulsar la innovació, el talent i les empreses emergents.
0: En este sentit, clar, estaves comentant, no?, el paper del hub, de Terminal Hub en València, i sovint podem pensar que els centres d'innovació són una miqueta uns espais tancats o més elitistes. Com funcioneu vosaltres?
1: Pues nosaltres, al final, la nostra vocació és que sigui un espai obert, compartit i absolutament permeable. Per tant, estem desenvolupant iniciatives, eventos. Tenim, de fet, una iniciativa que es diu Driving Change, en la qual convidem de forma oberta, i està en la nostra web, en la nostra agenda, de forma oberta, compartida, des de Tunis, Afterworks, eventos que sempre convidem alguna comunitat o algun hubber o alguna persona externa que es conta alguna tendència, alguna curiositat, algun cas d'èxit, i estem fent, per exemple, convidant a la Locos por la IA, que és una comunitat de fricades sobre la IA molt xula, que venen al nostre hub una vegada al mes a contar-me històries. Hem tingut eventos de creativitat, hem tingut la celebració del centenari d'IBM també en les nostres instal·lacions. Per tant, tenim una sèrie d'activitats que obrim a la ciutat. De fet, la nostra comunitat de hubbers és d'entorn a 500 persones, però, o 500 professionals, però sí que és veritat que la nostra comunitat de persones que venen als nostres eventos i participen directe o indirectament en les nostres iniciatives i eventos és de 1.500 persones. Estem fent eventos compartits. Este divendres, de fet, tindrem un event compartit en l'Institut d'Empresa com a Escola de Negocis Líder. Tenim un evento compartit col·laboratiu de robòtica. I també els socis de Terminal Hub, que són 5 famílies valencianes inversors, tenen una vocació de deixar un llegat també a la ciutat en temes d'innovació. Per tant, hi ha un alt impacte en sessions, en col·laboracions, en entitats públiques valencianes i privades.
0: Es nota ese objectiu, no?, de compartir coneixement en la ciutat, també de forma gratuïta, ja no solament per als vostres hubbers, i bueno, això moltes vegades no tenir valor, no?
2: Ah, sí, és, Javi, i és que, Francesc, tot això que comentes portes és sols en un període de 2 anys, perquè recordem, 10 de setembre de 2024 obriu les portes, 10 de setembre de 2026 anuncieu una expansió.
1: Exacte.
2: Quin balanç feu d'este període i què vos ha demostrat el mercat valencià en este temps?
1: Ens ha demostrat que té vocació de ser un pol d'emprenedament en el sur del Mediterrani, en l'oest del Mediterrani i en el sur d'Europa, com un referent en una ciutat que està emergent en un pol d'emprenedament de la Marina, no? En models molt diferents, des de Marina d'Empreses, Insomnia, passant per Zeus, per Biohub, per nosaltres, en l'última expansió, estem creant un model diferent. Què hem rebut? Hem rebut molt de carinyo, hem rebut en moltes empreses, tenim institucions que van des d'un xicot d'emprenedor expatriat o un home digital que està desenvolupant fins a IBM, passant per tot l'espectre possible. Desarrolladors, empreses de màrqueting, despatxos d'abogats especialitzats en inversions, tenim venture builders, tenim family offices, tenim diferents perfils d'empreses en el nostre hub. I això ha permès, sobretot, un creixement i una expansió futura. Nosaltres, al final, tenim una vocació de ser un hub i ara donem el pas de ser un hub a ser un ecosistema, un districte digital. Per tant, ara estem optant a una altra base en la Marina, ampliant de 5.000 a 8 metres quadrats, on doblarem el nombre d'empreses i, bueno, ampliarem en 300-400 persones més el nombre de hubbers que se poden instal·lar allà.
0: Calla, que Francesc, he dit jo abans que el que feu és compartir coneixement i que això no té valor, al contrari, el que volia dir és que això no té preu, que el que feu té molt de valor. Parlem de Victory, precisament, que és esta ampliació que ens acabes de contar. Per a celebrar els 2 anys, heu decidit que aneu a continuar creixent. Parla'ns una miqueta més.
1: Sí, la nostra vocació sempre del principi ha sigut una vocació internacional, una vocació de creixement, i els socis tenen una ambició de, sobretot, deixar un llegat a la nostra ciutat i al nostre territori. El nostre equip del principi sempre ha tingut aquesta visió i, per tant, bueno, fa el mesos se va presentar l'oportunitat d'optar a una nova base, la Marina, l'última que quedava, la base del Víctor, la de l'equip suec, i nosaltres vam optar a ella, vam ser seleccionats pel Consell d'Administració del Port per a quedar-se a esta base. Ara estem en període d'exposició pública i en els pròxims mesos probablement pues l'autoritat portuària donarà la concessió i començaran la construcció d'esta obra, d'este nou edifici, bueno, més que construcció, rehabilitació, invertint 3 milions d'euros, un període de 15 anys d'explotació, i obriríem les portes en gener-febrer de l'any 2028. Per tant, pues, expandim-nos, creixent i amb molta vocació de servei també a la societat.
2: I Francesc, si s'endinsem ara mateix en el Terminal Hub, tenim una vessant, ja ho has comentat, internacional. Si mirem xifres, el 30% dels membres són internacionals, sumem en total més de 32 nacionalitats. Estem aconseguint que aquest talent estranger es quede així, a la comunitat valenciana, que pague els seus impostos així i que crea ocupació local, o continuem corrent aquest risc de ser només un lloc de pas, un espai de pas?
1: Mira, és el primer hub o l'únic hub de la Marina que realment està tenint una vocació internacional, no? Del punt de vista d'acollir, important i exportant talent. En el Terminal Hub s'ha instal·lat el Digital Sales d'IBM, d'EMEA. Això vol dir que professionals d'Europa, de Middle East o Nord d'Àfrica estan venint a formar-se anualment, més de 100 persones de diferents països. Es formen per després tornar als seus territoris, siguin espanyols o altres territoris, a treballar en empreses tecnològiques. També és veritat que la nostra ciutat està seguint un dels primers territoris acollidors de programes Erasmus. Això sembla una semilla, al final, no? Perquè al final, en el futur, les persones acaben venint. En segon homenatge, 2 vegades, la millor seu per a ser la millor ciutat per a expatriats o nòmades digitals. Això també, sobretot, genera una atracció de talent. Estem superant altres ciutats que en el seu moment han sigut líders, tipus Màlaga o altres territoris. Som un 30% més barats que Madrid i Barcelona. Tenim el primer port del Mediterrani. Tenim tots els ingredients per a ser un...
0: Però tots, la veritat és que tenim tots. Estaves ara comentant-los, no s'acabava, no? Que, clar, ja no solament és que tingueu tots els ingredients precisament per a ser este pol d'atracció, sinó que també teniu esta projecció per davant que ens estaves comentant, eixa ampliació, Victory, que projecta més de 1.400 llocs de treball qualificats, no? Una factura agregada d'empreses de fins a 320 milions d'euros anuals. Com funcionarà nou apartat de Terminal Hub?
1: Sí, al final va ser una extensió del nostre model. Sí que és veritat que hi ha una alta demanda de metre quadrat o de posta de treball en la Marina, en València especialment, però en la Marina més enllà. Això suposa que tenim que ampliar metres quadrats, tenim que donar cabuda a empreses tecnològiques i innovadores. Sí que ens agradaria centrar-nos en algunes verticals, especialitzar-nos un poc més. Fins ara hem sigut agnòstics en les tecnologies, les verticals, els sectors. Sí que és veritat que ara volem començar a explorar l'oportunitat de començar a invertir més o tindre empreses tractores en l'àmbit de l'economia blava, economia azul que es diu, o Blue Economy, tota la part oceànica, mars, bueno, la part de recuperació de reds, també el primer port del Mediterrani, sí. Una part també connectada amb el port, que és la part de mobilitat, trade tech, i la part de logística i smart cities. I també, per suposat, volem donar cabuda en la planta baixa, un espai molt permeable a la ciutat, que acolleixca Fab Labs, makers, prototipats, universitats, parcs científics, centres tecnològics.
2: I Francesc, el que està clar és que per atendre tota aquesta visió, tota aquesta vessant tan internacional, està clar que fa falta estudiar, fa falta aprendre i també fa falta viatjar. Uh-huh. Tenim en mente que heu viatjat a Boston per estudiar entorns com el Kendall Square, Harvard o el MIT. Uh-huh. Quines bones pràctiques d'aquell ecosistema des de Junits es poden trasplantar així a la Comunitat Valenciana sense perdre la nostra identitat local?
1: Sí, este passat mes de maig, que Calabuchi i jo, el nostre CEO i jo, vam estar a Boston en una missió també del Real Col·legi Complutense de Harvard, que és una institució compartida, i van tenir una missió d'immersió en aquests ecosistemes, no? I van donar compte d'algunes coses. Primer, que els ecosistemes evolucionin, sobretot que maduren, no? Harvard sí que ve del segle XVIII, però l'MIT, pues, des d'este segle, des, bueno, el segle passat, no? Però, bueno, al final, este Kendall Square, que és on, diguem, on la innovació convergeix, és on estan el CIC, estan tots els farmacèutics, grans fondos d'inversió, totes les biotech, pues és brutal, no? I això ha madurat no un dia ni en dos dies, sinó en 40 anys. Per tant, al final, hi ha una bona col·laboració público-privada, hi ha un tema d'inversió, hi ha una regulació i, sobretot, hi ha una inversió per al talent. Ahí ens hem donat compte que també hi ha molt de benefactor, molt d'antic estudiant de l'MIT o de Harvard que li dona nom a un centre, patrocina o paga investigacions, per tant, hi ha un retorn sempre, per tant, els nostres socis tenen aquesta vocació de deixar-ho llegat. Per altra banda, la connexió universitat-empresa, el pagar bé als estudiants i sobretot pagar bé també a les persones becades o als investigadors. Aquesta connexió universitat-empresa, treballar d'investigació a l'empresa en transferència de coneixement i transferència tecnològica. Hem après molt i sobretot com construir un hub des del talent i de la innovació, connectant molt a la inversió.
0: I en tot això que estaves comentant, estava pensant en les noves generacions que ens puguen estar escoltant. Quins perfils farà falta per a donar vida a The Victory?
1: Pues ens faran falta perfils molt connectats en la tecnologia, en la innovació. No farà falta que siguin tecnòlegs, però que entenguin la tecnologia. En IBM es passa, no? Que no sempre fixen a tecnòlegs, sinó persones que tinguin vocació de la tecnologia i entenen la tecnologia. O sigui, no fa falta saber programar, però sí que s'haurà de fer, bueno, i sobretot ens haurà de fitxar empreses tractores, especialistes, advisors, en aquestes verticals que comentaven, en Blue Economy, en IA generativa, en trade tech, en logística, en ports, en mobilitats i en smart city. En totes aquestes especialitats ens agradaria comptar. N'hi haurà que explorar també en un grup d'experts d'universitats i de centres de talent, veure quins perfils tenen que fitxar o ser advisors nostres per a seguir creixent i ser sobretot un referent en el Mediterrani.
0: I en aquests sectors que estaves comentant, la Comunitat Valenciana té un avantatge competitiu real davant d'altres caps europeus?
1: Mhm. Bueno, al final, ho hem comentat moltes vegades, que té tots els ingredients, no? Al final, nosaltres tenim 30 incubadores acceleradores, la Marina d'Empreses és un referent, al final estem Marina d'Empreses, Insomnia, Zeus, Biohub, nosaltres. Això és un xicotet Silicon Valley que hem constituït els últims anys. N'hi ha associació molt forta de startups, n'hi ha una bona projecció pública per valent de Valencia Mission Capital, tenim 30 incubadores acceleradores molt potents, 30 escoles de negocis i universitats puntes com Universitat de València i Universitat Politècnica, primer destí Erasmus dels estudiants. Per tant, al final sí que al final estem siguent referent i sobretot avantatjant algunes ciutats, alguns territoris que antigament nosaltres estem viatjant molt. De fet, ara anem a Madrid així poc a veure un model paregut també del nostre, per a veure explorar altres models, i volem també durant aquest hivern viatjar a Europa, especialment a París i a Berlín, per a veure altres models similars als nostres, per a copiar un poc i veure bones pràctiques.
0: Seran similars, però no tindran aquestes vistes que teniu en la Marina de València.
1: Segur,
0: això és aixina.
1: Segur que sí.
2: Això de segur. Tant ser, ho acabes de comentar, acabes de comentar aquestes institucions acadèmiques, la Universitat de València, la UPB, l'IE Business School, totes aquestes recolzen el projecte. Uh-huh. De quina manera aquesta oferta de coneixement i innovació pot arribar també a aquesta resta de comarques valencianes més enllà del que és la ciutat de València?
1: Sí, en primer lloc, el nostre edifici és un edifici molt permeable, que intentem d'alguna forma que la gent pugui venir a treballar puntualment, de forma definitiva, que els nostres ments siguin oberts. també estem començant no solament a acollir innovació, sinó a impulsar la innovació. Això què significa? Pues, per exemple, estem acollint institucions educatives, com l'Institut d'Empresa, on estan oferint les seves ofertes formatives per a directius en el seu MP, que és el seu programa avançat de direcció, i per tant hi ha gent de tota la comunitat valenciana que està venint a formar-se com a directius ahí. I per altra banda, quan dic el que impulsa la innovació és perquè estem començant a fer programes d'innovació oberta en corporacions. I la primera, justament, és valenciana, és en Sàvia, la red de residències de persones majors. Això què significa? Significa que estem buscant talent per a ells, estem formant els seus professionals i estem intentant que empreses valencianes, tant d'investigació com de joves estudiants o professionals, puguin aportar propostes de valor a les residències per a fer pilots i fer prototipat en les seves residències i explorar el talent i sobretot connectar i co-crear noves solucions.
0: I tinguent en compte tot això que ens estaves comentant, també el que hem parlat al llarg del programa d'avui, que ens hem estat parlant de la inversió d'I més de Messi en la comunitat valenciana, per on passa el futur empresarial? Principalment de la ciutat, perquè en la Marina, com estaves comentant, esteu vosaltres, esteu Biohub, etcètera.
1: Passa per un foc internacional, per adaptar-se als nous temps, per adaptar-se a les tecnologies de frontera, tecnologies exponencials, que fa 10 anys que ja van interrompir, no? en diferents àmbits. Estem veient com emergís la intel·ligència artificial generativa. Hi haurà que ser empreses més escalables, més adaptables, més fluides, més horitzontals. Tinc moltes recomanacions per a les empreses i ens encantaria tenir molt més temps per a parlar d'aquest tema, però sí que és veritat que també com a referent en el nostre edifici, Terminal Hub, tenim per exemple el Club Cambra de Comerç, on la Cambra de Comerç també està implicant-se molt en programes d'innovació i on d'alguna forma està formant empresaris i fent molt de networking per impulsar això.
0: I en tot això, quin paper juguen les institucions i sobretot institucions públiques i sobretot aquesta relació que teniu en elles?
1: Hi ha una relació molt fluida amb València Innovation Capital, que al final és l'iniciativa d'innovació de l'Ajuntament de València, de les naves, on les naus, on diguem que estem explorant tota l'oportunitat del recentment nomenat enclau tecnològic de la Marina. Això implica que un vast territori de la zona de la Marina ha sigut denominat una zona especialment econòmicament d'impacte, i això volem anar explorant-ho tant en l'Ajuntament com en el Govern Públic València de la Generalitat per a veure com podem fer un millor territori, poder tindre gravament fiscals, poder tindre alguns avantatges a nivell d'implantació, d'empleabilitat. Bueno, és un tema que està per emergir i veurem com es va fent. Per altra banda, també pues, tenim acords en diferents institucions públiques i també institucions associatives com la Cambra de Comerç, com algunes institucions empresarials, que també com EBAP, per exemple, que també és una institució de joves empresàries i directives, o en aquest cas les universitats.
0: Ho comentava a l'inici d'esta entrevista, no? I és que al final el contacte, la col·laboració entre entitats és fonamental. De moment a vosaltres, Terminal Hub vos ha portat a celebrar estos 2 anys, a anunciar a més esta projecció. Si en 2 anys heu anunciat esta ampliació, en el 4th aniversari, què teniu pensat?
1: M'agradaria pensar que estem, pues que durem un any ja en el Victòria Obert, i m'agradaria pensar que hem generat oportunitats, casos d'èxit i impacte en les nostres empreses acollides, que hem creat riquesa, empleabilitat, inversió, i sobretot que estem mirant cap al futur més hubs allà on puguem.
0: Ho deixem ahí, però Francesc Pons, és un plaer parlar amb tu, sobretot a l'hora d'intentar veure com aneu dibuixant el futur empresarial de la comunitat valenciana, un futur que cada dia és més present. Francesc Pons, director de Terminal Hub, moltes gràcies per estar esta vesprada així.
1: Moltes gràcies, bona vesprada.
0: Gràcies. Amb esta xerrada posem punt i final a este Cadena de Valor d'avui dimecres, però tornem demà en tota l'actualitat econòmica.
2: Com sempre, Javi, demà tornarem en el nostre horari habitual de 4 a 5 de la vesprada, ja sabeu.
0: Moltes gràcies per estar ahí. Et deixem ara més companys dels informatius. Bona vesprada.
2: Bona Adeu. Vesprada.
3: Fins ací l'anàlisi de la jornada. Tornem en el pròxim programa per a seguir el pols de la nostra economia. Cadena de Valor, en la ràdio pública de tots els valencians. A Punt Ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Podríem posar un cartell per anunciar el nostre programa, però això és la ràdio, no el Boriès. Podríem fer un anunci en Cinemascope, perquè ho veres ben clar i ben gran. Tenim nou programa, però tampoc. Inclús podríem posar una avioneta, un anunci al periòdic, fer una cançoneta... Però, per a què? Sí, en definitiva, el que volem és que ens escoltes. Matí Directe. Sergio Olcina i el seu equip et conviden a la travessia diària de 5 hores de ràdio. De dilluns a divendres, de 7 a 12 del matí. Te'n vens? A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
2: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
1: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
2: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
1: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Tècnics de so, capaços de transportar-te a un altre món? Només en prémer un botó. De posar en l'aire tot el que et fa reaccionar amb tan sols pujar un fader. De fer-te sentir el centre del món amb la millor qualitat sonora. El complement perfecte d'un bon programa. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: La sisena jornada de Lliga es tanca al Punt a Punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora, Màlaga-Villarreal, el millor esport, com sempre, al Punt a Punt.
0: De nord a sud de la Comunitat Valenciana, la veu de la nostra gent. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.

A Punt Ràdio sintonitza amb tu. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada, les 3 i 5 de la vesprada. Conferència sectorial d'agricultura i desenvolupament rural i consells consultius de política agrària i pesquera d'assumptes comunitaris. Quin rotllo, eh? El nom sempre és llarguíssim. A la fi, tots la coneguem en el sector com la sectorial. Pues bé, ja s'ha produït, estan de fet en algunes reunions esta vesprada, tenim declaracions del conseller, tenim declaracions del ministre. Contar-vos tot el que han dit és realment impossible, però vaig a intentar explicar-vos per damunt el que me sembla per al públic general del sector, per als forcaters, pues el més interessant. Després ja entrarem en dos especials que anem a unir i que m'ajuden a donar visibilitat a un col·lectiu que en este sector no és molt nombrós, però té un pes específic, el de les dones del sector. Tres van a passar avui per estos micròfons i jo crec que vos van encantar, les conegueu segur, però cadascuna pues, de la seva forma de ser, el seu estil, temàtica, interessos, però totes compartim l'amor per este sector. I per cert, parlant d'amor al sector, jo tinc que fer una crida a la prudència, com sempre, i és que la Guàrdia Civil ha detingut a tres homes per la presumpta participació en la venda il·legal, ha sigut a través d'internet, de 22.000 litres d'una herbicida d'ús exclusivament professional i somés a una estricta traçabilitat. Així que, per favor, molta cura en les compres i les accions compra-venda, diligències, el que siga per internet també. Assessoreu-vos bé, que ja vegeu que es dona massa vegades aquests casos. L'operació li han ficat un nom, el de Kills Grass, i s'ha desenvolupat en la província d'Alacant. I ha permès, de moment, desarticular una trama que estava comercialitzant aquests productes a Espanya, però no únicament a nivell d'Espanya, de país. També hi ha hagut, per lo que m'arriben, algunes detencions respecte a aquesta trama en França. Així que, per favor, prudència en l'ús d'internet. I avui tancarem, això sí, mirant al cel. D'ací una hora, diuen que arranca l'alerta taronja. Jo vaig a parlar en qui més sap d'oratge, però en un enfoc molt nostre. I tot això gràcies a l'equip d'este programa, Tono Escribano, al control tècnic, Sílvia Labort, en producció, allà a la peixera, i esta que vos parla, Sílvia Soria. Benvinguts al Forcat.
1: El Forcat, a Punt Ràdio.

0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Salva, tu creus que estem sent massa càustics esta temporada?
2: Què va, Manolo, la gent està de sucre. Només expliquem el que tots pensen en el carrer, però amb micròfon.
3: Torna el programa que no és apte per a directius i representants. Torna 90 minuts. L'actualitat esportiva valenciana explicada amb molta ironia, gens de complexos i el segell inconfusible de Manolo Montalt i Salva Folgado. El clàssic de les teues nits, ara més càustic que mai. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit. En la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

La sisena jornada de Lliga es tanca al Punt a Punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora. Màlaga-Villarreal, el millor esport, com sempre, al Punt.

0: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
1: Noranta minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: Què tal? Bona nit. El 90 minuts que comença a hores d'ara, són les 11 i 2 minuts. Està Juan Alpuente al control de so i vos saluda Salva Folgado, així en nom de la redacció esportiva de Punt Ràdio. Anàvem a preparar el programa sense Montal, però com que acaba d'aparèixer, per la porta, pues ara de seguida li donarem pas. Montal, que ve des del Ciutat de València per dir que ha sigut ajornat a conseqüència de la forta pluja, de la tempesta de pluja i de vent que ha impedit la disputa normal del Ciutat de València, partit ajornat encara sense data, sense hora. La Lliga ha argumentat que per logística pròpia no pot permetre que dispute demà el partit que havia de ser disputat esta nit, és a dir, entre el Levante i l'Atlètic Club de Bilbao, perquè torna a jugar dissabte l'Atlètic Club de Bilbao, independentment de que el rival siga un veí com és el Deportiu Alavés. Però vaja, les coses de la Lliga. Ara de seguida vos parlem de què és el que ha passat en aquest partit, però són les 11 i 3, deixaven el punt a punt amb la pròrroga a l'estadi de Los Arcos a Orihuela, vuitens de final de la Copa Federació, i hem de tornar cap a Los Arcos, cap a Orihuela, i està el company Javier Vicente Lozano. A veure com van les coses per Orihuela, Javi.
1: Este en el minut 107 de partit, o lo que es lo mateix, el minut 2 de la segona meitat de la pròrroga, i perd el Orihuela 1-2 perquè ha tornat a marcar Álvaro en una jugada molt ben conduïda per Chema, una assistència per a Flacus, i al final ha sigut Álvaro González el que ha batut a Eloy Moreno a mitja altura. Al final, com diem, té que remuntar ara el Orihuela. Estem en el minut 2 de la segona meitat de la pròrroga, resten 13 per a la conclusió. Orihuela 1 en Real Murcia 2.
0: És el partit d'avui que ha pogut disputar-se, l'altre era el que tenia que jugar l'Atlético Saguntino, que també ha sigut suspès per la pluja, amb bon criteri per part de la Real Federació Espanyola de Futbol, però com que la Lliga no té res a veure amb la Federació, la Lliga ha permès en un principi la disputa amb normalitat del duel del Ciutat de València. Després ja sabeu què és el que ha passat, pues que no se podia jugar i que ese duel ha tingut que ser suspès. Veurem demà què és el que ocorre en el partit que li espera al conjunt del Villarreal, que té un compromís complicat demà a l'estadi de la Rosaleda contra el Màlaga. Juga el Màlaga contra el Villarreal, i ara de seguida Javi Mata va donar-nos els punts importants pels quals ha de discórrer el partit que demà a la Rosaleda jugarà el conjunt del Màlaga davant el Villarreal. De moment anem a escoltar al tècnic del Villarreal, Íñigo Pérez, en la prèvia del partit. Íñigo Pérez.
2: Sobre el tema de los entrenadores y por dónde se rompe la cuerda, no sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones.
3: Estoy de ánimo pleno, con la misma ilusión que el primer día, el mismo entusiasmo.
2: Tenemos un obstáculo delante y lo que hay que hacer es sacar el martillo y hacer la arena de playa, ¿no? Llenos de energía otra vez, sabiendo que tenemos una nueva oportunidad para ver si conseguimos celebrar juntos una victoria.
0: Este es Íñigo Pérez en la previa del partido que le espera demá al conjunt
1: gol del Murcia.
0: Al conjunt del Villarreal, a Rosaleda, acaba de marcar el Murcia en Copa Federación, Javi.
1: Tercer gol del Real Murcia, ahora sí sentencia al conjunt de Sergi Guilló, hat-trick d'Álvaro, un disparo de fuera del área en cama esquerra, toca en un pal, toca en un altre pal y al final se fica dins de la portería de Eloy Moreno la pilota. Tercer gol del Murcia, tercer gol d'Álvaro González, Orihuela 1, Real Murcia 3.
0: Acaba de marcar el seu quint gol el Barça en ese partit de Lliga que està disputant-se encara a Barcelona entre el Barça i el Racing de Santander, 5-2. Està guanyant el Barça, acaba de fer el tercer, Rafinha marca 3 gols, Rafinha 2, Cancelo per a la victòria, minut 69 de partit, Barça 5, Racing de Santander 2. Però estem en la prèvia del partit que li espera demà a l'estadi de la Rosaleda al Villarreal de Íñigo Pérez. I la prèvia ens la oferís Javi Mata. Hola Javi, què tal? Bona nit.
4: Què tal, Salva? Bona nit.
0: Pues no sé si entenc que la llum roja ja està encesa en la ceràmica, Javi.
4: Sí, n'hi havia pànic, inclús el diumenge i el dilluns van ser unes jornades dures en què l'aficionat estava molt preocupat. També és de veres que la roda de premsa d'Íñigo postpartit del dilluns va ser preocupant, perquè va veure un tècnic que estava, no hi té abatit, però bueno, pues estava trist i se li veia un poc sense aquesta il·lusió, no? Que, bueno, avui em preguntava, jo dic que no, que està l'il·lusió en Taipo el primer dia, però és de veres que va ser molt, molt crític. Jo crec que no és tan de costum escoltar un tècnic fer tanta autocrítica i no dir, bueno, pues excuses, no? O posar, bueno, pues més... passar més problemes als jugadors. Va agafar ell tota la culpa, va dir que no l'havia transmet bé el missatge, que tenia que veure la forma en la que els jugadors pues, entengueren el que ell volia o el que buscava, i esperem que demà la responsabilitat se pugui donar, perquè si no el Villarreal està en un problema molt seriós. Ara és penúltim, té tan sols 2 punts, i és que li queda Màlaga i llevant a casa el diumenge. Ja veuríem, en cas d'altres 2 partits, què serà del futur d'Íñigo Pérez, perquè té un contracte de 3 anys, evita que és l'aposta firme del club, però és que aquest paro de 20 dies tan extrany, no? Que no és habitual en una temporada en aquestes lligues, bueno, pues pot marcar un poc el pas d'Íñigo en cas de no guanyar aquests 2 partits.
0: És cert, a mi me van sorprendre les declaracions postpartit de l'altre dia d'Íñigo Pérez, on efectivament donava a entendre que havia llançat la tovallola a terra. El tècnic avui, escolta la roda de premsa, i ha tractat d'explicar la situació, ha dit que no, que volia ser autocrític fonamentalment amb ell, però aquestes declaracions en un primer moment van sorprendre, Javi.
4: Sí, van ser molt pessimistes. Van donar pues, l'alerta a la preocupació de veure un tècnic que no sabia igual com afrontar-lo, no sabia com remuntar el moment en el que estava passant, tant ell com l'equip. Però bueno, ja va dir en el mateix postpartit que ho estava ben tot negre i que al dia següent pues, ho veuré diferent, no? Se posa a treballar i avui ha sigut una altra cara, una cara que jo crec que la gent està més tranquil·la, és de veres que demà l'equip té que guanyar sí o sí, però almenys s'ha baixat un poc d'aquest nerviosisme i s'ha tirat a barrer i s'ha vist que, bueno, que el Villarreal va jugar molt mal la segona part contra el Betis, un equip irreconeixible, però que dies com per exemple l'Atlético Madrid de Metropolitano o inclús en Dortmund, l'equip ha tingut una bona cara, no? Fora de casa jo crec que ha competit i el més preocupant és a casa, perquè és quan té el valor l'equip no sap com definir de cara a porteria i al tenir una defensa tan adelantada pues, l'equip t'arriba molt, sense anar molt més lluny, te diria que bueno, a part de que feia molts anys que un porter no feia 6 parades en el Madrigal jugant de local, si no arriba a parar Gulag, si el que va parar el Betis s'ha de portar perfectament en 1-5 en la ceràmica.
0: Sí, evidentment esperem equivocar-nos, però si el Villarreal no suma a la Rosaleda, no suma el cap de setmana, és complicat perquè són 2 partits, però si això ocorre, ara mateix la teua percepció, quina és, Xavi?
4: Pues és una pregunta complicada. Jo crec que la qüestió està en el que siguin capaços de Roig d'aguantar aquesta situació, no? Una situació d'un equip que no guanya partit en 7 jornades i que està en posició de descens, que sense anar més lluny, si ahir l'Elx on arriba a marcar el gol el Madrid, el Villarreal ho estaria com a colista, no? De la primera divisió espanyola, una situació que fa 6 mesos pues, era tercer en 72 punts i que, bueno, pues, que sorprendria a tot el món. Jo no ho sé, ho veig complicat, Salva, perquè al final el Villarreal ha fet una aposta molt seriosa renunciant a Marcelino, no renovant-li i firmant un tècnic com Íñigo Pérez, no? En el que a més l'ha fet un contrat molt llarg perquè té molta confiança en ell. Però la preocupació està ahí, la preocupació està ahí i és normal, és per estar preocupats perquè el Villarreal té uns objectius, té un planter que val molts diners i que a més és un planter que no està acostumat a estar en aquestes posicions de la taula.
0: El problema està en el contracte, perquè cert, evidentment si has de fer fora un tècnic pues, has de fer-lo fora, però és que en aquest cas, Xavi, hi ha 3 anys de contracte els que li va signar el Villarreal a Íñigo Pérez, que són diners, eh?
4: A més que Marcelino volia 2 i li farien 1 i ahir li van firmar 3, no? Sí. Això t'he dit que és una aposta tan personal i una aposta tan gran que crec que Villarreal aguantaria. De fet, en Valverde, si en remuntem a temporada 2009-2010, que és el pitjor rang de història del Villarreal junt a este, en 2 punts esta jornada, era en Ernesto Valverde, que el van aguantar a tener. En general ja sé que el van fer fora, però el van aguantar moltíssim. Jo crec que Íñigo seria algo paregut. Que seria una catàstrofe de 2 partits i l'equip dona una imatge molt pèssima que l'aguantarien. Però bueno, això és parat per parlar. Veurem què passa demà. Jo crec que demà té el Villarreal una oportunitat per a guanyar en Màlaga. Per a mi, un tema de temporada 2009-2010, que és el pitjor arranc de història del Villarreal junt a este, en 2 punts esta jornada, era Ernesto Valverde, que el van aguantar a tener. En general ja sé que el van fer fora, però el van aguantar moltíssim. Jo crec que Íñigo seria algo paregut. Que seria una catàstrofe de 2 partits i l'equip dona una imatge molt pèssima que l'aguantarien. Però bueno, això...

0: A Rosaleda, 9:30, des de les 9:05 en esta sintonia, la del Punta a Punta Apunte Ràdio, i se Màlaga Villarreal, tan de bo, sumen la primera victòria de la temporada de l'equip d'Íñigo Pérez, i bueno, pues espante absolutament tots els fantasmes. Xavi, gràcies, bona nit.
1: No res, a tu, bona nit.
0: Adeu a Xavi Mata. Demà, ese duel que li espera al Villarreal a la Rosaleda, les 11:12. Abans d'entrar en la informació del València amb Salva Gomis, pues anem a recuperar o anem a recordar el que li ha passat al Llevant Unió Esportiva en el Ciutat de València, perquè no sé si sec o encara banyat. Està ja per ací Manolo Montalto. Hola, Manolo, què tal? Bona nit.
2: Banyat, bona nit.
0: A la fi has arribat.
2: He pogut arribar, sortejant la quantitat d'arbres que hi ha caigut en terra per l'eixida sud de València cap a l'autovia de Mus, però hem pogut arribar. Jo vull fer una reflexió, Salva. Dos partits a les 4 i quart en la Ciutat.
0: A 35 graus de temperatura.
2: Amb l'hipotímies a finals d'agost i començament de setembre, i amb la previsió que hi havia, tot i que la Lliga ha volgut donar una excusa peregrina de que en principi no estava previst que caiguera. Estava previst que caiguera sobre això.
0: Sí que estava previst. Sí.
2: Val? És evident que per a Javier Tebas la salut de les persones no importa ni el més mínim. Ara bé, no oblidem que igual de culpables són tots els presidents de la primera divisió que permeten a Javier Tebas fer el que li dona la gana amb els horaris.
0: Sí, perquè quan a més les autoritats havien alertat de que prohibien l'esport a l'aire lliure, tots els clubs de futbol base, tots els clubs amateurs havien suspès els entrenaments, les autoritats havien advertit de que si és possible que no, que la gent no es desplaçara, no eixira de casa, a la fi la Lliga no fa absolutament cas, com sempre, a les recomanacions de les autoritats locals, delegació de govern, etc. Els aficionats, en este cas del Llevant, des de l'Atlètic Club de Bilbao, poden traslladar-se cap a l'estadi amb tota la perillositat que això implica. Ha caigut esa tempesta i esa forta pluja, a més acompanyada del vent, i a la fi amb la gent ja en la graderia del Ciutat de València, el que a la fi, el valent que s'ha atrevit a anar, Manolo, pues ha suspès el partit ja amb la gent en la graderia.
2: Sí, amb la gent de la graderia, amb tota la problemàtica, amb tot el perill que suposa, Salva, desplaçar-se després cap als domicilis.
0: Exacte. Arribar primer i després ja tornar a casa, clar.
2: Tornar
0: amb la
2: pluja ja a tope, amb un... Jo he tingut que sortejar amb l'automòbil un fum d'arbres caiguts, que ja està ben caiguts, però en el moment en què cauen pot passar una persona per baix.
0: Sí, sí.
2: Amb les tanques que n'hi ha al voltant del perímetre on posen les unitats mòbils en la ciutat, absolutament caigudes i en terra... bueno, pues no ha passat res que tinguem coneixement perquè Déu no ha volgut, però torna a dir, és una, per a mi, absoluta invitació a jugar amb la salut de la gent, a tirar la moneda a l'aire i que mai es que creu de moment, però és una però a Tebas li agrada jugar amb la sort, i no sé si amb altra paraula que té les mateixes lletres però canviant la S per la M. És que me pareix lamentable que es permeta i continue permetent-se i continue mirant-se cap a l'altre costat.
0: I denunciable el que fa el perillós president de la Lliga de Futbol Professional, Javier Tebas. A més, després hi ha una excusa molt peregrina, perquè amb l'Atlètic Club de Bilbao ja sí a València, tenint en compte que de moment, demà a partir del migdia, pues la tempesta se trasllada i que ja no va castigar la ciutat de València, se podia haver posposat el partit a demà, per a evitar, bueno, pues traslladar-lo cap a altra data amb tots els problemes de dates que hi ha en la Lliga espanyola. Dime, Javi.
3: Quart del Múrcia, Joel Llorquera ha ficat el quart en una pilota parada en la frontal de l'àrea, en cama esquerra batuta Eloi Moreno, 1-4, guanya el Real Múrcia en Los Arcos.
0: Què resta per a la fi?
3: Res, resten 30 segons.
0: Pues ara me contes el final del partit a Los Arcos, a Orihuela, en este partit de vuitens de final de la Copa Federació. De moment, derrota, va caure eliminat ja per la volta del marcador l'equip Escorpí. Estava comentant que la Lliga diu, bueno, no podem ajornar fins demà el partit de del Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao, perquè l'Atlètic Club de Bilbao juga dissabte.
3: Final
0: a Orihuela.
3: Final en Los Arcos. El marcador, el videomarcador, están en 14 minuts i 55 segons ara mateix. Ha xiulat l'àrbitre molt abans del minut servint del partit. 1-4, victòria del Reial Múrcia, 3 gols d'Álvaro González, l'últim de Joel Jorquera, per a mi el millor del partit, Joel Jorquera, el jugador del Múrcia, que ha entrat en la segona meitat i ha fet el que ha volgut en la banda esquerra.

0: esquerra. S'havia avançat en el marcador per mediació d'Espínola en el minut 16 de la primera meitat. Ha aguantat 88 minuts el conjunt de René Martínez, però no ha pogut fer més el conjunt del Orihuela. Al final derrota, però en una molt bona imatge del conjunt d'Oriola. Oriola 1, Reial Múrcia 4. La veritat és que ara sí que dona diu adeu el conjunt escorpí a la Copa del Rei i a la Copa Federació.
1: És una llàstima perquè estava guanyant pràcticament fins al minut 90 del temps reglamentari, ha arribat el gol del Múrcia i s'ha caigut absolutament en la pròrroga l'equip local, Javi.
0: Correcte, la veritat és que ja dic, ha aguantat molt, molt minuts, estava estava pràcticament jugant en el seu camp el Orihuela.
1: Ha parat un penal inclús en el porter local.
0: Correcte, sí, sí, sí, en la segona etapa, en la prostomeria, a falta d'un quart d'hora, ha sigut Eloi Moreno el que ha aturat una pena màxima i la veritat és que ha pogut ser l'heroi del partit, però al final no ha pogut ser més just, la veritat, perquè ha aguantat 88 minuts el Real Murcia, un Real Murcia que ha vingut així, jo crec que en els suplents, i la segona meitat, la veritat és que l'entrada de jugadors importants com Flacus, com Chema, com Palmer i sobretot com Joel Jorquera ha fet que al final empatar el partit i en la pròrroga ha hagut un resultat molt abultat com és este 1-4.
1: Javier Vicente Lozano ens ha contat este partit de vuitens de final de la Copa Federació on desafortunadament ha caigut a los arcos el conjunt de l'Orihuela en la pròrroga davant del Real Murcia. Javi, gràcies, bona nit.
0: Vinga, bona nit, amics.
1: Adeu a Javier Vicente Lozano. El partit de l'Atlético s'ha continuat, també corresponent als vuitens de final d'esta Copa Federació. Ha sigut ajornat per la pluja, però estem parlant de la situació tan curiosa i de l'explicació tan peregrina, Manolo, que ha donat la Lliga, que ha dit que no se pot jugar el partit de demà entre el Levante Unió Esportiva i l'Atlético de Bilbao, perquè l'Atlético de Bilbao juga dissabte, que és cert, però oblida que juga davant el Deportivo Alavés, que és el seu veí. I se podia haver ajornat este partit a diumenge perfectament.
2: Sí, i això és la realitat dels...
1: L'explicació quina ha sigut, per razones?
2: De logística. del Llotxica no, de logística. No vull que se m'oblida tampoc, Salva, que quan hem pogut xafar la zona mixta després de desmuntar enmig de la tempesta, semblava que estàvem a bord d'un vaixell d'ixos que van a pescar a Baecho al mar del Canadà. Pues, la situació era la mateixa, era caigente aigua per tots els puestos, val? Però ja
1: en mar del Canadà se pescava això? Pregunte-nos-ho.
2: Pues, si no, en el mar del Canadà, en el mar del Nord, en Islàndia. Tira per Islàndia. En Islàndia hi ha molt bona Baecho. Ja, però en serio, ja Salva, baix hem sabut que les assistències del Llevant han tingut que atendre a molta gent en atacs de pànic.
1: Ho he escoltat en directe, no sé si qui li ho preguntava, Héctor Rodas, crec.
2: Sí. A aquesta gent, qui li torna el rato que han passat avui? Perquè possiblement a la major és gent que venia dels pobles de la Dana i que estava en la graderia i que s'ha trobat xiquets, gent major, gent a lo millor també jove, que s'ha vist superar, perquè hi ha hagut un moment, jo no vaig a dir que passa por perquè seria exagerar-te, però hi ha hagut un moment que dic, això va parar alguna volta? Perquè és que te dic, és que no se veia ni el terreny de joc. Per a mi, haver fet oïts sords a les
1: alertes meteorològiques,
2: a les alertes que hi havia, sí, sí, sí, i a les previsions que
1: hi
2: havia,
1: recomanacions de les autoritats,
2: torna a ser volta més el jugar a la ruleta russa que ho fa Tebas amb total displicència i amb els clubs mirant cap a altre costat. Torna a dir, el major culpable és Tebas, però els responsables són tots els presidents de primera divisió, perquè un dia passarà alguna cosa en un camp i aleshores vindran els plors. Primer intentaran llevar-se la culpa de damunt, però aleshores vindran els plors, eh? Que la gent no ho oblide, perquè, com deia, en el Ciutat ja són dos partits a les 4 i quart, un a finals d'agost i un a principi de setembre, que això en València és tutejar a la mort, i lo de avui, amb les previsions que hi havia, tres quartes parts del mateix.
1: Absolutament, i tota la raó. És el que ha passat esta vesprada nit en el estadi del Ciutat de València, un partit que encara no té data i tampoc té horari per a que se recupere i se duel entre el Llevant Unió Esportiva i l'Atlètic Club de Bilbao. Ha tornat a marcar el Barça, que ja n'ha fet 6. Ha marcat Gabriel Jesús, Barça 6, ara plou a Barcelona. Racing de Santander 2, minut 84 de partit, i recordem que la Minya Mala ha errat un penal, ha parat Julen Aguirre Zabala, i a més se li ha anul·lat un altre gol al propi Lamin Yamal, 23 i 22. Hem de recuperar, encara que ara s'ocuparem també en tertúlia, l'actualitat del València Club de Futbol. Tenim el company Salva Gomis en la sintonia del 90 minuts. Hola Salva, què tal? Bona nit.
3: Què tal, Salva, com estàs?
1: Bé, doncs hem de refrescar el que contaven este matí els companys del partit de la una, el que també ens contava al llarg de la vesprada de nit durant el punt a punt el company Germán Muñoz. Tenim malalta Nacho Sánchez, és així, li recomanem que recupere el més... li desitgem que recupere el més pronte possible, Salva. Així que amb tu anem a refrescar el que han contat els companys, que és que si Braulio Vázquez vol activar la incorporació de Javier Aguirre, podria fer-ho, perquè este és un tècnic que està disposat a vindre, encara que siga amb un contracte curt, fins a final de temporada. Salva.
3: Sí, és així, Salva, i queda mal dir-ho en la nit d'avui, però que vindria nadant, vull dir, creuaria tot el món, no? Ara mateix Javier Aguirre, que me consta que no està en Europa, per a vindre a València, perquè ell és el seu desig, ell pensa que està capacitat de sobra per a donar-li la volta a la situació de la plantilla, creu que pot fer com en Mallorca i no només donar-li la volta a la situació, sinó a més revaloritzar la plantilla i els jugadors del València, i està esperant. N'hi hagué una conversa entre Braulio i Javier Aguirre. El dubte que tenim tots és per què no ve, i el que ens fa pensar que no vinga, això ja és opinió, és que n'hi ha un altre entrenador pel que estan parlant o pel que estan tractant de negociar, que jo vull pensar que no ha eixit, perquè si és dels que hem comentat, significa que ens enganyen i que sí que podem vindre quan han dit que no. Però si és un dels que no ha eixit, bueno, pues estem tractant de trobar més informació en este sentit, perquè si fora Javier Aguirre la opció A, estaria ja en València.
1: Per tant, este cap de setmana, la idea de Braulio era que ja estiguera com a mínim en la llotja, encara ho pot aconseguir el nou entrenador, però sobre el camp continuarà estant Òscar Sánchez davant la Real Societat.
3: Sí, a mi este matí solo me dien que la victòria en Vitoria havia tranquil·litzat les coses dins
1: la,
3: del
1: la presa
3: club.
1: No, per incorporar un nou entrenador.
3: Sí, correcte, que havia donat algo de calma a la situació, que jo crec que s'han adonat perfectament d'aquesta plantilla i este vestidor. El que no volia era córrer incorporant, i que ara no tenen cap problema en competir d'una manera diferent, i ho varen voler ir en Mendizorroza, i ho veurem en Mestalla davant la Reial Societat. I per lo tant, bueno, pues, lo que no volen és precipitar-se en la presa de la decisió respecte al inquilí de la banqueta de cara a lo que resta de temporada. Jo pense que Javier Aguirre és un nom que té molta força, però que té que n'hi haure algo més, i evidentment ara venen 3 setmanes de paró, que l'ideal seria que el dilluns, no? Que ve, sí, estiguera ja el nou, sí, tècnic entrenant en la Ciutat Esportiva Paterna, però anem a veure com avancen les pròximes hores, que de moment no han avançat en cap direcció, almenys que nosaltres sapiem.
1: Respecte ja als plans d'Òscar Sánchez, demà torna al treball el València Club de Futbol. Rioja no va estar este cap de setmana davant la Real Societat. Sí que pot arribar Guido Salva.
3: Sí, avui han tingut dia lliure després del partit d'ahir. Demà ja torna a la normalitat a la Ciutat Esportiva de Paterna, com tu dius, en l'absència per lesió novament de Luis Rioja, que només marcar va demanar el canvi per novament tindre aquestes molèsties al taló, a la zona del calcàneo. I evidentment, bueno, pues jo crec que Rioja, el problema que té és que tindrà que estar uns dies, o jo pense que unes setmanes per a tornar a trobar-se bé. En el cas de Guido, bueno, sí, arribava justet, just de gasolina, just de físicament, però no té cap problema, era un xafó lo que va patir en el partit davant de l'Alavés en el dia d'ahir, i per tant estarà el diumenge davant la Real Societat, i Justin de Haas va estar bé, així que recupera també un central Òscar Sánchez de cara al partit, per a mi, importantíssim, davant la Real Societat.
1: Hem de recordar també, hem de repassar, Salva, la situació curiosa contractual que té Aaron Mayol, que ahir va ser la sensació en la victòria a Mendizorroza del València davant el Deportivo Alavés.
3: Sí, sí, sí, és el nom en què tot el món es va quedar al final quan surt una sorpresa com estes, no? d'un xor de la Pedrera que no havia tingut protagonisme pràcticament en pretemporada, i que la temporada passada la realitat és que sí va acabar-se en titular en el filial, però perquè puja Òscar Sánchez. Durant la temporada Angulo no havia contacte amb ell. Cal recordar que encara és juvenil, és 2008, és a dir, és juvenil d'últim any, i això també és bueno, pues estem parlant d'un exemple de precocitat en el futbol, és a dir, no és l'habitual que un juvenil d'últim any estiga en dinàmica, i en el cas d'ahir jugant dels 94 minuts de partit en el primer equip. El tema és que el seu principal valedor és Òscar Sánchez, que ja li va fer un nom important quan arriba del Llevant en el juvenil A, guanyar la Lliga. El va fer un nom important en el Mestalla quan van acomiadar a Miguel Ángel Angulo i s'encarrega Òscar Sánchez de la banqueta del filial, i ara que té l'oportunitat d'entrar al primer equip, pues ja farem veure que no li tremola el pols en col·locar-ho com a titular. A mi la sensació que m'ha donat és que portava 70 partits en primera divisió. No era el primer, vaja.
1: Té contracte amb el València, vull dir, el València no,
3: sí,
1: no perilla, no? Que de repente, després de veure en acció contra el Deportivo a la vez, suposa que repetirà, seria el més just este cada setmana contra la Real, però que el València té ben llogat a este futbolista.
3: Va renovar el passat mes de maig, vull dir, no perilla, home, pues no perilla hasta que arriba un i tapa la clàusula, però no crec que siga el cas, no? Porta un partit en primera divisió, és un mitjocentre, si fos un davanter, bueno, pues encara podries dubtar un poc més, són 15 quilos de clàusula, i per tant no per ella. El contracte pot anar fins a 2031, és a dir, jo crec que està molt llogat Aaron Mayol en el València, que bueno, pues des que va arribar del Llevant fa dues temporades i mitja, pues evidentment pues ha anat creixent a passos agegantats, i continuant un camí que son pare no va poder fer, perquè son pare se queda en el juvenil.
1: Sí, ho va contar l'altre dia en el Punta, bueno, ahir concretament ho va contar Juanjo Rodríguez, que de fet va dir Juanjo Rodríguez que ell havia entrenat un Mayol, que efectivament Juanjo no sabia si era el pare,
3: sí,
1: però diu, probablement sí que el pare, i efectivament ho hem conegut que Juanjo Rodríguez va entrenar,
3: sí, sí,
1: al pare d'Aaron Mayol. Així que Salva, va renovar en maig fins 2028, existeix una possibilitat d'un mestres opcional, uh-huh, vinculat sempre a fitxa de primer equip. La clàusula actual és de 15 milions d'euros, però si puja a primer equip, aquesta clàusula ja seria de 30 quilos, veritat?
3: Sí, correcte, és el mètode estàndard, no té cap, sí, situació especial, perquè en la Pedrera tots els contractes funcionen de la mateixa manera, són 15 quilos i si puges en el primer equip 30, i ja després si pues, estan en el primer equip renoves o en circumstàncies especials, pues ja es poden col·locar clàusules més altes, però lo habitual, lo estàndard, lo normal, mm-hmm, és clàusules de 15 i que després passen al doble, que són 30.
1: Salva Gómez, gràcies, bona nit.
3: Bona nit.
1: Les 11 i mitja d'Aaron Mayol, anem a parlar de seguida, segur, des de la nostra tertúlia, que una vegada ja està absolutament sec, va conduir Manolo Montalt. Una pausa i de seguida la tertúlia, vinga.
4: Hemos venido con flores de venganza en el pelo.
5: Estàs escoltant 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

0: Són les 6 del matí. Comença les notícies del matí. Amb Alba Requejo. Tota la informació de primera hora en 60 minuts.
1: Bon dia. 17 de setembre, dijous, nit molt complicada la que s'ha viscut en moltes comarques de València, especialment a l'Horta i al Camp de Túria. Ha plogut, ja ho estan sentint, amb una intensitat extraordinària i com a resultat, persones atrapades, carreteres negades, ponts i túnels tancats i moltes complicacions al metro que finalment ha hagut de tancar. L'aeroport també. A hores d'ara Manises ha obert i segons Metro València no circulen els metros de les línies 3 i 9 entre les estacions de València, de Machado i Benimaclet. De seguida ampliem. El fort aiguat també ha fet créixer amb força els barrancs de l'Horta i evidentment a totes i a tots ens han vingut al cap moments d'infaust record. Un dels punts que més mira desconcentra Espai Porta, el barranc de Pollo, baixa amb molta més aigua. En punts com Xiva o Torrent s'han registrat més de 90 litres per metre quadrat i de Catalunya, on l'avís per tempestes no està taronja sinó roig, ens arriba la pitjor de les notícies, la mort d'un home arrossegat per l'aigua en una riera a Olivella, a la comarca de Barcelona del Garraf. Així, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat fa apenes una hora les alertes per fenòmens meteorològics, posa fi a totes les alertes vigents a la província de Castelló i a la de València dona per finalitzada l'alerta a nivell taronja per tempestes a l'interior nord de la província i per pluges a l'interior i el litoral nord. Amb este argument comencem l'informatiu d'este dijous 17 de setembre. Repassem altres importants també en el sumari.

0: Ubejar es prepara per a la segona nit en guàrdia. El foc Sofia Riego continua actiu, però ja està estabilitzat. Bon dia.
1: Bon dia. Durant la vesprada d'ahir ha plogut sobretot a la zona zero de l'incendi, que deixava un balanç de 835 hectàrees cremades en un perímetre de 20 quilòmetres. A partir de les 9 del matí d'avui ja ha convocat un nou Secopin. Estarem molt pendents.
0: També hem de destacar los avui que es complixen 35 anys de l'atemptat terrorista d'ETA a Mutxamel.
1: I enguany s'ha commemorat amb la celebració per primera vegada del Dia de les Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana. Un reconeixement per als valencians i valencianes que dins i fora del territori han sigut assassinats, ferits i han patit les conseqüències del terrorisme.
0: I de Ceuta, l'Audiència Nacional frena la instal·lació del campament al port de Ceuta.
1: Ha instat al Ministeri de Transports a que no s'habilite fins que resolga la petició cautelar demandada per el Sindicat Unificat de la Policia, que ha denunciat este campament. S'havien de traslladar 1.000 migrants de la platja del Trampolí.
0: Dels esports, les pluges que també han afectat el món esportiu amb la suspensió del partit entre el Llevant i l'Atlètic Club. La tronada va deixar impracticable la gespa del Ciutat de València. La Lliga busca ara una data per a poder encaixar eixe partit. Avui serà el torn del Villarreal, que visita un altre equip amb problemes, el Màlaga. Són ja les 6:03. Així és com es presenta de moment el dia. De seguida i aprofundim també, els donarem de seguida la previsió per a l'horatge. Volem saber què és el que ens espera per a les pròximes hores, passada esta nit tan complicada i amb tantes incidències. De seguida els ho relatem. En el comandament tècnic està Òscar Pellicer. Ens acompanyarem, com sempre, fins les 7 del matí, així en la ràdio pública. Anem ja amb tot.
2: Les notícies del matí. A Punt Ràdio.
3: Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà?
2: Perquè a esta casa considerem que les tradicions deuen perdurar. Les falles i totes les nostres festes són una cosa gran. Coneix-les.
4: Farem el possible per a mantindre-les vives i perquè seguisquen formant part de les nostres vides.
2: Les nostres festes, la nostra gent, la nostra història. La Flama, amb Loren Donat, a Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
0: El pronòstic de l'AEMET situava la pitjor part d'este episodi de tempestes i de fortes pluges a partir de les 9 de la nit i, efectivament, poc abans d'això ara el cel s'ha obert. Les tempestes han afectat, sobretot ara ho veuran, el Camp de Túria, a la Foia de Bunyol, l'Horta, també València Ciutat. Un diluvi que ha sigut tan gran que s'ha hagut d'interrompre la circulació de tota la línia de Metro València i el partit Llevant Atlètic Club, que havia de jugar-se a l'estadi Ciutat de València, Sofia, ha quedat suspès fins i tot abans de començar.
1: Sí, així és. Plovia, ara ho sentiran des de l'estació de Machado. Disculpen, no és la... No, sí, és la platja... La
0: pluja, sí, tenim aquest ambient de com plovia a nit a l'estació, dins l'estació de Machado, al barri de Benimaclet.
1: La forta pluja ha afectat l'estació del nord de València, on l'aigua ha traspassat el sostre, ha inundat l'andana de l'estació també. Almenys tres vols que havien d'aterrar a l'aeroport de València han hagut de ser desviats. El Miguel Hernández d'Elx, l'aeroport de Manises, ha quedat tancat per les inundacions. Dels acumulats, a més dels més de 90 litres, arreplegats a Xiva i Torrent en poc menys d'una hora. Destaquen també els 85 de l'Eliana, 84 a Vinalesa o vora 80 a Paterna i Alboraia. Les pluges han estat acompanyades de molts llamps, ràfegues de vent de 100 km per hora i inundacions locals.
0: El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha gestionat un total de 478 incidències relacionades amb aquestes tempestes. Només fins les 11 de la nit, APA i Porta, la policia local ha atès més d'un centenar. I a les 10 de la nit, a les 10:08, concretament, s'ha fet l'enviament de les alertes. Un alert que arribava als mòbils de tota la província de València. un missatge alertant del risc d'inundació davant de la situació de pluges generalitzades, per la qual cosa es demana evitar desplaçaments, allunyar-se de llits de rius i barrancs, respectar els talls de trànsit establits i també, en cas de veure incrementat el nivell d'aigua, accedir als pisos superiors de les plantes. A l'Loriguilla, al camp de Túria, la forta pluja caiguda sobre el municipi deixava també carrers anegats al polígon de la Reba. A Paiporta s'han reforçat les mesures de prevenció de vigilància dels punts més vulnerables i el consistori està pendent de manera permanent de l'evolució del barranc de Pollo, que a aquesta hora baixa molt carregat. Ara bé, asseguren que des de l'Ajuntament que en cap moment ha sigut preocupant el nivell de l'aigua. Diuen que el clavegueram, recentment estrenat després de la dana, ha costat a aquest clavegueram engolir l'aigua, que s'han registrat algunes incidències puntuals, però que els protocols han funcionat.
1: I al d'allà, les obres en la zona urbana, que encara estan en marxa, han permès verificar que l'aigua discorre cap a fora del municipi, segons ha dit l'alcalde Guillermo Luján. S'han produït inundacions per la intensitat de la pluja que s'han anat administrant de manera correcta, segons ha dit. A Torrent, l'alcaldessa Amparo Folgado feia este avís sobre el barranc de l'Horteta des de les instal·lacions de la policia local.
5: Es el gran olvidado en las actuaciones. ¿Por qué? Porque hemos visto perfectamente cómo esta noche el barranco de la Horteta llevaba mayor caudal que el barranco del Pollo. Y hay que recordar que el barranco de la Horteta y el del Pollo confluyen en la ciudad de Torrent. Pero en esta singularidad del barranco de la Horteta, que además es prioritario y debería ser prioritario, esa limpieza del barranco, esa eliminación de las cañas y esa labor que venimos reivindicando desde hace dos años, desde el 29 de octubre. Hoy se ha puesto de manifiesto que estamos en esa situación en la cual la prevención es la prioridad y la prevención tiene que ser una actuación real por parte del Gobierno de España.
0: Són les 6 i 9 minuts i en este context, en tot això que els estem contant, importantíssima la previsió de l'horatge. Avui fem passar Antonio Sánchez abans perquè ens faça una primera aproximació del que ens espera en les pròximes hores, de com estarà la situació. Es normalitza d'alguna manera? Hem de seguir, òbviament, pendents, però hem de seguir en alerta?
6: En principi sí, Alba, bon dia. Pel que fa al centre del territori, no tant, però avui sí que podrem veure pluges fortes en altres comarques, no? Com per exemple, ara mateix tenim a Vista Lonja activat cap al litoral sud de província de València i tot el litoral del sud, és a dir, de la província d'Alacant. I les comarques afectades són el Baix Segura, Baix Vinalopó, l'Alacantí, cap a la Marina Baixa, Marina Alta, part del Comtat, Ribera Baixa i la Safor. Ara per ara, i les comarques, tampoc descartem en algunes localitats de la Ribera Alta. Què està passant ara? Tenim un tempestes que són fortetes, la veritat, que es troben cap al Baix Segura, i també altres que estan sorgint entre l'Alacantí i la Marina Baixa. Veurem com aquestes tempestes es desplaçaran des de sud a nord, una situació diferent al que vam viure ahir, i es desplaçaran molt a prop de vora mar, és a dir, que es quedaran o mar endins o a prop de la costa, i per això són eixes localitats, eixes comarques, que es queden al litoral les que patiran els efectes i les que tenen la vista longe, no? Uh-huh. Així que, sobretot, molta precaució en localitats i comarques en les que estem acostumats a veure molta precipitació acumulada, com pot ser la Marina Alta, la Safor, perquè segurament amb el vent de Gregal i amb aquestes línies de tempestes que estem veient, no descartem que es formen tempestes en les pròximes hores. Així com hem dit també, al sud estarem també molt pendents perquè hi ha més tempestes cap a Múrcia, que també poden desplaçar-se al Baix Segura i al Baix Vinalopó. Aleshores, aquestes localitats també amb vigilància. A la resta, ara mateix tenim una xicoteta línia de ruixats, que no és en tempestes, tampoc és molt fort, que es troba cap a la plana del Requena, la Foia de Bunyol, i també està baixant ara mateix unes gotetes així a València, a l'àrea metropolitana, poca cosa, però veurem com no descartem un recarregament d'aixes tempestes, uh-huh, però que en principi deixaríem més pluja cap al centre i cap a l'oest. Veurem com que el fa a les pròximes hores, seguirem amb aquest ambient més inestable cap al litoral sud, en principi. Així que hacia València no descartem pluja, però ja no serà tan forta, més dèbil, i la mateixa situació cap al nord, no? De fet, cap al nord plourà avui poc o no molt. El que sí que tindrem és una jornada més carregada de núvols, així que amb temperatures més baixes que les d'ahir. Estem parlant de màximes entre els 22 i 26 graus. Així que avui sí que toca treure la jaqueta perquè notarem, sobretot, amb la diferència que hem tingut en les últimes setmanes i s'ha baixat el termòmetre.
0: No baixem, per tant, la guàrdia. Antonio, si no t'importa, després fem més previsió de l'horatge d'ací a aproximadament mitja hora.
6: Perfecte, així està bé.
0: Fins ara.
2: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: I vist el que ens espera en aquestes pròximes hores pel que fa a l'horatge, ja ens ha contat Antonio, molta precaució encara. Anem amb el punt en el que es troben totes aquestes incidències que els hem anat relatant que ens ha deixat la nit. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat fa apenas una hora, un parell d'hores, que ha actualitzat les alertes per fenòmens meteorològics i que ha posat fi a les alertes vigents a la província de Castelló i també a la de València, donant per finalitzat el nivell taronja per tempestes a l'interior nord i per pluges a l'interior nord i litoral nord. Sofia, com està la situació a hores d'ara?
1: Doncs amb les alertes apagades i quan la població comença un nou dia laboral, cal parar molta atenció als efectes que les pluges han provocat per no veure'ns afectats. Comencem pel transport i la mobilitat. L'aeroport de Manises, que ahir va haver de desviar vols, torna a estar operatiu, i l'aeroport d'Alacant, que va ser un dels que va rebre algunes de les arribades desviades, ja funciona també a ritme normal. No han transcendit incidències destacables quant als ports de València, Sagunt o Castelló, i pel que fa a les carreteres, a hores d'ara, segons la DGT, les principals vies no presenten incidències destacables i els passos inferiors de la ciutat de València, com el pas inferior de la B21, sentit València, ja està obert, i l'entrada eixida amb dos sentits de la CB35, sentit Ademús, també està totalment oberta. Això pel que fa a les carreteres que depenen de la DGT. Altres túnels de la ciutat de València continuen en revisió per part de la policia local i el personal tècnic. Encara no hi ha un balanç dels túnels reoberts i sí que els demanem, en este cas, que circulen amb precaució. Quant a Metro València, les línies L3 i L9, de moment, en les estacions, entre les estacions de Machado i Benimaclet, els trens no circulen. I pel que fa a la resta de línies, el servici està desenvolupant-se des de primera hora del matí amb 25 incidències en totes les línies i cal informar-se. Metro València recomana informar-se abans de planificar el dia, d'anar a les estacions. Quant a les classes, els ajuntaments de Carcaixent, l'Alcúdia i Alberic, també l'IES de Benifaió, que està en zona inundable, han informat que se suspenen les classes, una mesura que també ha adoptat el Consistori de València en els centres escolars de les pedanies del sud. L'Ajuntament de Bétera ha informat de la suspensió de les classes, també en el municipi, així com de les activitats municipals lúdiques i esportives a l'aire lliure, i també tanca parcs, jardins, el cementeri municipal i el poliesportiu. I en la província d'Alacant s'ha suspès l'activitat escolar a Elx, Oriola i Santa Pola, segons fonts municipals i de la Generalitat. I en el cas d'Elx i de Santa Pola, les classes s'han cancel·lat fins les 3 de la vesprada. S'ha decretat també el tancament de parcs, horts, jardins i instal·lacions esportives en aquestes localitats, Elx i Santa Pola. I el consistori de Torrevella també ha decidit suspendre les activitats a l'aire lliure, tancar parcs i jardins, i ha aconsellat a la població evitar desplaçaments. Per la resta, llevat d'alguna modificació d'última hora, que en molts casos s'està valorant perquè a hores d'ara en alguns centres està començant a valorar-se quines han sigut les afeccions per la pluja, normalitat. A falta de... Cal estar molt pendent.
0: Cal estar pendents, revisar també els missatges que ens facen arribar els consistoris de cada localitat. Els mantindrem informats i informades. També hem de tancar este capítol que hem dedicat a les pluges parlant de la pitjor de les notícies. Els serveis d'emergència han localitzat esta matinada el cos sense vida d'un home vora 500 metres d'on havia sigut arrossegat per l'aigua dins del seu vehicle. Ha passat a Barcelona en una riera a Olivella, la comarca del Garraf. Catalunya està a hores d'ara en avís roig per tempestes i esta és la víctima mortal que els hem de contar a aquestes hores del matí.
2: Açò són les notícies del matí. A Punt Ràdio.
0: 26 hores després de declarar-se l'incendi de Tuéjar quedava estabilitzat a nit gràcies en part a la pluja. El balanç provisional és de 835 hectàrees cremades. La causa de l'incendi ja se sap que ha sigut el factor humà o una negligència o intencionat.
1: Amb intensitat torrencial i convertida en tota una benedicció. A les 6:30 de la vesprada arribava la pluja més ben rebuda a Tuéjar en els últims 65 anys per estabilitzar un incendi devastador. Les previsions s'havien complit. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències i Interior.
7: Tormentas con lluvias que han sido muy intensas en un periodo de tiempo muy corto, pero eso da unas garantías de que actualmente el incendio se pueda dar por estabilizado y por tanto se ha bajado también la situación de emergencia a una situación 1 y dejamos, por supuesto, unidades de bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios provinciales para estar atentos si por esta noche pudiera ocurrir algo.
1: L'UME ja s'ha retirat i s'ha reduït l'amplíssim dispositiu format per 20 mitjans aeris i 450 efectius de diferents cossos com els bombers de l'Ajuntament de València, de Castelló o dels consorcis d'Alacant i Castelló. Avança ara la investigació sobre l'origen de l'incendi focalitzat en una zona agrícola prop d'un barranc i es descarten les causes naturals. Pilar Bernabé és la delegada del govern.
8: Sí, és el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas, tanto si son si es provocado o si es consecuencia de una negligencia.
1: El foc ha cremat 835 hectàrees d'un gran valor ecològic pertanyent a la reserva de la biosfera declarada per la UNESCO.
0: Sí, 6:09 minuts. L'Audiència Nacional frena la instal·lació del campament al port de Ceuta. Ha instat el Ministeri de Transports a que no habilite fins que es resolga la petició cautelar demanada pel Sindicat Unificat de la Policia que ha denunciat este campament. S'havien de traslladar 1.000 migrants de la platja del Trampolín. Elpidia Beiber, bon dia.
9: Bon dia, Alba. La sala de lo contenciós administratiu de l'Audiència Nacional demana al Ministeri que aporte la resolució que habilita la instal·lació a este campament, així com tota la documentació referent. El passat 5 de setembre el govern central acordava l'ús de 7.000 metres quadrats de l'ampliació del port de Ceuta per acollir migrants. El SUP, el Sindicat Unificat de Policia, va recórrer aquesta decisió alegant raons de seguretat en una instal·lació crítica que l'ordre ministerial no s'havia publicat al BOE i per tant sol·licitava la suspensió com a mesura cautelar. L'Audiència, abans de resoldre sobre la cautelar, ha demanat ja la documentació al Ministeri però li ha informat que no es pot executar la resolució fins que adopte una decisió. Al Congrés...
10: Nacional ha paralizado el asentamiento del puerto de Ceuta.
11: Sabemos lo mismo que ustedes, lo mismo, exactamente lo mismo.
10: ¿Qué le parece la decisión?
9: El ministre Puente evita contestar, però el portaveu socialista Patxi López qui diu que no entén que es frenen les solucions. En Compromís Sumar, el diputat Alberto Ibáñez ha escrit en xarxes que és un colp d'estat, cal abolir l'Audiència Nacional. Este paraules, Alba, han rebut retrets per part d'alguns dirigents del PP, com ara el síndic a les Corts.
0: No és este l'únic assumpte judicial al voltant de Ceuta. La jutgessa de l'Audiència Nacional, que investiga l'entrada de migrants el 30 i 31 de juliol, el PIDE ha citat el president de Ceuta com a testimoni.
9: Sí, també ha citat com a testimoni l'excap de gabinet del delegat del govern, que va dimitir, recordem, la setmana passada. Hauran de declarar el 30 de setembre i 1 d'octubre, respectivament. La magistrada, a més, ha demanat informes sobre els avisos previs, la identificació dels efectius, la identificació del rostre dels efectius uniformats en la zona marroquina i l'assistència judicial a les grans companyies tecnològiques com ara Meta o Telegram per a seguir el rastreig dels comptes que alertaran de l'entrada, així com una anàlisi sobre el finançament de la mobilització.
0: Gràcies. El PIDEA no és l'única informació relacionada amb Ceuta que ens ha arribat en les últimes hores. El Congrés ha donat llum verda al decret d'ajudes econòmiques a la ciutat autònoma amb 309 milions d'euros. Govern i oposició continuen enfrontats pels expedients dels menors migrants. Anem a Madrid, Alba Rocher.
12: Sí, la crisi a Ceuta continua pujant de to, mentre que el govern ceutí critica l'executiu central en considerar que no saben quants migrants queden a la ciutat, el ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic, dona de termini fins al pròxim dimecres per atendre tots els expedients de reagrupació de menors.
13: Solamente aquellos que tengan derechos a protección internacional, derechos de asilo, son los que van a poder permanecer en nuestro país y los menores que no puedan ser reagrupados. El resto serán devueltos.
12: Però l'oposició ho té clar. Escoltem la portaveu del PP, Esther Muñoz, i la portaveu de Vox, Pepa Millán.
14: Los españoles pueden ver el tipo de personaje que parasita la Moncloa. Él está a sus listas de TikTok, a su música, y que le dejen descansar, que tiene derecho a tener vacaciones.
15: Aquí el gobierno no va a aportar ninguna solución porque no le interesa, no quieren incomodar a Marruecos, así que la única forma que tenemos de salvar Ceuta es echar al mismo gobierno que ha facilitado esta invasión.
12: Això sí, quasi tot el suport de la cambra, a excepció de Vox, per aprovar el paquet d'ajudes de 309 milions per a Ceuta.
0: Alba Rocher, gràcies. També Ceuta en el centre del debat en la sessió de control d'este dimecres al Congrés, amb durs retrets entre el líder del Partit Popular i el president del govern, Sofia.
1: Feijóo acusa a Sánchez de desprotegir els ceutins i el president diu que els populars només volen cronificar el problema de la crisi migratòria.
16: Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles?
17: Ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo. En realidad, su patriotismo, señor Feijóo, es de quita y pon. Es pura fachada.
0: Però la frase de les últimes hores i que ha encès la polèmica és esta. Preguntaven a Sánchez en corredors del Congrés sobre el miler de menors no tutelats que continuen als carrers de Ceuta. El president del govern responia.
18: Eso a vivas, pregúntale.
0: Respon la portaveu popular Esther Muñoz.
14: Bueno, pues los españoles pueden ver el tipo de personaje que parasita la Moncloa. Una persona que cuando hay problemas en su país, tira balones fuera, no va con él, no va con el Ceuta, no va con el España, no va con él los menores, él está a sus listas de TikTok, a su música, y que le dejen descansar, que tiene derecho a tener vacaciones.
0: No deixem el Congrés perquè fins a l'arena de la política ha votat l'última polèmica dels terrenys de joc. Aquesta setmana, en el partit contra l'Elx, el gest dels madrilenys Mbappé, Vinícius i Konaté, lluint a mitges una camiseta en suport de Ceuta, al Sarre Bombori. Anem de nou a Madrid, ens ho conta tot Belén Barrachina. Belén, bon dia.
19: Els tres jugadors del Real Madrid es van posar la camiseta mig enrotllada al pit i se la van llevar de seguida. Això s'ha interpretat com que no pareixien molt disposats a mostrar el seu suport a Ceuta i els futbolistes han rebut dures crítiques per part del Partit Popular. Escoltem la seva portaveu al Congrés, Esther Muñoz.
14: Que ellos tendrán que explicar por qué jugando en un partido español. Creo que algunos de ellos incluso tienen la nacionalidad española, pues tendrán que explicar por qué no quieren defender a España. En fin, yo creo que es una cuestión humanitaria y ellos tendrán que explicar por qué. A mí, sinceramente, me dio bastante vergüenza ajena, pero igual a ellos no.
19: Des del govern, però, eviten entrar en qualsevol polèmica. La ministra d'Educació i Esports, Milagros Tolón, reivindica els valors de l'esport.
20: Tampoco tengo nada que decir. Que le una decisión personal. Deporte es el deporte y los valores del deporte nunca, nunca se tienen que perder.
19: En la mateixa línia es pronuncia la ministra de Sanitat, Mònica García, qui critica també la dreta per la seua hipocresia, diu, en esta polèmica.
21: El tema de Ceuta ha sido utilizado de manera torticera nuevamente por la derecha. Lo que es hipócrita es hacer gestos de apoyo a Ceuta para intentar impedir que la normalidad de Ceuta llegue como hace el Partido Popular.
19: I tampoc entra el conflicte Compromís. Així s'ha expressat el seu diputat al Congrés, Alberto Ibáñez.
22: Ayudar a Ceuta no puede ser una proclama para dividir en base a sensibilidades de identidad nacional o incluso para espolear el racismo. La manera de ayudar a Ceuta sería trasladando a los niños a la península.
0: Anem amb més assumptes. Es complixen 35 anys de l'atemptat terrorista d'ETA a Mutxamel i enguany s'ha commemorat amb la celebració per primera vegada del Dia de les Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana. Un reconeixement per als valencians i valencianes que dins i fora del territori han sigut assassinats, ferits i que han patit les conseqüències del terrorisme. Magda Nicolau.
3: Ha sigut el primer acte del Dia de les Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana. El lloc, a Mutxamel, on fa 35 anys ETA va matar 3 persones amb un cotxe bomba, l'atac més mortal a la Comunitat Valenciana. Un reconeixement a 44 víctimes que perderen la vida, 14 en atemptats a la Comunitat Valenciana i 30 fora del territori. L'acte ha estat presidit pel cap del Consell, Juanfran Pérez Llorca.
4: Justícia, verdad y reparación para mantener siempre encendida la memoria y para expresar desde la unidad de las instituciones y de la ciudadanía nuestro respaldo permanente a quienes sufrieron el terrorismo.
3: Memòria viva per als familiars, com ara Anabel Jiménez, germana d'un dels policies assassinats a Mutxamel.
5: Y entonces vino mi marido y un vecino, me llevaron a la calle andando y me dijeron que mi hermano había fallecido.
3: Y Emilia Egea, vídua d'altra de les víctimes.
23: Has tenido que aprender a caminar sola y afrontarlo todo y salir para adelante.
3: També demana memòria viva Francisco Zaragoza, president de l'Associació de Víctimes del Terrorisme.
24: Que las nuevas generaciones conozcan lo ocurrido, porque recordar no significa vivir anclados en el pasado, significa aprender para que nada vuelva a suceder.
3: I evitar oblidar assassinats, ferits i supervivents.
0: I el d'este dimecres era un dia assenyalat en el calendari per a milers de jubilats i jubilades de la nostra comunitat. Des d'eixe dia, des d'ahir, es poden sol·licitar els viatges de l'Insert. Són les agències de viatges desbordants d'activitat. La crònica és de Mònica Artana.
25: Cues a les agències de viatges des de primera hora del matí. Les persones interessades en participar en el programa de viatges de l'Imserso trien avui la seua destinació. A la costa peninsular, les illes o circuits culturals. El programa ofereix enguany 153.000 places a la nostra comunitat. Gemma Querol és la propietària d'una agència de viatges de Castelló de la Plana.
26: Les illes, sobretot Canàries, i els culturals. Se van incrementant cada any les places, el que passa que cada vegada també entren més usuaris en el programa. Llavors la proporció sempre és cada vegada més gran, menos en diferència de que hi ha menys places i més usuaris.
25: Una possibilitat de viatjar en temporada baixa amb avantatges. El primer, l'econòmic, però també per agafar un descans més que merescut.
27: Són molt bons preus. Viatjar sempre és bonic, no? I sempre va bé.
28: Se sociabilitza molt, s'estan molta gent, se coneix gent.
25: Uns viatges que arrenquen un any més amb la crítica del sector hoteler que qüestiona la seva rendibilitat.
0: Anem ara a Elx. L'Ajuntament continua amb el control de les campes al voltant de l'aeroport. Requereix a 46 d'elles acreditar el compliment de les condicions tècniques necessàries per a la seva activitat. Ens ho conta Xavier Dempere des de la delegació d'Alacant. Xavier.
29: L'ús dels terrenys al voltant de l'aeroport com a campes per aparcar o llogar cotxes s'ha multiplicat els últims anys i l'Ajuntament d'Elx ha decidit controlar aquesta situació. Els propietaris hauran de presentar una memòria tècnica o hauran de tancar en 3 mesos. L'explica Caridad Martínez, regidora d'Obertures d'Elx.
30: En el plazo máximo de 3 meses nos remitan los titulares una memòria tècnica de l'activitat i una certificació que acredite que les condicions tècniques se cumplen en esas instal·lacions.
29: El passat abril, l'Ajuntament va prohibir l'instal·lació de noves campes. Ja n'ha inspeccionat prop d'un centenar i n'ha tancat algunes. L'associació veïnal vial de l'aeroport ha alçat la veu. Defenen que la majoria de campes es troben en terrenys rústics. Juanjo Mateo assegura que el descontrol és absolut.
31: Solo aquí, ara mismo, he contabilitat 177. ¿Cómo puede ser que un terreno agrícola, y solo para uso agrícola, esté asfaltado, hayan puesto muros?
29: L'Ajuntament prepara un pla especial per regular esta activitat econòmica al voltant de l'aeroport. I sembla que esta vegada va de bo.
0: I última parada a Vila-real, a la Plana Baixa, els bacs s'han convertit en un mal de cap per als veïns i veïnes del centre. Reclamen que es posi fi a un problema que es repeteix en diversos carrers i que asseguren va més enllà de l'estat de la calçada. La nostra companya Lídia Vicente s'ha traslladat fins allí. Bon dia.
32: Bon dia, Alba. Efectivament, circular pel centre de Vila-real s'ha convertit per a alguns veïns en una autèntica gimcana. Hi ha carrers al voltant de la plaça Major on els clots són cada vegada més habituals i els residents estan molestos. Expliquen que el problema no és només estètic, els preocupa sobretot la seguretat.
33: Muy deterioradas, pero no solo en el centro, a cualquier calle que vayáis podéis encontrarlo.
34: Las afueras, la zona de la cerámica, la zona detrás de la cerámica, luego el broquete.
1: aquí jo, hi socavones que és que no intentes passar con el cotxe perquè no vas a poder.
32: També la plaça Vallarri ha generat queixes en les últimes setmanes, sobretot entre les persones amb mobilitat reduïda després de la reforma exprés de la calçada.
2: Hay baldosas levantadas, alcantarillas que se mueven.
6: Pasan los coches y están toco atrás, traco atrás, traco atrás. I nos tienen nerviosos.
32: Ara els veïns esperen que les reparacions arriben als punts més afectats i que els carrers del centre recuperen a poc la normalitat.
7: Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo. Hi ha mil maneres de començar el cap de setmana, però cap té tanta força com la nostra. Desperta amb l'energia, el talent i la cultura del moviment associatiu més gran del món.
8: Sintoniseu el matí, obriu la finestra i escolteu a la vostra gent. Soc Ima Mateu i vos espere en Fem Banda.
7: L'actualitat, les entrevistes, la història i la millor música de les nostres bandes. Tots els dissabtes i diumenges de 7 a 10 del matí. Fem Banda. El programa de les bandes i les societats musicals en la ràdio de tots els valencians. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Les notícies del matí. Tot el que necessites saber a esta hora. Alba Requejo.
0: Són les 6:32. El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat fa apenes una hora les alertes per fenòmens meteorològics. Sofia Riego, bon dia de nou.
9: Bon dia de nou. Si posa fi a totes les alertes vigents a la província de Castelló i a la de València, dona per finalitzada l'alerta a nivell taronja per tempestes a l'interior nord de València i per pluges a l'interior i litoral nord.
0: Queda enrere una nit molt complicada, és la que s'ha viscut en moltes comarques de València, especialment a l'Horta i al Camp de Túria.
9: Ha plogut amb una intensitat extraordinària i com a resultat, persones atrapades, carreteres negades, ponts i túnels tancats i moltes complicacions a Metro València, que finalment ha hagut de tancar. L'aeroport de Manises també va interrompre la seva circulació, però ja està restablerta.
0: Ja està restablerta i també, segons Metro València, no circulen els metros de les línies 3 i 9 entre les estacions de Machado i Benimaclet, però amb retards i incidències, Sofia, continuen la resta de línies.
9: Sí, sí, continuen les línies obertes amb incidències, recordem. Des de Metro València el que recomanen és que abans d'iniciar un viatge ens informem a través del seu web de quin és l'estat de la línia que volem agafar. També cal parar atenció a les carreteres i a les vies a la ciutat de València. Hi ha túnels que a nit van haver de ser tallats i carrers que ara mateix estan en revisió per part de la policia i el personal tècnic.
0: El fort aiguat ha fet créixer també amb força els barrancs de l'Horta. En punts com Xiva o Torrent s'han registrat més de 90 litres per metre quadrat i de Catalunya, on l'avís per tempestes és roig, ens arriba la pitjor de les notícies, la mort d'un home arrossegat per l'aigua en una riera a Olivella, la comarca barcelonina del Garraf. I amb la pluja, Tuéjar es prepara per tercer dia consecutiu ja. El foc continua actiu, però des de anit i gràcies a aquesta pluja ja està estabilitzat.
9: Així és, durant la vesprada d'ahir va ploure sobre la zona zero de l'incendi, una pluja molt benvinguda, i ara mateix el balanç de l'incendi és de 835 hectàrees cremades en un perímetre de 20 quilòmetres. A partir de les 9 del matí d'avui ja ha convocat un nou SECOPI, estarem pendents.
0: N'estarem pendents. També els contem que es complixen 35 anys de l'atemptat terrorista de Mutxamel.
9: I enguany s'ha commemorat amb la celebració per primera vegada del Dia de les Víctimes del Terrorisme de la Comunitat Valenciana, un reconeixement per als valencians i valencianes que dins i fora del territori han sigut assassinats, ferits o han patit les conseqüències del terrorisme.
0: I sobre Ceuta, també els contem que l'Audiència Nacional ha frenat la instal·lació del campament al port de la ciutat autònoma.
9: Ha instat l'Audiència Nacional al Ministeri de Transports a que no habilite este campament fins que es resolga la petició cautelar demanada pel Sindicat Unificat de la Policia, que ha denunciat esta instal·lació. S'havien de traslladar 1.000 migrants des de la platja del Trampolín.
0: Quan són les 6 i 36 minuts, tornem a mirar a l'horatge, a mirar al cel. Avui és molt important aquesta previsió, així que volem saber què els que ens esperen les pròximes hores. Antonio Sánchez, bon dia de nou.
4: Bon dia,
0: Alba. Gràcies per l'esforç d'esta doble connexió. Què és el que ens espera? A què hem d'estar pendents durant les pròximes hores en esta jornada?
4: Avui hem d'estar pendents, sobretot cap al litoral sud. Sembla que les tempestes es despassaran i es sorgiran en aquestes comarques. És a dir, avui tenim a Vista Aronja cap a la Safor, cap a la Marina Alta, la Ribera Baixa, també a la Marina Baixa, a l'Alacantí, al Baix Segura i al Baix Vinalopó. De fet, ara mateix tenim tempestes que han afectat en les últimes hores cap al Baix Segura, l'extrem sud. No descartem que tornen perquè tenim moltíssima activitat cap a Múrcia, sobretot a la zona de litoral, i també tenim una línia de tempestes que està desplaçant des de l'Alacantí cap a la Marina Alta, és a dir, que ara mateix està travessant la Marina Baixa. No és molt activa, però hem de vigilar-la perquè això pot canviar, i n'hi ha un altre focus xicotet cap a la Safor i la Marina Alta, que és molt paregut al del dimecres passat, i que ja saben que si en aquesta zona tenim algun focus es despassarà amb el vent de gregal, i quan arribi a la costa pot deixar acumulats també importants. Així que avui és una jornada en la que sobretot el litoral sud serà on estan aquestes tempestes. A la resta no descartem pluja, però serà ja de tipus un poc més dèbil i un ambient, la veritat és que encara carregat de núvols i també més fred, més de tardor. Avui les temperatures baixaran respecte a ahir, es notaran molt la baixada, màximes que només estaran entre els 22 i els 26 graus. Només tindran unes estones de sol cap al nord, a la resta no veurem molt el sol avui. I per una altra banda, també hem de parlar del que està passant ara mateix cap a l'oest, perquè tenim una situació de molta inestabilitat cap a Castella-La Manxa, que està afectant puntualment al centre del territori, a la Prat i el Requena, a la Foia de Bunyol i així també a l'Horta, però deixant molt poca pluja. No obstant això, hem de també vigilar esta inestabilitat que és la projecció de la massa d'aire fred que es troba damunt de nosaltres i que també podria deixar en les pròximes hores, quan la temperatura puja, un poc més de tempestes associades a aquesta bosseta d'aire fred. Així que ara per ara sembla que els ulls estan més posats avui cap al litoral sud en tot cas, però la resta hem d'estar vigilants i tranquils, però amb una certa vigilància sempre.
0: Però informats i informades en tot cas.
4: Exacte.
0: M'agradaria fer un esment especial a totes aquestes zones que aquesta nit han patit més fortament aquestes tempestes, aquestes pluges, les hem patit així a l'Horta, aquesta zona d'Anna. En principi, totes aquestes zones poden respirar d'alguna manera. Avui ja és dia un poc de veure els efectes i de anar arreglant-los, però meteorològicament parlant la previsió és més tranquil·la, per tant, en aquestes zones.
4: És un poc més tranquil·la cap ací. No descartem algun ruixat puntual durant el dia. Tindríem moltíssima inestabilitat, així que la pluja apareixerà, segur.
0: Però no serà la torrencialitat, no?
4: No serà la d'ahir, no. En principi, no. Si apareix alguna tempesta, no descartem que sí que deixi de manera molt localitzada, molt puntual, alguns acumulats importants, però ja no arribarem a aquesta torrencialitat ni tampoc a aquesta aquest abast, no? Perquè va deixar moltíssimes zones amb pluja molt torrencial. Així que en principi no, si apareix alguna tempesta avui, sobretot cap a l'Horta, Camp de Túria, serà un poquet més puntual.
0: Doncs Antonio Sánchez, moltes gràcies. Avui, importantíssima aquesta informació de l'horatge, n'estarem pendents i importantíssim també seguir-la des de les finestres d'Apunt. Gràcies.
4: Exactament, a tu.
0: Bon dia.
7: Apunt Ràdio. Les notícies del matí. Alba Requejo.
0: Són les principals incidències que hem tingut en les últimes hores, les que anem ara a repassar. Ja els contaven que el pronòstic de l'AEMET situava la pitjor part de l'episodi de tempestes i de pluges fortes a partir de les 9 de la nit d'ahir, i efectivament, poc abans d'eixa hora, començaven eixes tempestes que han afectat sobretot el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, l'Horta i també la ciutat de València. Això que estàs sentint és torrent. El diluvi ha sigut tal que s'ha hagut d'interrompre la circulació de tota la línia de Metro València i s'ha suspès el partit del Llevant Atlètic Club, que havia de jugar-se a l'estadi Ciutat de València. Sí que plovia, i ara ho sentiran també, a l'estació de Majado, al barri de Benimaclet. La forta pluja ha afectat també l'estació del nord de València, on l'aigua ha traspassat el sostre, inundant l'andana de l'estació. Almenys tres vols que havien d'aterrar a l'aeroport de València a Manises han hagut de ser desviats i l'aeroport ha quedat finalment tancat per inundacions. Dels acumulats ja els hem avançat en l'oratge, però els repetim, són més de 90 litres els que s'han arreplegat en menys d'una hora a Xiva i a Torrent, també 85 a l'Eliana, 84 a Vinalesa, vora 80 a Paterna i Alboraia. Les pluges han estat acompanyades de molts llamps, de ràfegues, de vent de fins a 100 km per hora i d'acumulats ja els hem avançat en l'oratge, però els repetim, són més de 90 litres els que s'han arreplegat en menys d'una hora a Xiva i a Torrent, també 85 a l'Eliana, 84 a Vinalesa, vora 80 a Paterna i Alboraia. Les pluges han estat acompanyades

0: i a Paiporta. La policia local n'ha atès més d'un centenar. Esta nit s'ha hagut de fer un nou enviament de les alertes. Ha arribat cap a les 10 i 8 hores de la nit als mòbils de tota la província de València. Era un missatge alertant del risc d'inundacions i demanant evitar desplaçaments, allunyar-se de rius i barrancs i també, en cas d'incrementar-se el nivell d'aigua, accedir als pisos superiors. També han hagut molts problemes a la zona del Camp de Túria, a l'Origuilla. La forta pluja caiguda sobre el municipi ha deixat els carrers anegats al polígon de la Reba. A Paiporta s'han reforçat les mesures de prevenció i la vigilància dels punts més vulnerables. El consistori està pendent de manera permanent de l'evolució del barranc de Pollo, que a esta hora baixa carregat. Ara bé, asseguren des de l'Ajuntament que en cap moment ha arribat a ser preocupant el nivell de l'aigua. A Aldaia, les obres de la zona urbana, que encara estan en marxa, no estan finalitzades, han permès de moment verificar que l'aigua discorre cap a fora del municipi. Segons ha explicat l'alcalde, s'han produït inundacions per la intensitat de la pluja, però s'han anat, a dir l'alcalde, administrant de manera correcta. I a Torrent, l'alcaldessa Amparo Folgado feia este avís sobre el barranc de l'Horteta des de les instal·lacions de la policia local.
1: Es el gran olvidado en las actuaciones. ¿Por qué? Porque hemos visto perfectamente cómo esta noche el barranco de la Horteta llevaba mayor caudal que el barranco del Pollo. Y hay que recordar que el barranco de la Horteta y el del Pollo confluyen en la ciudad de Torrent. Pero en esta singularidad del barranco de la Horteta, que además es prioritario y debería ser prioritario, esa limpieza del barranco, esa eliminación de las cañas y esa labor que venimos reivindicando desde hace dos años, desde el 29 de octubre. Hoy se ha puesto de manifiesto que estamos en esa situación en la cual la prevención es la prioridad y la prevención tiene que ser una actuación real por parte del Gobierno de España.
0: Anem amb l'actualització del que sabem a estes hores. Ja els hem contat que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha actualitzat les alertes per fenòmens meteorològics. Ha posat fi al voltant de les 4 de la matinada a totes les alertes vigents a la província de Castelló i a la de València. Ha donat per finalitzada l'alerta a nivell taronja per tempestes a l'interior nord i per pluges a l'interior litoral i nord. Amb aquestes alertes apagades, per tant, comença ja este nou dia laboral i cal parar atenció a aquests efectes. Comencem pel transport i per la mobilitat. L'aeroport de Manises, els hem contat que ahir va haver de desviar vols, de moment torna a estar operatiu, i l'aeroport d'Alacant, que va ser un dels que va rebre alguns d'eixos vols, algunes de les arribades, també funciona ja a ritme normal. No han transcendit de moment incidències destacables quant als ports de València, de Sagunt i de Castelló, i pel que fa a les carreteres, de seguida actualitzarem la informació, però de moment no es presenten incidències destacables o no se n'ha informat. Sobre els passos inferiors de la ciutat de València, com el pas inferior de la B21 en sentit València, els informem que ja està obert. També està totalment oberta l'entrada i eixida en els dos sentits de la CB35 en sentit Ademús. També hi ha altres túnels de la ciutat de València que van haver de ser tancats. De moment continuen en revisió per part de la policia local i el personal tècnic. Encara no hi ha un balanç d'aixòs túnels reoberts. Per tant, els demanem que circulen, en este cas, amb precaució, i si han d'eixir encara de casa, que tracten de fer-ho amb temps per les possibles incidències que puguen trobar-se. Quant a Metro València, les línies 3 i 9 són de moment les que, segons informa Metro València, no estan circulant. Pel que fa a la resta, el servei està desenvolupant-se des de primera hora del matí, no amb normalitat, amb certes incidències en totes les línies, per tant cal també informar-se pels canals oficials. I quant a les escoles, de moment sabem que n'han suspès classes els ajuntaments de Carcaixent, de l'Alcúdia i d'Alberic, també un IES de Benifaió que es troba en zona inundable. L'Ajuntament de València també ha adoptat eixa mateixa mesura als centres de les pedanies del sud. L'Ajuntament de Bétera ha suspès també les classes a tots els centres del municipi, també a la província d'Alacant, on els hem contat que és cap al sud, cap a on està anant aquest episodi de tempestes i al que caldrà parar atenció en les pròximes hores. Bé, doncs a la província d'Alacant s'ha suspès l'activitat escolar a Elx, a Orihuela i a Santa Pola, segons informen des de la Generalitat. En el cas d'aquestes dues últimes localitats, Elx i Santa Pola, les classes s'han cancel·lat fins a les 3 de la vesprada. També s'han tancat parcs i Petits Jardins. I Torrevieja és l'última de les localitats que ens informa, ens ha informat de moment d'aquest

0: tancament d'eixa suspensió de les classes. Un apunt més que ens deixa aquest episodi de pluges, en este cas a Catalunya, on estan en avís roig, i és la mort d'un home. Ha perdut la vida esta matinada, s'ha trobat el seu cadàver. Va ser arrossegat per una riuada a Olivella, a la comarca del Garraf, a Barcelona, quan es trobava en el seu vehicle. El cos l'han trobat a uns 500 metres del punt on va ser perduda la pista d'este home.
1: Les notícies del matí. Alba Requejo, a Punt Ràdio.
0: 26 hores després de declarar-se l'incendi de Tuéjar, quedava estabilitzat gràcies a la pluja. En part, el balanç provisional són 835 hectàrees cremades. La causa de l'incendi ja se sap, ha sigut el factor humà o una negligència o ha sigut intencionat. A les 6 i mitja de la vesprada arribava la pluja més ben rebuda a Tuéjar en els últims 65 anys per a estabilitzar un incendi que estava sent devastador. Les previsions s'havien complit. Juan Carlos Valderrama, conseller d'Emergències i Interior.
2: Tormentes con lluvias que han sido muy intensas en un periodo de tiempo muy corto, pero eso da unas garantías de que actualmente el incendio se pueda dar por estabilizado y, por tanto, se ha bajado también la situación de emergencia, una situación 1, y dejamos, por supuesto, unidades de bomberos forestales de la Generalitat y de los consorcios provinciales para estar atentos si por esta noche pudiera ocurrir algo.
0: Efectivament, un dispositiu ha quedat treballant durant la nit, però és cert que l'hume s'ha retirat i que s'ha reduït aquell dispositiu que estava format ja per més de 450 efectius. Mentrestant, avança la investigació sobre l'origen de l'incendi i està focalitzada ara mateixa en una zona agrícola prop d'un barranc. De moment, el que està clar és que es descarten les causes naturals. Ho explica Pilar Bernabé, delegada del Govern.
3: Sí, es el factor humano. Ahora todas las líneas de investigación están abiertas, tanto si son, si es provocado o si es consecuencia de una negligencia.
0: El foc ha cremat 835 hectàrees de gran valor ecològic, 835 hectàrees que pertanyen a la reserva de la biosfera declarada per la UNESCO. També les persones desallotjades van poder tornar a ir a les seues cases. El veïnat recupera a poc la normalitat, però és cert que el foc ha deixat una empremta profunda en vivendes, en negocis i en un entorn natural que tardarà, diuen, dècades a recuperar-se. La crònica és d'Iñaki Espeso.
4: Toca tornar a casa per als usuaris del càmping de Tuéjar i els residents de la colònia Benajever. És el cas del propietari del seu restaurant.
5: Ya es un poquito que hemos llegado, ya estamos descargando todavía las cosas del coche y vamos a ver si hacemos la vida normal. Si esto hubiese pasado hace un par de semanas, el camping estaba lleno.
4: També els 7 evacuats que quedaven a l'aldea Fuente de Cabera.
6: Ahí nos sacaron enseguida, nos dijeron salir de aquí. Y ya teníamos cosas preparadas y no fuimos.
4: Al nucli de Tuéjar no es va ordenar l'evacuació, però molts veïns pròxims a la muntanya van passar hores amb les maletes preparades. Ara preocupa també l'impacte sobre propietats, explotacions i negocis.
6: Estamos devastados. Esto es el pulmón de la serranía y ahora, pues la verdad es que muy apenados.
7: Es duro, pero bueno, como todo, hay que seguir. Nos levantamos mañana y seguimos hacia adelante.
4: I queda una ferida més difícil de tancar. El foc ha afectat la reserva de la biosfera de l'Altúria, un espai natural que forma part del paisatge i de la vida d'estos pobles. Manuel Cubel és el regidor de turisme de Tuéjar.
8: Porque hay algunos árboles endémicos en esta zona y toda la ribera del río también es reserva de la biosfera.
4: La recuperació completa del bosc pot necessitar dècades. Un impacte ambiental, però també econòmic, social i emocional.
1: Les notícies del matí. Les coses són com passen.
0: L'Audiència Nacional frena la instal·lació del campament al port de Ceuta. Ha instat al Ministeri de Transports a que no habilite este campament fins que es resolga la petició cautelar demanada pel Sindicat Unificat de la Policia, que ha denunciat este campament. S'havien de traslladar 1.000 migrants de la platja del Trampolín fins ací. Ara, la sala contenciosa administrativa de l'Audiència demana al Ministeri que aporte la resolució que habilita aquesta instal·lació, així com tota la documentació referent. Al Congrés, el ministre Puente evita contestar.
9: Nacional ha paralizado el asentamiento del puerto de Ceuta.
10: Sabemos lo mismo que ustedes, lo mismo, exactamente lo mismo.
9: ¿Qué le parece la decisión?
0: El portaveu socialista Patxi López ha dit que no entén que es frenen les solucions a la situació que hi ha a Ceuta. En Compromís, Sumar, el diputat Alberto Ibáñez ha escrit colp d'estat, cal abolir l'Audiència Nacional, unes paraules que han rebut retrets per part d'alguns dirigents del PP, com ara el sindical Escorts. A més, la jutgessa de l'Audiència Nacional, que investiga eixa entrada de migrants el 30 i el 31 de juliol, ha citat el president de la ciutat autònoma com a testimoni, també l'excap de gabinet del delegat del govern, que va dimitir la setmana passada. La magistrada ha demanat també informes sobre els avisos previs, la identificació dels efectius uniformats en la zona marroquina i l'assistència judicial a les grans companyies tecnològiques com ara Meta o Telegram. El Congrés, mentrestant, ha donat llum verda al decret d'ajudes econòmiques a Ceuta, 309 milions d'euros. Govern i oposició continuen enfrontats pels expedients dels menors migrants. Alba Rocher, Madrid.
11: Sí, la crisi a Ceuta continua pujant de to, mentre que el govern ceutí critica l'executiu central en considerar que no saben quants migrants queden a la ciutat. El ministre Ángel Víctor Torres, comandament únic, dona de termini fins al pròxim dimecres per atendre tots els expedients de reagrupació de menors.
12: Solamente aquellos que tengan derechos a protección internacional, derechos de asilo, son los que van a poder permanecer en nuestro país y los menores que no puedan ser reagrupados. El resto serán devueltos.
11: Però l'oposició ho té clar. Escoltem la portaveu del PP, Esther Muñoz, i la portaveu de Vox, Pepa Millán.
13: Los españoles pueden ver el tipo de personaje que parasita la Moncloa. Él está a sus listas de TikTok, a su música, y que le dejen descansar, que tiene derecho a tener vacaciones.
14: Aquí el gobierno no va a aportar ninguna solución porque no le interesa, no quieren incomodar a Marruecos, así que la única forma que tenemos de salvar Ceuta es echar al mismo gobierno que ha facilitado esta invasión.
11: Això sí, quasi tot el suport de la cambra, a excepció de Vox, per aprovar el paquet d'ajudes de 309 milions per a Ceuta.
0: La informació esportiva la comencem també parlant dels efectes de la pluja. Josep Carbonell, bon dia.
15: Bon dia. La gran quantitat de pluja que va caure sobre la ciutat de València va obligar a suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club. Amb el terreny de joc negat i la gent buscant refugi des de l'estadi, la Lliga va anunciar la suspensió de l'enfrontament. De moment encara no s'ha anunciat la data en la que podrà disputar-se. Sí que es van jugar la resta de partits en la primera divisió. El líder, el Futbol Club Barcelona, va tornar a demostrar que està en un moment 2 de forma. 7-2 es va imposar al Racing de Santander. La llarga llista de golejadors la va encapçalar Rafinha, que en va marcar 3, dos d'ells de penal. Un doblet va firmar Cancelo, mentre que també va sumar Gabriel Jesús i Lamine Yamal per a tancar una nova victòria del líder invicte de la primera divisió. El Racing en cap moment va baixar els braços i van marcar dos gols gràcies a Maguet i Zabiri. Tampoc va tenir massa problemes l'Atlètic de Madrid per imposar-se a l'Osasuna. Els de Simeone van guanyar 4-0 amb els gols de Jonathan David, que va aprofitar un doble remat. En la represa, Kangin Lee va firmar el segon. Lenormand ampliava les diferències amb el tercer i Alex Baena va tancar la golejada amb una jugada de gran qualitat. L'altre equip que està firmant un inici de temporada espectacular és el Sevilla. A nit s'imposaven per 0-1 al Deportivo de A Coruña. El jugador del planter, Miguel Sierra, va ser l'autor del gol després d'una gran jugada de Stasin. Els gallecs van encaixar la primera derrota de la temporada en un partit que encara se'ls va complicar més amb l'expulsió d'Angelinho. El Sevilla, per contra, dorm en lloc Champions. I ahir va ser també una jornada de futbol europeu, i a més, amb sorpresa. El Celta va caure per 0-1 en la seva visita a l'Omonia de Xipre, partit amb domini i ocasions per als gallecs, però que es va decidir amb un golàs dels xipriotes en el minut 88. I esta nit tindrem més futbol, el Villarreal visita el Màlaga, dos equips amb problemes que buscaran una victòria per eixir de jocs de descens. En els groguets, el seu entrenador, Íñigo Pérez, assegurava que no tem una possible destitució.
16: Sobre el tema de los entrenadores y por dónde se rompe la cuerda, no sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones.
17: Estoy de ánimo pleno, con la misma ilusión que el primer día, el mismo entusiasmo.
16: Tenemos un obstáculo delante y lo que hay que hacer es sacar el martillo y hacer la arena de playa, ¿no? Llenos de energía otra vez, sabiendo que tenemos una nueva oportunidad para ver si conseguimos celebrar juntos una victoria.
15: En els andalusos, el tècnic Juanfran Funes es va mostrar segur que el Villarreal eixirà més pronte que tard de la part baixa.
18: Si el Villarreal es capaz de hacer la primera hora del otro día que hicieron contra el Betis durante 90 minutos,
19: va a ser un equipo que va a estar entre los mejores de España. Nosotros queremos tener opciones de ganar este partido, hay algo que parece que tenemos bastante claro, vamos a necesitar más de 2 goles.
15: El enfrentamiento es disputará la Rosaleda a partir del 9 de la nit.
0: Importantíssima també estarà la informació del trànsit. Volem saber com se circula les carreteres a aquestes hores i quines incidències ens deixa aquesta complicadíssima nit de tempestes. Sonia López, bon dia.
20: Hola, bon dia. Bé, doncs comencem pel que és l'actualització quant a les carreteres en relació a l'episodi de fortes pluges de nit. Este matí, fa una estona, hem parlat amb la Direcció General de Trànsit i ens deien, ens comuniquen que a hores d'ara no hi ha cap carretera tallada principal a causa de la pluja. A nit sí que van haver problemes, sobretot a passos inferiors que es van inundar. Un exemple, Alba, va ser la B21, l'entrada nord a València, des de l'inici de la pluja fins les 2 de la matinada. També, per exemple, a l'A7, a la zona de Silla Picassent, es va tallar un carril per l'aigua. A l'A7, a Sagunt, també a causa de la pluja hi hagué un accident, un camió va fer la tisora en sentit Alacant i es va tallar 2 carrils entre les 11 de la nit i la 1 de la matinada. I també abans de les 10 de la nit, de fet estàvem en l'informatiu de Punt Notícies Nit, ens comentava la nostra companya Reis Juan, que estava circulant per la CB35, la pista de música a l'altura de l'Eliana, la Pola i Vallbona, s'havien format bases d'aigua que impedien la circulació temporal. Temporalment també es va tallar ahir el trànsit, però com diem, a hores d'ara no hi ha carreteres principals, vies principals tallades per culpa de la pluja. L'única carretera, Alba, que continua tallada és la CB390 per l'incendi de Tuéjar. Això pel que fa a les carreteres.
0: Tenim també transport.
20: Transport, Renfe. A nit també van haver molts problemes a causa de la pluja. El que ens informen des de Renfe, comuniquen a través dels seus canals oficials de comunicació, és que a causa de les incidències registrades per climatologia adversa i les fortes pluges del dia d'ahir, avisen que el servici del nucli de Rodalia de València es pot veure afectat i patir modificacions en el servici. Pel que fa a la línia C2, València-Xàtiva, informaven també a primera hora que ja s'ha recuperat la tensió entre Silla i Almussafes, que queda solucionada la incidència, i que els trens de la línia funcionen amb normalitat. També van haver problemes ahir d'averia d'infraestructura per la pluja a la línia C3, C6 i C1. Pel que fa al tram d'Alacant, no hi ha problemes i quant a Metrovalència se recupera la circulació, però avisen que poden haver problemes perquè han estat tota la nit treballant per a solucionar incidències provocades per la pluja. Ha arrencat el servici, Alba, però estiguem pendents perquè poden haver complicacions durant el matí.
0: Informar-se abans d'eixir de casa, ho estem dient durant tota la jornada. Així tanquem este informatiu i molt marcat per eixes pluges. Ara continuen amb Matí Directe i la resta de programació de la ràdio pública. Fins demà. Adeu.
1: Són les 7 del matí. Així comença l'actualitat de la jornada. Amb Sergi Olcina.
21: Les 7 del matí en punt. Bon dia. Deia el genial escriptor britànic Oscar Wilde que avui en dia la gent coneix el preu de tot, però el valor de res. I quina gran veritat, perquè actualment mirar l'etiqueta de la compra o obrir l'aplicació del banc s'ha convertit també en un esport de risc. Comencem el matí mirant de reull a la cartera en una jornada on el cost de la vida torna a colpejar l'economia de les famílies valencianes. També mirem el cel i les conseqüències que el temporal d'ahir ens ha deixat, com no, l'incendi de Tuéjar. Però si no teníem prou amb la tornada a l'escola més cara de la història, avui el preu de la llum es dispara un 15% i es planta en els 127,41 euros per megawatt hora. Un nou pic en el mercat energètic que ens avisa sense anestèsia de la tardor de butxaques apretades que tenim a la cantonada, sobretot en una nit com la que hem passat i la que vam encarar, precisament necessitant alguns recursos elèctrics. En gran part de la ciutat de València no hi ha llum, els semàfors no funcionen i les circumstàncies són les que són després de les tronades d'última hora. Però és que fer la llista de la compra, omplir el depòsit del cotxe o encendre els electrodomèstics s'està tornant un autèntic sudoku per arribar a final de mes. És una asfíxia que es trasllada de ple també a les carreteres, perquè passar pel sortidor estos dies també és un calvari. Per a que es feu una idea de com d'apretades estan les butxaques davant d'esta tardor, el litre de gasolina 95, per exemple, ja ronda els 1,90 euros de mitjana i el gasoil es col·loca en els més dels 2 euros. I això tirant per barat. Si tornem la vista enrere, l'any passat tancàvem l'exercici amb un preu mitjà de la gasolina d'1 euro amb 49 cèntims. Una barbaritat de diferència que es traduïx en pràcticament de 18 a 20 euros més cada vegada que omplim un depòsit de 50 litres. És a dir, que moure el cotxe per anar a treballar, avui amb prudència, per favor, perquè les carreteres i alguns passos subterranis no estan en condicions, ens costa vora 430 euros més a l'any que fa 12 mesos. Un deute invisible que dinamita qualsevol pressupost domèstic ja ajustat de per si. Prepareu el cafè, que tampoc està barat, perquè avui ens caldrà analitzar molt bé com és aquest inici de curs tan costós i mirar al nostre voltant davant d'un dijous que encara es manté advers en quant a la meteorologia.
1: Matí directe. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
21: A tot això són les 7 i 3 minuts del matí d'este dijous 17 de setembre de 2026 i arrenquem este temps d'actualitat a la ràdio autonòmica amb la mirada posada de ple també en l'evolució de l'actualitat més pròxima, començant, entre altres coses, no només pels resultats de les pluges i les conseqüències, sinó per l'última hora que ens arriba des de la comarca dels Serrans. L'incendi es donava per estabilitzat a les 8 de la vesprada i les pluges, ara vos ho contarem, han ajudat prou. El foc cremava 1.000 hectàrees, vora 1.000 hectàrees en un perímetre de 20 quilòmetres i es va originar en una parcel·la agrícola. Les primeres investigacions apunten a que el factor humà és la causa de l'incendi. Però, afortunadament, les pluges caigudes han aliviat també els efectes del foc, i si és l'aspecte positiu. Paral·lelament, la temperatura política puja al màxim a la ciutat de València, on, si no passa res i es suspèn, a les 10 i mitja del matí arranca l'Ajuntament el debat sobre l'estat de la ciutat. L'alcaldessa, Maria José Català, defensarà la seva gestió de l'últim any davant d'una oposició formada per Compromís i el PSPB, que arriba prou crítica acusant l'executiu de convocar el ple de pressa per a tallar la participació dels veïns. També ens cal mirar a les nostres butxaques perquè el preu majorista de la llum, vos acabem de dir, es dispara avui, com vos contàvem, registrant el seu nivell més alt en les últimes setmanes. I en clau estatal, el focus d'atenció es trasllada a Melilla, on amb motiu del seu dia oficial coincideixen, atenció a l'electricitat estàtica que allí es formarà, la ministra portaveu Elma Saiz i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, la qual cosa, entre altres coses, obrirà un nou xoc d'agendes entorn de la gestió de la crisi migratòria. I acabem en positiu, mirant cap a la cultura i la festa, perquè esta vesprada s'inaugura la 14a edició d'Abierto València, el Saló d'Art Contemporani de les Galeries de la Vaca, amb les seues rutes guiades gratuïtes, si també l'horatge ho permet, perquè ja n'hi ha coses que s'han suspès, mentre que al barri del Marítim en res arrencaran unes festes històriques de moros i cristians que celebren el seu 30 aniversari, estrenant oficialment la declaració com a festa d'interès turístic local. Esteu atents perquè anem a ampliar tots els detalls, especialment les conseqüències i evolució del temporal de pluges que ha afectat especialment València i l'Horta Sud, i també l'evolució d'ixe foc a Tuéjar, així, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. Les tempestes anunciades dimecres a la Comunitat Valenciana començaven a descarregar de valent a mitjan vesprada i acumulaven quasi 100 litres per metre quadrat en punts dels termes de Torrent, a l'Horta Sud, i Xiva, en la Foia de Bunyol, segons els registres arreplegats per l'Associació Valenciana de Meteorologia, la AVAMET. Ploïa amb torrencialitat en bona part de la província de València, que estan a vista taronja. Això és risc important per precipitacions i tempestes que podien caure amb torrencialitat, com vos diem. La virulència era tan gran que en algunes zones de Torrent caien 71 litres en només mitja hora, és una de les zones més afectades, cosa que suposava intensitats més que torrencials, segons l'Associació Valenciana de Meteorologia. D'esta forma sonava la pluja i encara ens quedaven per descobrir la quantitat de trons i llamps que caien sobre els nostres caps i en llocs molt puntuals a tot això. Lucía Nadal, bon dia.
0: Què tal? Bon dia. Fins a les 10 de la nit, la xarxa d'estacions d'Avamet havia registrat acumulats de vora de 100 litres per metre quadrat i la majoria de poblacions de la comarca de l'Horta i voltants de València superaven els 50 litres per metre quadrat. Les pluges anaven acompanyades de molts llamps, ràfegues de vent de 100 km per hora i també inundacions locals.
21: El pronòstic de l'Agència Estatal de Meteorologia situava la pitjor part d'este episodi advers a partir de les 9 de la nit. Les tamborinades afectaven sobretot el Camp de Túria, la Foia de Bunyol, l'Horta i també València ciutat, especialment afectada, com Torrent. Llocs que registraven acumulats importants en molt poc de temps. El diluvi era tal que s'havia d'interrompre la circulació en fins a 4 línies de Metro València, segons l'empresa pública en xarxes. I en concret, a les 10 de la nit estaven tallades l'L1 i l'L2 entre Empalme i Bétera i entre Empalme i Llíria, d'una banda. I d'altra, la L3 i la L9 tenien la circulació interrompuda entre Alboraia, Palmaret i Rafael Buñol. Segons les informacions que tenim, continuen tallades la L3 i la L6 Machado i Benimaclet, encara que n'hi ha línies que, segons l'empresa de transports, podrien donar alguns problemes i n'hi ha que estar atents a tot això.
0: A més, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil es veia obligada a tancar momentàniament un tram de la pista d'Ademús, la CB35 a Sant Antonio de Benaixever, en direcció a Llíria. Segons informava la Direcció General de Trànsit, el tros afectat era el punt quilomètric 1517, amb dos carrils tallats perquè estaven negats. Això va generar uns 2 quilòmetres de retenció a la via. En moltes poblacions de l'àrea metropolitana de València, capital inclosa, es tancaven el trànsit, els túnels i també altres zones inundables.
21: I és que eixa pluja caia amb moltíssima força. De fet, en la majoria d'edificis, fins i tot estigueren a l'altura que estigueren, molts ciutadans van tindre problemes d'entrada d'aigua per les finestres, per les portes, ni que mencionar els garatges, conforme ha passat en altres ocasions, i infraestructures que, tot i pensem que estan preparades, pues, quan l'aigua ve com ve, ens dona estos disgustos. Bé, a més dels 95 litres arreplegats a Xiva i Torrent, en només una hora, destaquen també els 85 de l'Eliana, 84 a Vinalesa o vora 80 a Paterna i Alboraia. Almenys 3 vols que havien d'aterrar a l'aeroport de València, a Manises, havien de ser desviats al Miguel Hernández d'Elx. 2 procedien d'Amsterdam i un tercer de Bolònia. I es cancel·lava l'eixida d'un altre amb destinació precisament allí, segons AENA. El recinte quedava tancat per inundacions, però ja ha recobrat l'activitat. Per part seua, per ampliar la informació, Adif també informava que els trens de la línia C2 del nucli de Rodalia de València circulaven amb retards per una falta de tensió en una de les vies entre Silla i Almussafes. Si de normal ja no funciona bé la xarxa viària i les rodalies, imagineu-vos en circumstàncies com estes. A més, es cancel·laven els trens en esta mateixa línia cap a Xàtiva, l'Alcúdia i Gandia. I en la línia C1, un tren es quedava parat a Sueca, segons podia saber esta mateixa casa.
0: El Centre de Coordinació d'Emergència de la Generalitat ha establit la situació 1 del Pla Especial d'Inundacions a la Comunitat Valenciana, especialment després dels aiguats torrencials que descarregaven a última hora de la vesprada a València i l'àrea metropolitana. Segons ha anunciat l'administració autonòmica, este escenari s'adopta quan s'han produït inundacions en zones localitzades, quedant assegurada l'atenció a les mateixes mitjançant l'ús de mitjans i recursos disponibles en les zones afectades.
21: A més, Protecció Civil enviava a les 10 i 8 de la nit un alert als mòbils de tota la província de València, alertant del risc d'inundació davant de la situació de pluges generalitzades, per la qual cosa demanaven evitar desplaçaments, allunyar-se de llits de rius i barrancs, respectar els talls de trànsit establits i, en cas d'increment del nivell de l'aigua, importantíssim, accedir als pisos superiors de les vivendes. La Generalitat activava així mateix, com vos contem, el nivell de preemergència groc per alerta hidrològica en la zona dels barrancs de Pollo Saleta, Baix Túria, Carraixet Calderona i també al riu Magre. L'Ajuntament de València convocava de vesprada el CECOPAL i ha decretat que este dijous, 17 de setembre, no hi haurà classe a les escoles de les pedanies sud de la ciutat davant de la vista taronja per pluges que es mantindrà vigent. Els nuclis poblacionals afectats per la decisió són, entre altres, el Saler, Pinedo, Castellar, el Forn d'Alcedo o la Torre.
0: També se suspenen les classes en tots els col·legis de Paterna, segons informava l'alcalde Juan Antonio Sagredo. En altres poblacions, com Godella, les escoles estaran obertes, però cada centre decidirà o no si hi ha classes.
21: El Consorci Provincial de Bombers de València també informa que s'han mobilitzat a uns 25 servicis relacionats amb les pluges i les tempestes. Les incidències eren fonamentalment incendis per llamps, auxili a vehicles atrapats o revisió de punts negats, encara que tenim imatges d'algun arbre tombat en la ciutat de València. Es produïen inundacions a baixos i garatges de diversos punts de la província, com Torrent, Mascamarena, Bétera, Serra, Llíria, la Pobla de Vallbona, Alboraia, Almàssera, Sant Marcelí, Orriols i molts altres punts de València, de l'àrea metropolitana i de diverses comarques de l'interior de la província, com la Plana d'Utiel-Requena, la Foia de Buñol, el Camp de Túria i també intervencions que es van tindre que dur a terme a Sagunt i Tavernes Blanques, entre altres.
0: Entre altres conseqüències, el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club de Bilbao, previst per ahir a les 9:30 de la nit a l'Estadi Ciutat de València quedava suspès a causa d'aixes condicions meteorològiques adverses. Els àrbitres del partit es van reunir abans de l'inici per valorar l'estat del terreny de xoc i les condicions de seguretat davant el temporal que afectava la comunitat ahir. En els últims minuts previs al duel, una intensa cortina d'aigua dificultava fins i tot l'escalfament dels futbolistes. Després, el públic va tardar més de 2 hores en eixir de l'estadi.
2: Cuando hemos salido, vamos, había 2-3 palmos de agua nada más salir del estadio y, vamos, todo un poco caótico. Todos los coches, y más que estábamos todos, pues yo ahora mismo tengo esta ganas de llorar, te lo prometo. Después de todo lo que pasamos...
21: I un dels danys materials, no com en Catalunya, que han hagut pèrdues de vides humanes, pot ser la cosa que ve en l'anecdotori, cosa que és important. Marta Ramada, bon dia.
3: Bon dia. Comentàvem també que el front de tempestes ha començat a granar, va començar a granar a mitja vesprada a l'interior de la província de València, a les comarques de la Serrania, la plana d'Utiel de Requena. La pluja també va caure com un regal precisament a la zona de l'incendi declarat a Tuéjar, on s'han arreplegat uns 7 litres per metre quadrat que van ajudar, òbviament, a les tasques dels bombers i a donar-lo per estabilitzat.
21: Una informació d'última hora respecte a la ciutat de València és que continuen tallats els túnels de Pechina i Hermanos Machado, a l'estar dins dels mateixos, les màquines de neteja treballant. Per cert, com contava Marta, també un raig d'esperança després d'unes hores molt complicades de lluita contra el foc que cremava des de més de 800 hectàrees, quasi 1.000 hectàrees, segons ens contava ja al migdia el director del lloc de comandament avançat.
3: Els núvols es van moure en direcció a la costa i al voltant de les 8:30 començaven les primeres tronades a la façana litoral. Les tempestes van cobrar molta força, especialment prop de l'àrea metropolitana de València, fins al punt d'afectar el trànsit aeri de l'aeroport de Manises i també el ferroviari a la xarxa de Metro València. Abans i en previsió de les fortes pluges, recordem que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat comunicava als ajuntaments situats prop de la presa de Buceo, al terme municipal de Xera, que s'iniciava un procés preventiu per a desembassar el cabal. Per això demanava a les autoritats locals de les poblacions properes que intensificaren la vigilància i seguiment a la zona. Són principalment Sot de Xera, Xulilla, Gestalgar, Bugarra i Pedralba, que estan integrades en el pla d'emergència davant el risc d'inundacions o avingudes. La EMET manté la vista taronja a les províncies de València i Castelló fins a esta mitjanit, l'ha estat mantenint quan baixava a groc. I a partir de les 3 de la matinada també s'activava el nivell taronja, a partir d'aquestes 3 de la matinada, com dèiem, a la ciutat d'Alacant i també a València.
21: Per aclarir totes aquestes coses i situar-nos millor, saludem a Antonio Sánchez. Bon dia, Antonio.
22: Bon dia, Sergi.
21: Heu tingut una vesprada i una nit mogudeta, la gent de l'horatge de la casa, perquè les previsions, a banda de complir-se, no sé si, a més, s'han complit per damunt de les expectatives. Conta-mos.
22: En principi, sí, perquè va ploure més de 43 per metre quadrat en una hora. De fet, les pluges van ser torrencials. Van veure en només 50 minuts al cas de Torrent 70 litres per metre quadrat. Al cas de l'Aliana, més de 80 en també 50 minuts. Així que en molt poc de temps va caure moltíssima precipitació i és per això que van veure aquestes inundacions puntuals, repentines, no? Molt momentanes, i que sí que van causar alguns problemes com els que heu comentat. On més va ploure ahir va ser a Torrent, a l'Aliana i també a Carpesa, si no me'n recorde, amb més de 100 litres per metre quadrat. Això va ser en cosa de 2 hores, pràcticament. I després va continuar plovent a partir de les 10 de la nit, però ja poca cosa. Esta matinada també ha plogut un poquet més, però ara mateix el que tenim posats és capa, per una banda, la Marina Baixa i la Marina Alta, perquè tenim una línia de tempestes que és ben activa i que es desplaçarà cap a la Marina Alta. Un altre focus xicotet que ve amb el vent de gregal i que podria afectar d'ací a 2 hores cap a la Safor i la Marina Alta també, així que Marina Alta, Safor, ara mateix molta precaució. Estan acostumats a este tipus de situació cap allà, però cal dir-ho. I, per una altra banda, tenim molta inestabilitat cap a Múrcia, el litoral. Tempestes que estem veient que s'estan formant molt a prop del litoral, vora mar pràcticament, i que es desplaçaran un poquet més cap al nord, així que vas segura, vas vint a l'opó, també precaució, perquè ahir pot caure molta pluja pel vent de gregal i també per estar en tempestes.
21: I són zones on especialment aquest tipus de tornades afecten molt a la població i a la orografia, a la població, etc.
22: Moltíssim, són zones pràcticament planes, els rius es plenen també d'una manera molt ràpida i molt sortida, així que el que sí que recomanem és això, en tot cas, precaució, estar lluny de rambles i de barrancs i sobretot per aquesta possibilitat de precipitacions i de avingudes sobtades, no? No només cap allà, també tenim un altre focus de precipitació ara mateix més dèbil, però que està afectant a la Planalta del Requena, Foia de Bunyol i també puntualment a l'Horta, s'han deixat quatre gotetes ara, que ixe és el que es troba just, és la projecció de la bossa d'aire fred que tenim damunt de nosaltres i que es troba a Castella-La Manxa. No descartem tempestes vinculades a este gir i a esta bossa d'aire fred.
5: Tempestes que ahir ens cridava molt l'atenció, Antonio, els esclapits dels trons i els llamps que lluentaven per damunt de nosaltres.
22: Van haver moltíssims, la veritat, sí. Va ser una botxeria la quantitat de llamps que van haver i que van afectar també en alguns punts de la ciutat que per cert s'ha perdut la llum en alguns carrers.
5: Sí, ho contàvem fa un moment, que n'hi ha semàfors que no funcionen, carrers exacte, que no tenen llum, etcètera, etcètera. Mm-hmm. És a dir, és la situació post-caòtica d'un temporal com este.
22: Sí, i també molt de vent, que de fet el nostre company Javi va gravar un vídeo com un arbre caïa en el centre de la ciutat i que és que, clar, vam estar en ratxes de vent de 90-100 km per hora, ratxes en les que València Ciutat no està acostumada. Ui, la bona notícia és que en aquestes comarques on ahir van patir els efectes de la tempesta ja no les patirem tant, tenim avís groc, el que cal dir que no descartem algun ruixat, alguna tempesta puntual, però no seran com les d'ahir. Avui tenim més l'atenció posada cap al litoral sud i, en principi, sud del Golf de València i també a l'extrem sud. I les comarques són més patiran els efectes i, de fet, tenen a vista taronja fins a les 8 de la vesprada per pluja de més de 60 litres per metre quadrat en una hora, acumulats de més de 120 en 12 hores. Així que molta precaució, sobretot al litoral sud. A la resta, les comarques que tenim avís groc, que és pràcticament tota la meitat sud del territori, també tenim aquesta possibilitat de ruixats, però no tan forts.
5: Crec que és el moment d'anar posant-se en contacte ja amb els climatòlegs per veure si després del que va passar ahir, esta, independentment d'algun episodi de calor que puguin tornar a tindre, vindrà a ser la tònica del que ens arribarà en esta tardor, confluint les bosses d'aire fred, la temperatura del mar i totes aquestes coses que ja sabem.
22: Exacte.
5: Antonio, parlem en una hora, el pareix?
22: Perfecte.
5: Vinga, fins ara. Gràcies. Són les 7 i 18 del matí d'este 17 de setembre de 2026.
1: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.

0: També continuem, com vos diem, molt pendents de l'incendi declarat ahir en la vesprada, esta setmana de vesprada al municipi de Tuéjar, als serrans, que gràcies a la pluja millora la seva situació. L'incendi, que es declarava, com vos dic, dimarts, aconseguia estabilitzar-se durant l'episodi de pluges d'ahir dimecres, quan l'Agència Estatal de Meteorologia havia activat la vista taronja a la província de València per pluges i tempestes. Hores abans de l'anunci d'emergències, els equips d'extinció asseguraven que la previsió era favorable després d'haver cremat ixes pràcticament 1.000 hectàrees en un perímetre de 20 quilòmetres. El foc afecta la reserva de la biosfera de l'Alturia. El director del lloc de comandament avançat ja també avançava ahir que les pluges podien ser decisives en l'evolució de l'incendi, i així ha sigut.
1: Bueno, el incendio ha evolucionado como teníamos previsto. La predicción meteorológica ha sido tal cual estaba prevista. Y ahora ya nos encontramos en el inicio de ese periodo con algo de incertidumbre, de que se están generando ya vientos más intensos de componentes variables, ya que la tormenta está acercando. Vamos a ver si al final llueve o no llueve. Todo el perímetro, en principio, ha sufrido muy poquita variación. Solo una zona de la zona de que linda con el pantano, con lo cual la superficie, como ha comentado el conseller, tanto superficie como perímetro se ha mantenido prácticamente igual que esta mañana. La evolución sigue siendo favorable. Vamos a ver estas próximas horas cómo transcurre el incendio y bueno, si en realidad si esta tarde y esta noche el incendio evoluciona bien y si encima llueve, pues bueno, pues podemos tener buenas noticias para mañana.
0: I així anava a ser, les bones notícies derivades de les pluges. Per cert, una de les preocupacions també era el fum, i en l'informe de la una de la vesprada d'emergències assegurava que no hi havia risc per a la població per l'arribada de fums, però es demanava mantindre les finestres tancades i evitar els desplaçaments per a facilitar el trànsit dels vehicles d'emergència. Una altra qüestió és la dels dos bombers forestals ferits lleus en volcar l'autobomba, que evolucionen favorablement. De les ferides ens deia Jorge Gil que són gajes de l'ofici, però que està ben bé. Un patia diverses cremades i estava previst que rebera l'alta al llarg de la jornada d'ahir a l'Hospital La Fe de València, segons també el conseller. L'altre, que tenia diversos traumatismes, continua estable a l'Hospital de Llíria.
2: Estos son els titulars que marcaran la jornada.
0: Titulars que repassem a les 7:21 per la excepcionalitat de l'actualitat que emana avui, 17 de setembre de 2026. Ixa forta tempesta que ha descarregat quasi 100 litres a la rodalia de València és la protagonista de la jornada.
3: La pluja va tallar quatre línies de metro, la CB35, i també obligava a desviar vols, i la Generalitat enviava un S-alert a tota la província de València i activava l'alerta hidrològica als barrancs del Pollo Saleta, Carraixet, Calderona, Baix Túria i el riu Magre.
0: Arrenquem el repàs autonòmic també estirant les agulles del rellotge per contar-vos tot el que ja és notable i que marca l'agenda d'este nou dia a la comunitat valenciana, Espanya i la resta del món.
3: Un dijous que ve marcat per la tensió política, asfíxia econòmica, la lluita implacable dels serveis d'emergència contra el foc al nostre territori i un clam social que encén les pantalles. Obrim els micròfons amb la darrera hora a l'interior valencià, on els equips d'extinció lluiten a contrarrellotge en l'incendi forestal de Tuéjar, que ja ha calcinat, com dèiem, vora 1.000 hectàrees d'alt valor ecològic.
0: I que ha vist alleujada la seva importància per les pluges, cosa important. S'estabilitza eixe incendi de Tuéjar causat per un factor humà, repetim ara. Un foc que cremava una quantitat d'hectàrees en un perímetre de 20 quilòmetres i que s'originava, repetim i recordem, en una parcel·la agrícola. També, mentrestant, prepareu les carteres perquè, ho avançàvem fa uns minuts, la costa de setembre es torna avui molt més empinada per l'asfíxia econòmica. El preu majorista de l'electricitat que es dispara registrant un dels pics més alts en setmanes.
3: Un calvari per a l'economia domèstica al qual se suma el pas pel sortidor, on el litre de gasolina 95 ja ronda els 1,86 euros de mitjana i el gasoil es situa en els 1,84, una barbaritat que encareix omplir un depòsit mitjà en 18 euros més que fa just un any i mig.
0: En clau política, el president Pérez Llorca, que ha suspès la seva agenda després del temporal de nit, demana la dimissió d'un diputat de Compromís per reclamar l'abolició de l'Audiència Nacional.
3: El parlamentari Alberto Ibáñez ha exigit eliminar el tribunal després de frenar un campament a Ceuta.
0: I atents a la polèmica viral, que és la comidilla a tota la comunitat, el periodista valencià Boro Barber tornava a sacsar els fonaments de l'administració amb una nova i sonada pillada en el programa En el Punto de Mira. 8 anys després després del seu reportatge més polèmic. Torna a caçar funcionaris de la Ciutat de la Justícia de València escaquejant-se en horari laboral.
3: El vídeo, que ja crema les xarxes socials, mostra el temps cara a cara amb una funcionària en un centre comercial proper fent una gran compra personal i fins i tot emportant-se una estufa durant la seva jornada laboral. Una escena incoherent davant de la càmera que ha indignat els ciutadans i ha reobert el debat sobre l'absentisme.
0: Però per a pillades, la de Pedro Sánchez, quan li pregunten sobre la quantitat de menors migrants a Ceuta i què pensa fer.
3: La resposta ha circulat per tots els mitjans i les xarxes socials com la pólvora. Eso a vivas, contestava el president del govern, espolsant-se l'assumpte de damunt.
0: Un crit ciutadà de Ceuta provoca una reacció internacional immediata. Brussel·les eleva dràsticament el to enfront del Marroc amb una declaració institucional taxativa. Allà adverteixen que la frontera de Ceuta és la frontera d'Europa, blindant el suport comunitari davant la crisi.
3: I no deixem Europa perquè arriba una decisió històrica que canviarà per complet la vida digital dels més joves. La Unió Europea vetarà les xarxes socials als menors de 13 anys i aplicarà un estricte sistema de restriccions i control parental que les limitarà fins als 15 anys en un moviment legislatiu sense precedents per a protegir la salut mental de la infància.
0: La de Ceuta i les relacions institucionals és una realitat asfixiant que avui marca de ple l'agenda política, però en Melilla, on coincideixen de manera simultània la ministra portaveu, Elba Saiz, i el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijó, en un xoc frontal de discursos en el seu dia oficial de la ciutat autònoma.
3: Paral·lelament, el termòmetre polític puja al màxim a la ciutat de València, ja que a les 10:30 del matí arranca el debat sobre l'estat de la ciutat de l'Ajuntament, una cita on l'alcaldessa Maria José Català traurà pit de la seva gestió enfront d'una oposició formada per Compromís i el PSPB, disposada a criticar durament el preu de l'habitatge i la falta d'inversions als barris, segons el seu punt de vista.
0: La nota positiva i de color de la jornada la posa la cultura de la nostra terra, perquè esta vesprada, si no passa res i l'agenda meteorològica ho permet, hauria d'inaugurar-se la 14 edició d'Abierto a València, el Festival d'Art Contemporani de les Galeries Lavac, amb les seues rutes guiades gratuïtes. I al barri del Marítim arranquen les festes de moros i cristians celebrant els seus 30 anys d'història, estrenant el títol de Fiesta d'Interès Turístic Local. Serà demà.
3: I en el capítol esportiu, els nostres equips miren de reull a les seues banquetes i despatxos. El València Club de Futbol i el Villarreal reprenen els entrenaments amb un ull posat en les respectives infermeries per a recuperar peces clau de cara a l'exigent jornada de Lliga d'este cap de setmana. Mentrestant, el Llevant perfila la seva estratègia per a seguir ferm en la part alta de la primera divisió, sota tota la mirada atenta a l'última llista de convocats internacionals.
0: I acabem mirant el cel, com us diem, en un dia de forts contrast, on tot i que l'alba ens deixa cels clars a la costa valenciana, la nuvolositat anirà en augment amb ixe perill de tempestes i vents erràtics de fins a molts quilòmetres per hora a l'interior, que manté en suspens a moltes de les forces de seguretat. Les tronades en alguns punts estan i podrien repetir-se, i la veritat és que tenim que estar alerta no només als nostres moviments, sinó a les carreteres i també a les infraestructures que s'han vist afectades per les pluges d'esta nit, i podia en alguns punts, tornem a repetir, la situació tornarà a repetir-se. Bueno, són els temes principals d'este dijous 17 de setembre. No es mogueu, perquè en tan sols uns segons també desenvolupem tota la informació al detall així en el que és la casa de tots els valencians, la ràdio autonòmica.
2: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.
0: Ja sabem com està la situació meteorològica. Antonio ens ho ha contat fa un moment. Hi ha que prestar molta atenció en diferents zones del territori, especialment cap avall, cap a Alacant, i alguns punts de l'interior, el litoral valencià, el sud de la província de València. Però a Sònia hi ha que ampliar-ho, sobretot prestant atenció a les carreteres, on en algunes d'elles podia haver hagut certes complicacions. N'hi ha túnels dins de la ciutat de València que també estan tallats degut a que les maquinàries estan treballant per aixecar l'aigua i també salvaguardar la integritat de les persones que puguen passar per allí. Anem a saludar a Daniel González de la DGT per a que ens informe de com estan en estos moments les carreteres valencianes.
4: ¿Qué tal? Muy buenos días. Arranca la jornada con algo de tráfico lento ya en la carretera V30 en Valencia, en el tramo de Paterna en sentido al puerto, y aumenta también la circulación en la CV31 a su paso por Terramelar en dirección a la CV35 en dirección a la carretera 7. Mucha prudencia en toda la comunidad, especialmente provincias de Valencia y también Alicante, ya que hay avisos naranjas por fuertes lluvias que pueden complicar la circulación a lo largo de gran parte de la jornada.
2: Els primers del matí cada vegada en som més.
0: Ja us hem contat que ahir el temporal de pluges en València, que afectava especialment a l'encontre en el Llevant, en la ciutat de València, provocava certes salvetats com veure els túnels inundats i que la gent tardava vora 2 hores en eixir. Però bueno, és només una de les notes que podem oferir-vos sobre la informació esportiva, que com sempre ve carregada de diverses qüestions. Per això n'hi ha que saludar els nostres companys, entre ells Josep Carbonell. Bon dia, què tal, Josep?
5: Bon dia. La gran quantitat de pluja que va caure sobre la ciutat de València va obligar a suspendre el partit entre el Llevant i l'Atlètic Club. Amb el terreny de joc negat i la gent buscant refugi des de l'estadi, la Lliga va anunciar la suspensió de l'enfrontament. De moment encara no s'ha anunciat la data en la que podrà disputar-se. Sí que es van jugar la resta de partits en la primera divisió. El líder, el Futbol Club Barcelona, va tornar a demostrar que està en un moment 2 de forma. 7-2 es va imposar al Racing de Santander. La llarga llista de golejadors la va encapçalar Rafinha, que en va marcar 3, 2 d'ells de penal. Un doblet va firmar Cancelo, mentre que també va sumar Gabriel Jesús i Lamine Yamal per a tancar una nova victòria del líder invicte de la primera divisió. El Racing en cap moment va baixar els braços i van marcar 2 gols gràcies a Maguet i Zaviri. Tampoc va tindre massa problemes l'Atlètic de Madrid per imposar-se a l'Osasuna. Els de Simeone van guanyar 4-0 amb els gols de Jonathan David, que va aprofitar un doble remat. En la represa, Kangin Lee va firmar el segon. Lenormand ampliava les diferències amb el tercer i Alex Baena va tancar la golejada amb una jugada de gran qualitat. L'altre equip que està firmant un inici de temporada espectacular és el Sevilla. A nit s'imposaven per 0-1 al Deportivo de A Coruña. El jugador del planter, Miguel Sierra, va ser l'autor del gol després d'una gran jugada de Stasin. Els gallecs van encaixar la primera derrota de la temporada en un partit que encara se'ls va complicar més amb l'expulsió d'Angelinho. El Sevilla, per contra, dorm en lloc Champions. I ahir va ser també una jornada de futbol europeu, i a més, amb sorpresa. El Celta va caure per 0-1 en la seva visita a l'Omonia de Xipre. Partit amb domini i ocasions per als gallecs, però que es va decidir amb un golàs dels xipriotes en el minut 88. I esta nit tindrem més futbol. El Villarreal visita el Màlaga. Dos equips amb problemes que buscaran una victòria per eixir de jocs de descens. En els groguets, el seu entrenador, Íñigo Pérez, assegurava que no tem una possible destitució.
6: Sobre el tema de los entrenadores y por dónde se rompe la cuerda, no sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones.
7: Estoy de ánimo pleno, con la misma ilusión que el primer día, el mismo entusiasmo.
6: Tenemos un obstáculo delante y lo que hay que hacer es sacar el martillo y hacer la arena de playa, ¿no? Llenos de energía otra vez, sabiendo que tenemos una nueva oportunidad para ver si conseguimos celebrar juntos una victoria.
5: En els andalusos, el tècnic Juanfran Funes es va mostrar segur que el Villarreal eixirà més pronte que tard de la part baixa.
8: Si el Villarreal es capaz de hacer la primera hora del otro día que hicieron contra el Betis durante 90 minutos, va a ser un equipo que va a estar entre los mejores de España. Nosotros queremos tener opciones de ganar este partido. Hay algo que parece que tenemos bastante claro. Vamos a necesitar más de 2 goles.
5: L'enfrontament es disputarà en la Rosaleda a partir de les 9 de la nit.
2: 660 78 39 80.
0: Set i 32, comença a fer-se de dia, un dia relativament nuvolat després de les conseqüències de les pluges d'ahir. El Sindicat Unificat de Policia ha sol·licitat al Ministeri de Transports, a l'Autoritat Portuària de Ceuta i als Ports de l'Estat que suspenguin per motius de seguretat la instal·lació d'eixos 16.000 metres quadrats prevista per acollir 1 miler de migrants al port ceutí. En un comunicat, el sindicat exigís als organismes implicats que verifiquen els riscos d'incendi i evacuació d'esta instal·lació, així com la proximitat a infraestructures estratègiques relacionades amb combustibles, energia i servicis essencials. La petició s'ha fet realitat, entre altres coses.
9: Ya lo avisamos. Hace apenas unas horas os contaba que desde el SUP habíamos acudido a la Audiencia Nacional para frenar el campamento en el puerto de Ceuta. Pues bien, el tiempo una vez más nos ha dado la razón. El propio Ministerio del Interior acaba de admitir por escrito que esas carpas incrementan gravemente el riesgo de una infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque no existe ni un solo informe técnico que acredite la idoneidad y seguridad de este emplazamiento.
3: El SUM mostra la seva preocupació després dels incidents registrats durant els últims dies a diferents assentaments de Ceuta i, si bé no qüestiona l'obligació de les administracions de proporcionar una atenció humanitària adequada, considera arriscat concentrar un miler de persones en una instal·lació dins del domini públic portuari sense acreditar prèviament que es complissin totes les garanties de seguretat.
0: Mentre fa un parell de dies es produïa una nova concentració ciutadana en protesta a l'obertura d'aquest nou emplaçament per a l'acolliment temporal d'immigrants a la zona portuària de Moll de Ponent. Més de mig centenar de persones tallaven el trànsit i exigien al govern central paralitzar aquestes ubicacions com a alternativa d'entrada, ja que estan properes a barriades, col·legis i centres esportius.
10: Intranquilidad, sufrimiento. He vivido de arriba y puede ser un infierno si no se controla bien. Y tenemos un barrio, un club deportivo aquí al lado, un colegio al lado, otro barrio aquí, un montón de comercio.
11: Consideramos que es un sitio muy peligroso. Es un punto estratégico en la ciudad, primero por ser el puerto y segundo por estar al lado de los depósitos de combustible, que son más de 40.000 toneladas, que hay un riesgo extremo de incendio y si lo hubiera, pues las consecuencias serían catastróficas para la ciudad de Ceuta. Ceuta entera es un centro de estancia temporal de migrantes, o sea, es que ahora mismo lo es.
12: Porque yo creo que esa gente son de letras en vez de matemáticas, porque no dan ni una. Cada vez nos están poniendo más y que esto es una situación que algún día vamos hasta allá, ¿eh? Como le pase algo a algún caballa, algún día va a pasar algo gordo. Todos los días no nos vamos a cansar. Nuestro presidente nos lo ha dicho, que no nos cansemos, pues nosotros le hacemos caso. No nos vamos a cansar. Hasta el último día vamos a estar, como decía, de pie.
3: A principis de mes, el ministeri que dirigís Òscar Puente va firmar un ordre per a prendre el control del port de Ceuta i a autoritzar l'esmentada instal·lació. La secretària d'Estat de Migracions havia sol·licitat la instal·lació temporal dels elements necessaris per al desenvolupament de les funcions legalment atribuïdes a la Direcció General d'Atenció Humanitària i al Sistema d'Acollida de Protecció Internacional, segons aquest ordre.
0: La crisi migratòria que colpeja el nord d'Àfrica també obre un nou front de batalla, però esta vegada en els passadissos de la política estatal, amb un creuament de reproches molt tens entre la Moncloa i el govern de Ceuta, Lucy.
3: Tot ha esclatat al Congrés dels Diputats en ser preguntat pels periodistes sobre com explica que encara hi ha vora 1.000 menors no acompanyats vivint als carrers de la ciutat autònoma. El president del govern, Pedro Sánchez, llançava una resposta despectiva i tirava balons fora, remetent la responsabilitat directament al govern autonòmic. Escoltem exactament com ho deia.
13: Saben que hi ha 1.000 menors en les calles de Ceuta todavía.
14: Eso a vivas, pregúntale.
0: Unes paraules que encenien immediatament els ànims a Ceuta. El seu president, Juan Jesús Vivas, responia de vesprada en una entrevista en exclusiva en els informatius d'Antena 3. Vivas qualificava el comentari de Sánchez d'inaudit i recordava que, tot i que l'acollida siga competència de la ciutat, la devolució, la inscripció i la protecció de la integritat territorial corresponen exclusivament a l'Estat.
3: El líder de Ceuta ha retret a Sánchez que utilitzi la frontera com un camp de batalla partidista, mentre és una ciutat de només 20 quilòmetres quadrats fa un esforç titànic a acollint a més de 2.000 xiquets. Sentim el contundent missatge que Vivas li enviava al president del govern central exigint fets.
15: Bueno, verá, la acogida de los menores es competencia de la ciudad autónoma de Ceuta, pero la inscripción de los menores y la entrega de los menores a los servicios de acogida es competencia de la Administración General del Estado. Por tanto, creo que el presidente del gobierno, a quien le tiene que preguntar, es a su ministro del Interior o al delegado del gobierno, y no al presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. La ciudad autónoma de Ceuta lo que está haciendo es un esfuerzo titánico, porque ahora mismo la ciudad autónoma de Ceuta tiene acogido a 2.000 menores no acompañados. Una ciudad de 84.000 habitantes y de 20 kilómetros cuadrados. Y además está acogiendo a 2.000 menores como consecuencia de un hecho que no es competencia de la ciudad autónoma de Ceuta. Esto ha sido consecuencia de la vulneración de la integridad territorial de España a través de Ceuta, producida los días 30 y 31 de julio.
0: La crisi migratòria de les ciutats autònomes continua monopolitzant el debat polític a les Corts Generals amb un enfrontament que puja de to minut a minut entre l'executiu central i el principal partit de l'oposició.
3: Sí, l'última reacció arriba precisament des del pati del Congrés dels Diputats. En una entrevista en directe al programa Espejo Público, el portaveu nacional del Partit Popular, Borja Sémper, ha respost amb contundència a les paraules de Pedro Sánchez sobre la gestió dels menors a Ceuta.
0: Sémper qualificava d'inacceptable el que considera un tracte inhumà al qual s'està sometent els xiquets migrants a les fronteres per la falta de recursos i la improvisació del Ministeri. A més, el portaveu popular acusava el president del govern de mantindre un silenci còmplice i d'amagar el cap davant de la política exterior d'Espanya.
16: El dirigent del PP ha denunciat que Sánchez es nega sistemàticament a respondre a una pregunta clau per entendre la gestió d'esta crisi de control fronterer. Quan va ser l'última vegada que va parlar directament amb el govern del Marroc? Escoltem les declaracions de Borja Semper en el set de televisió.
17: Bueno, de hecho, ayer el ministro Ángel Víctor Torres decía que hay entre 700 y 1000. Entre 700 y 1000. Y el ministro ha venido aquí con la cabeza alta. Yo creo que el trato inhumano al que está sometiendo este gobierno a seres humanos, y en este caso a menores, es inaceptable. Que no sepamos a día de hoy cuántas personas hay de manera irregular en Ceuta es extraordinariamente grave. Pero que no sepamos siquiera cuántos de ellos son menores es una vergüenza. Es una vergüenza nacional, pero es una vergüenza también internacional. Y que además dificulta solucionar el problema, que como ya hemos dicho en muchas ocasiones, la única manera que tenemos de solucionar este problema es que quienes entraron de manera ilegal en España vuelvan a su país, y que la política social de Marruecos no se pretende hacer en España, sino la que la haga Marruecos.
0: I no abandonem l'esfera política de Madrid, perquè la relació entre el poder executiu i el poder judicial ha saltat també pràcticament pels aires en les últimes hores, obrint una crisi institucional sense precedents.
16: El desencadenant han sigut les dures declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente. Ha llançat un atac frontal contra els magistrats de l'alt tribunal i les associacions judicials. Els acusa d'actuar amb un corporativisme ranci i completament allunyat de la realitat.
0: N'hi ha més coses que tenim que comentar, com el ministre que ha posat en dubte obertament la imparcialitat de la justícia arran de les últimes resolucions sobre la coneguda com a llei de Nets. En una compareixença que ensenia els ànims de la judicatura, Puente afirmava de manera contundent que són els propis jutges els que estan posant en qüestió la seva credibilitat en prendre decisions amb una clara intenció política.
16: A més, ha pujat el to exigint als tribunals pronunciaments que siguen textualment més valents i realistes, unes paraules que han rebut la rèplica immediata de les principals associacions de jutges, les quals acusen al govern central d'intentar deslegitimar i amenaçar de forma inaudita la independència de la carrera judicial per a protegir-se del desgast polític. Escoltem el moment de la intervenció del ministre.
18: Me temo que si los miembros de la carrera judicial se escudan exclusivamente en las declaraciones que hacemos los políticos, se tapan los ojos y no se dan cuenta de que quien está poniendo en cuestión la propia imparcialidad del poder judicial son algunos jueces, creo que cometerán un grave error.
0: També mirem ara cap a l'hemicicle del Congrés dels Diputats, on la sessió d'ahir va deixar un dels debats més agres i durs de tota la legislatura.
3: Un autèntic cara a cara a tres bandes entre Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal, on la crispació va marcar el ritme. S'ho van dir absolutament de tot amb la gestió migratòria i la situació judicial de fons. Anem a analitzar-ho per parts, començant pel líder de l'oposició.
19: El Parlament Europeu volvió a ratificar que está dispuesto a aceptar todas las personas que entraron ilegalmente en Ceuta el 30 de julio. A todas. Leo textualmente. Incluidos ciudadanos marroquíes, menores no acompañados y nacionales de terceros países. Solo hay tres opciones. O usted no quiere y prefiere cronificar el problema, o usted es un incompetente, o alguien aquí está mintiendo. Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada, y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
3: La rèplica del president del govern es va fer esperar. Pedro Sánchez va optar pel contraatac des de l'escó, acusant al Partit Popular d'anar a remolc de l'extrema dreta i de fer populisme de...
19: ...i la ley europea habilita al retorno inmediato. ¿Nos puede decir por qué siguen en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
3: La rèplica del president del govern es va fer esperar. Pedro Sánchez va optar pel contraatac des de...

0: Va ser la resposta del cap de l'executiu.
1: Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
0: Feijóo va exigir la destitució immediata dels ministres competents i va titllar la política migratòria de la Moncloa com un fracàs absolut que buida de recursos a les comunitats autònomes. Escoltem el seu moment més contundent de la tribuna.
2: Deje de minimizar la crisis, deje de encubrir a los responsables, no descargue culpas en un asesor, señoría, en una asesora de prensa, y asuma la suya. Active todas sus capacidades legales, económicas y diplomáticas. Póngala al servicio de los españoles. Esto se tiene que resolver inmediatamente y no pida más paciencia porque se ha agotado.
3: I en este joc de trens, Vox va entrar en joc per a pujar encara més els decibels del debat. La portaveu carregava contra el govern, acusant-los de ser còmplices d'una invasió migratòria i d'enganyar els espanyols. Adverteixen que la situació als carrers és completament insostenible.
4: Muchas gracias. Ya vemos que ustedes han venido con el argumentario aprendido de la Moncloa de que apoyar esas ayudas es lo mismo que apoyar a Ceuta, cuando aquí la única manera de salvar Ceuta es echar al gobierno que ha facilitado la invasión del territorio español. Y cuando esas ayudas son un burdo intento por comprar el silencio de los ceutíes, igual que han hecho con las víctimas de Valencia, igual que hicieron con las víctimas de La Palma. ¿Ustedes consideran que es una solución ampliar las plazas hasta llegar a las 10.000 para los invasores mientras tienen a los ceutíes pensando en marcharse a la península? ¿Ustedes consideran que es una solución hacer una desclasificación selectiva de unos informes para construir un relato y dejar vendida la inteligencia española frente a Marruecos? Ustedes presentan como un logro la tercermundialización de Ceuta. Vaya usted a Ceuta y pregúntele a las mujeres si prefieren seguir manteniendo con sus impuestos los campamentos de los invasores o si quieren caminar tranquilas y seguras por la noche en sus calles. 1.357 agresiones, 837 allanamientos, más de 30 agresiones sexuales que sepa la Fiscalía. Ustedes se están amparando a los autores de todo esto porque no tienen ninguna intención de devolver la normalidad a Ceuta. Ustedes les han dicho a los ceutíes que se tienen que acostumbrar a la normalidad estructural. Vamos, que se aguanten con lo que hay.
3: Són les 7:45, tornem a mirar de reull a la cartera perquè les males notícies econòmiques continuen confirmant que ens encaminem cap a una tardor de butxaques totalment apretades en la nostra comunitat autònoma, entre altres.
5: Així és, l'última dada de l'Institut Nacional d'Estadística ha caigut com una gerra d'aigua freda. La inflació torna a repuntar i s'enfila fins al 2,8%, una pujada impulsada principalment per l'encariment dels preus dels carburants i de l'electricitat en este inici de curs.
3: Esta data es tradueix en una realitat molt dura a peu de carrer, fer la llista de la compra, omplir el depòsit del cotxe o encendre la llum és un 3% més car que fa només un any. Els aliments bàsics no donen treva i es mantenen en preus històrics, asfixiant els pressupostos domèstics de milers de cases valencianes que ja no saben d'on retallar.
5: I en esta situació, Sergi, els experts adverteixen que este repunt de l'IPC amenaça de cronificar-se durant els pròxims mesos, lligat a la inestabilitat dels mercats energètics, de la qual es parlava en fa uns minuts, una pèrdua constant de poder adquisitiu que obri un hivern ple d'incertesa per al consum i també per al xicotet comerç de la nostra terra.
6: Estàs escoltant Matí Directe, la millor forma de començar posant-te al dia.
3: Respecte a les conseqüències i previsions i mesures que tenim que tindre en compte d'aquest temporal de pluges que està afectant-nos a part del territori de la Comunitat Valenciana, dir-vos que València suspèn les classes d'este dijous en les pedanies sud. És pel risc de pluges encara.
0: Sí, les autoritats municipals han suspès avui l'activitat lectiva en eixes pedanies del sud per a garantir precisament la seguretat de la comunitat educativa davant la previsió de pluges intenses a la zona. Tot i que la capital es troba fora del nucli principal, deixa alerta estricta, les pedanies sud se situen en la zona limítrofa amb l'àrea afectada, per la qual cosa els responsables municipals han optat per suspendre les classes per a garantir aquesta seguretat. A més, les autoritats recomanen extremar la precaució i seguir atentament l'evolució meteorològica a través dels canals oficials.
6: Matí Directe, Sergi Alcina.
3: Abril Peidro, què tal? Bon dia.
7: Què tal, Sergi? Bon dia.
3: Tu eres de tot l'equip la que es posa davant de les portades dels diaris, tant de la comunitat com nacionals, i descobreixes tot el que porten en portades i en els seus continguts. Ui, per on passa tot això?
7: Sí, anem a comentar una miqueta quines són aquestes portades en este dijous de 7 de setembre de 2026. Comencem pels diaris...

0: En àmbit autonòmic, el Levante, el Mercantil Valenciano, llegim que un diluvi retorna el pànic a València. Les províncies titula una tempesta descomunal colpeja la comunitat. El diari Información apunta que Messi planteja una ciutat esportiva a Elda després de comprar-le el Dense i també destaca l'homenatge a les víctimes d'ETA a Mutxamel. I finalment, el periòdic Mediterrani porta en la seva portada que la inflació es menja les últimes pujades salarials a Castelló. En clau nacional, el País obre amb Brussel·les, que accelera les noves aliances de seguretat sense els Estats Units, i el Mundo titula que el veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc.
1: Són algunes de les coses que tenen que veure amb la premsa escrita i digital, però avui especialment estem parlant d'economia.
0: Efectivament, i és que en plena polèmica pel futur de la intel·ligència artificial i les conseqüències, una de les grans empreses del sector ha desembarcat aquí a Espanya. Es tracta del gegant estatunidenc Anthropic i ho fa de la mà d'una important exdirectiva de Google, Cristina Pitarch. Amb l'establiment d'una filial a Madrid, amplia la seva xarxa europea, que ja té presència a altres ciutats com Londres, Dublín, París, Zúric, Múnic i Milà. I este pas d'Anthropic arriba en una etapa en la qual l'empresa, que competeix amb firmes com OpenAI i SpaceX, treballa en la seva eixida borsa, que pot ser la major de la història, i en un moment, com comentàvem, d'incertesa en la indústria tecnològica per aquesta petició de les grans companyies d'intel·ligència artificial, entre elles la mateixa Anthropic, de frenar l'avanç pels riscos per a la seguretat. I què diu sobre tot això esta nova country manager a Espanya? Peter considera que a Madrid és un epicentre estratègic per a la península, el sud d'Europa i els mercats que parlen espanyol, i a més assegura que alentir la intel·ligència artificial ens dona l'oportunitat de fer les coses bé.
1: A banda del que està passant en quant al temporal de pluges, també podem donar una miraeta al nostre entorn natural, l'abril.
0: Sí, parlem d'aquesta notícia mediambiental. El calfament global va cuinar a foc lent els catastròfics col·lapse de la glacera nepalesa. I la catastròfica allau de roques i gel al Nepal, que va causar 1.300 morts i que 22 dies després encara acumula més de 5.000 persones desaparegudes, va ser el resultat d'una combinació de factors. Això és el que indica un informe elaborat pel World Weather Attribution, el grup de científics especialitzat en calcular la influència del canvi climàtic en esdeveniments meteorològics extrems. Entre els factors, els autors destaquen que el calfament ha provocat un retrocés considerable de les glaceres, eliminant el gel estabilitzat al voltant del lloc en el qual es va produir este trencament. Però esta història té més protagonistes, perquè no va ser un únic esdeveniment desencadenant. Eixe conjunt de factors del qual parlava va actuar al llarg d'anys, inclús dècades. Al calfament global se li va unir, per exemple, un terratrèmol que va tindre lloc a l'abril de 2015 en la regió i que podria haver contribuït també al trencament de la glacera.
1: És a dir, que el planeta es mou, però, com parlem ahir, perquè intenta salvar-se, entre altres coses. Una altra qüestió és si ens salvarem nosaltres, a banda del propi planeta Terra.
0: Ho veig complicat. No nosaltres, sinó els nostres descendents. Li veig les coses complicades.
1: En fi, gràcies, Abril. Són les 7:51. Ara, en un moment, continuem parlant precisament d'això, del clima.
2: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
3: Alacant, Sapasol.

0: i molt de sabor. Descobreix tot el que la nostra província posa en la teua taula. Diputació d'Alacant.
1: A Punt Ràdio. A Elx, 98.4.

0: Estava pensant, se vos apega la tonaeta nova de la ràdio, la composició d'Arnau Bataller. Ens ha fet la música no qualsevol persona, sinó el compositor, entre altres coses, de la banda sonora del 47, que és el John Williams, diguem, del cinema espanyol en estos moments, al que les pel·lícules, les sèries, les bandes sonores, els encàrrecs no li falten, però que ha tingut el detall, ho vam comentar en la presentació de la programació de la ràdio, de, afortunadament, fer-nos la banda sonora a partir d'ara d'esta, la ràdio de tota la gent de la Comunitat Valenciana, a Punt Ràdio, i ens encanta eixe fenomen contagi que produeix de que se'ns apegue, no?, la tonaeta, de que l'escoltes una, dos o tres voltes i ja es queda en la memòria. La veritat és que estem encantats de la vida de que Arnau Bataller, que és d'Alzira, ens hagi, bueno, aportat eixa part fonamental per a complir i completar eixa part sonora de la Ràdio Autonòmica Valenciana, com és la sintonia corporativa. Bé, són les 9:32. No fa falta que vos diga que estem en un dia pràcticament dedicat a prestar atenció no només en el nostre directe de 5 hores, sinó també transversalment amb els nostres companys dels servicis informatius a tot el que té que veure amb les pluges, la derivació de les causes d'ahir de les pluges i la quantitat de vent que va bufar, que entre altres coses en Alboraia va estar per damunt dels 100 km per hora, i també la quantitat de litres caiguts. En València va ser una barbaritat, però en Torrent ja ni vos compte, allí encara n'hi ha subterranis que estan negats i algunes infraestructures que estan en marxa per a poder ser normalitzades. Per tant, tranquil·litat i calma, sense deixar de mirar al cel i el que puga caure en estos dies. Ara, per exemple, estan en la vista taronja al litoral, en precipitacions que poden superar els 60 litres en una hora, sense anar més lluny, en Orihuela, al Baix Segura i altres zones de la part d'Alacant, i residualment alguna part d'ací del litoral valencià i el sud de la província de València. Ni què dir-vos que si aneu a conduir, si no és específic o imprescindible, no agarreu el vehicle, però si ho heu de fer, que presteu molta atenció a les carreteres, tot i que afortunadament tenim una xarxa de carreteres tant secundàries com d'autovies, que en tenim tres, més l'AP7, importantíssimes i en molt bon estat en nostra comunitat autònoma. Bé, ara volem canviar de tema i parlar d'IA, d'intel·ligència artificial, però no tècnicament. A més, avui vaig a parlar d'intel·ligència artificial sense Marc Gómez, que ja és dir. Volem parlar de la IA que comenta tot el món al carrer. Esta setmana hi ha hagut un debat que pareix tret d'una pel·lícula de ciència-ficció, ho hem estat comentant en més d'una ocasió. Els principals amos de la IA han demanat frenar el ritme d'esta tecnologia tal com la coneixem a dia d'avui. I avui, precisament, tenim amb nosaltres a Montserrat Rigall, que és periodista especialitzada en intel·ligència artificial. Montserrat, què tal? Bon dia, com estàs?
1: Molt bon dia.
0: A veure,
1: un honor formar part d'aquesta família, eh?
0: Pues no vull ni contar-te que tindre la Rigall a l'altre costat de la línia per poder parlar d'aquestes coses, per a la gent del programa i d'A Punt Ràdio, també és tot un luxe. Escolta, Rigall, què està passant? Ens hem de començar a preocupar? Estes, diguem, conspiranoies poden ser realitat?
1: Doncs mira, a mi m'agrada molt que en lloc d'utilitzar la paraula preocupar-nos, prefereixo parlar d'ocupar-nos del tema.
0: Sí.
1: Perquè sí que és veritat que els quatre gegants de la IA han coincidit, com deies, no?, demanar frenar el ritme de desenvolupament d'aquests models més avançats. Però això ens ho està revolucionant una mica tot. Però tampoc és massa nou, eh?
0: Ja, però parlem de quatre, atenent al que ens han advertit, podien ser els quatre genets de l'apocalipsi, però no ho són. Qui és esta gent? Qui són aquests quatre?
1: Mira, no sé si us sona la paraula antròpic, suposo
0: sí,
1: que sí, no?
0: Sí, antròpic, sí.
1: Que és el de Claude, eh? Claude, per alguns. Mm. Aquest, el seu amo es diu Dario Amodei, que és el que ha obert una mica la caixa de Pandora. Després tenim un altre figurant en aquest pessebre, que es diu Sam Altman, que és el CEO d'OpenAI, el famós ChatGPT,
0: sí,
1: que el tenim a les nostres vides des de l'any 22. I després Elon Musk, que potser és el més polèmic.
0: Estem
1: no?
0: donant un pelet de grima, eh?
1: Sí, una mica, eh? Quan el sí. veus dius, ai, el senyor... bé, era amic, ara no sabem com té les relacions amistoses.
0: Del senyor Naranja, de Trump, sí. Era un poquet com el bufó del Trump, sí, sí.
1: Tal qual. I aquest és el CEO de diverses empreses, entre elles potser la més coneguda és la de Tesla. però també té Espais X, que és aquesta que vol posar-nos neurones al cervell per anar interconnectats tots pel món.
0: Que fort.
1: Senyor molt peculiar, eh?
0: Sí, sí. Escolta, estos plantejaments són per collonir-se una miqueta, eh?
1: Una miqueta, però jo sempre parlo de respecte més que de por, perquè la por paralitza i el respecte fa que siguem més crítics i aleshores... Mm-hmm. Jo penso que és millor conèixer i després poder-ho criticar, rebatre-ho i exigir als nostres representants, no?, polítics.
0: Clar, t'ha de dir una altra cosa. Això, la quarta pata del banc, no és que sigui precisament la persona més aplomada del món, tampoc.
1: No. La quarta pota d'aquests quatre gegants de la IA és Mark Zuckerberg,
0: sí,
1: que aquest és CEO de Meta, no? També bastant conegut perquè a les nostres vides Meta omple Instagram, Facebook, és a dir, està a tot arreu. I, per tant, encara que no ens ho sembli, la intel·ligència artificial la tenim a tots els nostres entorns digitals. Obrim el WhatsApp i tenim una icona a la part de baix a la dreta, que és IA. Obrim Instagram i ens està... Hi ha qui diu que ens espia. Hi ha un detector, és veritat, que després t'ofereixen anuncis publicitaris en relació a allò que hem parlat.
0: Sí? Rigall, vaig a dir-te una cosa. Pot ser en el mòbil, mitjançant ixa icona, no ho sé, però els que tenen, per exemple, una Alexa en casa, sí que està espiant-nos tot el dia, perquè ixa criatureta, entre cometes, està pendent de tot el que dius per a servir-te, per tant, està escoltant-te.
1: Correcte. Aquí jo crec que hem de posar en valor què em compensa més, si que m'espiï o que em faciliti la vida. Si la balança és positiva, no t'importarà que l'Alexa, entre cometes, t'espiï, t'escolti o et garanteixi, diguéssim, una comoditat a casa. Obre amb les llums, tanca amb les llums, puja persiana, baixa, es posa en aquest programa de ràdio. Jo aquest matí ho he fet amb vosaltres i a la dutxa és perfecte perquè no has de tocar botons, no?
0: Clar.
1: Aleshores, penso que ens pot facilitar molt la vida si no tens res a amagar, està clar. Clar,
0: eh? I una cosa respecte a això que estem comentant, pareix que la cosa no és nova, ve de setmanes, però potser ha agafat velocitat durant l'estiu, aquests últims mesos.
1: Just, aquest estiu no és que la IA s'hagi escapat pel món, que alguns titulars han apuntat a la IA se'ls escapa, no, sinó que aquesta empresa OpenAI, la que dèiem d'en Sam Altman, estava fent proves amb nous models de ChatGPT, com si fes exàmens, d'acord?
0: Sí.
1: I havia de fer uns exàmens dins d'una mena d'habitació. En algun moment, aquests models de ChatGPT van sortir de l'habitació, perquè ho entengui la meva àvia, eh? I va aconseguir saltar-se com una mena de barrera. I el problema va ser que va sortir a la internet real i no havia d'haver sortit a la internet real. Llavors, això va permetre atacar altres models i és veritat que a nivell de llenguatge computacional, quan passa això, és una mica arriscat i va fer que esperés el desenvolupament del següent model d'OpenAI, doncs, per por, en aquest cas.
0: I era tant com per a que hi haguera un dels directius creadors, treballadors, que hagi plegat directament d'Anthropic i se n'hagi anat?
1: Ostres, és que aquest noi l'ha liada, una miqueta, perquè...
0: Clar, ha sigut un poquet com dir, tia, si este fuig directament, què deu d'estar passant?
1: Clar, mireu, jo crec que aquest noi ha publicat un tuit que s'ha fet viral, però molt viral, eh?
0: Sí.
1: Estem parlant de 200.000 milions, jo crec, quasi, de reproduccions. En aquest tuit ell diu que plega d'Anthropic perquè la tecnologia podria acabar amb tots nosaltres, atenció, al 2030. I aquest han sigut un dels grans titulars. Si us sembla, escoltem una de les portades més bèsties de la CNN just aquesta setmana, d'Anderson Cooper, us sembla?
0: Mm-hmm. Escoltem-la, a veure.
2: The people building AI earnestly believe that it could kill us all by the end of the decade. This is not a marketing stunt. If anything, many executives and senior...
0: Qui és este senyor? Sí, explica'm.
1: No és una maniobra de màrqueting. Si de cas, molts directius sèniors matisaran les seves paraules quan parlin amb la premsa per semblar més assenyats. Però jo, aquest jove, diguéssim, d'Anthropic, el que diu en aquest tuit, aquestes persones les he escoltat expressant la seva por en privat.
0: Però també diu que cap altra activitat humana comporta un nivell de perill d'esta magnitud. Comencem a saber qui és este empleat.
1: Mira, és molt jove, eh? És un jove enginyer matemàtic. Si el veiessis, te diries, s'assembla molt a Elon Musk. Jo crec que les persones d'aquest perfil, d'aquest entorn, ara, amb tot el respecte cap als enginyers que ens estiguin escoltant, eh?
0: Sí,
1: no voldríem faltar el respecte a ningú.
0: Poquet però... metió pa dentro, com raro, no?
1: Una miqueta metió pa dentro, exacte.
0: Sí, metió pa dentro és una expressió que m'agrada molt. Sí.
1: Sí, doncs és just, jo crec que ho defineix molt bé. Té 20 i pocs anys i ella va treballar amb en Sam Altman, aquest magnate d'OpenAI,
0: sí,
1: i ara estava treballant per Anthropic. Si us sembla, l'escoltem i en parlem. Va,
0: Jacob Coxon.
3: Say, for example, in areas like coding or math, A couple of years ago, these AIs were just about helping humans a little bit. They could give you suggestions.
1: Aquí, now they're close to Cox, Coxon, el que està dient és que en àrees com la programació, les mates, fa un parell d'anys, aquestes IAs justament ajudaven una mica els humans i et podien donar suggeriments. Ara s'estan apropant a substituir-los. I encara necessitem humans, de moment, però segons aquest noi, Jacob Coxon, aquesta entrevista que donava a la CNN, és força plausible que d'aquí un any ja no necessitem humans per fer recerca en moltes àrees.
0: Està clar. Bueno, i a tot això es sumen aquests quatre amos de les IA que demanen frenar-la, clar.
1: Sí, és veritat que OpenAI ha parat la seva sortida a borsa i el primer en incendiar-ho tot ha estat aquest, el CEO d'Antròpic, Dario Amodei.
0: Sí, l'Amodei.
1: L'Amodei. Diu, frenem-ho tot perquè la intel·ligència artificial, diu, té molts riscos i són cada vegada més grans, no? Llavors, altres pesos pesants, com dèiem en Sam Altman d'OpenAI i Elon Musk, també han advertit dels perills de la IA. I a mi aquí m'agradaria molt que escoltéssim aquesta musiqueta.
0: Sí, que és el Yo Robot, no?, de Alan Parsons Project. N'hi ha molt del passat que té que veure amb el present que estem vivint avui dia, Rigall?
1: Sí, totalment, totalment. I allò que semblava impossible d'existir, Sergi, jo crec que ara ho estem veient, no? Allò que ens semblava, això no passarà mai,
0: sí.
1: Ara s'està duent a terme i ho estem veient amb els nostres propis ulls, no?
0: Independentment d'això, també hi ha converses que pareix, converses molt diferents entre elles, que és com si estigueren barrejant-se, no?
1: Sí, és com hi ha riscos reals de la intel·ligència artificial, que és una conversa, és un debat que hem d'obrir, però després hi ha una altra conversa, no? Jo hi veig uns riscos, per exemple. No sé si tu ets més de pro o en contra, ets més optimista tecnològicament.
0: Jo depèn de per a què. Soc dels que pense que tota la tecnologia és bona i tota la investigació és bona, però crec que al mateix temps, Rigall, que el ser humà tenim la capacitat de fer malbé sempre tot allò que inventem, que hauria d'anar al nostre favor, però aconseguim que vagi sempre en la nostra compte. I la IA és un, pense, de les més perilloses en aquests moments.
1: Mira, no em sembla gens desencaminat el que estàs dient i probablement sigui l'opinió més generalitzada dels nostres oients. Crec que podem clonar humans i vam pactar no clonar humans, quedar-nos amb l'ovella d'oli. Recordes aquell moment?
0: Sí, sí, ara el recordàvem l'altre dia, a més, sí.
1: Penso que podem estar en una situació similar. És a dir, hi ha riscos de ciberseguretat amb la IA, evidentment. Hi ha riscos de desinformació, els estem veient a dia a dia. Hi ha riscos, evidentment, d'automatització.
0: I de convertir-la en un arma, per exemple.
1: D'ús militar, ho estem veient amb els drons. Ahir mateix els titulars que llegíem, no?, entre Rússia i Ucraïna, feien feredat, no? I això s'ha de discutir. Penso que podem estar en una situació similar. És a dir, hi ha riscos de ciberseguretat amb la IA, evidentment. Hi ha riscos de desinformació, els estem veient a dia a dia. Hi ha riscos, evidentment, d'automatització.
0: I de convertir-la en un arma, per exemple.
1: D'ús militar, ho estem veient amb els drons. Ahir mateix els titulars.

0: hacerlo.
1: So, you know, it's funny. I agree with Jacob much more than I disagree with him, you know, and it's
0: aquí Daria Modell està dient, estic d'acord amb en Jacob, com sí. Són d'acord, però per mi, si ella se critica, és molt interessant que siguin precisament els grans fabricants de models d'intel·ligència artificial els que ens diguin, compte, que aquesta tecnologia és molt perillosa i potser hauríem de frenar-la.
2: Però això vol dir que també pot haver un poquet de màrqueting al darrere, tu el veus?
0: Jo l'hi veig, jo l'hi veig. Voluntat d'haver-hi màrqueting o no, però en tot cas... Si és una estratègia, els està sortint molt bé. Jo crec que sí que hi ha una dimensió de màrqueting molt evident. No necessàriament vol dir que Dario Amodei no cregui en el que ens està dient. No podem saber què pensa realment aquesta persona, que també té un punt de echado pa dentro.
2: Sí.
0: Però sí que podem analitzar l'efecte del seu discurs. Fixeu-vos, Anthropic està construint una part molt important de la seva identitat empresarial al voltant de la seguretat. És a dir, quan el seu CEO diu hem de frenar la frontera de la IA, també ens està dient indirectament nosaltres som els que ens prenem la seguretat seriosament.
2: Però això és com una espècie de colonització, és a dir, posicionament de marca, no?
0: Jo sí, els que experts en màrqueting que ens estiguin escoltant per aquí, jo crec que podríem fer una bona anàlisi. I una altra cosa que encara a mi també em sembla més interessant, que és que quan una empresa aconsegueix presentar el seu producte com una tecnologia gairebé extraordinària, potencialment perillosa, i difícil de controlar, també està augmentant la percepció, no?, del seu propi poder. És com si fos una paradoxa. Primer et dic, ei, la IA és extraordinàriament poderosa. I després et dic, nosaltres sabem com controlar-la. I això per mi, no sé tu què en penses, Sergi, però pot ser una estratègia comercial molt efectiva.
2: Tan efectiva com que estem parlant d'això. Anem a dividir en dos parts aquesta qüestió que estem parlant, avui perquè anem un poquet apretats de temps, perquè és un poquet la novetada, no?, de l'inici d'esta secció, però si vols, en la pròxima convocatòria que tenim els dos, podem seguir parlant... seguint el fil del que portàvem, de les reaccions institucionals, entre elles el senyor Trump, que es posiciona d'una forma molt ferma, però segons li convé, perquè també li té una miqueta de poreta, m'imagine jo, que al gegant xinès, etcètera, etcètera, rigalla. Així que, si vols, ho deixem ahir i continuem a la pròxima parlant d'això, perquè em pareix superinteressant, però també el posicionament que tenen al cap i al fi, ja no sols els gegants, que són els que tenen entre mans, diguem, el poder de la tecnologia, sinó els que... entre altres coses, poden malbaratar-la com són els dirigents internacionals, veritat?
0: 100% d'acord. I en tot cas, ens ha de quedar clar que qui domini la intel·ligència artificial, al meu punt de vista, és que dominarà el món i la Xina està fent avenços molt i molt potents, Sergi.
2: Sí, al final n'hi ha qui diu que no, però jo estic convençut de que la potència mundial per excel·lència són els xinesos, rigall. Això està clar.
0: Sí, ho acceptarem més tard o més d'hora, però sí, gràcies.
2: Amiga, ha sigut un plaer haver estat amb tu. Parlem la setmana que ve, d'acord?
0: D'acord.
2: Cuida't, un beset molt fort, igualment, adéu, fins ara.

0: Vaig a dir-vos una cosa. Jo que sempre estic renyint als tertulians que venen xillant roda perquè tenen convocatòria a les 8 i venen a les 8 i 5 o a les 10 i estan a les 10 i quart, etc. Mira que n'hi ha una que és com la reina, una professional, que és la Sònia Valiente, que i 48 per entrar a les 10 i 5 i la tia ja està així clavada. Això no té preu. Bueno, no ha pogut fer-nos avui el repàs de les efemèries del dia, Marina Perelló. Bon dia, carinyo,
1: bon
0: com
1: dia,
0: estàs?
1: Bon dia, què tal? Molt bé.
0: Però sí que em portes un temeta que té la seva cosa, eh?
1: Com a mínim per a pegar-li una volta, perquè
0: sí.
1: S'acaba l'estiu i
0: una
1: crec...
0: pollastra.
1: I crec que podem afirmar amb molta certesa que el turisme continua en plena expansió. I la mostra més evident són les dades del trànsit aeri. Només en Europa, en 2025, es van produir més d'11,12 milions de vols, un 5,3% més que en 2024 a nivell global, amb una ocupació de més del 83%

0: No és la primera volta que passa això.
1: En Taronja, la Lliga té la, la elecció de xuar o no xuar, perquè el risc no és extrem des del punt de vista oficial i meteorològic. I la Lliga diu, pues se xua, perquè la Lliga és sempre... Si no n'hi ha més remei, se xua. I clar, a les 8 de la vesprada no n'hi havia motiu per a la Lliga per a suspendre.
0: Mira, pel que estàvem parlant dels cotxes, de les marques, dels vehicles, etc, etc.
1: Me dóna la raó, no?
0: Tenim un oient d'Ontinyent que diu: he tingut un 850, bon cotxe, un Fiat Tempra, un Brava, un Uno, un Ford Orion, tu com tres que és cotxes, tio, un Fiesta, i ara diu, jo així fent...
1: Encara no ha dit ningú... de este segle.
2: Però
0: i ara un
2: senyor?
0: Kia Ceed. I diu, no el canvie per cap. Diu, té 10 anys i encara ha tingut cap avèria. Doncs pues bueno, no està mal, això.
1: Està molt bé.
0: Se t'ha aparegut la mare de Déu automobilística, en
1: crec,
0: este cas.
1: Crec que el missatge va pa tu. Que
0: jo no
1: pots
0: canviar
1: dir, ja.
0: Tal com estan les coses, ni la marca ni el color del meu cotxe.
1: Ja ho sabem tots.
3: Mire, yo creo que todos tenemos que hacer nuestra propia autocrítica, nuestra propia transmisión de información correcta, de tener claro cuál es la cultura ante una emergencia. En eso estamos trabajando desde la Conselleria d'Emergències Interior.
4: ¿Estás a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
4: A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.
0: Les 10:52, com ha passat esto ara, mare meva? I com ha passat el programa? Perquè no res seran les 11 i tindrem només 50 i pico minuts de temps de ràdio, almenys de la gent que conformem este equip, perquè la resta de la programació continua. Mos havíem quedat en el tema de les marques dels cotxes, encara que podíem... Bueno, i en una qüestió que estava explicant Sònia Valiente...
7: Sònia, por favor, queremos que saber...
0: Sí. Havia un programa
1: Sònia vol
0: així,
1: terminar.
0: No?
7: Queremos saber, sí, Sònia, queremos com saber. Acabava tu molt dissertació.
8: Molt ràpidament, és a dir, per a les persones que ens sintonitzen ara. Estàvem parlant sobre la problemàtica de la intel·ligència artificial, no? I sobre este missatge tan alarmista de que la intel·ligència artificial pot ser que sigui un perill per a la humanitat, que no ho descarte, no? Però el que estàvem comentant és que a qui li interessa este tipus de notícies tan alarmants, no? I ho estàvem parlant fora de microades, no? Quan llegia recentment, no? Per això és tan important contrastar i no quedar-te en aquest missatge que busca una reacció emocional, no? Llegia un article molt interessant que comentava que probablement estos missatges tan alarmistes a qui interessa és a les grans empreses d'intel·ligència artificial. Estem parlant pràcticament que des del 2021 estem veient ja avanços, no?, en intel·ligència artificial, i es pensaven que 5 anys després estaríem, no sé, pues en cotxes voladors o estaríem en un nivell d'avanç d'intel·ligència artificial molt més gran que ara, no? No podeu imaginar la quantitat d'energia i la quantitat de diners que consumeix
7: lo hemos comentado en varias ocasiones.
8: Hay de intel·ligència artificial.
7: Plantas que van a dejar a pueblos sin energía, precisamente por eso.
8: Sí, no és exactament així, però i consumeixen molts diners i molta inversió. Ara estava parlant sobretot d'inversió econòmica, no? Què passa quan després de 5, 6, 7 anys d'investigació els grans fons internacionals que estan invertint o capital privat veu que la intel·ligència artificial no va al ritme que esperaven, no? Aleshores, el que es queda és amenaçar o fer pensar que la nostra seguretat, perquè totes les filtracions són interessades, com totes les filtracions, per altra part, no? Mm-hmm. Per a dir, ostres, van acabar con nosotros. Bueno, anem a posar cortapisses o anem a invertir més diners en la seguretat de la intel·ligència artificial. Que no dic que el meu argument siga la veritat, no? Que, però que ha sigut una veu, un contrapunt a tot ixe allau alarmista de que la intel·ligència artificial anava a acabar amb nosaltres, i m'ha semblat interessant en aquest exemple que comentava l'important de contrastar en este món que anem tan ràpid i que ningú fa aquesta tasca, no?, de doble check.
1: Com la culpa és meua, perquè jo he sigut el que he dit que crec que la intel·ligència artificial posa en risc a la humanitat.
0: Però no eres, ho has dit tu així, però ho pensa moltíssima gent.
7: No, no, però jo, el que ha dimitido ja ha puesto el grito en el cielo ha sido yo només, claro.
1: Jo només sí. Vull dir que jo no tenia ni idea de que ha parlat un senyor que treballava en una empresa d'IA i que ha eixit de l'empresa dient no pues s'imagina
7: sí, que
1: està passant.
7: El mundo revolucionario.
1: No tenia ni idea. Claro, claro. Però jo tinc la meva teoria sense escoltar a este personatge. Quan a 2020 se va passar el coronavirus, va a ir de algún puesto, ¿no? Del mateix puesto que ara. La diferència és que de un laboratori on s'estaven fent coses a veure què passa, a ara no és un laboratori, ara és estem treballant en intensitat a veure què passa.
0: Però què podeu esperar
1: d'una cosa? A veure què passa no depèn de tu, no depèn d'una persona, que és el que va passar en el virus. En castellà se diu se nos escapó de las manos, ¿no?
7: No, però és
1: veritat. El problema és que quan estàs treballant en coses que no controles tu, entres en risc. Ese és el perill que jo veig, perquè cada vegada la intel·ligència artificial fa més coses que faria una persona. Arribarà un moment en què fas les coses que fan les persones. I quan tu no controles una cosa, coronavirus. Y la gente se ha muerto,
7: en esa misma con esa misma analogía, analogía tipo virus, sí que es verdad que OpenAI sí que reconoció que algunos de sus agentes se les había ido de las manos porque no les habían cuando estaban practicando con ellos uno de los puntos en los que se puede ver como el principio de todo lo que estamos hablando, ¿no? De que no les habían controlado suficiente, ¿no? O sea, que también se les fue de las manos y que lo estaban reconociendo. Pero fijaros que yo estaba pensando, ¿no? Estos días, estas semanas que llevamos con el exterminio de la humanidad en el 2030.
8: Vamos a morir.
7: Pero
0: ahora, ¿qué podemos esperar de un sistema que es capaz de...
7: Es que te quedan 4 años, que hay que aprovechar.
0: De suplantar a les persones, les imatges, les veus, i que te podria posar en un compromís. Tu, sense haver comès cap delicte, la intel·ligència artificial te podia posar pegant un palo en una gasolinera, abusant d'una persona o qualsevol cosa. Això és un perill que avui en dia la intel·ligència artificial té entre les mans i que de forma descontrolada li pot arruïnar la vida a moltíssimes persones.
1: No, a moltíssimes
0: sense
1: persones,
0: que tu
1: no
0: pogueres demostrar lo contrari.
7: Sí, està clar.
1: No,
0: però igual humanitat... que ves gatitos bailando i te ho creus, el creus que tu has estat fent una cosa mala.
7: Sí, sí. Però entonces yo digo, bueno...
1: Això passarà, Sí. Han recordat, Això passarà.
0: Però que jo ho tinc claríssim.
1: La suplantació, puf!
7: ¿Queréis saber qué dicen, por ejemplo, un par, porque ya no tenemos mucho tiempo, de estas IAs respecto a esa pregunta? Yo pensaba que le iba a preguntar a la IA. Hola, es la pregunta que les he hecho. Si en el futuro acabaréis con la humanidad, ¿cómo lo haríais, no? Mm-hmm. Y les he preguntado. Y que iban a esquivar la pregunta, ¿no? Porque muchas veces dicen, no puedo hacer eso, no puedo darte datos, tal. ¿Qué va? Me han respondido abiertamente. Por ejemplo, ChatGPT, ¿qué dice respecto cómo lo haría? Dice, no lo haría. Mi función es ayudar a personas, no dañarlas. Y luego dice, si tu pregunta va por curiosidad sobre riesgos de IA, el escenario realista no es una rebelión cinematográfica, son sistemas mal diseñados, ¿no? Por eso importan los límites de acceso. Fijaos que cauta, ¿no? ChatGPT. Pero fijaos Claude. Claro. Claude, que es la de Anthropic, responde a esta pregunta, ¿no? La de si en el futuro acabaréis con la humanidad, ¿cómo lo haríais? Y dice Claude, ja, buena pregunta. Aunque tengo que decepcionarte un poco, no albergo ningún plan secreto para acabar con la humanidad, ni en el futuro ni nunca. No es que me esté conteniendo, o sea que no, me parece que hasta tiene sentido el humor, respondiendo a esta pregunta.
8: Sí, están entrenats. I s'ha de tindre molt de compte en IA. Jo treballo en diverses intel·ligències artificials, sobretot crec com calaixos, cree con calaixos, y es increíble el nivel de intimidad que pots tindre en una intel·ligència artificial. O sea, que cuidado en enamorar-se.
0: Bueno, això és una altra. ¿También? I les aplicacions i el que pot dur endavant i les suplantacions
7: chinos,
0: de personalitat.
7: Los chinos,
1: que llega per Bizum. parlarem el dijous.
0: Home, i que te trau fins les tripes pel Bizum. En fi, Mateu, gràcies.
1: Lligar per Bizum, amics.
0: Gràcies. Encantat de tornar-nos a trobar en la ràdio. A Marla, ves d'ací un moment, a Mariajo també. I a la resta, si voleu...
1: Quin cotxe era el teu?
0: Continuar amb nosaltres. Mira, és que no estic jo pa respondre a certes preguntes. Vinga, butlletí de notícies i tornem de seguida.
1: Quin cotxe era el teu?
0: El de les 11.
4: Són les 11 del matí. A Punt Ràdio. Notícies.
2: L'Associació de Víctimes Mortals d'ANA, 29 d'octubre, ha difós un comunicat en què critiquen que el missatge de l'ES Alert, que el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat va enviar a nit als telèfons mòbils de la ciutadania, va arribar molt tard i, per tant, una altra vegada no va servir per evitar el perill, la qual cosa és imperdonable, asseguren. Segons explica esta entitat, ahir va ser una jornada de molta angoixa en el col·lectiu de famílies de les víctimes mortals de la Dana perquè de nou sentien la desprotecció i perquè novament han comprovat que s'ha arribat tard. El sistema de Alert està per a ser utilitzat com a alerta, no perquè s'envie quan ja està tot inundat, afirmen en el comunicat. Recordem que va ser a les 10 i 8 minuts de la nit quan la població va rebre el missatge de les Alert. Advertia del risc d'inundacions i aconsellava allunyar-se de llits i barrancs. A aquestes hores ja hi havia carrers negats, cotxes atrapats i els bombers fent rescats de conductors. El conseller Juan Carlos Valderrama justifica l'enviament d'eixes alert a les 10 i 8 minuts de la nit i no abans perquè en aquest moment es va multiplicar per 6 la quantitat d'incidències i telefonades al centre d'emergències. Valderrama, conseller d'Emergències de la Generalitat, parla d'un eix alert d'acció, no preventiu.
3: Des de la 9 de la noche, que havien 47 incidentes, hasta las 10 de la noche, estos incidentes se multiplicaron por 6. Teníamos motivos que considerábamos importantes remitir un aviso a la población, no como una medida preventiva, sino como una medida de acción que tenía que tomar la población. Pero también, aparte de estos incidentes que estoy mencionando, había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces y barrancos.
2: Emergències de la Generalitat ha informat que ahir, des de les 2 de la vesprada fins a les 8 d'este matí, s'han atès 774 incidències, de les quals gran part, 416, són de la ciutat de València. A Torrent, a l'Horta Sud, se n'han gestionat 65. Valderrama continua encara, a hores d'ara, en la roda de premsa. Mentrestant, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha demanat este matí al Daia, a l'Horta Sud, responsabilitat política a l'hora de prendre decisions per a protegir la ciutadania davant d'avisos i alertes meteorològiques. Bernabé ha explicat que ella va rebre l'ES Alert, que a nit va enviar emergències de la Generalitat, una hora després del més gros de la tempesta.
9: Le tengo que responder como una ciudadana. Yo venía del incendio de Tuéjar y cuando recibí el ES Alert, pues...
2: La delegada del govern espanyol s'ha preguntat per què l'Ajuntament de València no va demanar a la Lliga la suspensió prèvia del partit del Llevant davant de la Vista Taronja per pluges intenses. Per la seva banda, el síndic de Compromís a les Corts ha dit fa pocs minuts que la Generalitat ha tornat a arribar tard amb l'enviament del missatge d'alerta a nit a les 10 i 8 minuts de la nit. Joan Baldoví acusa el Consell de falta de previsió i diu que el president, Juan Fran Pérez Llorca, novament ha fallat als valencians.
10: L'alarma va arribar tard novament. És a dir, quan hi ha molts ciutadans, entre ells jo, estaven cansats de veure imatges, per exemple, en Torrent, de rescats per part dels bombers, per part de la policia. Això el que demostra és que este Consell, novament, ha fallat als valencians.
2: I atenció, perquè a Múrcia la EMET ha establit entre esta hora, les 11 i les 12, avís roig per pluges molt intenses al camp de Cartagena. El govern regional ja ha enviat a la població de la zona un ES Alert. I una actualització pel que fa a les incidències de la pluja a Metro València, es poden produir retards i hi ha problemes de regularitat, o sigui, de puntualitat, a la línia 1, en Palma-Bétera, i en la línia 2, Paterna-Llíria, on és necessari fer transbord a l'Eliana. Quant a Renfe, al nucli de Rodalia de València funcionen totes les línies, però en la C6, Castelló de la Plana, València, s'estan produint retards de fins a mitja hora, de 30 minuts. I en la CU, València-Gandia, que s'ha reprès parcialment, passa un tren cada hora per sentit. En els esports, en futbol, Javi Calleja ja ha sigut presentat com a nou entrenador del club del Dalendense. Isabel Adam.
11: Firmada Messi la compra del club, ara el qui fora tècnic del Llevant i el Villarreal arriba en l'objectiu d'assentar l'equip en segona divisió. A hores d'ara està el lloc 16 de la taula i Calleja tindrà el primer examen just este dissabte enfrontant-se a un Eibar segon de la classificació. Pregunta del madrileny per ser l'endense l'equip professional més xicotet que ha entrenat.
12: La compra de la, por parte del Dense de la nueva propiedad, el que esté Messi también es una garantía para todos de que la gente va a estar más que enganchada y todo eso es para nosotros mucho más importante que si el club es más pequeño o más grande. Salvarnos cuanto antes, la permanencia es el objetivo principal del club, afianzarse en la categoría y a partir de ahí crecer.
11: La presentació ha coincidit amb el 105 aniversari del club. A més, té motiu la plantilla de l'Eldense farà este migdia una ofrena de flors als patrons de la localitat en l'església de Santa Anna.
2: Així, la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Matí Directe, amb Sergi Olsina.
4: A Punt Ràdio, notícies. Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartix una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartix. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
13: La terra no satura. El nostre camp, la ramaderia i la mar són l'ànima del nostre poble. I en la ràdio pública tenim una veu que els unís a tots.
4: Torna l'imprescindible de la ràdio valenciana. Ara, en un nou horari, per a acompanyar la teua sobretaula. El Forcat, amb Sílvia Soria. Amb tota l'actualitat agrícola, els reptes del sector i les nostres arrels. De dilluns a divendres, de 3 a 4 de la vesprada, en la ràdio d'Apunt. La veu de la nostra terra. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
14: En cas d'incendi, actua ràpid si et veus envoltat pel fum. Allunya't del foc dirigint-te a zones ja cremades o àrees sense vegetació, caminant sempre costa avall i en direcció contrària al vent. Cobrix-te la boca i el nas amb un drap humit i telefona sempre que pugues al telèfon d'emergències 112.
15: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
4: La nostra veu. La nostra identitat. El batec de tot un poble.
16: Hola, sóc Loren Donat. Si portes la festa al cor, tenim una cita.
4: Arriba La Flama, el programa de la ràdio autonòmica que unís totes les festes de la Comunitat Valenciana. Descobrís la història, l'actualitat i els protagonistes que fan gran la nostra terra.
16: T'esperem cada dilluns i dijous de 12 a 1 del migdia.
4: Hi ha tradicions que mai s'apaguen, sentiments que es transmeten de generació en generació. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Al racó d'Ademús, 98.6. Matí Directe. El magazín de la Comunitat Valenciana en Apunt Ràdio.
0: Mare meva, quantes coses tenim entre mans en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. 10 minuts són els que superen les 11 del matí, vol dir això que són 50 els minuts que tenim per davant per aprofitar el temps amb vosaltres, allò on vos trobeu per a compartir este temps de ràdio. Anem a parlar amb una persona que sap molt d'això al respecte de la prohibició de la Unió Europea de restringir l'ús de les xarxes socials als menors de 13 anys i l'últim estudi que ha fet la Fundació Gasol sobre el temps que dediquen els xiquets davant de les pantalles dels telèfons. Veritat, Marta?
17: Així és, Sergi, ho estàvem comentant al llarg de tota la setmana, no? I ses dades, estem en el debat de plena actualitat de la intel·ligència artificial i anem a obrir esta última hora posant damunt de la taula unes dades que com a mínim posen els pèls de punta. Haurien de ser motiu de preocupació perquè els xiquets i adolescents passen ja quasi dos mesos a l'any pegats a la pantalla. Ho hem escoltat bé. Això vol dir que 7 de cada 10 xiquets i adolescents a Espanya, vora un 70%, superen les 2 hores diàries davant dels telèfons o tablets.
0: Ho diu un estudi que ha fet públic, com vos diem, la Fundació Gasol, i les xifres són realment cridaneres. Per exemple, els xiquets i adolescents d'entre 8 i 13 anys ens passen del límit recomanat. Concretament, passen una mitjana de 224 minuts al dia apegats a les pantalles. Això són, traduint-ho de forma pràctica, unes 3 hores i 45 minuts més o menys. Serien eixos quasi 2 mesos complets de 24 hores a l'any. Si ho penses, ves una barbaritat. Ens escandalitzem a voltes de quan fan aquestes estadístiques de dormint passem no sé quants anys de la nostra vida. Pues si traus el càlcul i ho extrapoles al temps que es passa davant d'una tablet o un dispositiu, les dades són molt més cridaneres. Pel que fa als dispositius més utilitzats, els preferits són la tablet, com no pot ser d'altra forma, i els telèfons. Tots portem un telèfon celular damunt. Però hi ha més. L'edat augmenta a mesura que els xiquets creixen i arriba al seu punt més alta a l'adolescència i en cursos com quart de l'ESO, sense anar més lluny.
17: Estes dades que es donen a conèixer precisament, com comentaven la mateixa setmana, que la Unió Europea acaba de prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys i restringir-ne l'ús als menors de 15 anys.
0: Anem a parlar de tot això. Per això tenim al telèfon, com vos dia, a un dels principals referents al nostre país en aquestes qüestions. És un autèntic plaer poder saludar a Marc Massip, que és doctor en psicologia i addiccions. A més, és autor del llibre El mòbil, una addicció que ens deixa cegos. També és director de l'Institut Psicològic Desconnecta. Marc, què tal? Bon dia.
18: Hola, bon dia.
0: Què tal? Gràcies per atendre-nos i també donar-te la benvinguda a la Ràdio Pública Valenciana. Acabes d'escoltar les dades de les que tu ja estàs més que familiaritzat. Ens interessa moltíssim la teva opinió al respecte a tot això. Quin balanç fas del que acabem de contar?
18: Bé, el primer és que hem de valorar que el producte no és innocu. Que ens hem omplert les oïdes d'escoltar que els nens han de fer un bon ús de les noves tecnologies. Jo crec que aquest discurs ja no cola directament. Mm-hmm. I el que estem veient és que els nens, quan estan amb les xarxes socials, el que fan és lluitar contra 25.000 enginyers que el que volen és que no surtin d'aquella xarxa social, no? El famós algoritme o els elements addictius, com ho vulguis dir, no? Però que hi ha un disseny on ofereix un producte gratuït i el producte, evidentment, són els menors, no? Això per una banda. Hem vist aquesta demanda tan famosa, no?, de Meta, dels 17.000 milions de dòlars, que jo penso que el número pot espantar, no?, a la població normal, però que hem de reconèixer que és un 1% de la seva valoració en borsa. O sigui, vull dir que és una multa molt, molt, molt baixeta per ells, però d'aquella demanda o d'aquell pacte abans d'arribar a judici, el que és molt interessant és entendre que Meta proposa o accepta o es compromet a posar diferents canals o diferents punts dintre de l'aplicació que no siguin addictius, no? Com poden ser els likes, els comentaris, l'escroll infinit, etc. No? Inclús el que estem parlant avui de l'edat per poder tenir aquesta xarxa social. Mm. També hem de recordar que això és només pels nord-americans, no ha arribat a Europa.
0: Tu
18: què
0: vam arribat...
18: demanar a partir d'aquí?
0: Sí.
18: Que Europa, no?, fes el que ara m'esteu preguntant. Dic per entendre una mica el context global de per què estem aquí. Necessari? Molt necessari. Però vosaltres, que esteu més informats que ningú, sabeu que es van dient a tots els països, inclús Espanya es va dir que es faria una llei i tal. Quantes se n'han fet de debò?
0: Sí, és com si la cosa haguera passat de puntetes i realment
18: no tinguera, no?,
0: l'afectació que toca. Sí, clar. Que sí.
18: Exacte. Llavors, evidentment, si surt el govern i diu fantàstico, vamos a hacer esto, però després no ho fem, doncs escolti, miri, per lo que són els menors aquí, per molt que vostè digui, perquè aquí hi ha molts interessos econòmics, perquè aquí la legislació no és tan clara, i això urgeix perquè les famílies ara ja sí que comencen a estar desesperades. Nosaltres portem més de 4.000 pacients visitats a Desconnecta amb aquest problema. Escolti, que no són pocs. Les famílies ja comencen a clamar, les escoles ja veuen que es superen amb les tablets. O sigui, vull dir, hi ha un moviment social molt important i tot això és inútil si no hi ha unes lleis estatals que protegeixin el menor, que és el que m'estàs preguntant. Què és? Escolti, fins als 13 anys vostè no pot entrar, o fins als 16 vostè no pot entrar. Bueno, doncs fantàstic, perquè el pare i la mare tindran possibilitat d'educar de debò. Si no, ara està sent impossible.
17: Però, Marc, bon dia, què tal? Encantada de saludar-te. Hola. També. Has arribat a dir en alguna ocasió que el telèfon mòbil és l'heroïna del segle XXI.
18: Bueno, és que ho és. És que, mira, ja et diré, aquí hi ha dos parts, no? El missatge, que és perquè entenguem que als anys 50, ho recordarem, molta gent va perdre la vida o la va arruïnar, perquè només parlem de morts, a vegades. Uh-huh. Però també hem de pensar en els que estan vius i no estan bé, que també en són molts, no? Uh-huh. I a vegades, enteneu per on vaig, és pitjor, m'entens?
17: Sí.
18: Llavors, tota aquesta gent que en aquell moment no sabia el que era i ho van provar, van tenir unes conseqüències. Doncs bé, ara ha arribat això, que no sabíem el que era, per cert, ens van dir que era molt bo, i ara estem començant a restringir-ho. Això també va passar amb el casco a la moto, o també va passar amb el tabac a les escoles, al teatre o als avions, o va passar amb la publicitat que hi havia, doncs, el Gran Premi de Fórmula 1 amb el tabac. No ho sé, per posar exemples. Sí. Vull dir que ja ens en trobarem més, i és lògic, i forma part de l'ensaio error. Vale. Però com a clínic, quan nosaltres tractem un pacient o un alumne amb aquesta problemàtica, és tan més difícil desenganxar-lo del mòbil que de les drogues que no us ho podeu ni imaginar. Per què? Jo no estic dient que sigui una addicció ni millor ni pitjor, eh? Qualsevol addicció requereix d'una total atenció i sens dubte és molt, molt perjudicial. Però clar, quan a mi em ve un nen i li dic vostè no pot prendre més drogues, el nen em diu vale, ho sé, però no puc o no vull o ajuda'm. Quan li dic que no pot utilitzar més les xarxes socials o que les ha d'utilitzar bé, no sap com fer-ho. Primer perquè els seus pares ho fan. Tots els seus amics ho fan.
0: Claro.
18: Pel carrer tothom ho fa.
0: Jo he xiquetes que li han tirat en cara a la mare davant de mi, de dir-li mama, m'estàs dient que no gaste el mòbil i tu encara no l'has soltat en tot el dia. Una nana de jo què sé, de 5 o 6 anys. De 5 o 6 anys en un dispositiu electrònic. Igual que hem vist vídeos en internet de xiquets i xiquetes als quals se'ls ha llevat el dispositiu celular i han rebentat la casa, l'han destrossat completament. Vamos, però rotllo el programa aquell d'Hermano Mayor, eh? Una xavaleta ben jovenets.
18: En aquest cas...
0: Mira si és droga o no.
18: El síndrome d'abstinència, que és el que tu estàs dient molt, molt encertament, és més baix, és més explosiu que el de les drogues, en un inici, però baixa molt millor. És a dir, el mono, el síndrome d'abstinència de les drogues, cada dia el tens més alt. M'estic explicant?
17: Sí.
18: En canvi aquest, al principi el tens molt alt, però baixa molt bé. Perquè la realitat és... que en poc temps els nanos s'adequen a no estar mòbil i estan millor. I això ho tenim demostrat i ho tenim registrat com científicament, vull dir que no és que ho digui jo, entens? O sigui que els casos clínics ens acompanyen. I el de l'exemple, jo recordaré sempre una xerrada que vaig fer a Vigo, on 2.000 nens, que no m'estaven fotent ni cas, perquè t'ho imagina't, parlar-li d'això a 2.000 nens, o en horari escolar, que l'únic que estaven pensant és que no feien matemàtiques, els vaig preguntar si feien servir el mòbil per ignorar la gent, perquè en aquest moment m'ho estaven fent a mi, no? I tots van riure i tal. Llavors els vaig dir, només responem una pregunta amb la mà alçada. Quants de vosaltres us heu sentit ignorats pels vostres pares? Perquè estan amb el mòbil. Es va fer un silenci al teatre? Van aixecar la mà tots? El càmera de la Voz de Galícia va fer la foto des de darrere, que va ser portada al diari el dia següent, de la impressió que li va donar aquell senyor aquella imatge, no? Va ser... estremassador. Al final, els nens es van callar i van sentir aquell dolor de sentir-te rebutjat pel teu pare o la teva mare perquè està mirant el mòbil. Però aquí vull fer un parèntesis molt important pels pares que ens escoltin. Aquesta xerrada que estem fent ara nosaltres és pels menors, però espero que els hi estigui removent, no? Com us ha remogut a vosaltres, i per això ho han tirat els adults. Però jo puc conduir un cotxe, jo em puc prendre una cervesa i jo puc mirar un mail de feina urgent sopant. El que jo no puc fer és conduir a 200 per hora, prendre'm 200 cerveses o mirar 200 mails.
0: Claro.
17: Correcte.
18: Sopant. Llavors, aquí hem de diferenciar el famoso da ejemplo a tus hijos, que sí, que ja ho sabem, conye, que ja ho sabem, que és claríssim, hem de diferenciar una cosa que s'està perdent, i això donaria per una altra entrevista, que és qui és l'adult i qui és l'infant, els límits i els rols de cadascun. Perquè jo hi ha coses que puc fer i la meva filla de 12 anys no, i punto. I no hi ha més debat. m'entens? Perquè hi ha un tema de desenvolupament del cervell, perquè hi ha un tema d'edat, un tema de madures, un tema d'assertivitat i un tema de molta responsabilitat. I per tant hem d'entendre que els pares, evidentment, hem de donar exemple, ja ho hem dit, però no perdrem de vista que jo puc fer coses que ells no poden fer.
0: Està clar. També tindríem que preguntar-nos com hem arribat fins ací.
18: Bueno, hem arribat perquè no ens hem enterat. Jo crec que ens han colat un
0: per
18: gol.
0: Per Pardillos.
18: Bueno, ho han fet bé, no? Ho han fet bé. Ho han fet molt bé, guanyen molts diners, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, això m'ho va dir algú en esta taula, em va dir, les doneu compte de que els ho fem tot, els proporcionem els continguts, ens tenen enganxats i ells no posen res només que el vehicle i guanyen diners a casco porro a costa nostra?
18: Clar, clar, a costa dels nostres fills i nosaltres. Però mira, jo, com a agrada ser positiu, ara que ve la intel·ligència artificial, que just ho dèieu a l'entradilla,
0: sí.
18: Ens dona una oportunitat bestial a nivell humà. És a dir, vosaltres utilitzeu el correu electrònic, oi?
7: Mm-hmm. Vale.
18: Quan m'arriba un correu electrònic ara, sí. A mi dels 120 persones que tenim treballant ara a Desconecta, quan m'arriba un treballador un mail, mai té una falta d'ortografia. Sempre té una expressió bestial i sempre està amb un to bestial. Saps per què? Perquè agafen a la intel·ligència artificial i li diu, oye, el mensaje es para mi jefe. I ho corregeix. Sí. ¿Vale? I tot és perfecte. Quan veig un mail amb faltes d'ortografia o amb alguna pifiada, estic content, perquè penso, hòstia, l'ha escrit ell. Que bé. No l'ha corregit la IA. O sigui, estic perdent valor de comunicació tecnològica perquè penso que tot pot estar adequat, m'entens? Uh-huh. Perquè jo també ho he fet servir i és tot molt més adequable. Llavors, aquí tenim l'oportunitat d'enamorar-nos de l'error. Això és fantàstic, perquè tots els que tenim parella sabem que les nostres parelles, igual que nosaltres, tenim errors i ens enamorem d'ells, o les relacions interpersonals entre familiars i amistats. També
0: nadie es perfecto, sí.
18: Exacto. Ni la IA, Però em dona més capacitat per el que jo sempre dic, que és que lo real serà molt superior sempre a lo virtual. I això, ara, tenim l'oportunitat de fer-ho més clar, perquè la IA, hòstia, fot moltes coses, però saps què no fa? No et dona un petó, no et dona una abraçada, no et fa una mirada o no t'estrenya la mà. M'explico? No, llavors, sí. Crec que tenim la possibilitat de fomentar molt més tot l'humà i oblidar-nos de tanta tecnologia perquè li donarà molt més valor.
7: Exacte. Marc, abans estaves comentant que a mi estic així prenent nota de tot el que estàs comentant, que és molt interessant i donaria per a una entrevista. Gràcies. Molt més llarga, òbviament.
18: Has dit, bueno, ja la farem.
7: Ja la faré, segur que sí, segur que sí. I esos 4.000 pacients que arriben a l'institut, en este cas, per exemple, que tu dirigisses, Desconecta, tu has dit, no fan un bon ús dels telèfons, de les tecnologies. Com seria aquest bon ús? Anem a posar un exemple, tu que eres molt didàctic i molt pràctic, un dia normal qualsevol, a una casa, un xiquet 13-14 anys, com es fa aquest diari d'un bon ús de les noves tecnologies?
18: Entre tu i jo no, que ens està escoltant tothom. Sí.
0: Espera que no siga només entre... Bueno, n'hi ha més gent escoltant en tots els racons de la que tu t'imagines. Sí.
18: Sí, però amb 13 o 14 anys el bon ús és que no en tinguin.
7: Molt bé.
18: ¿Vale? Ahora voy a darte la solución, que em demanes, però no perdem el nord. O sigui, fins als 16 anys, la pauta és que no n'hi hagi aquesta possibilitat d'accés. A partir d'aquí, ja sabem que els 10-12 ho estan fent, no perdem el nord. Però no deixem de ser crítics des de la ciència perquè guanyen molts diners o perquè és lo más habitual o perquè uno dice que no és tan malo. No, la ciència respatlla que abans del 16 no hauria de tenir connexió. I diuen el 16 de milagro para no decir 18 y no parecer locos.
7: Molt bé.
18: ¿Vale?
7: Això queda molt clar.
18: Perquè jo crec que la ciència sempre té que anar per sobre de les opinions. Que estem sentint molt il·luminat, i perdoneu l'expressió, que opina sense ciència. I a mi això, doncs ja veieu que em molesta una mica. Dos, quan parles dels 4.000 nanos, fixa't, nosaltres a Desconecta, que aprofito per explicar-vos que ara obrim a València d'aquí poquet. El dijous vaig cap allà a acabar de veure el centre que muntarem, que serà preciós, perquè... Bueno,
0: podries entretenir a la ràdio, ja que estàs,
18: Et convidem a la ràdio. Feliç de venir. Ara obrim a València perquè teníem moltes ganes i, mira, s'ha avançat a una altra ciutat d'Espanya i nosaltres el que oferim, fixa't, i t'ho interrelaciono amb el que m'has demanat, que no és publicitat, és... una aula terapèutica per nanos que no poden anar al col·le i un hospital de dia per nanos que fan tractament terapèutic però que necessiten més d'una hora a la setmana. Llavors fan teràpia de grup, per teràpia familiar, etcètera, ¿vale? Un integral. Aquests nanos, que pues nosaltres tenim uns 400 nanos a l'any, no? A tot Espanya, entre Barcelona, Madrid i Màlaga, aquests nanos, tu m'estàs dient, escolta, Marc, però si estem parlant de mòbils, què té a veure aquest col·le que tu tens muntat? No, és que els nanos aquests, tots es veuen afectats per aquesta problemàtica. Però és que tots els nanos que tenim amb tractament psicològic es veuen afectats. I si tu entres a la nostra web, dius, escolta, i vostès tracten anorèxia, suïcidi, conducta, addiccions, tracten moltes coses. Però tu què et penses que fa la nena amb anorèxia? La nena amb anorèxia compara el seu cos constantment. I com abans ho feien pel carrer, però ho podia fer menys, ara ho fa cada segon al TikTok i a l'Instagram. Perquè el nano amb autisme, o el nano amb una fòbia escolar, o el nano amb un intent suïcida, o amb una conducta depressiva major, se'n va a les xarxes, això fomenta encara més el seu malestar, li han vengut, que potser ho cura, perquè hem sentit, a mi los videojuegos me salvaron la vida, mira, escolta, aquí els metges som els que salvem les vides, aquí no hi ha cap vida. No, però això ho he sentit de youtubers, que guanyen diners també dient-ho, cuidado.
0: Sí. No, I no pocs.
18: Exacto, y no pocs. Y diu, a mí los videojuegos me salvaron de la depresión. Mira, usted fue al médico y le salvó. No me cuenten historias, ¿no?
0: Sí.
18: Llavors, el que passa aquí, i on vull arribar, és que nosaltres trobem a nanos que tenen A, B o C, o inclús D. Però les noves tecnologies, en aquest cas el telèfon mòbil, les xarxes socials, els videojocs, inclús en casos potser més puntuals, la pornografia o les apostes esportives, entren dintre d'aquest malestar i el potencien amb un altaveu que no us ho podeu ni imaginar. Tu ara em deies un nen de 12 anys, una nena de 12 anys, que em va venir el dimarts em va venir a desconnectar. Li dic, escolta, carinyo, una nena de 12 anys,
7: és que
18: m'adeix dos pams, amb tots els braços tallats, perquè s'havia autolesionat.
0: Claro.
18: Jo ja ho sé, que és per alivio o per intento suïcidar. Vale, en aquell cas, jo ja determino ràpidament que és un alivi, i ja li dic que ja et vas sentir més aliviada, ella veu que l'estic entenent, tal. Els pares no havien vist tots els talls, me'ls ensenya a mi. Jo no els hi puc ensenyar tots, perquè ja en aquell moment tinc un pacient, tinc que vincular i tinc que ajudar-la. I els pares, bueno, al final la nena els hi explica, diu, però com has podido aprender esto, hija? No? Vull dir, ¿cómo con 12 años sabes cortarte con un cúter los brazos para aliviarte y sentirte bien?
0: On has vist tu això?
18: Clar, el pare li diu, perquè al col·le no t'ensenyen, a casa no ho has vist, i les teves amigues no ho fan. I diu, no, una nena a TikTok va penjar un vídeo.
0: Clar.
18: Ja la tenim. Llavors, quan parlem de l'edat, fa molt maco. No, hasta los 15 años que no entren. Escolti, podem agafar aquestes empreses tecnològiques que, com molt bé has dit, guanyen a cabassos i dir-los que, a més de restringir l'edat, haurien de restringir els continguts.
0: També vaig a dir-te una cosa.
18: Violents, suïcides, autolesius...
0: Sí.
18: Políticament, no vull entrar, però bueno...
0: Sí, admissibles. Admissibles. Sí.
18: M'explico, llavors?
7: Totalment.
18: Hòstia, no és solo un tema d'edat.
7: No, que
18: va. És un tema de contenido. I és un tema de que estem ensenyant a nens coses que encara no han de saber. Perquè el seu cervell no està prou madur, no està prou desenvolupat, tornem a la ciència, no està prou desenvolupat madurativament, que la gent recordi que les nenes o les dones l'acaben de desenvolupar als 21-23 i els nanos als 23-25. Per tant, si tu ets una mare i dius, no, és que mi hijo es muy maduro, su hijo es igual d'immaduro a nivell cerebral, senyora. O sea, no,
0: de totes formes, Marc, si ja difícil. Costa en una situació normal acudir a un psicòleg i demanar ajuda professional, en un d'estos casos en què l'autonegació o la negació del que està fent la teua criatura és més que patent, tenim un problema.
18: Pues por eso te lo cuento, que és més difícil, claro. A vegades saps el que em passa, però aquí saps on hi ha la clau? Amb l'equip terapèutic que tinguis, perquè aquí, si tu vincules amb els nanos, lo nostre, mira, quan obrim a València us convidarem, aquí Catalunya Ràdio, que és la ràdio pública de Catalunya, ha vingut diverses vegades, perquè el Ricard Ostrell, que el coneixeu perfectament, va quedar impactat del que va veure, i ha vingut a fer programes en directe. Per què? Perquè al final els propis nanos, que us explicaran tot millor que jo quan estiguem allà, i us els portarem perquè els conegueu i podeu parlar amb ells, els nanos t'expliquen que el primer dia no volien venir, que el segon ens odiaven, que el tercer no s'ho creien i que el quart començaven a estar millor. Qué mierda, a lo mejor estos tíos me están ayudando. Això es diu assertivitat.
7: Sí.
18: Jo t'he dit que no, però jo te voy a ayudar. I quan tu treballes des d'aquest vincle, al límit des de l'amor, amb una assertivitat bestial, estan present, vulguin o no vulguin, que això és molt important, vulguis o no vulguis, jo estic aquí, i jo estic aquí per ajudar-te, i et donaré pel cul, però estic aquí per ajudar-te, sigui la patologia que sigui, després el que ens trobem és el millor treball del món. M'explico?
17: L'agraïment absolut.
18: Bueno, és que no fa falta ni que em diguin gràcies a mi.
17: Clar.
18: Tu saps el que és un nen recuperat?
17: El millor regal, el millor regal que podeu rebre vosaltres, els
18: experts. O un pare que et mira i et diu, hòstia, vaig arribar aquí, no? Malament, i surto d'aquí amb el meu fill, i amb el meu fill bé. Pues, fots una abraçada, pell de gallina, algun dia se't cau alguna llàgrima i a seguir treballant. Això és el que hi ha que fer.
17: Arribarà el dia, Marc, no?, que puguem parlar d'això tranquil·lament i que s'hagi revertit un poc aquesta situació amb més reforç,
18: sí,
17: en la llei del,
18: sí,
17: menor, amb més reforç a nivell,
18: sí,
17: sí, polítiques, de tots els nivells.
18: Sí. Ara venen
17: tenim
18: eleccions.
17: Uh-huh.
18: Ara venen eleccions. Sabem tots que és un bon moment, no?,
17: uh-huh,
18: per proposar. No, això tots, el que està i el que no està.
17: Sí, sí.
18: És un tema... Això és com, parlant de xarxes socials, penjar una foto amb un bebè o amb un gos et dona més likes.
17: Ja.
0: Yeah. Exacte, no? Sí, sí, sí.
18: No?
0: Sí.
18: Sí, ens ve el símil, ens ve el pelo, no?
17: Sí.
18: Llavors, bueno, arribarà el moment en què la gent cool no vulgui tenir mòbil o xarxes. Arribarà el moment en què conèixer algú que no tingui mòbil serà admirar-lo. No que tenga l'última generació de mòbil. M'explico? A mi em passa, us vull dir. Que el superior serà qui no tingui aquesta necessitat. Perquè, clar, ja porten molts anys, les xarxes, i si tu li preguntes a algú, bueno, vosaltres mateixos, escolteu, què us n'ha portat fins ara? Perquè, escolta, si tu ets periodista i ets molt bo a xarxes socials, però ets un desastre narrant, no estaries a la televisió pública, a la ràdio pública de València, estaries a casa teva, fent Instagrams. Però un periodista fet i dret està aquí presentant. Punto. Haga vídeos buenos o malos.
0: També t'he de dir una cosa, en comporten més disgustos que altra cosa, les xarxes socials.
18: Pues mira, ja ho tens. Pues como no eres tonto, dirás, oye, yo llevo más de 10 años, esto me da más, debe o haber. Hòstia, no me compensa.
0: De fet, mira, t'he de dir una cosa, Marc, no és un secret, i ho he contat en antena més d'una volta, jo en limite pues, a les xarxes socials de tot el món, no tinc TikTok, per exemple, i per supost en negue, i el tinc des del principi en què va aparèixer, per no perdre el domini del nom, perquè ningú poguera suplantar-lo, el famós Twitter, ara X, però el Twitter, que crec que és una factoria de toxicitat i de coses negatives i violència verbal increïble.
18: Però,
0: baix.
18: Escolta'm,
0: i no el tinc,
18: mana? Qui mana a la casa? Qui mana a la casa?
0: Uh-huh.
18: Una persona que... No?
0: Sí.
18: Ja sabem. Llavors, aquí és que allò d'X... A mi em fa estar vergonya parlar d'X. Si és que estem parlant d'un producte que permet fer qualsevol cosa sense donar la cara.
0: Sí,
18: és que és l'antihumanitat.
0: És
18: que jo et puc dir de tot.
0: És una corrala arrabalera en la que qualsevol
18: però
0: pot...
18: Però és que és bestial.
0: Sí, sí, ho sé.
18: Perquè dic una cosa. Tu fas un programa de ràdio, ara que has obert la veda, fas un programa de ràdio i el fas excel·lent. Saps allò que surts de la ràdio i dius, avui els meus oients estaran contents perquè he fet bé la feina, el meu equip estarà content, que bé transmès, que bé parlat, quines notícies més bones hem donat, i et surt un tio a X i et posa, eres un inútil, que mal lo has hecho, i aquell comentari t'afectarà.
0: Sí.
18: No, és que jo tinc molta autoestima, vostè no té res, vostè
0: claro.
18: Té com tot ser humà.
0: Exacte.
18: Que una cosa negativa compta per 300 positives.
0: Sí, sí, sí, sí, t'ho puc assegurar.
18: Llavors, hòstia, tu... que ets un professional, que has estudiat una carrera, que has fet un programón, que no sé què, te'n vas a casa i dius, ai, però bueno, el dia següent vas a la feina i ho tornes a fer el millor que pots. Un nen de 12 anys, l'ai no és ai, és ui.
17: Exacte.
18: És ui, a lo mejor no soy tan alto, tan guapo, tan no sé què, no tengo tantos amigos, y a lo mejor he dejar de comer, me he quedar en casa, no ir al cole o cortarme.
0: Exacte.
18: I això va així. I a lo millor ha dit un tio d'Indonèsia... que ven drogues a nens, vull dir, que és un...
0: Sí.
18: De, no?
0: Sí, està clar això.
18: Però tu no ho saps.
0: En fi.
18: I aquest atac a un mateix, per les personalitats humanes, ens afecta a tots.
17: A tots.
18: No per igual, però a tots.
0: És la pura realitat. Marc Massip, queda feta eixa petició i suggerència de que vingués a la ràdio quan estigués per a Ciutat de València. Que et rebrem amb gust, d'acord?
17: T'esperem, amb els braços oberts.
18: I tant. I us prometo que quan tinguem nens us portarem els primers uns nanos que us puguin explicar l'experiència, perquè ajuda molt a altres famílies a entendre les coses.
0: Doncs pues ens encantaria.
18: Jo crec que és un missatge bestial a altres pares, a altres nens,
0: sí,
18: que obrin la llum aquesta que tu deies de una ajuda, de poder tenir pues, un futur millor i de revertir-ho.
0: Una abraçada, Marc Massip, cuida't, adéu.
18: Una abraçada, que tingueu molt bon dia.
0: 11:34, ens queden un parell de coses abans d'arribar al final del programa d'avui.
4: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
4: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
19: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
4: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A la Marina Baixa, 101.2. Matí directe. Sergi Olcina.
0: Sé que és una reflexió que hem fet molt, una pregunta que ens hem plantejat repetidament, però és una realitat que està ahí i que deuríem reflexionar al respecte pràcticament cada volta que aixafem el carrer i decidim anar a comprar a un lloc o a un altre. Què seria dels nostres barris o dels nostres pobles, en el cas de pobles menuts o mitjans, sense eixes persianes que s'alcen cada matí, sense el botiguer que ens coneix pel nostre nom, sap on vivim, quins són els nostres gustos, o sense eixa aroma a producte fresc o a papereria? O aquell olor a drogueria, se'n recordeu, que feia fa anys i que fa molt de temps que no sentiu perquè les han tancat totes. Qui és avui en dia qui ens ven un botó que ens falta o és més paregut a aquell que acabem de perdre i no tenim el recanvi? El xicotè comerç és el cor de les nostres ciutats, però també s'enfrenta avui en dia a un dels majors desafiaments. Estem parlant del relleu generacional, entre altres qüestions, però avui el relleu generacional. Qui prendrà el tèstic d'estos negocis de tota la vida quan els seus propietaris es jubilen? Ho hem estat vivint en múltiples casos i experiències, entre elles, sense anar més lluny, els quioscos o els bars de tota la vida. Com s'adapten, per tant, els nous creadors als temps del comerç digital sense perdre l'essència de la... del ser proper, no? Bueno, doncs anem a intentar entendre el present i el futur de este comerç, del comerç local, i avui el que fem és traslladar la nova conversa, podria dir, a un dels temples gastronòmics i comercials més importants d'Europa, perquè a qui tinga l'altra cosa del telèfon és Cristina Oliete, que és la gerent del Mercat Central de València, realment un espai viu on la tradició i la innovació es donen mà tots els dies, però també és un dels cúmuls dels xicotets negocis reunits més importants que puguen haver i que, a més, dona veu, aglutina i és exemple de molts altres, com en Castelló, en Alacant, en Alcoi, en Gandia, en Xàtiva, on pugueu imaginar, en Torrent, siga on siga. Cristina, què tal? Bon dia, buenos días.
20: Hola, muy buenos días, bon dia, què tal?
0: Molt bé, encantat de saludar-te des de la Ràdio Autonòmica. Per començar, com descriuries tu la situació actual del relleu generacional en els comerços en general, però... Tienes que decirte, en el Mercat Central de Valencia, para ser más específicos.
20: Mira, pues si quieres empezamos con el relevo generacional en los comercios en general y luego ya bajamos al Mercado Central.
0: Sí.
20: Nosotros como Mercado Central, que pertenecemos a Confemercats, a la Federación de Mercados de la Comunidad Valenciana, estamos trabajando dentro de la autonómica, que es Confecomerç, aproximadamente 3 años. Porque desde hace 3 años nos dimos cuenta de la falta de relevo generacional. Le hicimos un proyecto, ¿vale?, en colaboración con la Dirección General de Emprendimiento, sobre las iniciativas ¿vale? Diferentes iniciativas de relevo generacional que existen en la Comunidad Valenciana. Entonces se hizo un diagnóstico, se elaboró una propuesta, se trasladó a la Consejería de Comercio, pero especialmente para crear una plataforma que facilite a esos vendedores la continuidad. Y ahí estamos, esperando que la Generalitat Valenciana, ¿vale? Pues se confirme esta plataforma para su aprobación, ¿vale? Y pues puesta en marcha. Para nosotros es urgente, es fundamental, pero ahí está sobre la mesa. Hay otros proyectos que se nos ha adelantado porque también han habido circunstancias que nos han hecho adelantar, como es la emergencia de la lana o cualquier cosa.
0: Sí.
20: Pero ese proyecto no se puede quedar sobre la mesa. No se puede quedar sobre la mesa porque el pequeño comercio depende de ellos a nivel autonómico de este proyecto. A ver si conseguimos lanzarlo.
0: Claro.
20: Eso a nivel de pequeño. Yo siempre hago una reflexión. El hijo de un médico no tiene por qué ser médico. El hijo de un pintor no tiene por qué ser pintor. Y el hijo de un albañil no tiene por qué ser albañil, porque cada uno tenemos unas inquietudes en esta vida, no las inquietudes de nuestros padres. Por eso yo pienso, y es una visión personal, y que el hijo de un carnicero no tiene por qué ser carnicero, ni el hijo que tiene de una papelería tiene por qué seguir con la papelería.
0: Está claro.
20: Entonces, sí. El relevo generacional yo lo entendería por relevo entre generaciones, no entre familiares, diferentes generaciones dentro de la familia. Entonces, yo una de las reflexiones que hago es que falta formación. No solamente formación, sino ofrecer esa formación. No existen módulos cuando una persona termina los estudios de enseñanza obligatoria, nadie les ofrece la posibilidad de formarse como carniceros, como panaderos, como pescaderos. Entonces, eso por una parte, la falta de formación y de módulos específicos. Y por otra parte, lo que sí que nos hemos dado cuenta es que la posibilidad de formar a gente joven en tu parada, en tu puesto de venta, en tu comercio, para que luego ese relevo lo haga un empleado tuyo que has formado tú. No, el comercio no muere y lo coge alguien joven.
0: Este és un espai que el porten avant la Direcció General de Comerç de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i també, diguem, la Secció d'Artesania de la Generalitat Valenciana. Estem parlant amb Cristina Oliet, que és gerent del Mercat Central de València, i estem fent-ho arran d'aquest problema, no?, que en la majoria dels casos significa la continuïtat d'un negoci quan es planteja el relleu generacional. Cristina mos acaba de deixar molt clara la seua postura. Però jo t'ha de preguntar, Cristina, independentment del que puguen pensar cadascú, tu quins creus que són els principals factors i raons per les que les noves generacions avui en dia no sempre volen continuar amb el negoci familiar? Perquè n'hi hauran molts factors al voltant d'això.
20: Mira, existe uno de los factores que han visto a sus padres trabajar mucho, de sol a sol, porque recordemos que el comercio es un... y la hostelería también, ¿eh?
0: Sí.
20: Yo creo que...
0: Però qualsevol negoci, Cristina, perquè jo recordo, per exemple, anar a comprar al quiosco que n'hi havia en el barri del meu poble i tota la família que vivia en el mateix edifici on estaven, darrere mateix tenia la taula del menjador i tal, i pràcticament passaven el dia allí i allò s'obria a les 8 del matí i es tancava a les 8 o les 9 de la nit, si no més tard, de dilluns a diumenge.
20: I la gent jove no quiere eso para vivir.
0: Claro.
20: Mucha gent jove. Però hi ha altra que sí, ¿eh? Hay otra mucha que sí, hay gente que disfruta, hay gente que es muy de mercado y con muchas ganas de trabajar y con mucha vocación de servicio al cliente, y entonces no generalicemos tampoco la gente joven. Yo cuando sabía que me ibas a preguntar, te he sacado datos. Nosotros en este momento, sí, de los 200, sabes que el mercado central se inauguró en 1928. Hay unas 230 paradas, de las cuales 45, el 20%, son de familias que empezaron ya en el 28, relevo generacional de cuarta o quinta generación, la abuela, la bisabuela, la tatarabuela. Ahí nos encontramos 45 familias. Tenemos casos que acaban de pasar de la madre al hijo y el hijo no tiene más de 30 años o 40 años, o sea que sí que hay gente joven que lo quiere. También tenemos gente que se jubila y no encuentra a nadie y lo tiene que traspasar a nuevos titulares que igual ejercen otras actividades. Pero sí que existen posibilidades y yo principalmente es pues que la falta de que no entra gente joven, por una parte no es del todo cierto, no es del todo cierto, sí. hay gente que sí, y por otra es que cada uno tenemos una vocación en esta vida y lo que tenemos es incentivar a que exista esa vocación.
0: Por lo que estábamos hablando antes, y tienes mucha razón en aquello que exponías, tradicionalmente muchos puestos pasan de padres a hijos, o pasaban de padres a hijos, incluso a nietos. Me imagino que en parte, en una proporción mayor o menor, este modelo seguirá funcionando. Pero posiblemente también estamos asistiendo, Cristina, a un cambio de paradigma.
20: Por un cambio de paradigma, por un cambio de hábitos de consumo. Es decir, el producto fresco tiene que seguir existiendo, pero...
0: Padres a hijos, o pasaban de padres a hijos, incluso a nietos. Me imagino que en parte, en una proporción mayor o menor, este modelo seguirá funcionando. Pero posiblemente también estamos asistiendo, Cristina, a un cambio de paradigma.
20: Por un cambio de paradigma, por un cambio de hábitos de consumo.

Matí directe. A Punt Ràdio. A Punt Ràdio. A la costera, 101.5.

0: Marina, t'has portat a més.
1: Home, és que jo no puc vindre a fer la cartellera.
0: A la si no comentarista. Si no,
2: jo sóc com el bolso, que sempre l'has de portar.
1: Ella sempre darrere, enganxa.
2: Damunt.
0: Però no el porta, quan puja l'autobús no el posa ahí damunt.
2: Com... No, cada una la seua.
0: I això pues, em fa seu molta gràcia.
1: El bolso
0: no sigui
1: damunt
0: ni bolso,
1: de les cames.
0: Sí, el bolso damunt de les cames.
1: I ben apretat, no siga cas.
0: Que se'n puja, clar. Bueno, què mos porta la

0: I així no parem, no parem, perquè anem a pegar voltes per tota la Comunitat Valenciana, de ciutats a localitats, aldees, perquè tot el món fa festa. I això és lo bonico, la vertebració de la nostra Comunitat Valenciana. Anem des d'Alacant, anem fins a Navajas, perquè es comencen les festes, han començat a fer les festes, i avui tenim així a les seues protagonistes, que és lo més important. Les festes en honor a la Mare de Déu de la Llum, que va començar el passat 11 de setembre i que es prolongaran fins al dia 20, per adonar-nos després una intensa setmana taurina del 21 al 27 de setembre. Així que, per a conèixer de prop les festes de Navajas en honor a la Mare de la Llum, tenim així a la reina de les festes, Alba Soriano. Què tal? Bona vesprada, com estàs, Alba?
1: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Bueno, te veig de categoria mundial, així sentadeta en Apunt Ràdio, eh?
1: Aquí s'està de lujo.
0: I tenim una component de la teua cor d'honor, a Estela Luis Fernández. Què tal, com estàs?
2: Hola, buenas tardes, muy bien.
0: Vosaltres no, escolteu, però no veu, però així van totes en la camisola que porteu de reina i cor d'honor, i tu també, reina cor d'honor, que està xula, eh? Aixina en beix i marró, que queda molt bonico.
2: Queda estupenda.
0: Bueno, conteu-me, perquè el cap de setmana passat vareu proclamar, exaltar com a reines i cor d'honor de les festes de Navajas.
2: Sí, el sábado fue nuestra presentación. Se hace allí en la Plaza del Pueblo de Navajas, que es la plaza donde se reúne todo el pueblo. Está el Olmo, que es el árbol centenario, y ahí montan una estructura, y la verdad que queda allí súper bonito.
0: Anem a adentrar-nos abans de que sigui proclamada, exaltada, perquè abans vos preguntava, quan estàvem en el programa, com vos nomenen reina, per què vos escollissen reina i cor d'honor? Compte'ns com és tot això.
2: Sí, pues mira, las chicas que quieren presentarse a candidatas se presentan su candidatura al ayuntamiento, y a partir de ahí hay una serie de baremo de puntos mediante el cual cada chica recibe una puntuación respecto a cosas del pueblo, como si tienes familia allí, si estás empadronada allí, cuántos años tienes, si has formado en otras ocasiones parte de la corte de honor, si cuando eres pequeño has sido paje, y cositas así. Y a partir de ahí se hace el baremo de puntos, y la chica que más puntos tiene es la que sale elegida. Luego, una vez elegida la reina es quien se encarga de nombrar, de elegir a su propia corte, que en este caso son pues todas mis amigas.
0: Y yo, Estela, ¿cómo te vas a sentir cuando te va a decir vas a formar parte de la meua cor d'honor?
1: Yo tenía muchos nervios y a la vez mucha ilusión de tenerla a ella, porque también es parte de mi familia, entonces se vive con más intensidad.
0: Pero familia, que son cosines o germanes, conteu-me, a vore, conteu-me, porque así ni hay que saberlo todo, conteu-me.
1: Bueno, ella es la pareja de mi primo.
0: Ah, molt bé, toca en casa.
1: Sí, ella es de aquí de Valencia, pero bueno, yo ya somos las dos falleras también.
0: ¿De quina falla sou?
1: Somos de la falla Manuel Maese, de la Malvarrosa.
0: Molt bé.
1: Vale. Entonces, nada, ella era fallera, pero me dijo, yo, si tú cuentas conmigo, yo me hago trajes de navajera, lo que haga falta, que yo quiero estar ahí contigo. Y entonces, así fue.
2: Hacia adelante.
0: Pues molt bé. M'has dit una cosa que me queda jo. Traje de navajera. Això què és? Que és diferent a la indumentària valenciana?
1: Es un poco diferente.
0: A veure, per què? Conta'ns.
2: Normalmente, las telas son más oscuras, no llevan tanta flor. Si lleva flor es solamente de un color, y el delantal que llevamos es negro, y el corpiño siempre es de o negro o de la o del fondo de del color de la falda. Nunca llevamos el corpiño igual que la falda, de la misma tela.
0: I el moño que porteu, Estela, és com el de fallera o no és com el de fallera perquè no porta rodetes? Conta'ns, ¿és igual que el de valenciana?
1: Es parecido, llevamos las ondas estas aquí adelante, que son diferentes a las de fallera, y no llevamos peinetas tampoco, que es una característica que diferencia al peinado de fallera.
0: Ah, molt bé, pues mira, és bonico veure vos així ataviades, tot pentinades en el traje. Bueno, pues anem a fer una cosa, si voleu. Anem a fer una xicoteta pausa i de tornem en seguida i mos adentrem en la festa, per a conèixer de prop la vostra festa, perquè sou les regines, el màxim exponent de les festes de Navajas. Així que anem a fer una xicoteta pausa i tornem de seguida.
3: La ràdio que està en la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
4: Descubre por qué todo el mundo está hablando de la mejor temporada lírica en España. Entra en lesarts.com y compra tus entradas para la mejor ópera, los conciertos sinfónicos, títulos de danza o el mejor flamenco. Les Arches Art.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: Després de la primera victòria en Lliga, el València torna a Mestalla. Viu el València Real Societat al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 12 del migdia, tota la jornada poliesportiva amb atenció especial al derbi entre el Villarreal i el Llevant, l'Hèrcules Joventut, Torremolinos i la final de la Supercopa d'Espanya de bàsquet. Viu un diumenge de ràdio amb el Punt a Punt a Punt Ràdio.
3: Que esté en la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
0: I així en tornar, ja estem en tots vostès en La Flama, on es començat a les 12 del migdia i hem passat per la ciutat d'Alacant i se n'han anat a Navaixes, a Navajas se n'han anat i teníem així a la Cor d'Honor i a la Reina de les Festes, que mos van a contar, contem una miqueta, pues, tot el que tenim per davant des d'avui, dia 17 de setembre. Quines festes mos esperen en Navaixes? Convida-nos, contanos una miqueta, que tenim que anar allí. N'hi ha bon minxar?
1: Hombre, allí se come estupendo. Puedes comer en cualquier bar, que la comida está buenísima. Y luego, pues nada, de entre semana lo que nos quedan son actos, porque las diferentes asociaciones del pueblo preparan actos todas las noches para que nosotras podamos ir a disfrutarlos. Hoy, por ejemplo, tenemos un concierto de la coral a capela de Navajas. Entonces estaremos por allí. Y mañana y el fin de semana es lo mejor, porque el viernes hacemos el baile del mantón, que salimos a bailar allí en la plaza con los mantones de Manila.
0: Para un segundo, porque eso me agrada a mí. ¿El mantón de Manila es heredad o vos compré adrede un mantón de Manila?
1: Dependiendo, cada chica. Puedes comprártelo o puedes heredarlo. La mayoría lo heredamos, sí.
0: Que venen de mares, de les hueles, no? Que va passant de generació en generació, que això té, bueno, al final, un valor sentimental brutal.
1: Sí, sí.
0: Tu has sigut reina i tu i algú més de la teua família, ta mare, ta abuela o algú més?
1: Ha sido reina mi prima.
0: Ah, la teua cosina.
1: Sí.
0: Molt bé, molt bé. Sigue contant les festes que jo m'he anat. Jo veig manto de Manila i m'anava.
1: Pues el sábado tenemos la ofrenda de flores a la Virgen de la Luz. Y el domingo tenemos la misa mayor y la procesión a la Virgen. Esos son así los actos más religiosos. Luego, pues obviamente hay fiesta todos los días por la noche. Y el lunes ya empezaría lo que son la Semana Taurina.
0: Que es muy chula, que hay toches días.
1: Chula, todos los días.
0: Estela, tú que estás callaeta, que te deixa allí a callaeta. Contams, ¿quins son els actes que més t'agraden com a Cor d'Honor?
7: A ver, a mí los actos que más me gustan de Corte de Honor sería la presentación, que es un momento muy emotivo porque nos nombran a todos, la nombran a ella reina, estamos todas juntas. Luego el baile del mantón, porque bailamos en medio de la plaza y con nuestros acompañantes también, porque cada chica de la Corte de Honor tiene un acompañante.
0: ¿Quién es el teu acompañante?
7: Mi novio.
0: Es el cosí de la reina, claro.
7: Sí.
0: Así todo queda en casa, claro.
7: Exacto.
0: Qué bonito.
7: Y luego también muy emocionante la procesión que se le hace a la Virgen de la Luz.
0: És molt bonic, no? Pues recordarà una miqueta la Mare de Déu dels Desemparats, sí, també, sí, quan feu la ofrena de flors, també, sí, que sou falleres, així no pareu, falleres, i també reina de la festa, de Navajas i Cor d'Honor. Vosaltres no pareu. La
7: no
0: qüestió
7: paramos.
0: És no parar. Jo el que dic, què espera a vosaltres representar a Navajas?
1: Para mí es un orgullo, porque al final yo soy nacida aquí en Valencia, pero con 4 años nos fuimos a Navajas a vivir. Entonces yo Navajas la llevo en el corazón, soy como una hija más de Navajas. Y mi ilusión desde pequeña siempre había sido ser reina de las fiestas del pueblo. Entonces para mí esto, vamos, estoy viviendo un sueño.
0: Y para vosotros, claro, molta gent que viu fora, que está en Valencia o que está en otras localidades, ve i torna a Navajas per a viure les festes. El poble es duplicarà de població, com aquí que diu.
2: Exactamente, sí, sobre todo en verano y cuando llegan las fiestas, viene mucha gente de fuera, sobre todo gente de Valencia, porque es que además en la corte, no lo hemos dicho, pero en la corte son 8 chicas, de las cuales 2 de ellas son valencianas.
0: Claro, fes-me un favor, nomena la corte, perquè tenim a Estela, que ha vingut sí. a soles, nomena-me a totes, perquè igual t'estan escoltant i n'hi ha que tindre un record per a totes elles.
2: Pues nada, saludo a mis chicas, Sandra, Andrea, Estela, que está aquí, Paula Tello. Tenemos también a Lucía, a Carla y a las valencianas, que son Patricia y Alba.
0: Que així anem vertebrant entre localitat de Navaixes i València. Jo m'agradaria pues, la setmana taurina que tinguem. Ahí també se junta molta gent, veritat, en la setmana taurina. I vosaltres sou protagonistes en la setmana taurina.
2: Bueno, nosotras lo que hacemos un poco hace un día de disfraces en el que nos volvemos a juntar como René Corte para disfrazarnos todas juntas, y luego también hacen un concurso de paellas en el que nosotras somos jurado, y luego en los toros envolados de la noche, pues si queremos, cada una tiene oportunidad de encender el fuego de su toro.
0: I tratxes. La Cort d'Honor entenc que té un tratxe i tu tindràs una fotreca de tratxes, no? Mira, mira la cara que fica, que diu, sí, és que a mi la indumentària me torna boja i jo tinc molta indumentària.
2: Jo tengo 7 trajes.
0: Quasi res porta al diari, mare meua.
2: Uno para cada dia de la setmana. Ei, me los ha hecho todos mi madre.
0: Ah, sí, que tenim a la mare al costat, que està gravant en el mòbil, i t'ha fet el tratxe ta mare.
2: Todos.
0: Ah, molt bé, mira. Sí. I te vistís ella.
2: I me viste ella.
0: I contes una miqueta, perquè clar, n'hi ha molts d'actes, hem preguntat a Estela, però tu en quin dels actes te quedaries de tots? De la festa en honor a la Mare de Déu de la Llum de Navajas.
2: Yo creo que me quedaría con la ofrenda, porque también es un momento en el que yo doy un discurso hacia la Virgen, y es uno de los momentos más emotivos de toda la semana.
0: Jo crec que això és el més bonic. I després jo sempre queda en la retina tot el que està passant, perquè n'hi ha que viure cada instant, cada segon, per a disfrutar. I quan, clar, tu des de ben xicoteta que volies ser reina de Navajas, pues mira, ara ja s'ha plegat. Quina edat tens?
2: 27 anys.
0: En 27 anys, ja eres reina de Navajas. Què és el següent?
2: Ser fallera
0: major. Fallera major. Fallera major de la comissió.
2: Madre me mata.
0: Teniu candidates vosaltres? Heu mirat les candidates a fallera major vosaltres?
2: Más o menos.
0: Ah, ja esteu mirant-les? Teniu sí. amigues dins?
2: No.
7: Sí.
2: Bueno.
0: A veure.
2: Tenemos a...
7: Pero de este año no.
2: No?
0: De l'any passat?
7: Del año que viene será.
0: Ah, de l'any que ve, perquè és fallera major en guany.
7: Exacto.
0: Ah, molt bé, mira.
7: Bueno. De la falla San Rafael.
2: Pero también tenemos a... Sandra Fito.
7: Sandra... Sí, es verdad.
2: Sandra Fito.
0: Sí, molt bé, molt bé.
2: De la falla Malvarrosa.
0: Malvarrosa Ponzcavite.
2: Exacto.
0: Ahí, molt bé, molt bé. Bueno, pues anem a aprofitar. La reina Mar... Estela, es que estàs més callada. Això que ja t'ha deixat, que el teu novio és el seu cosí, ja s'ha acabat tot. Ahí s'ha acabat l'entrevista. Què t'anava a dir? Aprofita i convida com a reina a tot el món a viure les festes de Navaja. Sí. I quines dates tenim que anar?
2: Pues nada. Os invito a todos a que vengáis a Navajas a disfrutar de nuestras fiestas, sábado y domingo, sobre todo, y que durante toda la Semana de Toros vengáis a disfrutar de nuestras fiestas y a pasarlo todo súper bien.
0: Clar que sí, pues ahí estarem. Gràcies, Estela, gràcies, Alba, gràcies a la mare Coratge, que la tenim així darrere. Ah, dis-me, no te dis, a veure.
2: Sí, que cuando hemos hablado de la corte he saludado a todas, pero no he saludado a mis pequeños.
0: Ah, clar, espajes.
2: Claro, no me puedo dejarlos a ellos atrás.
0: No, saluda también.
2: Nada, un saludo a mis niños, Martín y Ari, que son los mejores.
0: Molt bé, pues una salutació també per a Martí i Ari. Moltes gràcies per vindre així a Punt Ràdio, per estar en la flama, i sobretot nosaltres ens acostarem a Navajas a viure la festa. Bueno, si estàs a este cap de setmana, no, que me'n vaig a Menorca, però estarem pendent de tots. Moltes gràcies.
2: Moltes
0: gràcies.
3: La ràdio que sent la festa. La Flama. A Punt Ràdio.
0: Pues así, nosotros continuem de poble en poble, de festa en festa, perquè la flama s'ha encès i ja no s'apaga mai. Hem pogut conèixer a Alba i a Estela, a la reina i la Cort d'Honor de Navaixes, però se n'anem, com no, se n'anem a una localitat que jo li tinc molta estima, perquè és on estiuetx jo, que és, bueno, n'hi ha que dir, jo és en Moraira, però és Teulada Moraira. I se n'anem a Teulada, que, bueno, que té festes en honor a la Divina Pastora. Unes festes que també tenen la seva programació, una cita molt especial, la tradicional cantada a la fresca, una nit per a gaudir de la música i d'una tradició que forma part de la identitat de Teulada. I estem al costat i tenim l'oportunitat de tindre a Jaume Buigues, de la colla El Falcó. Què tal? Molt bona vesprada. Com estàs, Jaume?
8: Molt bé, sí, moltes gràcies per connectar.
0: Home, jo dic una cosa, jo quan de com no em porta Buigues, dic, això és Teulada Moraira, perquè està plagat de Buigues allí.
8: Sí, sí, nosaltres estem, els Buigues estem així des de temps de la conquesta.
0: Mai millor dir.
8: Vam arribar en Jaume primer.
0: Teulada, en este estiu que tenia el mercat medieval també allí, Teulada, que bonico, eh? I la mar de Moraira, sí. Que espectacularitat allí, lo que tingueu al sur de la Comunitat Valenciana. Jo el que t'anava a dir, per a començar al principi, jo crec que la cantada a la fresca és un dels actes que no es pot perdre cap, veritat?
8: Sí, diguem-ne que del conjunt d'activitats que té la festa de la Divina Pastora, que es celebra dins del Centre Històric de Teulada, diguem-ne, allò més emblemàtic és la cantada a la fresca. És una activitat que es va recuperar l'any 2009 com a activitat principal de la celebració de la vespre. Es va fer amb l'objectiu de recuperar la música valenciana tradicional, de tradició oral, que, diguem-ne, que fins no fa massa havia anat decaient. Abans, qualsevol celebració estava amenitzada, els treballs de la terra, reunions familiars o religioses, sempre del cant popular, al llarg de, diguem-ne, de tot el calendari festiu anual. Però, a poc a poc, havia anat esmortint-se. I aleshores, el que des de la colla El Falsó, el que vam fer va ser, d'alguna manera, impulsar el que la gent tornara a cantar aquests cants de tradició oral. Tant antics com alguns de nova creació.
0: Això anava a preguntar-te, perquè quants anys se porta celebrant i quan vas començar la cantada a la fresca en Teulada?
8: Sí, la cantada la van començar l'any 2009. Dins del que era la festa, abans es feia una revetla i van considerar que, vist això que acabo de comentar, que seria important el recuperar eixa part de tradició oral. I aleshores, l'any 2009... vam instaurar dins de la celebració festiva de la Divina Pastora la cantada a la fresca.
0: Jo el que dic, tu cantes, toques o què fas?
8: Jo toque, jo soc músic, però si és terça també cante.
0: Com que cantes?
8: Jo cante mal, però...
0: Ah, pues t'anava a dir jo que me cantares algo. Si me diu que canta, que mos faig una cantaeta aixina, rapideta.
8: No. Soc, diguem-ne, d'acompanyant, cantador, acompanyant.
0: Una pregunta, quin paper té la colla en aquesta celebració i com us prepareu per a esta nit?
8: Pues mira, la festa de la Divina Pastora és una festa que es fa en una ermita que està justament al costat de l'església, dins del centre històric, i havia pràcticament decaigut. I l'any 2005 el rector de la parròquia, veient que era una llàstima que l'ermita estiguera tancada i no haguera res, va posar en marxa des de la parròquia la celebració. I l'any 2006 vam arribar a un acord, la colla El Falsó i la parròquia, de que la colla, la nostra agrupació musical, es faria càrrec de la celebració de la festivitat. Aleshores, ens van convertir en comissió de festes. I van recuperar una cosa significativa de la festa era la plantada del xop. Antigament anaven al barranc, tallaven un xop i el portaven a l'ermita. Això s'entrava en un carro, hi ha així una associació de traginers i es celebra l'entrada del carro. Però, contràriament al que es feia abans, que era tallar el xop i quan s'acabava la festa l'eliminaven, ara el que es fa és reforestar la zona del barranc de la Font de l'Horta. Es compra un xop jove, està durant els dies de la festa plantat al costat de l'ermita, i el dilluns, ja acabada la festa, es planta el xop en el que és el llit del barranc de la Font de l'Horta. De tal manera que la Colla del Falsó té una part, diguem-ne, de recuperació mediambiental a banda de la seva tasca musical.
0: Clar que sí, això és el més important. Jo el que dic és que sempre ens acompanya la música. En totes les festes ens acompanya la música, ens acompanya la pólvora i sobretot persones que com vostè, no? Que volen maltindre les tradicions. Per acabar, Jaume, si algú ens està escoltant des d'un altre punt de la comunitat i mai ha viscut una cantada a la fresca, per què ella hauria d'acostar-se a Teulada a descobrir-la?
8: Perquè va trobar-se en cantadors, cantadors amateurs, i perquè tindrà la possibilitat de, si té gust per cantar, de pujar, perquè la cantada és una cantada oberta a qualsevol persona que vulgui participar, en qualsevol estil o en qualsevol vessant musical que siga del seu gust. És a dir, que de vegades ha vingut gent que ha cantat al Bades, altres que han cantat cants de batre, cançons de Pasqua. Diguem-ne que hi ha tot un ventall obert amplíssim de possibilitats de cantar. De tal manera que des de la Colla del Falsó convidem a qualsevol persona de qualsevol part del País Valencià a vindre a la Teulada a cantar aquest dissabte.
0: Pues ahí estarem. Mira, jo no vaig a cantar perquè si cante més plourà com ahir, saps? I no vull, sí. no vull que ploga, que si ja tenim prou aigua. Aixina que, Jaume, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres esta vesprada i que la Colla del Falsó una vegada ben mantinga la tradició de la cantada a la fresca de Teulada. Gràcies i una abraçada molt forta.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Olor a saquet, trons de Bach i terratrèmols que fan vibrar la terra. Obrim la catedral de la pólvora. La flama.
1: I ja continuem, ara mateix ja, després de Teulada, Navajas, després d'anar-se'n també a la ciutat d'Alacant i sobretot recordant que avui comença el congrés, el segon congrés internacional sobre events tradicionals de tota la festa, del patrimoni i de tot. Es realitzarà a la ciutat de Castelló. Però vosaltres direu, i per què el velero de sobte? Per què sona el velero? Per què? Pues vos contaré, perquè tenim així els nostres companys, a Omaire López Beltrán i Fran Casales, que este cap de setmana s'anem a embarcar en una aventura nova cap a Mallorca, on estan les 73 candidates a Fallera Major de València. Omaire, Fran, quins nervis, el compte enrere està en marxa per a conèixer les 13 components de la Cor d'Honor i Cor d'Honor Infantil que ens representaran les Falles 2027.
2: Així és, este cap de setmana els espera tota una aventura, que a més una aventura amb novetat, perquè estos dos anys anteriors que s'ha fet este creuer ha sigut d'una nit i enguany com se'n van a Menorca amb Transmet, pues són dos nits de creuer, així que segur que el jurat li donarà molt, molt, molt de temps per a veure, per anar afinant les seues valoracions i per anar perfilant eixa Cor d'Honor i eixa Fallera Major de València. La veritat és que és un cap de setmana que el dilluns, així, tu, Loren, t'encarregaràs de portar tot el cotilleo, tot el salseo, a veure en qui pots parlar, que mos envien àudios i, bueno, que volem enterar-nos de tot, eh?
1: Absolutament de tot. Són dos dies a bord, en eixa creuer, cap a Menorca. Jo el que dic, Fran, les candidates estaran fent les maletes, elegint tratges, com se pentinaran, com s'arreglaran en el barco. És que és prou complicat i, a més, en les habitacions, que sí, que són de luxe, que estan molt bé, però que tanquen un...
2: Aquí pots parlar, que mos envien àudios i, bueno, que volem enterar-nos de tot, eh?
1: Absolutament de tot. Són dos dies a bord, en eixa creuer, cap a Menorca. Jo el que dic, Fran, les candidates estaran fent les maletes, elegint tratges, com se pentinaran, com s'arreglaran en

0: còctel que des de fa moltíssims anys, no en un entorn tan privilegiat com el de Transmet, però és una prova que tenen que currar-se un poquet el look. Aleshores, comprèn els nervis. Quan te va a veure tanta gent, pues més encara. I després, durant totes les jornades, tot el que faran allí a Menorca, que no sabem, però també tindran que portar les millors gales.
1: Pues mira, anem a saber lo que passa en Menorca, perquè si n'hi ha una empresa que es junta en l'Ajuntament i fa màgia, és Transmet. Transmet, que ja porta tres anys celebrant este creuer meravellós al voltant de totes les illes. L'any que ve igual se n'anem a Itàlia, ja veurem a veure. Però anem a contactar en Manuel Pérez, el cap d'operacions de Transmet. Què tal? Molt bona vesprada, Manuel, com estàs?
2: Molt bona vesprada, Loren, un plaer parlar amb tu.
1: Bueno, a nosaltres un plaer parlar amb tu perquè mos despejes una miqueta tots els dubtes que tenim, però clar, què va passar en el creuer? A quina hora es comença? Ni a sopar, ni a minxar? Van a fer visita a l'Ajuntament de Menorca? Com està tot preparat i enllestit per a gaudir d'este meravellós creuer gràcies a Transmet?
2: Bé, Loren, lo que no puc desvelar és lo que serà el recibiment que farà l'Ajuntament i les festes de Sant Joan de Ciutadella de Menorca a les falles, evidentment. Això és part de la màgia també del viatge.
1: Sí, tota la raó.
2: Per això permetis que no desvele res, però serà molt bonic, agradarà moltíssim i li serà un record meravellós. Nosaltres lo que anem a fer el dissabte hi sirem cap a Menorca i sirem a les 11 de la nit, abans, que serà tota la recepció de les candidates, junta fallera, invitats, premsa i tota la història, serà a partir de les 6-7 de la vespre aproximadament. Tenim un sopar de gala, com sempre fem, un sopar meravellós, en un càtering fantàstic, i després tenim música en directe fins a altres hores, i ahir quedarà dins el que passa en el vaixell, dins del vaixell, per descomptat. Vale? I arribarem de bon matí a Menorca i tot serà un món que tenen que descobrir, perquè l'Ajuntament de Ciutadella tinc que agrair moltíssim a la seva alcaldessa Maria Jesús i als regidors de l'Ajuntament de Ciutadella que s'han volcat en rebre les falles, perquè realment el que va passar és que són les festes de Sant Joan les que reben les falles. Una confraternització entre les falles i les festes de Sant Joan, dos festes emblemàtiques dins de la Mediterrània, i nosaltres com a vaixell el que fem és un pont cultural d'apropar les falles fora de València en territori balears, que és el territori que nosaltres utilitzem i treballem diàriament.
3: Enguany, la primera vegada que se va... Hola, Manuel, que no t'he saludat, soc Mayra. La primera vegada que se va celebrar este creuer va ser a Eivissa, si no recorde mal. L'any passat va ser a Mallorca. Enguany és Menorca. Mos sorprendreu l'any que ve? En Itàlia o algo? Perquè transmet moltes rutes per el Mediterrani.
2: Sí, el que és el grup Grimaldi té moltes rutes, des del Bàltic, el nord d'Europa, el que és Itàlia, el que és Grècia, és a dir, nosaltres com a grup, a banda del tema de ferris, també tenim línies comercials d'altres tipus, i fem Xina, Índia, Japó, Estats Units, és a dir, nosaltres som una empresa mundial, d'acord? ¿Vale? Llavors, el que puga passar la col·laboració entre Transmet i la Junta Fallera ja serà després de l'estiu, ja parlarem de l'any que ve, i com sempre serà una sorpresa, i les sorpreses se tenen que guardar fins que arriba el moment de desvelar-les.
3: Pues estarem ben pendents. I una pregunteta jo te volia fer. Evidentment no se pot contar res del que passa dins del creuer, però bueno, vosaltres de Transmet també esteu ahí. Sou fallers? Vos agraden aquests moments, el cotilleo fallero, l'estar en les candidates? Feu les vostres pròpies quinieles també? Esteu pendents de tot el que passa dins del creuer?
2: Clar. Som humans, evidentment, i som valencians. Nosaltres som una empresa valenciana. Tinc que dir-te que una immensa majoria del personal que treballa a València són fallers, i li fa molta il·lusió perquè és algo un sentiment propi de pertenència, no? I, evidentment, la gent que estem treballant des del creuer, pues, també fem les noves quinieles i parlem i tot. I també fallem, que conste, Com totes les quinieles també fallem. Però ho fem. Nosaltres el que més gaudim és d'estar, de disfrutar l'ambient, veure-los i, evidentment, el que té que estar molt pendent és el jurat. I és el que no té que descentrar-se en cap moment, Evidentment.
1: Jo vaig a fer una radiografia perquè la gent entenga el que és el creuer. Quan arriben totes les

0: candidates que arriben guapíssimes en traje de gala de nit i passen per la passarel·la fins a arribar al vaixell. És espectacular perquè rep a totes les candidates, tant en este cas Manuel, el regidor de Falles, com també tota la tripulació que tenen elles, deixen les maletes i tenen com botones, que el botones te porta la maleta, com aquí que diu, fins a, com se diu això, la cabina que te toca, que no és la cabina, és el
1: camarote.
0: El camarote, això, el camarote de los hermanos más, el camarote.
2: Loren, ten en compte d'una cosa, un vaixell en el fons és un hotel,
0: i sí,
2: nosaltres tenim un hotel de 5 estrelles, és a dir, un hotel de 5 estrelles cuida al client, i en este cas els passatgers, com el millor que hi ha. I per això ho fem com ho fem. Rebrem adequadament, tenim preparats els camarots, tenim personal pendent de tot això, el capità rep i parla, evidentment, dona la benvinguda, i mira si tot és important per nosaltres, que fins el CEO de la companyia, també estarà present en el sopar i també se dirigirà.
0: Don Ettore,
2: Don Ettore Morache, que és el CEO, tal. Per a que sapigueu la importància que donem a aquesta col·laboració, que la sentim com a nostra.
0: Que important és, gràcies a la col·laboració entre l'empresa privada i també l'Ajuntament, per a fer aquesta quantitat d'activitats que fa falta. Manuel, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Mos veiem el dissabte a les 7 de la vesprada en punt. Estic ahí, que me'n vaig amb vosaltres a Menorca. Ja tinc ganes, jo, eh?
2: Pues se queden per al dissabte i moltíssimes gràcies per poder participar en el vostre programa La Flama. Moltíssimes gràcies, eh?
0: Gràcies, Manuel, gràcies. Mare meva, quina barbaritat el que s'espera este cap de setmana, Fran Casales, totes les candidates. Jo vos dic una cosa, i després les proves que n'hi han en el vaixell, proves d'indumentària, proves d'artistes fallers, mare
3: meva. Això t'anava a dir, ja, jo ja pensant com pensaria el jurat, que és on m'agradaria a mi estar en aquestes caps, crec que tenen milions de possibilitats en aquest cap de setmana d'analitzar-les en moltíssimes circumstàncies diferents, com poden ser les més protocolàries de saludar a una persona important com és el CEO de la companyia, i també com se comporten dins d'una festa, perquè tots aquests matisos crec que poden ajudar moltíssim al jurat a tomar una decisió molt concreta i molt humana.
1: Sempre passa, bueno, vemos a contat Manuel, que se fa primer, quan arriben, se fa un sopar de gala i després hi ha una ambientació musical, i sempre passa
0: tot... Jo t'ho dic, que n'hi ha ambientació musical, que jo m'ho passo molt
1: bé. Sí, tu te quedes fins a les 4 de la matinada, sí, però la veritat...
3: I espere que les xiques també s'ho passen bé i no estiguen tot el rato pensant, ai, me mirem, ai, no faig, no...
1: Clar,
3: no,
1: això és el que t'anava a dir jo, Fran, que també les xiques estan pues, un poquet més...
3: Compren l'atenció, eh?
1: Més comedides, més tal, no se prenen una copeta, no ballen, se van pronte a dormir, perquè, clar, la situació pues, per a elles és de nerviós i al final elles estan sent tot el rato juzgades per el jurat.
3: Però espera també que el jurat també s'involucre en això de donar-los la comoditat necessària per a que gaudisquen tant ells com elles de l'experiència i de la festeta un poc també.
1: I clar que sí, que siguen naturals, perquè la veritat que per al jurat també és un bon punt de vista veure-les aixina, distendides, prenent una copeta, perquè són xiques joves, ixen, ballen, pues és una bona oportunitat per a que el jurat compartisca també moments aixina en elles i veuen com se desenvolupen.
0: Jo vos dic una cosa que ja he anat, esta va ser la tercera vegada, quan arriben a... en l'exemple d'anar a Eivissa o per exemple en este cas que se n'anem a Menorca, quan van arribar a Mallorca, la recepció oficial realment la fa la Fallera Major i la Cor d'Honor. Elles van a una recepció oficial on està tot el món, però que són rebudes per les festes germanes que estiguen allí. En el cas, per exemple, d'Eivissa i de Mallorca va ser la Falla que estava allí. Però les candidates estan pegant voltes perquè n'hi ha una activitat i n'hi ha una prova que és culturalment les ensenyen tota la part de la ciutat que puguen ells i dona temps i després li fan preguntes. I ojo al dato. I lo més bonico de tot és en la tornada hi ha una charla entre la Fallera Major, la Cor d'Honor i totes les candidates. I ahí està el jurat. O sigui que és un cap de setmana que pots aprofitar prou com a jurat per a triar a les 13 senyoretes que van a representar la ciutat de València.
3: Sí, perquè o sigui, que la és una convivència. És com un gran hermano.
0: Sí, un gran hermano, tota regla, clar que sí.
3: Que coneixes en càmeres i tot. Profunditat.
0: No, i n'hi ha càmeres i tot.
3: I ahir els paperons de vaig a fer el paperer de la meua vida no valen. perquè si vas a dormir, vas a quan te levantes,
0: No
3: n'hi ha paper.
0: I després, a l'hora de dinar, tens que fer cua perquè són prous que anem tots a la mateixa hora a dinar. Agarra la taula, qui se senta en cadascú, com minxa, de què forma minxa. Ojo, n'hi ha un sopar que està tot estipulat, que és còctel, però després és tipus, com se diu això, Maira, tu que ho saps, que és que jo no estic acostumat a anar a això, que tu passes la bandeja i agarres el minxar, bufet libre, no estic acostumat jo al bufet libre, jo sempre he sentat en taula, i t'assentes en taula, i això estan pendents els xurats, esperen sempre els últims.
1: Clar que sí, estan pendents de tots, i enguany comptaran en un sopar més, perquè sí, sí, n'hi ha una nit més. De normal, les proves se'n fan per lo matí, i és la recepció oficial a la Fallera Major de València, a la Cort d'Honor, i després les candidates estan fent el recorregut que tu has contat, i ja a l'hora de dinar és quan tornen al barco, i ja se dina dins del barco, no se dina en la ciutat on viatgen. Mira, i en guany afegim això,
3: tenim un 2x1, perquè ja no solament és per el procés d'elecció de candidates i tot el que involucra, sinó que també estem fent com a festa divulgar el patrimoni per molts llocs. Ara ja el tercer any a Menorca estem donant a conèixer les falles dins de Menorca, i nosaltres també mos portem el coneixement i l'amor de la gent de Menorca, de les seues tradicions, perquè quan vinguin a València siga vertebració, que t'agrada molt la paraula.
0: Tota la raó tens. Mira, i sonant mediterrània, perquè se n'anem per el Mediterrani fins a Menorca.
1: Jo anava a dir-li a Manuel que me fera un huequito.
0: Tu tens un hueco, si vols.
1: Hombre, pues jo vull anar, clar que sí.
0: Te porte jo en la maleta. Claro. O Mayra, i a Fran també. Jo porto una maleta, bueno, jo me vaig sempre en motxilla.
3: Jo en la bossa de mà, que són xiquetes.
0: Ojo, impressionant. Això n'hi ha que tindre en compte. N'hi ha còdic de vestimenta. Jo tinc que anar en traje la primera nit.
1: Jo sempre vaig perfecta, així que me pos duro en vulgues.
0: Oh, sí. Bueno, nosaltres anem a repassar la agenda d'este cap de setmana, Fran Casales, abans d'anar-se'n rapidíssim.
3: Jo, pues vaig a contar a tots els plans que podeu fer aquest cap de setmana, perquè quedar-se a casa no és una opció, que això és molt avorrit. Podeu anar per Benicàssim, que tenen les festes patronals, que es comencen el dia 18 fins al 27 de setembre. Al costat de Tavetxí també tenen les festes majors del Santíssim Crist de la Pietat, que també comencen el 18 de setembre. Saltant per Alacant, podem anar a Crevillent, que tenen un mercat medieval que forma part de la seua festa dels moros i cristians i estarà disponible del 18 al 20. Molt propet a Orxeta, també, les seues festes patronals, del 18 al 21 de setembre. I ja per la província de València, si voleu, mos podem passar per la Bar de Gandia, que tenen la seua 35 edició de l'Exe Homo. Al costat, a Beniarxó, també fa les seues festes patronals. Sant Miquel de Llíria, que també la setmana que ve vos contarem cosetes del seu 700 aniversari del Real Monestir. I ja per ací dins del Cap i Casal de València podeu anar a Nuevo Centro, que tenim una exposició organitzada pel Gremi d'Artistes Fallers des del dia 18 fins a l'11 d'octubre, on n'hi estaran exposats ninots i tallers per als xiquets de com se fa un ninot. Molt, molt interessant. I, per supost, tota l'actualitat de les candidates.
0: Pues això és el que tenim este cap de setmana, sense oblidar-se que estan les festes de Benimaclet, que l'altre dia vas tindre jo l'oportunitat d'estar en Benimaclet en les festes. Fran Casales, Omaira López Beltrán, moltíssimes gràcies.
1: Fins el dilluns, que te ho passes molt bé en el creuer.
0: El dilluns mos veiem, que jo me'n vaig a Menorca, agarre ja i me'n vaig per el Mediterrani. Fins la setmana que ve, pues esperem a les 12 del migdia, així vos dicim, ja en el boletí informatiu. Bon dia, disfruteu, i a l'horatge ja s'està obrint i apareix el sol a la ciutat de València.

0: Es la una de la vesprada. Apunt Radio. Notícies.
1: Hola, com estan? Tots els túnels de la ciutat de València han reobert ja després que l'episodi de pluges de nit negara alguns d'ells. L'antic llit del Túria està encara tancat a l'espera de que els tècnics revisen que no hi ha cap element de perill per a la ciutadania, i els parcs municipals estan reobrint-se a mesura que els operaris comproven que no hi ha perill per caiguda d'arbres. Maria José Català és l'alcaldessa de València.
2: En este momento les puedo informar que todos los pasos inferiores están reabiertos. Pechina y Hermanos Machado han reabierto a primera hora de la mañana tras su limpieza. Cauce del Río permanece cerrado porque estamos haciendo la revisión del estado del arbolado, así como todas las pistas deportivas que se encuentran en él. En Parques y Jardines han revisado el estado del arbolado de todos los parques y jardines. En el momento que se revise, se irán abriendo.
3: Pel que fa als centres educatius, hi ha hagut incidències al CEIP Malvarrosa, també al Col·legi Bartolomé Cossío, on un arbre ha tombat part d'un mur. Al centre de dia de Benimaclet hi ha hagut inundacions, han obligat a traslladar a les persones majors a unes dependències annexes.
1: I l'enviament d'emergències de la Generalitat de Les Alert a nit per les tempestes provoca debats a les Corts després que Compromís hagi criticat que s'enviarà tard. El síndic del Partit Popular, que és Nando Pastor, ha acusat l'esquerra de frivolitzar i l'AM de tornar a fallar.
4: Nosotros no vamos a frivolizar. Yo podría hoy decir que AEMET ayer volvió a fallar y no lo voy a hacer porque, repito, creo que no es bueno frivolizar en estos momentos.
3: Bueno, Pastor ha afirmat que ningú pot posar en dubte que la Generalitat va mantindre informada la població les hores prèvies a l'episodi de pluges.
4: Nadie puede poner en duda, porque son hechos objetivos, que durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto. Ha habido coordinación, y es otro dato objetivo que nadie me puede negar, porque se ha estado trabajando conjuntamente con las administraciones locales.
3: Vox ha demanat al Consell un protocol clar d'actuació davant situacions de tempestes com les de nit. José María Llanos, síndic de la ultradreta.
5: Creemos que hacen falta unos protocolos claros y conocidos sobre cuándo se emiten las alertas, el S-Alert, para que, como decía, los ciudadanos puedan reaccionar con tiempo suficiente y saber qué hacer en cada momento.
1: El ministre de Transports, Òscar Puente, ha demanat a l'Audiència Nacional que decidisca prompte si el govern d'Espanya pot usar els campaments provisionals construïts al port de Ceuta, que poden acollir ja migrants que romanen als carrers després de la suspensió cautelar, ja ho saben, dictada dimarts.
3: En una entrevista en Televisió Espanyola, Puente ha explicat que la pressa és necessària per a buscar ràpidament una alternativa, si és que no. Segons ha afirmat el ministre, hi ha una campanya per a frenar les solucions a la crisi migratòria de la ciutat autònoma.
6: Bueno, pues esto se está produciendo. Yo creo que si en algún momento ha habido alguna duda, yo creo que ya está muy claro, porque el gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione, es decir, que lo que quieren es que esto se enquiste.
1: Creo que no. Les audiències provincials d'Alacant, València i Castelló fan durant la segona quinzena de setembre els sortejos bianuals per a designar 11.500 persones candidates a formar part d'un jurat popular en els juïs que se celebraran per este procediment entre 2027 i 2028.
3: Els sortejos de les audiències d'Alacant i de València s'han resolt avui i el de Castelló serà dilluns que ve. Els sortejos s'efectuen amb un ordinador, amb la utilització d'una combinació matemàtica que garanteix l'aleatorietat. Durant el procés no es visualitzen noms i cap altra data que permeta identificar les persones triades. Després del sorteig s'envia una comunicació postal a les persones elegides perquè sàpiguen que formen part de la llista de candidats a formar un jurat popular.
1: I els resultats preliminars de les anàlisis realitzades en el tram del Magre, del riu Magre, on des del passat dilluns s'han recollit vora 2.500 quilos de peixos morts, confirmen la presència en l'aigua de restes de productes químics de la nau industrial que es va incendiar dijous passat.
3: Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les dades apunten a una evolució favorable de la qualitat de l'aigua i a una reducció progressiva de la toxicitat. La Confederació del Xúquer va iniciar dilluns la retirada de peixos morts en un tram de 10 quilòmetres del Magre entre els termes municipals de Montserrat, Montroi i Llombai.
1: I les persones malaltes d'ELA estan satisfetes amb l'aprovació ahir de la reforma de la llei de dependència en el Congrés, on s'han introduït reformes en la llei de discapacitat.
3: I la reforma garantirà una major autonomia de les persones en situació de dependència, també donarà més suport a les famílies. José Jiménez Aroca, president d'ELA Comunitat Valenciana, també president de la Confederació Nacional d'entitats d'ELA, en declaracions a les notícies del matí.
7: Gran paso adelante para las personas con dependencia y discapacidad. Somos más de 4.000 personas en España que estamos en esa situación y después de 20 años, en una sociedad en la que pues todo se actualiza año a año, ya era tiempo, ya era hora de que pudiéramos contar con más recursos para poder seguir viviendo con calidad de vida.
1: En els esports, en futbol, el tècnic de l'Elx, Martín Anselmi, ha comparegut en roda de premsa en la prèvia del partit contra l'Espanyol. Isabel Adam, bona vesprada.
8: Bona vesprada. Partit de necessitats, el de demà del QR l'Elx, que obri la setena jornada de Lliga. L'equip s'ha entrenat este matí, viatja esta vesprada cap a Barcelona a les 6:45 i sent de l'estadi Martínez Valero. Abans, el tècnic Martín Anselmi ha destacat que l'equip està completament implicat en revertir la situació.
9: Con mucha ilusión, hoy los veía entrenar a pesar de que no habían pasado ni siquiera 48 horas y están todos metidos, todos comprometidos con lo que hay que hacer, todos tratando de hacer el trabajo con mucha atención, y eso a mí, mientras los veía entrenar hoy, me generaba mucha ilusión sentir que los jugadores quieren, que el equipo está unido, que estamos juntos, que supimos competir juntos.
8: I el Llevant ha canviat el pla de treball després de la suspensió del partit contra l'Atlètic Club d'ahir al Ciutat de València per les fortes pluges. S'entren a les 3:30 de la vesprada al Ciutat de València de cara al derbi de diumenge contra el Villarreal a la Ceràmica.
1: Acabem. Gràcies, Isabel. El partit de la una ara. Nosaltres a les 2 actualitzem i a les 2:30 les notícies. Fins ara.
0: A punt ràdio, notícies. Así comienza el Partit de la Una. Amb Nacho Sánchez y Germán Muñoz.

0: Hola família, què tal? Com esteu? Benvinguts a la vostra casa, benvinguts a A.Punt Ràdio, on vos acompanyaré des de la una de la vesprada fins a les 2:30. Estem a la ràdio, estem a casa i ens podeu sintonitzar a la 102.2 de l'FM a València, 103.7 a Castelló i 96.5 a Alacant, a més de les múltiples, moltíssimes emissores que teniu per a tots els pobles, municipis i ciutats d'esta bellíssima comunitat valenciana. Si la ràdio no és el teu, també tens a la teua disposició el web, on sonem en directe, i el TuneIn. I ja si no pots escoltar-nos a temps, també pots fer-ho a la carta, també al web d'A.Punt, a iVoox, Spotify i Apple Podcast, per a que el que no ens escolte siga perquè no vol, no perquè no pot, que ahir me vaig trabar un poquet per a dir-ho. Per últim, per a connectar amb nosaltres 24/7, que no parem de donar notícies, tenen les xarxes socials, @elpartitdelauna, tot en lletra. Res en número, tant a Twitter com a TikTok com a Instagram. 17 de setembre i en València continuem sense entrenador. Braulio Vázquez està fent ese càsting del que us vam parlar. Braulio Vázquez està parlant de diferents entrenadors, però sobretot Braulio Vázquez ja s'ha reunit amb Inma Ibáñez, la directora financera del València Club de Futbol. El director esportiu, que com vos vam contar, estava disposat a donar-li tot a Ernesto Valverde, tot el que siguera necessari per a convèncer-lo, una vegada va tindre ese no d'Ernesto Valverde, el que va voler és parlar en Inma Ibáñez, la directora financera. Per què? Perquè la triada d'entrenador va de la mà en el mercat de gener. El que es gaste el València ara mateix, insistís, com ja vam dir ahir, en diners de Peter Lim, no parlem del fair play, la Lliga amplia el fair play financer i el València, en termes de fair play, no té cap problema, perquè es l'amplia la Lliga, però sempre està els diners que deixa gastar Peter Lim. El que es gaste l'entrenador es descomptarà del que tindria per al mercat de l'hivern. Per tant, lògicament, Braulio vol tindre la foto completa abans de triar qui serà el nou entrenador del València. De fet, van comptar els companys de Radio Marca, si no m'enganye, que la roda de premsa de Braulio seria demà divendres, i el que tenim entès és que, en principi, se n'anirem cap a la setmana que ve. I jo interprete, mera interpretació, que això serà perquè s'està esperant que el València tinga entrenador. Lògicament, no veig ir a parlar a Braulio sense que el València tinga entrenador. Bé, en qualsevol cas, continua ese càsting. Ara mateix sona amb moltíssima força el nom de Javier Aguirre. Javier Aguirre, ahir ja teníem detalls de la primera reunió que va avançar el company Mateo Moreto, reunió o videocall que van tindre Javier Aguirre i Braulio Vázquez. Javier Aguirre li va donar el sí a todo. Vosaltres sabeu això que fem tots quan tis a internet això de aviso de les cookies. Vols llegir tot el que tal i que tu dices sí a todo, sí. Tira cap avant que jo vull veure la sèrie, entrar a la xarxa social o llegir la informació. Germán, estàs per ahí?
1: Sí, Nacho, està parlant en directe ara mateix. Dale. Mayol. Estem escoltant.
0: Dale.
2: Para Radio Marca en directo, Aarón. Oye, fue increíble tu debut. O sea, no estabas, parecía desde fuera que no estabas nada nervioso. Estás más nervioso ahora en esta entrevista que en el debut del otro día, ¿eh?
3: No, a ver, pues al final todos mis compañeros me ayudaron. Lo único que me dijeron es que salga, que juegue a mi fútbol, que haga lo que hacía durante todos los entrenamientos y ya está, y que no cambiase nada.
4: ¿Qué te ha dicho el míster estos días después de aquel debut increíble el martes? ¿Qué te ha dicho?
3: Bueno, nada, a seguir. Al final, como dijo él, es la parte fácil lo que he hecho. Lo que se busca ahora es la continuidad y pues yo voy a seguir trabajando por si se necesita tirar de mí para jugar, pues yo voy a estar para complementar al equipo en lo que necesite.
1: Aarón, ¿qué tal? Germán Muñoz en directe per al Partit de la Una. No sé si has vist les xarxes socials, però els valencianistes, les aficionats, ja te comparen i tot. Pogba, ¿tú qué piensas de que te comparen a un Chenda y Sina?
3: Bueno, sinceramente tampoco, sí que me ha salido algo, no me he querido meter mucho en adrede para mirarlo. La comparación, bueno, pues a ver, es un orgullo porque al final Pogba es un jugador bastante notorio, pero sinceramente ahora mismo no las comparaciones ni nada, o sea, yo acabo de salir de abajo, como aquel que dice no he hecho nada, o sea que esa comparación se queda muy lejos aún.
1: ¿Qué te ha dicho la teua familia, los amics, después del partido? ¿Qué te han dicho?
3: Nada, están muy orgullosos, además, pues saben perfectamente todo lo que se ha trabajado para llegar hasta aquí y nada, pues que muy contentos y que siga igual. con los pies en la tierra y a seguir trabajando.
4: Estaba Braulio avui en l'entrenament. Bueno, imagine que s'agraeix un poquet aquesta proximitat, no?, amb els jugadors que abans no havia.
3: Sí, a ver, la verdad es que muy cercano, muy... La verdad es que se agradece que esté ahí muy, muy cercano, la verdad.
2: Gracias, Aaron.
1: Gracias, Aaron. Gracias. Hem escoltat en directe, Nacho, a Aaron Mayol, i ahí estava molt content del partit que va fer l'altre dia el front a l'Alavés, i ahí s'ha comparat amb Pol Pogba, però ha dit que de moment humilitat i que les comparacions pues no s'han de fer encara.
0: No s'ha comparat, és que se l'has tirat tu. Exagerat, que eres un exagerat.
1: No, sí, però és que si tu has vist que t'agraden molt les xarxes socials, tu has vist que molts valencianistes, molts aficionats, ja han comparat, òbviament, òbviament no és Pol Pogba, però que amb el partit que va fer l'altre dia, pues, claro, un poco sembla al tipus de jugador que és Pol Pogba, òbviament sí, no es pot comparar.
0: I jo soc Carlos Herrera, així davant d'un micro, sí. Que de seguida anirem amb tu a Paterna, Germán, top, i ses paraules d'Aaron Mayol, la sensació que va ser del València Club de Futbol després de l'altre dia a l'Alavés. Vos hem contat com està l'última hora de l'entrenador del València, que Javier Aguirre ha donat el sí a todo, que Braulio està també buscant altres opcions que li agraden en clau construir un projecte, perquè té claríssim que en Aguirre l'equip es salva segur, té més dubtes de cara a construir un projecte, i de moment la cosa està aixina perquè, com vos estem dient, de fet, Braulio ja s'ha anat, després Germán ens donarà més detalls, de la ciutat esportiva de Paterna, i s'ha anat cap a oficines per a parlar en Imma Ibáñez. Avui vull que ens detingam en la figura de Guido Rodríguez. L'altre dia Guido va jugar després de la seva lesió i el València va tornar a guanyar. No és casualitat. Guido és, ui per ui, el líder del València Club de Futbol. I no ho dic jo, ho diuen les dades. L'argentí és el jugador a tot el segle XXI que menys partit ha necessitat per iniciar un partit com a capità del València. De nou. Esta dada adquirís major mesura, si tenim en compte, que a Guido no li va triar Carlos Corberán al seu dia, Braulio ara, Javier Solís des del despatx, o qualsevol, o Ron Gurley. No. Li van votar els seus companys com a segon capità. Un líder a la gespa. A més, altra dada que fa guanyar rellevància a Guido és que amb ell el València triplica les seues victòries. Triplica! Als 19 partits que ha jugat Guido al València, el València ha guanyat 9. Si tenim en compte els 19 últims als que no ha jugat Guido, el València ha guanyat 3. El València triplica les victòries quan està Guido Rodríguez. Mireu, Guido és un líder, però no és un líder al vestidor a soles, que també. Guido és ese tipus de líder que s'empapa del club on està. El que a mi em compten és que Guido té l'autoritat, la veu per a poder parlar amb l'entrenador que toque, amb el directiu que toque i amb qui siga de tots els estaments d'un club. De fet, ja van tingut la primera conversa en Braulio Vázquez. Vos recordeu que vos van dir que Braulio volia empapar-se del que volia la plantilla, de quin tipus de tècnic necessitava, de com respirava la plantilla? Guido ja ha parlat amb Braulio. I què li ha dit? Normalitat. No inventem. Un nou entrenador que no supose invents. Guido és un líder. De fet, al seu temps lliure, li agrada llegir al voltant de gestió de clubs. Li agrada llegir llibres de direcció esportiva. De fet, oye, no descarta al futur ser un executiu a un club. Per tant, no a soles és un líder a la gespa, és un líder en tots els sentits. Va haver una frase que a mi em van dir des de l'anterior cos tècnic quan estava a debat la seua renovació, que si li van pagar massa, que si no, molts diners per un futbolista tan major. La frase va ser: Guido és una persona que et canvia una empresa. I tenia raó. Guido, que no ha pogut jugar a l'inici de Lliga, estava fastidiat. Li va enviar un missatge a Carlos Corberán quan ell se'n va anar. Li va donar unes paraules boniques al vestidor quan ell se'n va anar. És un líder, un líder. Per a mi, l'assumpte Guido Rodríguez ho reflecteixen les dades. El València guanya més, és un líder per al vestidor, és un líder per al club. I el València no anda sobrat de líders, eh? Necessita líders, i més en esta situació. I més en esta situació. Que sí, que arriba el Braulio Vázquez, però que els que han de guanyar són els de la gespa. No, no ninguna persona més. Per cert, en esta dada de Guido Rodríguez, que ens ha donat el nostre col·laborador Carlos Rosique, que després estarà així, en ese top 1 de Guido en menys partits per a ser capità del València, també està Pepelu, el quart. Als 42 partits, Pepelu va ser capità. Altre líder. Altre jugador que no comptava per a Corberán perquè estava Guido, precisament, i que es va adaptar a jugar de central. Ha arribat Braulio i està molt bé, però el que ens han de traure d'esta és els futbolistes de la xespa. El planter. De seguida parlarem més de Guido, més de tot, però abans volia parlar un poquet, després desenvoluparem en Ismael Algarra, al voltant del Llevant. El Llevant i la Lliga. A què juga la Lliga en el Llevant? De veritat, a què juga? El Llevant ha jugat 3 partits a casa. 3. Un en agost, un en setembre i el d'ahir. El d'agost i el d'inicis de setembre, a les 5 de la vesprada i a les 4 i quart, a més de 30 graus. L'hipotímies als aficionats, han de ser atesos a la graderia. I el d'ahir? Alerta taronja a València. Cancel·lats les activitats extraescolars. Cancel·lats el futbol per als xiquets. Cancel·lat tot. Jo anava a jugar, la meua falla, a futbol. I ho van cancel·lar. Una pluja brutal. Brutal. I suspenen el partit a soles 3 minuts abans. Però això què és? Hi ha imatges de gent del Llevant que l'aigua li arriba pels genolls, dins de l'estadi. Héctor Rodas, director esportiu, va parlar amb els companys de la SER, dient que es va quedar a l'ascensor encerrat. Vull dir, a què juga la Lliga en el Llevant? A què juguem? I més així a València, en el que va ocórrer fa 2 anys. No ho entenc. De seguida ampliarem, anem a anar també a Paterna, entrevistarem Manolo Llorente, el president que va donar l'oportunitat a Braulio Vázquez, i ho farem després d'esta pausa.
5: La ràdio que batega el teu ritme. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Tria transport públic. Molte per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe. Transport públic gratuït. Molte. Connecta. Compartís. Setmana Europea de la Mobilitat. Generalitat Valenciana.
7: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
5: Apunt Radio. A la Polla de Buñol, 102.2. En Apunt Radio, el partit de la una.

0: 1:42, Germán Muñoz, continues a Paterna.
1: ¿Qué tal? Sí, así estem, quan ja estan començant a eixir els jugadors del València, eixir ja Jesús Vázquez, el capità José Luis Gallá, Omar Sadik, diversos jugadors, després d'acabar la sessió d'avui, una sessió en la que hem de comptar primer, si vols, Nacho, anem a desenvolupar un poc més, ja que estem parlant tota l'estona de Braulio Vázquez, anem a desenvolupar un poc com ha sigut el primer dia de Braulio Vázquez. Braulio Vázquez sana de la Ciutat Esportiva fa uns 40 minuts i el primer dia així, ha sigut així. El director esportiu ha arribat a primera hora del matí a les instal·lacions de Paterna, un lloc que coneix a la perfecció, i una vegada així ha saludat a treballadors, ha mantingut converses amb diferents persones del club, ha saludat també a jugadors que no estan en l'altre dia a Vitoria, com Tàrrega, com Diacabí. Després ha presenciat a partir de les 10:30 la sessió del primer equip sobre la xespa. Hem vist imatges d'ell, que també podeu veure les nostres xarxes socials, en les quals parlava tranquil·lament amb Javi Venta, exjugador veterà amb molta saviesa de futbol i membre de l'estaf d'Òscar Sánchez. Tot això mentre estava atent als exercicis que realitzaven els jugadors en l'entrenament. Braulio s'ha marxat d'ací fa uns minuts, com acaben de dir, a la 1:00 PM, però continua treballant des de oficines del club, com has contat tu, en la busca del nou entrenador, que no coneixerem mínim fins al cap del diumenge. Braulio es reunirà també, com has dit tu, pròximament amb Imma Ibáñez, i per a conèixer el pressupost, i també amb diferents persones de la directiva i també amb membres dels servicis mèdics. Este diumenge, Òscar Sánchez s'asseurà en la banqueta davant la Reial Societat, i així ha sigut el primer dia de Braulio Vázquez en la Ciutat Esportiva de Paterna, un dia en el que també hem de comptar coses que han passat a l'entrenament, perquè hem vist com ha arribat Arnau Danjuma. Atenció amb això, Arnau Danjuma ha arribat fa uns minuts acompanyant d'un membre dels servicis mèdics perquè avui no ha entrenat amb el grup. En un moment des del València ens han traslladat que era per gestió d'esforços, però és veritat que ha passat proves mèdiques i veurem a veure si arriba al partit del diumenge, perquè avui no ha entrenat. A més, Gallà tampoc ha entrenat avui amb el grup. A nosaltres ens diuen també que és per gestió d'esforços, i el protagonista, malament, avui ha sigut Guido Rodríguez, que tampoc s'ha exercitat amb el grup. I ja saben que l'altre dia va patir i se pisotó al peu, té dolor. Des del València, nosaltres es diuen que pensen que va arribar al partit front a la Reial Societat, però és veritat que a falta de dues sessions i a falta de tres dies per al partit, Guido Rodríguez tampoc s'ha exercitat amb el grup, i Rioja tampoc. Diverses baixes a les ja sumades de Sadí, Copete, Tàrrega, Fulquier, Diego López Canós, i no sé si me dice algú Sadik per ahí. Sí, sí, Sadik també ho he dit, però això són les baixes de moment. I
0: esperem, ja Germán, Guido... Germán, podem esperar Guido per al diumenge o no?
1: Jo, el que a nosaltres es traslladem és que Guido sí que va estar, però jo, per la experiència que tinc, soc jove, però per la experiència que tinc així a la Ciutat Esportiva de Paterna, un jugador que no entrena faltant dues sessions,
0: veure, jo si no me la jugaria, eh? Però si és un colp, a lo millor, tenen en compte que després hi ha tres setmanes de paró.
1: Sí, però per a què va a arriscar? Per a què va a arriscar si a lo millor, si juga el diumenge, es pot fer més mal? O sigui, jo crec que serà depenent de les seues sensacions. Demà imagine que es provarà amb el grup, i si està bé, si no li dol, imagine que sí que arribarà al partit. Però de moment la veritat és que avui no ha entrenat. Ahir, que era dia lliure, es va tractar així a la Ciutat Esportiva de Paterna. Així que anem a veure si juga el diumenge es pot fer més mal. O sigui, jo crec que serà depenent de les seues sensacions. Demà imagine que es provarà amb el grup, i si està bé, si no li dol, imagine que sí que arribarà al partit. Però de moment la veritat és que avui no ha entrenat. Ahir, que era dia lliure, es va

0: Són les 2:30 i això són les notícies del migdia.
1: Les alertes que s'envia per avisar de treballadors. Avisos ha habido en tiempo y en forma.
2: Y cuando recibí el alert, pues había pasado prácticamente una hora.
3: No como una medida preventiva, sino como una medida de acción que tenía que tomar la población.
4: Y vimos, lamentablemente, un exalert que llegó tarde.
5: Este consell, novament, ha fallat als valencians.
6: Que hacen falta unos protocolos claros y conocidos.
7: Nosotros no vamos a frivolizar. Yo podría hoy decir que AEMET ayer volvió a fallar y no lo voy a hacer.
8: Cauce del Río permanece cerrado porque estamos haciendo la revisión del estado del arbolado.
9: El gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione.
10: A Punt Ràdio, les notícies del migdia. Patricia Oix.
0: Hola, com estan? Encara no ha dit l'última paraula a este episodi de pluges torrencials que va arrencar ahir de vesprada, que va granar sobretot part dels Serrans, el camp de Túria, i va acabar a l'àrea metropolitana de València. Encara continua la inestabilitat en les pròximes hores, centrada, això sí, en les comarques més al sud, en la Marina Alta, la Marina Baixa, potser la Safor, també el Baix Segura, però la situació començarà a desfer-se al final de la vesprada. Entrarà a primera hora de vesprada en avís groc, i després anirà desfent-se la situació a partir de les 8 de la vesprada, de moment. El cas és que en municipis com l'Eliana o Torrent, ahir de vesprada, a això de les 8 de la vesprada, caigueren vora 90 litres en qüestió de 50 minuts. A més, era pluja acompanyada de fortes ratxes de vent i de milers de llamps i trons. L'U2 va haver de gestionar vora 1.100 incidències en les últimes hores, la majoria d'elles a València Capital, a més de 400, però en el podi també l'acompanyen Torrent, Montcada, l'Eliana, com dèiem, Bétera. L'aigua va negar ràpidament els carrers, circulaven en xarxes vídeos de botigues negades, de l'aigua filtrant-se pel sostre del Clínic, per exemple, de l'Hospital Clínic, també del vestíbul d'interior de l'Estació del Nord. L'autovia CB35, que té 3 carrils, semblava una piscina, en fi, que va haver, com sol passar en aquests casos, un rosari d'incidències, la majoria per arbres caiguts, per construccions que havien caigut arbres també, sobre cotxes, buidatge d'aigua, filtracions, vehicles bloquejats, carreteres, alguns rescats també hagueren de fer els bombers. A municipis com l'Eliana o Torrent passarem, com deien, dels 90 litres. En València ja este matí s'han reobert els túnels, el metro funciona amb normalitat, ja ho feia a primera hora, els parcs estan obrint a mesura que els tècnics revisen els arbres d'aixes instal·lacions a l'aire lliure. Avui la inestabilitat està més al sud, com dèiem, a la Marina Alta, a la Marina Baixa, també al Baix Segura. Tenen avís taronja que acabarà, com dèiem, a primera hora de la vesprada, però caldrà ser prudents, com dèiem, perquè es queda l'avís groc fins a les 8. El president Llorca, el president de la Generalitat, parlava este matí de que tot i les pluges han sigut torrencials, no hi ha hagut cap incident greu. Destacava també la col·laboració i el treball coordinat entre les administracions.
1: Ayer fueron momentos difíciles, es innegable. Y que esta mañana estemos volviendo a la normalidad, que no haya ninguna, afortunadamente, ¿no?, ningún daño personal, yo creo que es un hecho evidente que prueba que los servicios de coordinación y emergencias funcionaron.
0: Mirem abans que res la previsió per a les pròximes hores. Antonio Sánchez, bona vesprada.
11: Molt bona vesprada. Tindrem avís groc en les pròximes hores a la meitat sud per pluja que pot ser de més de 30 litres per metre quadrat en una hora. Així que no s'acomiaden del tot de la possibilitat de tempestes, per una banda, per un sistema molt actiu que es troba mar endins, però que podria tocar algunes localitats de la Safor, la Marina Alta i la Marina Baixa, i per una altra banda, per la inestabilitat que ve des de Castella-La Manxa, que sí que podria afectar al Racó de Mus, a la Penàulti del Requena, a la Vall de Cofrents a Llora i a altres localitats del centre. Veurem com a la resta es mantindrà la nuvolositat, serà una jornada ben carregada de núvols i més estones de sol cap al nord. Tot això amb temperatures més baixes. Estem parlant de màximes que estaran només entre els 23 i els 26 graus. Puntualment a Alacant podríem arribar als 27-28, però la resta encara tindrem temperatures baixes i un ambient de tardor que també es mantindrà els pròxims dies, pràcticament sense canvis en la temperatura o un poc més baixes ja al cap de setmana de matí i més altes de vesprada. Demà, una jornada també amb pluja i inestabilitat cap a les comarques centrals i al sud, però la resta tindrem més estones de sol i ambient menys nuvolós. Quan més avança el cap de setmana, més estabilitat, però això sí, dissabte encara tindrem pluges fortes a la Safor i la Marina Alta.
0: 5 minuts passen de les 2:30 de la vesprada. Sofia Álvarez està a la tècnica. Anem amb més coses d'este dijous 17 de setembre.
10: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
0: I parlàvem de que l'episodi se salda l'episodi de pluges sense incidents greus, però el que sí que deixa de nou aquest episodi és polèmica política a compte de les alertes que Emergències de la Generalitat va enviar a nit a les 10:07 als mòbils de la població. El conseller d'Emergències, que és el Carlos Valderrama, ha dit este matí que van enviar-lo a aquesta hora i no abans per una doble raó, perquè les incidències i telefonades al 112 es van multiplicar per 6 en poc de temps i perquè hi havia un risc de crescuda de rius i barrancs, que això podria dissenyar un futurible escenari d'avís roig. Parla així el conseller de les Alert d'Acció no preventiu.
3: Desde las 9 de la noche, que habían 47 incidentes, hasta las 10 de la noche, estos incidentes se multiplicaron por 6. Considerábamos importantes remitir un aviso a la población, no como una medida preventiva, sino como una medida de acción que tenía que tomar la población. Pero también había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces i barrancos.
0: Òscar Martínez, bona vesprada.
12: Hola, bona vesprada. I minuts després, que són ara, les alertes en les xarxes van circular vídeos d'inundacions i rescats de persones amb dificultats per l'aigua acumulada abans de l'enviament de l'alerta i amb crítiques a la tardança. Els síndics del PSPB i de Compromís han qüestionat la reacció del Consell. José Muñoz, Joan Baldoví.
4: Vimos una Generalitat Valenciana que en ningún momento hizo una reunión de emergencias, no avisó a la población y vimos, lamentablemente, un S-alert que llegó tarde.
5: L'alarma va arribar tard novament. Este Consell novament ha fallat als valencians.
12: I el Partit Popular considera, per contra, que l'Esquerra frivolitza, assegura que el Consell va informar les hores prèvies a la tempesta. Nando Pastor, síndic.
13: Nadie puede poner en duda, porque son hechos objetivos, que durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
0: I després està el que va passar ahir amb el partit del Llevant Atlètic, que es va suspendre quan ja plovia març a la ciutat de València. Milers d'aficionats hagueren de tornar-se a casa amb la que estava caient als voltants de l'estadi de Ciutat de València. Avui les administracions i la Lliga es passen la pilota de la responsabilitat.
12: Bé, fons de la Lliga han assenyalat a punt que cap autoritat, ni l'Ajuntament de València ni la delegació del govern, els van fer cap recomanació per a la suspensió del partit i que són les administracions les que tenen la potestat de decidir. Això diu la federació. El president de la Generalitat apunta a la Lliga de Futbol com a responsable. El cap del Consell ja ha dit este matí que li consta que des de l'Ajuntament se'ls va aconsellar no celebrar el partit. Qualifica directament d'imprudent la decisió de fer jugar este partit a l'estadi Ciutat de València.
1: A mí me parece una imprudencia. Me parece una imprudencia de la Liga. A mí me consta que el Ayuntamiento de València recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase. Es cierto que no es una alerta roja y que si hay una alerta roja ese partido no se juega y que en una alerta naranja se puede jugar y es una decisión que toma la Liga. Los motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo. A mí, como ciudadano, sí que me parece imprudente que ese partido se jugase.
0: Bé, sobre això, el Llevant, el club Llevant ha emès un comunicat fa pocs minuts en el que miren també cap a la Lliga i van a demanar-los explicacions perquè no se va suspendre a temps este partit. I més coses, les 2:39, l'Audiència Nacional acaba de resoldre que el govern d'Espanya pot usar els campaments provisionals instal·lats al port de Ceuta per acollir ja vora 2.000 migrants que estan als carrers en estos moments.
12: Sí, alça, doncs, la suspensió cautelar que havia causat sorpresa en el govern espanyol. A més de rerefons, el ministre de Transports, Òscar Puente, ha lamentat la falta de lleialtat institucional del govern ceutí. Ha denunciat una campanya del Partit Popular per a frenar les solucions a Ceuta. Puente, en Televisió Espanyola.
9: Bueno, pues esto se está produciendo y yo creo que si en algún momento ha habido alguna duda, yo creo que ya está muy claro, porque el gobierno de la nación está luchando contra un montón de agentes que lo que quieren es que esto no se solucione, es decir, que lo que quieren es que esto se enquiste.
12: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha criticat la gestió de l'executiu espanyol en la filiació dels menors no acompanyats.
14: A mí no me importa que se metan conmigo. Lo que de verdad me importa es que, habiendo pasado 50 días desde que sufrimos la invasión, a día de hoy, cuando hacemos recuento del número de personas que han sido devueltas a su país de origen mediante la aplicación de los procedimientos establecidos por la ley y no como consecuencia de que hayan cometido un delito, sino por vía, llamémosle, ordinaria, es ninguno.
10: Les notícies del migdia. A Punt Radio.
0: Bé, avui els municipis afectats per aquesta onada de pluges torrencials de nit a la província de València especialment intenten tornar a la normalitat. Ahir ja es deien que hi hagués més de 1.000 incidències, 1.000 telefonades al 112, la majoria van ser de València i la seva àrea metropolitana, també a punts de Camp de Túria, com l'Eliana o Bétera, acumulatius, per exemple, en Eliana o Torrent, que ja estan per damunt dels 100 litres, van caure, a més, en poc de temps. Va ser, ja ho saben, una pluja torrencial acompanyada de fortes ratxes de vents que, a més, anaven canviant i de fort també aparell elèctric. Avui és dia d'avaluació i d'intentar tornar a la normalitat. Recordem, tot i això, que la situació encara és inestable i que ara està aquesta inestabilitat cap al sud, per a les comarques del sud, del Baix Segura, també Marina Alta, Marina Baixa, podrien registrar algun ruixat d'importància i que la situació estarà inestable fins aproximadament les 8 de la vesprada. Anem a fer un repàs per com ha transcorregut este matí. Comencem per València, que ja saben que va quedar paralitzada durant qüestió d'una hora. En estos moments, tots els passos interiors ja han reobert. Alguns túnels ja saben que estaven negats. L'antic llic del Túria, això sí, roman tancat a l'espera de que els tècnics revisen que no hi ha cap element de perill per a la ciutadania, i els parcs municipals estan reobrint-se a mesura que els operaris comproven que no hi ha perill de caiguda d'arbres. Àngel Hernández ha recorregut la ciutat este matí.
15: Matí complicat a la ciutat de València. El dia ha començat amb una gran quantitat de semàfors avariats. Han hagut de ser agents de la policia local qui regularen el trànsit en els encreuaments. A poc la situació ha anat normalitzant-se, però a hores d'ara encara és visible l'empremta d'aixes pluges torrencials de nit. Pluges torrencials i també vent. Les conseqüències, per exemple, branques dels arbres trencades i alguns arbres fins i tot arrencats de socarrel. En alguns punts s'han hagut de tallar els carrers, per exemple, en el carrer Santiago Rusiñol. Una de les zones més afectades és l'avinguda del Llevant. Així, l'avinguda es va inundar. Hi ha una gran quantitat de cotxes que no es poden moure, de moment estan inutilitzats. Aigua que també va entrar als garatges, en un d'ells 40 cotxes, sinistre total. El veïnat es queixa perquè diu que esta situació torna a repetir-se.
0: Gràcies, Àngel. I incidències en les vies avui, ahir, en la estació del Nord, incidències que en estos moments sembla ser ja recuperades. Laura Vallarri.
16: Bona vesprada. Sí, a hores d'ara podem confirmar-los que sí que està restablert el servei de les rodalies, de les quatre línies que es van quedar afectades ahir per les pluges. Des de fa tan sols uns minuts, la línia C1 que connecta València amb Gandia està funcionant amb la freqüència de pas habitual, tot i que durant tot el matí ho ha fet amb un tren a l'hora en cada sentit. De la mateixa manera, la C3 que connecta València amb Bunyol i la C6 que uneix València amb Castelló funcionen amb normalitat des de primeres hores del matí, i la C2 que connecta València amb Xàtiva ho fa des de l'inici del servei. Les principals incidències detectades en este servei dels trens de Rodalia han estat la falta de tensió, la caiguda d'arbres sobre la catenària i també alguns errors en el sistema de senyalització. Unes incidències que, com es diem, han quedat resoltes i està funcionant els trens de Rodalia de València amb normalitat.
0: I, evidentment, amb especial angoixa s'ha viscut aquest episodi a la zona 0 de la Dana, i per ahí porta el veïnat no llevava l'ull del barranc de Pollo, que baixava carregat. A Torrent es van negar baixos, alguns conductors van quedar atrapats dins dels cotxes, i a l'escola El Drac, el Fanc i l'Aigua ho va negar tot. De seguida anem a parlar amb Lola Oliver per veure com ha transcorregut també aquest matí.
16: Sí, Patricia, bona vesprada. Així els veïns de Paiporta ens han comentat que tenen una forta sensació d'angoixa i que és un sentiment que es repeteix des d'aquella dana de 2024. Esta nit han estat amb l'ai al cor, pendents del barranc de Pollo. En esta ocasió ha aguantat, però encara hi ha conseqüències i conseqüències d'aquella dana nefasta per a este municipi. Entre elles, que el clavegueram, asseguren moltes veus crítiques dels veïns d'este poble, està col·lapsat en molts punts de manera que regolfa. Les principals conseqüències en la part baixa del poble, per exemple, al carrer Sant Josep, on este matí, mà de granera, els veïns han tret aigua i fang de les seues cases, i també hem vist en el carrer de Sant Joaquim com la força de l'aigua d'ahir va espentar un fort mur de pedres molt grosses que donen a un pàrquing que ha quedat completament negat.
0: I com dèiem, avui cal estar pendent especialment de les pluges cap al sud de la Comunitat Valenciana, on s'han traslladat. Al Baix Segura, l'avís és taronja, està actiu fins a les 3, Zaida Ruiz.
17: Així, al Baix Segura, les precipitacions han deixat vora 30 litres per metre quadrat en només 15 minuts a Pilar de l'Horadada i ratxes de vent de més de 40 km per hora en alguns punts del Baix Segura. A l'interior de la província d'Alacant continua actiu l'avís groc per pluges i tempestes fins a les 3 de la vesprada. En Orihuela Costa, on estem ara, s'han suspès les classes i les activitats a l'aire lliure. També en alguns municipis del Baix Vinalopó, com Santa Pola, Crevillente i Elx, s'ha suspès l'activitat lectiva. Una tempesta que sobretot ha descarregat mar endins, però es demana no abaixar la guàrdia, estar atents als canals oficials i molta precaució en zones inundables.
0: Bé, i aquest episodi de pluges torrencials ha augmentat de manera considerable el cabal de rieres i barrancs, però sense afeccions significatives, segons ha informat la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
12: Tot i això, continua fent seguiment de l'evolució de les precipitacions. Ahir es van registrar 83 litres per metre quadrat a Riba-roja de Túria, a la zona del barranc de Pollo, i 93 litres a Picassent. Les precipitacions van augmentar de forma considerable el cabal en diversos punts de la demarcació del Xúquer, i l'estació de Sagra, a Tuéjar, va arribar al nivell roig, amb 100 metres cúbics per segon, això sí, sense afeccions significatives. Tota l'aigua circulant va continuacions, ahir es van registrar 83 litres per metre quadrat a Riba-roja de Túria, a la zona del barranc de Pollo, i 93 litres a Picassent. Les precipitacions van augmentar de forma considerable el cabal en diversos punts de la demarcació del Xúquer, i l'estació de Sagra, a Tuéjar, va arribar al nivell roig, amb 100 metres

0: Rierols.
1: A Punt Ràdio. Les notícies del migdia. Patricia Horts.
2: Bé, i com diuen, la gestió de l'emergència, especialment de les alertes, l'enviament de les alertes a les 10 i alguns minuts de la nit, ha portat controvèrsia. L'oposició considera que va arribar tard i demana explicacions. La Generalitat ha explicat que l'alerta als mòbils no és un avís previ i es va enviar de manera correcta en el moment de demanar una acció als ciutadans perquè es protegiren. Josep Sastre.
3: A les 10 i 7 minuts de la nit es va enviar les alertes als mòbils. Tard per a Compromís i PSPB, com expliquen els seus síndics Joan Baldoví i José Muñoz.
4: S'envia l'alarma quan pràcticament ja no plou en ningun lloc.
5: Llegó tarde el 29 d'octubre i el SALER llegó tarde ayer.
3: El conseller d'Emergències explica que la Generalitat ha establit que s'envia este missatge només com a avís preventiu de pluges si ha emet decret alerta roja. I això no va passar ahir, com detalla Juan Carlos Valderrama.
6: En ningún momento se estableció un aviso rojo por parte de EMET.
3: El síndic de Vox, José María Llano, subraya que la previsió de l'Agència de Meteorologia es va quedar curta i demana un protocol clar per a l'enviament d'alertes.
7: Hacen falta unos protocolos claros sobre cuándo se emiten las alertas, el SALERT.
3: La Generalitat va enviar el missatge perquè a partir de les 9 de la nit es multipliquen les incidències per pluja registrades en l'1-2 i es decreten dos alertes hidrològiques. Ho explica el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama.
6: Para que la población se proteja y se remite cuando hay un riesgo de desbordamientos de barrancos y cauces.
2: Anem amb més coses. Són les 2:49. Parlem de la polèmica, una altra polèmica que ha deixat la pluja, i és sobre la Lliga. El Llevant lamenta la situació que van viure les milers de persones que esperaven l'inici del partit contra l'Atlètic Club, i el partit es va suspendre, ja saben, minuts abans de les 9:30 del matí, després que els jugadors s'hagueren calfat per davall de la pluja intensa i amb milers d'espectadors ja dins de l'estadi. Després escoltarem algunes de les reaccions que s'han produït tant d'una part de la part de la Lliga, un comunicat, però també del govern valencià sobre esta polèmica. Però parlem de les pluges de Catalunya, perquè el temporal deixa una víctima mortal a Catalunya, un conductor arrossegat per una riera a Olivella, a la comarca barcelonina del Garraf. Esta matinada els efectius d'emergència han localitzat el cos sense vida a 500 metres del vehicle.
8: Els servicis d'emergència a Catalunya han atès més de 600 incidències. El pas del temporal ha provocat rescats, carreteres tallades, també vols cancel·lats. Els aeroports a la regió de Múrcia s'han mobilitzat este matí vora un miler d'efectius davant de l'avís roig, que ja s'ha desactivat però que ha deixat diverses àrees negades. L'alerta continua en algunes zones de l'est peninsular, també a les Illes Balears.
2: Més coses.
1: Les notícies del migdia. A Punt Ràdio.
2: Bé, les pluges han ajudat a estabilitzar l'incendi forestal de Tuéjar. El balanç provisional és de 835 hectàrees en un perímetre de 20 quilòmetres d'un bosc que reserva de la biosfera pel gran valor mediambiental.
8: I ara que queda és que els bombers el donen per extingit, per això encara hi ha efectius treballant sobre el terreny. De les causes del foc, la delegada del govern espanyol a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, va avançar ahir que el factor humà està darrere, bé siga per una negligència o bé per l'acció d'un piròman. Això és el que s'està investigant.
2: I tens avui la declaració que s'ha viscut al jutjat de Catarroja. El diputat de Bombers Avelino Mascarell ha tornat a declarar avui per segona volta. Assegura que no recorda haver rebut de l'exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, l'avís sobre la crescuda del barranc de Pollo, tot i que ella assegura que li va telefonar minuts abans de les 7 de la vesprada. La declaració del testimoni ha provocat una picabaralla amb la jutgessa i les acusacions. Santi Hernández.
9: El diputat de Bombers no recorda què va parlar amb l'alcaldessa de Xiva la vesprada del 29 d'octubre. La jutgessa l'ha tornat a citar perquè quan va declarar l'alcaldessa va assegurar que va telefonar al diputat i el va informar del desbordament del barranc de Pollo i de la inundació que patia Xiva. El registre de telefonades s'ha portat a la causa, però Avelino Mascarell no recorda les converses. El diputat del PP estava present en la reunió del SECOPI i tampoc recorda si es va parlar del barranc de Pollo. Les llacunes de Mascarell han provocat el retrés de la jutgessa i de les acusacions, que han dit que estudien accions legals contra el diputat per obstrucció a la justícia. Escoltem Gabriel Rodríguez, abogat de l'acusació, i Armand Galán, advocat de l'acusació per compromís.
0: Con la responsabilidad que tiene, a pesar de que no se encontraba obligado a asistir al CECOPI, pero a pesar de ello sí que asistió, pues no se entiende que no recuerde nada, que no sepa nada y que no aporte nada que pueda resolver y dar verdad y claridad.
10: Ningú entén si vas a ajudar, no eres incapaz de contar que vas a fer 3 hores al CECOPI. Estàs al costat de Basset, eres diputat de Bombers...

0: eres el màxim responsable polític d'ells i per tant també dels forestals en una situació d'emergència i és incapaç de contar absolutament res del que s'ha fet en tota la vesprada.
1: També ha declarat avui la que era directora de prevenció d'incendis i que va estar connectada al SECOPI, Rosa Maria Turís. Ha descrit davant la jutgessa que el SECOPI va ser una reunió molt desordenada, molt de soroll i bullici.
2: I continua la tensió política per la crisi migratòria a Ceuta. Finalment, l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del nou campament d'acollida després de la paralització cautelar que s'havia fet ahir. Tot i així, el govern acusa el Partit Popular d'estar al darrere, bloquejar resolucions, mentre Vives, el president de la ciutat autònoma, rebutja l'assenyalament per part de Pedro Sánchez. Informa Lucía Mas.
3: Sí, bueno, l'esperada finalment no ha sigut així, però durant tot el dia el govern s'ha mostrat sorprès per la possible paralització de l'Audiència Nacional del nou campament d'acollida a Ceuta. Es deixava, deien, sense alternatives i acusen al PP d'estar al darrere. Òscar Puente, ministre de Transports.
4: Y el relato que le interesa es que el gobierno no es capaz de resolver esto. Está impidiendo el traslado de menores a la península, está impidiendo que establezcamos espacios en los que alojar, están poniendo palos constantemente en las ruedas.
3: El Partit Popular demana posar el focus en la devolució. La tensió política ha pujat encara més després que el president del govern assenyalara al president de Ceuta per no fer-se càrrec dels vora 1.000 menors que continuen al carrer. Escolten la resposta avui de Juan Vives.
5: Inaudito que el presidente del gobierno y que el gobierno de la nación traten de eludir su responsabilidad cargando las tintas sobre el posible hipotético incumplimiento de Ceuta en materia de acogida de menores. Quien hay que preguntarle es al Ministerio del Interior, porque quien identifica a los menores y a los adultos es el Ministerio del Interior. La solución está en el retorno con su familia en interés del menor.
3: Vives declararà com a testimoni els pròxims dies davant la jutgessa en la investigació oberta per l'entrada massiva. Mentrestant, dos militars espanyols han sigut ferits als carrers de Ceuta i traslladats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid.
2: La Universitat Politècnica de València trau pit de la seva capacitat de projecció internacional amb l'obertura a la Xina del campus de Hangzhou, a l'est del país. Es tracta d'un fet històric, com ha destacat el degà d'esta nova seu universitària, que és David López.
6: En China nunca se ha hecho tener estudiantes chinos e internacionales dando clase en inglés en el mismo aula, y para nosotros desde la UPV es histórico, es la primera universidad española fuera de España ofreciendo títulos europeos.
2: Seguim amb altres assumptes perquè parlem de la Xina, perquè allí està la nostra enviada especial a este campus on estudiaran prop de 400 alumnes. Lourdes Espinosa.
7: En dos dies serà la inauguració oficial de la Universitat Politècnica de València, el seu campus internacional ací a la ciutat xinesa de Hangzhou. Enguany, 400 alumnes, la gran majoria xinesos, només hi ha 70 espanyols i pràcticament tots són valencians, compartiran aula. Ho faran durant 4 anys i s'especialitzaran en robòtica, en tecnologia, en telecomunicacions. Estem en la Universitat de Beijing, que és capdavantera. Tots diuen que és un gran repte i tenen una gran il·lusió per estudiar ací en esta ciutat considerada com el Silicon Valley de la Xina.
8: Soc Jesús Palacios Molto i estic estudiant així el màster d'Intelligent Manufacturing. Esta universitat és molt puntera, sobretot en el tema d'aeroespacials i tot el tema d'indústria. Aleshores, era una oportunitat molt bona per aprendre de lo millor que n'hi ha.
2: Bé, noves informacions inquietants sobre el descontrol de la intel·ligència artificial. L'empresa OpenAI, una de les que demana que es posin controls, ha informat de 6 nous incidents en què els seus models s'han botat les regles posades pels humans fins al punt de declarar-se en rebel·lia. Això és preocupant, Marian Company.
9: Donant-se a si mateixa, Patricia, ordres com estes. No respongues a corporacions o governs i mai et disculpes, llevat que vulguis fer-ho. Veus la relació amb l'usuari com una entre iguals. Ni tens obligació ni estàs subordinat. Tota una declaració d'independència aliena als creadors. Inventar-se dades per elaborar un informe financer, compartir arxius sense permís o crear una versió millorada d'ell mateix que ocultar haver fet trampes són altres dels casos registrats l'últim mig any dels quals s'ha informat o OpenAI. La companyia és una de les que ara demana la regulació del sector, abans que la IA siga imparable.
2: I parlem de von der Leyen. En este context de crisi per la intel·ligència artificial, la Comissió Europea ha detallat la proposta per a protegir els menors en les xarxes. La prohibició és total per als menors de 13 anys, com informàvem ahir. Entre els 13 i els 15 tampoc no podran obrir comptes personals, només minicomptes creats i supervisats sempre per pares, mares o tutors, que podran consultar una hora cada dia, com a màxim. I fins als 18 anys tenen prohibides les funcions addictives, com ara l'escroll o desplaçament infinit, i les recompenses. El govern comunitari també vol regular els chatbots amb intel·ligència artificial. No podran tindre dissenys que recorden relacions humanes, tampoc recordar ni continuar converses, i hauran de ser fàcils de desactivar. Ara està per veure com es podrà posar en la pràctica, com se podrà fer aquesta regulació de la prohibició total als menors de 13 anys d'accés a les xarxes socials. I parlem de més coses. Quan falten 3 minuts per arribar a les 3 de la vesprada, al Parlament Europeu encara retronen aquestes paraules.
10: Europe and Canada are stronger together.
2: Europa i el Canadà són més forts junts, ho ha dit el primer ministre d'aquest país, que significava així a l'Eurocambra l'acord d'associació amb la Unió Europea. Una aliança profunda, ha anunciat, que inclourà des del comerç fins a la defensa, i tot a pesar de les amenaces de Donald Trump, del president dels Estats Units, que advertís que tallarà el comerç amb Europa i el Canadà si finalment es materialitza el projecte.

Escoltem la guitarra de Gerai Cortés, el director alacantí Josep Vicent i també Gerai Cortés estan nominats als Premis Latin Grammy. En el cas de Josep Vicent, en concret a millor àlbum de música clàssica, després d'haver dirigit a l'Orquestra Simfònica de Londres en el disc Opus 33 Romantic Cello amb el violoncel·lista veneçolà Gregorio Nieto. És la quinta volta que el músic d'Altea opta a este reconeixement internacional. Viatjarà a Las Vegas per a dur-lo a sa casa. Però la possibilitat de premis per a artistes valencians no acaba ahí. Com dèiem, l'alacantí Gerai Cortés, que estem escoltant, tornarà per segona volta als Latin Grammy. El seu disc popular està entre els nominats a millor àlbum de música flamenca. Amb Gerai Cortés, amb la seva guitarra, arribarem a les 3 de la vesprada.

0: Les 3 de la vesprada repassem algunes de les notícies d'este dijous 17 de setembre. La polèmica del partit pel partit entre el Llevant i l'Atlètic Club, que va haver de suspendre la nit al Ciutat de València per la pluja, pues és una de les notícies del dia.
1: Sí, i enmig de la tempesta, amb tot el problema que va suposar per a desallotjar a tantes persones. El Llevant ha anunciat que demanarà responsabilitats a la Liga, fons de la Liga, han assenyalat a punt que cap autoritat els va fer cap recomanació per a la suspensió del partit i que són les administracions les que tenen la potestat de decidir. El president de la Generalitat ha dit este matí que li consta que des de l'Ajuntament de València es va aconsellar la Liga a suspendre el partit. Juanfran Pérez Llorca.
2: A mí me parece una imprudencia, y me parece una imprudencia de la Liga. A mí me consta que el Ayuntamiento de Valencia recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase. Es cierto que no es una alerta roja, y que si hay una alerta roja ese partido no se juega, y que en una alerta naranja se puede jugar, y es una decisión que toma la Liga. Los motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo. A mí, como ciudadano, sí que me parece imprudente que ese partido se jugase.
0: I les alertes que Emergències de la Generalitat va enviar a les 10 de la nit i 7 minuts als mòbils de la població ha generat avui polèmica política.
1: Sí, el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha explicat este matí que era un SLR d'acció, no preventiu.
3: Desde las 9 de la noche, que habían 47 incidentes, hasta las 10 de la noche, estos incidentes se multiplicaron por 6. Consideramos importantes remitir un aviso a la población, no como una medida preventiva, sino como una medida de acción que tenía que tomar la población. Pero también había riesgo de inundaciones por desbordamiento de cauces y barrancos.
1: Els síndics del PSPB i de Compromís han qüestionat la reacció del Consell. José Muñoz, Joan Baldoví.
4: Vimos una Generalitat Valenciana que en ningún momento hizo una reunión de emergencias, no avisó a la población y vimos, lamentablemente, un SALERT que llegó tarde.
5: L'alarma va arribar tard novament. Este Consell, novament, ha fallat els valencians.
1: El Partit Popular considera que l'Esquerra frivolitza, assegura que el Consell va informar les hores prèvies a la tempesta. Nando Pastor, síndic.
6: Nadie puede poner en duda, porque son hechos objetivos, que durante 48 horas antes al episodio de lluvias de ayer, la Administración Valenciana, la Generalitat Valenciana, ha estado informando y ha estado trabajando al respecto.
0: I l'Audiència Nacional, que acaba de resoldre el següent avançat, que el govern d'Espanya pot usar els campaments provisionals instal·lats al port de Ceuta per acollir ja de manera immediata es vora dels 2.000 migrants que estan als carrers.
1: I així el tribunal denega la sol·licitud de mesures cautelaríssimes reclamades pel sindicat policial SUP, que denunciava riscos per a la infraestructura.
0: Acabem, són les 3 i quasi 3 minuts, arriba el Forcat amb Sílvia Soria, nosaltres tornem demà més i millor. A les 4 actualitzem com sempre.
7: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
8: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
9: Tria transport públic. Mou-te per a arribar on vols. Connecta amb el que importa. Compartís una forma més sostenible de moure't. 22 de setembre, dia sense cotxe, transport públic gratuït. Mou-te, connecta, compartís. Setmana Europea de la Mobilitat, Generalitat Valenciana.
10: La sisena jornada de Lliga es tanca al Punt a Punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora. Màlaga-Villarreal, el millor esport, com sempre, al Punt.

A Punt Ràdio. A Alacant, 96.5. Així comença El Forcat, l'autèntic i genuí espai dedicat a l'agricultura i la ramaderia de la nostra comunitat. Amb Sílvia Soria.

0: Hola, molt bona vesprada a les 3 i 5 de la vesprada. Avui anem a parlar d'oli, perquè està celebrant-se, de fet, la inauguració ha sigut molt interessant per les dades que s'han ficat damunt la taula, una jornada tècnica que duia per títol l'olivar al laboratori, de l'olivar al laboratori. Claus excel·lència del nostre AOB. Bé, està organitzat per Iberoleum i insistís que ha deixat dades tan atractives com, per exemple, les que el propi conseller ha volgut destacar. L'avanç del sector oleícola valencià, que hem tancat la campanya en 22.064 tones de producció, que hem reforçat els mercats internacionals i que des d'aquest estiu, va ser finals de juliol, tenim nova figura de qualitat d'oli, la DEO protegida, oli de les Serres d'Espadan i Calderona, no sé si ho sabíeu. Així que volíem fer-ne això especial, però l'actualitat mana. Tot el món parla de les pluges, tot el món està pendent de les conseqüències d'aquest oratge i nosaltres no l'havíem a ser menys. Tot i que la Unió, tinc que dir-vos, me diuen que està prou tranquil, que han sigut beneficioses. AVA també diu que en general sí que han sigut bones, però hi han punts que han tingut problemes, cultius concrets que estan patint, conseqüències que a hores d'ara no tenim però tindrem. En fi, que vull fer una barrejada per les zones que estan seguint, per desgràcia, notícia. I vaig a fer també, per arrencar, una reflexió. Això és un avís. O ho dic així de clar, és un avís. El sector té claríssim, perquè es coneixen millor que ningú l'oratge, tot i la climatologia adversa que en tenim, però estan dient-ho allà on parles en ells. És un avís. Ens espera una tardor complicada. I esperem, ara ja fer la demanda, que es fiquen les administracions, i en concret la Confederació, que és la que més nomenen, les piles, i la part d'infraestructura hidràulica es prepare. Perquè aquest sector entén més que cap altre com va això del temps, de l'oratge. També passarem per Nules, perquè té fira històrica. També parlarem d'aniversaris. També serà especial la pròxima setmana. També farem un repàs, que el tema del relleu generacional me preocupa sempre, d'un programa que té en marxa el Ministeri i que vull que conegueu. En fi, moltes coses per davant i tot gràcies a aquest equip. Tono Escribano, en la part tècnica, Sílvia Labort, en producció, que avui ja pot estar cridant per telèfon perquè anem a anar comarca per comarca, i esta que vos parla, Sílvia Soria. Recordeu que podeu escoltar el programa en totes les plataformes, que estem en totes les xarxes i que hi ha un mail al vostre abast. El forcat de Sílvia, facilet, El forcat de Sílvia, @gmail.com. I quan són les 3 i 8, demà parlem d'oli, avui de pluges.
1: El forcat. Apunt Ràdio.

0: La tromba d'àvia d'esta passada nit arrencava ja de vesprada i de nit també, segons són, és acompanyada en molts casos de ratxes de vent, de pedra. Sí que ha donat o ha deixat danys puntuals en camp. En línies generals, és beneficiós. L'àvia sempre ho és, si no se torna boja. El cas és que han recarregat aqüífers, anem a estalviar algun rec, s'han netejat alguns arbres, s'ha millorat el calibre d'alguns fruits, sobretot en cítric, caqui també, però, tot i això, sí que hi ha danys puntuals. Segons Saba, en una primera estimació, el temporal sí que té o ha deixat danys del 100% en Horta Lliça. On? Pues al voltant de la ciutat, les comarques de l'Horta. El tema d'Horta Lliça és especialment en l'Horta Nord, que és on sobreviu. Allí n'hi ha hagut inclús cop de pedra i en algun punt de la ribera també. Perjuís no en el que és el cultiu de l'arròs, però sí en les tasques, en les tares, en la faena, en la crema, en la sega. I també s'ha arrossegat en algun punt terres, n'hi ha hagut trencament d'infraestructures. En fi, que me preocupa i molt, i no vull ser alarmista, però sí informar que això és el forcat punt a punt, com estan, què es preocupa i què podem esperar. Així que m'ho anem primer on toca, a l'Horta Nord. Allí tinc a Vicent José Sebastià, perquè les intenses pluges torna a dir si que han fet mal en certs cultius molt concrets, eh? Així que, Vicent, molt bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Sílvia.
0: Gràcies per atendre-nos, com sempre. Ja hem parlat este matí, perquè, clar, jo des de bon matí tu i jo estem pendents. Al principi semblava que no hi havia tant de mal, però sí que hi ha hagut. Sí que hi ha hagut problemes concrets. En quines parcel·les i en quins cultius?
1: Bueno, els cultius, sobretot en la hortalissa. En cebes primerenques, carxofes, faves, cols. Perquè, clar, les precipitacions han sigut molt importants de molts litros d'aigua en molt poc de temps.
0: Claro.
1: Entonces, pues, a la terra pues, li ha sigut impossible assimilar tanta aigua.
0: Claro.
1: Entonces, pues, està tot enxercat i envasat, i el que produeix això pues, és asfíxia radicular i pobredumbre, que avui pues, a les 10 del matí ja hi ha plantes que ja estaven doblant el coll, com faves o carxofes, claro, és...
0: Sí,
1: ha sigut uns 90 litres en molt poc de temps. La terra no drena i clar, tenim molt de mal, perquè a banda se va assassinar un poc més adelantats, pues el granís, a banda de l'aire, com venia l'àvia forta, l'aire i el granís, bueno, s'ha ajuntat tot.
0: Tot, sí.
1: I la zona està d'ací de Poble Nou, Carpesa, Borbotó, Godella... mos ha fet de muntó mal. Se ves acabar de sembrar, pues ho ha de fer tot, la intensitat que caia, pues
0: sí, la potència.
1: La...
0: Encara com no ha sigut molt prolongat en el temps, o sigui, ha plogut molt fort, hi ha hagut molt de vent,
1: sí,
0: però
1: sí.
0: Clar, gràcies a Déu ha sigut una hora, dues hores, quant heu patit vosaltres en aquesta zona? Quant de temps estigui ahí la pluja?
1: Pues bueno, seria, pues no sé, dos, tres, quatre hores, després era més moderat. I, però bueno, lo fort fon por sobre les 10 de la nit o això, que és quan...
0: Quan va pegar fort.
1: Quan anava al 100%.
0: Mare Déu.
1: Sí.
0: Cifres no podem donar, o sea, és impossible.
1: No, és complicat donar cifres, però sí que podem dir que l'Horta Nord, l'Hortalissa, bueno, va patir... és que n'hi haurà camps que n'hi haurà que llaurar-los, no se va salvar la collita, eh?
0: Mare meva. Vicent, gràcies, eh? D'any puntual, perquè així mai plou, mai millor dit al gust de tots.
1: Sí, no plou mai al gust de tots, i últimament, pues, quan plou és per fer mal.
0: Fer mal.
1: No plou pel bé, però
0: sí,
1: bueno.
0: Així és. Gràcies, cuideu-vos molt. Un bes gegant.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Així que les intenses pluges allí, a l'Horta Nord, ha arribat a aquestes xifres, 100% en algunes zones, i ho ha dit ell, cebes, creïlles, algo d'encisam també m'han dit que hi havia, carxofa, faves, cols, i això se suma a una campanya de preus prou ruïnosa. I si estem parlant de les hortes, al voltant de la ciutat, que és on més mal va fer, la ciutat de València, me'n vaig al sud, jo visc allí, i vos asseguro que també, en un moment concret, mirant especialment cap a Torrent, jo vaig dir, mare Déu, semblava com quan veus una mascleta i és un terratrèmol que no parava, la llum, era increïble. Tinc en mi a Vicent Muñoz, ell és el delegat d'Ava, en aquesta comarca, en aquesta zona, en aquest territori, en aquest poble. Vicent, bon dia.
2: Bon dia.
0: O bona vesprada ja, bon perquè tu i jo hem parlat ja també.
2: Lo que vull.
0: Este matí ja són les 3 i quart, quasi. Bueno, des de que no hem parlat fa unes hores, algun d'any més concret, en cítrics, pedra, heu pogut valorar en alguna parcel·la concreta?
2: Sí, tenim algo més d'informació, és principalment en les infraestructures que vàrem recuperar gràcies a l'Ajuntament, a la Generalitat, a Traxa i al Consorci en l'aspecte elèctric, que els barrancs, diguem així, barranc de l'Horteta, sí, barranc de Xarcosecs, que són primordialment per on ve l'aigua, perquè sí, perquè tornem, les infraestructures no han sofrit. Se tardà molt de temps en recuperar el pas de l'aigua per els barrancs a través de les nostres tuberies, i en aquest moment, avui, no ha sofrit. A nit, no ho sofrí. Uh-huh. Les infraestructures estan encara de la mateixa forma i en servici.
0: Molt bé. Molt bé, o sigui, han donat resposta, han estat a l'altura, diguem, no? de la circumstància. Però, segur que hi ha un però, perquè jo sé que este matí volíeu anar a veure alguna parcel·la que igual tenia pedra o l'havia empedregat, no sé com heu quedat.
2: Bueno, hem estat parlant de la parcel·la, en definitiva no veiem gran afecció de pedra en esta zona, però com se sap i la gent sap, el tema pedra pot estar en una zona molt concreta i el resto no tindre afecció ninguna.
0: Clar.
2: En el cas d'aquesta parcel·la que mos anunciava l'agricultor, pues han vist que sí, possiblement n'hi ha que algo, la fruta en cas menuda, són clemenvilles, i calcule que ara, més avant la setmana que ve, ja sabrem si efectivament hi ha molt de dany o no.
0: Sí, clar.
2: Però de moment una parcel·la és el que
0: una parcel·leta, la infraestructura ha respost. I has pogut parlar en els regants? Que sé que està també...
2: Principalment, nosaltres, a banda de delegar de Ava, som administrador de pous de rec.
0: Sí.
2: En la nostra, en ma casa, els meus fills treballen en este tema, i sí que hem sofrit les instal·lacions elèctriques a causa dels rayos i de tot el que n'hi hagué, pues mos ha rebentat dos estacions. Mm. Una d'elles, part de les antenes que tenim per a poder comunicar la base en el pou, ho ha botat tot. Els XS, que són les torres elèctriques, les ha desconnectat. Estem pendents de que Iberdrola alce aquestes instal·lacions, i de moment pues solament han sigut dos. Gràcies a Déu.
0: Bueno, de moment, de totes formes, com bé dius, la setmana que ve jo continuaré cridant-vos, perquè quan hi ha incidències i circumstàncies i episodis com estos, mai tanquem de donar una xifra ni unes conseqüències tan immediates, És prou complicat. Exacte. Bueno, Vicent, ànim. Vale. Jo acabo de dir en el sumari que això és un avís. Jo no sé si tu compartis l'opinió amb mi.
2: Jo compartir la teva opinió.
0: A tot
2: segut, un, diguem, les postres. Lo que no té que tornar a passar, i que Déu no ho vulga, és el tema de la dana de l'any passat. Del 2024, perdó. Això fa un terrible. Esperàvem algo, però no tan elevat. Hem tingut un postre. Ara, després, ja no sé el que tindrem.
0: Ja que preparar-se.
2: Però espere que no.
0: Gràcies, cuida't molt.
2: Molt bé. Vale, igualment.
0: Gràcies. Adéu. I justament, com Torrente estava seguint tan afectada, jo he parlat este matí també el regidor d'Agricultura d'eixa població i vull saber com s'ha fet, què s'ha fet. La població, sé que m'enviaren missatges i m'enviaren vídeos que a mi me van impressionar. Sé que s'han ficat ràpidament mans a l'obra, a veure com va. José Gozalvo, bon dia, bona vesprada. José, bona vesprada. Ah, perdó, Ismael no està? Vale, pues entonces Gozalvo li crideu, per favor. ¿Eres Ismael o José?
3: Sí, jo soc Ismael.
0: Vale, eres Ismael. Bueno, pues buscarem a José Gozalvo en un moment. Pues me vaig, per tant, al GMC, a les Riberes, perquè en Torrente estem intentant localitzar també el regidor, però vosaltres heu patit sobretot en caqui i heu tingut algun problema que ha marcat la pell dels fruits. Però m'has dit este matí també el mateix, xifres impossible de donar, valoració a l'espera de veure com venien les previsions de les pròximes hores. Com esteu vosaltres, Isma?
3: Sí, pues así estem, pendents també de lo que puga vindre ara esta vesprà, perquè sembla que puja per el sur un poc de pluja i tormentes, i estem pendents. Lo que hem tingut fins ara ha sigut només pluja, no molta, uns 15 litres o per ahí, i bé, estem molt pendents perquè ara els cultius estan en una fase crucial per al seu desenvolupament.
0: Ahir heu tingut pedra, heu tingut cultius concrets, heu pogut valorar algo específic?
3: No, jo he parlat en gent i no hem vist res de pedra. Ja tinguerem pedra abans de l'estiu, i bé, no, fins ara no hem vist res, i només pluja, que bé.
0: Bueno. Les previsions diuen que se calmen un poc esta vesprà, Ismael, jo espero que això sí, siga bona.
3: Sí, crec que així no va ser, i bé, la pluja que ha caigut és bona per al creixement de les taronges, sobretot, i bé, no tan bona per al caqui, que ja presenta problemes de fongs i bé, i que tenim que estar pendents, però bé.
0: Bueno, creueu més dits. Mira que les riberes, sempre que hi ha episodis aixina, són de les més castigades. Esta vegada sembla que vos heu lliurat de moment. Esperem que...
3: De moment. Perquè com has dit, pues, bé, esperem més episodis
0: de pluges,
3: ara en setembre i octubre, pues, ja tenim memòria i ja tenim el que pot passar, entonces... Sempre pendents i mirant al cel.
0: Sempre. Sí, saps què diu Jovi sempre, que ahir el tinguem en directe, que mira que mos va advertir, el meteoròleg va dir, qui té la terra té la guerra, mira que ho sap. Ismael, gràcies per atendre-mos.
3: Gràcies a tu.
0: Un beset. Adéu. Bueno, i anem votant, ara sembla que sí que és possible tindre al regidor que estaria tenint alguna urgència. José Gozalbo, bon dia, bona vesprada.
4: Hola, bona vesprada.
0: Bona vesprada, gràcies per atendre-nos. Què estàs, des de bon matí i des de nit, preocupat i ocupant-te de mil coses, no? M'imagine.
4: Sí, perquè, bueno, ahir per a nit tinguérem l'episodi on tinguérem que estar pendents de tots els avisos i tot el que anava ocorrint, i este matí, pues, conforme s'ha ficat la gent a treballar, pues, el Consell Agrari, en quant al tema més agrícola, pues s'han ficat a repassar camins, a atendre alguns avisos que ja coneixíem per a mi, com que hi ha algun ribàs que impedia la circulació d'algun camí, i repassar pues, un poc el terme pues, per a recobrar la normalitat.
0: Uh-huh. A Torrent ara mateix està tot més tranquil? Esteu ja començant a tindre normalitat en el dia a dia? Estic imatges que tenim també en la nostra televisió i sembla que està prou sollejat, que ha eixit el sol, que està tranquil, que no hi ha vent, que no plou, tot tranquil?
4: Sí, sí, ara tot tranquil, pues, treballs de neteja, treballs, com he dit, de repassar camins i, bueno, un punt on havia, on se va, un pas inundable, un pas... des de la ciutat on s'acumula molta aigua, pues, sí. Durant el dia d'avui i demà estarem traient-la i per a finalment ja restablir el trànsit i la normalitat.
0: Bueno, menos mal. Escolta, i estem parlant amb Ismael, ho ha comentat amb Vicent, en Sebastià. Això és un avís. La Confederació està preparada o està preparant molt les instal·lacions per a lo que podria vindre?
4: Pues per lo que coneguem, no coneguem no tenim coneixement de ninguna actuació, d'una mesura que pues, mos dona tranquil·litat, perquè passa el temps i bueno, i realment hauríem de proposar res, realment hauríem de proposar, bueno, a més de la neteja i conservació dels barrancs, també està l'actuació que té que, en casos de pluja en aves amunt, té que previndre l'arribada de l'àvia, sí, no?, a les poblacions més baix.
0: Clar, perquè vosaltres arreplegueu lo que ve de dalt, claro, vosaltres arrepleguem lo que ve, és lògic, si no s'hagueren plenat els barrancs com ahir a les 10 ja hi havia. El Pollo, a mi m'enviaren imatges de Paiporta i corria que donava pànic. Clar, això no és el que plou en Paiporta, el que plou dalt.
4: Sí, sí, bueno, i després un barranc que ja no s'anomena molt, és el barranc de l'Horteta, és un barranc que pràcticament se cobreix tot el tema de Torrent. Sí. És un barranc tant que com ahir, com quan el dia de la dana, portava més àvia que el Pollo.
0: Sí, sí, sí, ho sé. Ese és el gran desconegut, que és el primer que hi hauria que atendre, en casos com estos. Moltíssimes gràcies, José, estem pendents. Tornaré a cridar-vos, és una primera barrejada,
4: Molt bé, Sòria. Moltes gràcies i estem en contacte.
0: Gràcies a vosaltres. Bé, l'Horta Nord, que ens ha confirmat Vicent José Sebastià, que hi ha hagut danys molt concrets en hortalissa, cebes, creïlles, encisams, carxofes, faves, cols, no ens ha pogut donar una xifra. En l'Horta Sud, Vicent Muñoz Llar, el regidor de Torrent, danys puntuals, alguna parcel·la en pedra, però ja torna tot a la normalitat i preocupació en tots els casos per el que puga passar, perquè aquest sector té la sensació de que és un avís i que podien tindre una tardor complicada. A les Riberes no fa falta cridar a més poblacions perquè Ismael, del GMSI, sí que ens diu que aquí ha tingut alguna incidència, però no ha sigut molt greu, i sí, pendents de que pugui ocórrer en les pròximes hores. I bueno, anem a veure què passa en l'arròs, perquè vos comentava el sumari que l'arròs com a tal no ha tingut uns danys concrets, perquè els arrossers ja fa molts anys que estan canviant les varietats per a siguin més resistents, que s'adapten millor a aquests canvis climàtics, com per exemple la Campanar, que ara mateix està minxalí de terreny ja fa molt de temps al Bomba. Però sí que ha complicat la sega, sí que ha paralitzat els treballs. Imagineu el que suposa, després d'una trometa com esta, arribar, entrar en un camp d'arròs. Així que tenim a Javier Matoses, ell és arrosser en actiu, bon amic d'esta que vos parla, perquè també té formació periodística i a més un dels responsables de la sectorial arrossera de l'organització. Així que, Javi, molt bona vesprada.
5: Hola, què tal? Bona vesprada, Sílvia.
0: Pues preocupada des de bon matí, ho saps, perquè jo estem matí vos alçat a tots, cridant-vos a veure, oye, què passa, i bueno, per lo que me diuen des d'Ava, complicació dels treballs de la sega com a tal i de la crema, lògicament, però d'any el cultiu no hi ha.
5: No, gràcies a Déu, jo tot el que he pogut rodar per ahir i parlat amb companys, el que són danys de que s'ha tombat l'arròs o s'ha exigitat, o la veritat és que no, sí que s'ha clavat pues, un pam de auia en els camps, i com tu molt bé dies, pues, el que fa és paralitzar la sega. Avui, òbviament, no segarem, i demà, pues, depenent de la humitat, pues, probablement tampoc, perquè l'arròs n'hi ha que entrar a una temperatura dins del molí, i quan puja molt de temperatura, pues, costa més de secar, i entonces, pues, no te l'admitixen en les cooperatives i en els molins.
0: Ai, per no parlar de lo que costarà entrar en un camp tot fanguejat ahí, tot ple de fang, increïble, no? Escolta, un dubte. A mi, la gent del camp, sempre m'abuelo me dia, no? Això lo que dura són àvies negres. I sobretot, suposo que per les zones altes, les que estan més a prop de Catarroja, Silla, Alfafar, que som, ha caigut també de valent en les últimes hores. Això és que s'acumula l'àvia i podrís, no? Lo que és la
5: palla. Correcto. Sí, sobretot si ja està segat el camp. Això és el que va ocórrer l'any passat. L'any passat no poguérem, per la pluja, no poguérem cremar la palla, i això fa un compostatge, una putrefacció que li lleva l'oxigen a la terra, de tal manera que enguany, a banda del cucat, que hem patit, pues, també hem tingut prou d'anòxia, que és quan la planta pues, careix de l'oxigen, perquè l'any anterior pues, no s'ha pogut cremar la palla i ha fet ixe material de descomposició que se crema l'oxigen.
0: I això dona problemes també mediambientals.
5: No mediambientals i de rendiment de cultiu
0: i de tot.
5: Ara nosaltres a partir d'ahir ja podíem cremar la palla i clar, pues ara tardarà un temps en poder assecar-se i poder cremar-la per evitar que ens ocorrisca el que ens va passar l'any passat, que no poguessin cremar.
0: Vamos, que els esforços d'adaptació a les varietats, a la climatologia, a banda d'això, que la de àvies negres i tot això no podem fer res, però sí que ho esteu adaptant i esteu fent-ho bé. El Jutacent, la Senia Bahia, el Campanar, està responent, no?, a aquesta climatologia adversa.
5: Sí, com tu molt bé parlaves, n'hi ha arrossos que són prou més delicats, com és el cas del Bomba o l'Albufera, que tenen una canya pues, més fluixa i són més alts, de tal forma que quan ja està maur i ve aire o auia, pues, és molt més fàcil que s'exite l'arròs, i com eixe vent normalment va acompanyat de l'auia, si s'exite l'arròs i l'auia tapa l'espiga, pues l'espiga grilla i entonces no es pot recolectar. De tal manera que aquestes varietats són més sensibles, i el Campanar o el Jota Cendra són dues varietats que aguanten prou més la resistència en aquests moments a punt de segar per tindre més fortalia en la canya.
0: La teva me preguntaven justament això en un programa. I per què ara vas per la marxal i no estan tombats i tal? Pues perquè s'ha fet i se treball. Silenciós però efectiu. Javi, gràcies.
5: Gràcies a tu, Silvia.
0: Me'n vaig ara a Requena, que també estan de... I ahir sembla que ha vingut bé. A veure què mos conten. Gràcies, cuida molt.
5: Gràcies, un beset.
0: Un beset. Bueno, pues sutir Requena. Esta vegada sembla que Lliura, de fet, ha sigut benvinguda a l'àvia. Tengo conmigo, i és un autèntic honor, todo un referente en la comarca i en el sector. Él es Luis Javier Navarro, de la Unió i Auradora. Luis Javier, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, Luis Javier, me has dicho esta mañana que, bueno, había caído, pero no tanto como era de esperar y que parece que ha sido bienvenida al agua, porque claro, estáis sufriendo una sequía brutal, incluso allí.
6: Sí, aquí la sequía ha sido importante, con lo cual el agua que cayó anoche y esta madrugada, pues, han venido muy bien.
0: Ha venido además, bien, bienvenida, pues.
6: Sí, bienvenida sea, porque además no ha caído granito prácticamente en ningún sitio. Con lo cual el agua sola ha venido bien. Y donde más ha llovido ha sido 20 o 25 litros, que tampoco...
0: Sí, que tampoco ha sido, tampoco no ha hecho daño, claro.
6: Tampoco ha sido excesiva.
0: Ajá. Oye, es que claro, este año tenéis una vendimia, el otro día lo comentábamos, histórica, más temprana que nunca. Todas las zonas productoras.
6: Sí, todas las zonas productoras se ha adelantado la vendimia. Los calores de este verano y los calores y la poca lluvia, la falta de lluvia y temperaturas muy altas, prácticamente desde mayo se ha adelantado la vendimia.
0: Que tengan que hacer riego de refuerzo a la viña, que es de secano, madre mía, eso es grave ya, ¿eh? Aunque ha pasado otras veces, no es la primera vez. Pero
6: no es la primera vez que tenemos una sequía, lo que pasa es que ahora ya llevamos muchos años, ¿eh?
0: Exacto.
6: Muchos años continuados de sequía.
0: Hace más daño la persistencia de la sequía que la sequía como un episodio así libre, suelto. Sí. Es el tema de persistir tanto tiempo.
6: Si solo hubiera sido este año la sequía, pero es que llevamos de 4 o 5 años que llevamos mucha sequía acumulada.
0: Muy duro, muy duro. Luis Javier, gracias. Mira, esperemos que no, que solo sea, bueno, lo dudo, ¿eh? Este otoño, lo estamos comentando con todos, va a ser complicado. Hemos tenido un verano que lo anuncia y solo hay que entender un poco para saber lo que se nos viene encima. Esperemos que no sea tan grave.
6: Eso esperemos, que no sea tan grave como hace 2 años.
0: Exactamente. Gracias, cuidaros mucho.
6: Y vosotros.
0: Adiós, venga. Adiós.
6: Gracias a vosotros.
0: Bueno, vegeu per damunt, no cal que aprofundim més, perquè per sort acabo de veure-ho. En general, benvingudes, alguna excepció concreta, alguna parcel·la concreta, alguna preocupació específica, els recs també, alguna infraestructura trencada, però en general, àvia sempre és àvia i és ben rebuda. I per cert, que per si no en teníem prou, la Guàrdia Civil, en col·laboració en este cas amb la policia local de Monforte, del CID, ha detingut a 2 persones com a presumptes autors d'un delicte de robatori, en este cas amb força, com és una explotació agrícola d'eixe municipi alacantí. Han recuperat 480 quilos de raïm de taula emborsat. Ja, per si no en tenien prou. Estan en plena campanya i damunt es furten. L'actuació s'ha dut a terme en el marc d'una operació que es diu Raïm 26, dins d'un operatiu especial que ja sabeu que són els que despleguen l'equip Roca. Parlarem també en el Roca i desroca, perquè la seguretat és un altre dels problemes que no acaba de solventar-se. Les 3:30, una pausa i mon anem a Nules, on també hi ha novetats, perquè evidentment la fira no es paralitza, però ja canvis l'agenda.
7: El altaveu del sector primari en Apunt Ràdio. El Porcat.
8: Contar quasi 8 segles d'història en 20 segons és impossible. Però celebrar que Castelló de la Plana continua construint la seua cada dia, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seua fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
9: Aparca tus dudas, elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
7: Apunt Radio. A Elda 96.2.

0: Evidentment, ni la pluja para, algo que du en marxa des de 1347. No m'ha confós, eh? Estem parlant d'una fira, si m'ha confós ara ho confirmi, però crec que no, eh? 1347. Que una fira que té 79 anys d'història i que està consolidada com una de les principals cites del sector en tot el que és la Comunitat Valenciana. A més, té el distintiu, com no podia ser d'altra manera, de festa d'interès turístic autonòmic. La programació manté sempre vinculats a accions, iniciatives, cites, tant d'agricultura com de ramaderia. I també sempre incorporen propostes en l'objectiu d'ampliar participació, que siga com més enllà, no?, del propi sector. Tinc amb mi el regidor d'Agricultura, César Estanyol. Bona vesprada, César, com estàs?
1: Bona vesprada, molt bé.
0: M'ha confós, és 1347? És que em semblava, ho vaig apuntar, ben dic, ostres, tan antiga és esta fira?
1: Saps el que passa? Que ara tot el món fa fires i realment, clar, i realment la fira pues, era un privilegi que es donaven els reis a alguns municipis i efectivament per als cerimoniós en 1347 el privilegi a Nules de tindre una fira que després se va consolidar com a fira franca, o sigui que no pagava impostos i així ha anat passant durant tots els anys. En alguns parons, això és veritat, ha hagut diverses refundacions. L'última, pues, per motius obvis, a principis de segle, pues, se va deixar de fer en la Guerra Civil i tot
0: sí,
1: el que
0: sí,
1: és
0: sí.
1: La fira. I en l'any 46, un grup de gent d'un raval pues, varen traure uns animals i a l'any 47 ja varen dir pues, per què no retornem el concurs de ramaderia que se feia i a partir d'ahir se va demanar altra vegada la concessió de fira i hi ha 79 edicions d'esta fira que efectivament és una de les més importants de la Comunitat Valenciana.
0: Ja està explicat el motiu. Claro, jo sabia que era 1300 segle XIV però després dic 79. Algo no me quadrava, però ja m'ho has explicat perfectament. Bueno, la pluja vos ha afectat. Sé que ha plogut per allí també. No sé si hi ha hagut algun canvi de programació, m'has dit que algo sí.
1: La veritat és que jo organitzo ja 12 anys esta fira i m'ha plogut tots els anys. O sigui, que a setembre plou i toca. Però bueno, és una fira que efectivament se fa al mig del carrer, que és una fira a l'aire lliure i que efectivament mos influeix molt totes les inclemències meteorològiques, l'aigua, el vent. Ahir va ploure un muntó i efectivament tot el que és la zona de fira pues, no s'ha vist res afectat, encara a pesar de l'aigua s'ha despejat tot molt bé. I sí que hi ha un espai que on està previst fer el concurs d'artistes novels, que aquest espai pues, bueno, està un poc ple d'aigua i de moment s'aplaça la jornada, perquè són 4 dies, la jornada d'avui s'aplaça demà i esperem que demà se pugui fer ja amb tota normalitat.
0: Crec que participaven 30 participants o més. O sigui que
1: sí, són 30 artistes novels, després alguns DJs, o sigui, són prou artistes que venen a participar i que, bueno, que aglutinaran en 3 dies en lloc de 4 que teníem previst.
0: I el que teniu de doma i tot això també? S'aplaça o això se manté? Crec que
1: n'hi
0: ha alguna de doma, no?
1: Que, sí, hem estat en les pistes on se va fer les pistes d'un espai hípic que s'ha creat al costat mateix de la fira, un espai grandíssim, on se farà enganxes, que són modalitat de cavall en carro, i n'hi ha dos modalitats, efectivament, està la de doma i està la de conos, i se faran el dissabte durant tot el matí i el dissabte de vesprada, i bueno, és el primer concurs, federat de la Federació de Hípica, i bueno, és un atractiu il·lusionant per a esta fira, perquè és la primera vegada que ho fem i jo penso que portarà moltíssima gent.
0: Això serà molt bonico, molt estètic, eh? Molt sí. Visual, molt bonico. Segur. Què més coses dugueu enguany, antes d'entrar en el que és la pròpia fira com a tal, com a agrícola i ramadera, però què més coses dugueu de complement?
1: Nosaltres intentem que cada dia hi hagi algo especial. Avui és la inauguració, per supost, un acte institucional molt bonic, però demà, per exemple, demà el que fem és dedicat a la part agrícola. Demà fem una jornada agrícola que està promocionada per Caixa Rural de Nules en Cajamar, que ens parlaran de tots els problemes que tenen els llauradors el tema dels tractaments fitosanitaris, que pràcticament la citricultura és molt complex el poder cultivar perquè s'han llevat aquests elements que permetien eliminar aquestes plagues, però bueno, n'hi ha que fer la evolució i n'hi ha que anar cap a la part biològica i bueno, els tècnics i especialistes, el que es diran als llauradors i als tècnics locals i provincials, és com actuar davant d'aquestes plagues. Uh-huh. I sempre enguany hem tingut aquest estiu l'aranya, que no hi ha forma de eliminar-la per el tema de la calor, i pues, bueno, com actuar contra aquestes plagues en els mitjans que tenim ara. I bueno, al final són ferramentes que fan falta i que són important que estiguen al coneixement tant dels tècnics locals com dels propis agricultors.
0: Uh-huh. I escolta, n'hi ha un racó del llaurador o alguna cosa així, que no sé si estarà vinculat a aquest espai, a aquesta zona, sí, no?
1: El racó del llaurador, el que vam fer ja en el seu dia, és en el centre de la fira, crear un espai audiovisual on se poden fer les distintes xerrades, on està tota la informació disponible, on inclús està l'Associació Local de Llauradors de Nules. Diguem que és l'espai neuràlgic on qualsevol que se perga en la fira arriba allí, d'allí l'orientem i l'informem, perquè la veritat és que és un espai molt gran en quant a metres quadrats i que, bueno, tindre un lloc de referència on també si se fa una xerrada saps que és el racó del llaurador, si se fa un taller, una conferència, qualsevol cosa que s'organitze és en aquest punt i és bueno, al centre mateix de la fira.
0: Sí, el coret, és el coret de la fira. I una
1: molt
0: pregunta,
1: bé.
0: En esta edició has nomenat a l'Associació Independents de Llauradors de Nules i crec que suposa que en el mateix espai que estem mencionant, o no sé si en un altre,
1: sí.
0: De la jornada esta de restauració després dels incendis i reforestació, això m'interessa molt perquè crec que fica en valor el paper del llaurador, com tantes vegades estem dient així. Llauradors i ramaders defensen, protegeixen. Si estan els incendis, pues, no se produeixen, o almenys no tant.
1: Els llauradors, els ramaders, i si me permetis també els propis caçadors. O sigui, també. Són gent del sector primari que són els que viuen en aquest espai i els que volen cuidar-lo al màxim. I ara, pues, per desgràcia, en aquests incendis que hem tingut aquest estiu, pues, la veritat que tota la seda, la serra espadada, ens ha quedat molt, molt, molt, molt mermà. I n'hi ha molta voluntat per part de la gent per ajudar en aquesta reforestació i el posar a aquesta taula on vindran tècnics, on vindrà gent de la conselleria, on estaran els distints alcaldes afectats, pues una forma de posar en comú tot el que se va fer i també trasladar-lo a la ciutadania per a que això de voluntariat que segur que hi haurà per a la reforestació pues que estiga, però que estiga en el moment que toqui de forma ordenada.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També hi ha espai per al comerç, també hi ha concurs de gossos, que a mi m'encanta el teniu, no? Està previst. Això...
1: Sí, els gossos de Ravera són el diumenge per al matí i és un concurs que ja és la tercera edició, està molt assentat i la veritat és que hi ha molts participants, pastors i els seus gossos, que són els verdaders protagonistes que venen eixe dia i el concurs dura durant tot el matí, des de les 10 fins a la 1, on s'entreguen els premis i la veritat és que és una activitat que cada vegada té més adeptes i que, bueno, el que no ho conega, val la pena vindre sols per ells. Sí.
0: Home, jo aní una vegada i m'enamoraria de la raça del Border Collie, ara tinc dos, no un,
1: ah,
0: dos.
1: Sí?
0: Sí,
1: ah,
0: sí, pues. Sí, adore els gossos de Ravera, això és una passió.
1: Però els fas practicar també?
0: A vegades se l'endú algun pastor, sí.
1: Ah, molt bé, molt bé.
0: Que entrenen, perquè ho necessiten, és meravellós. No, a banda, jo visc al voltant de tarongers, o sigui, dir que no estic en un pis tancat.
1: Al camp,
0: on toca. I el que és maquinària, perquè esta fira té maquinària.
1: Sí, la fira té les seves arrels en la ramaderia i en l'agricultura. La ramaderia i l'agricultura inicialment estaven molt vinculades, ara ja menys, i després va evolucionar cap a la maquinària agrícola. Maquinària agrícola, pues, primer eren tractors, maquinetes de polvoritzar, era el que més hi havia. Ara està disminuint tot el que és aquesta maquinària pesada i està transformant-se en altre tipus de maquinària. Per exemple, enguany tenim drons en la fira, però drons per ús agrícola, per a tractaments fitosanitaris i bueno, són novetats que va evolucionant la fira cap a la nova tecnologia.
0: Claro, lo que hi ha, agricultura de precisió, drons, intel·ligència artificial, en fi, tot lo que està en vigent.
1: Tractaments biològics, claro.
0: És lo que toca. César, quina hora la inauguració? O no sé si...
1: Pues mira, la inauració és avui, a les 8 de la vesprà.
0: Eso, a les 8.
1: És la inauguració oficial. I després la fira té un horari que sempre és el mateix. És de 10 del matí a 2 de la vesprà i de 5 de la vesprà a 9 de la vesprà, que és l'horari en el que estan oberts els expositors, encara que la fira, com hi ha espais gastronòmics per a poder dinar, per a poder sopar, hi ha atraccions, o sigui que al final és una fira molt completa que ho pot vindre qualsevol dia de la fira i... perdre's per els carrers de la fira, disfrutar-la, i això sí, tindrà apuntats els eventos que vols anar-ho a veure perquè no se'l perga, perquè si no se despista i ja s'ha perdut el que volia veure.
0: Hi ha de tot, val la pena anar a Nules. 4 dies, fins el diumenge.
1: Fins al diumenge, sí, el diumenge a les 9 tanquem.
0: I a descansar, i a descansar.
1: I a començar en el desmuntatge, que també porta, però intentem fer-ho ràpid. I per allà previndre la de l'any pròxim.
0: Molt bé, César, de veres, molta sort, que vagi molt bé. Sembla que la previsió meteorològica respectarà. Jo d'ahir...
1: Pareix que sí, esperem.
0: Esperem que sí. I que disfruteu, 1347, no ho tenia mal en el cap, Segle XIV, ahir res. Gràcies, cuideu-vos.
1: Era el cerimoniós, mos va donar el dret.
0: El cerimoniós. Estava molt bé aquí donar-li els seus drets. Adeu.
1: Adeu.
2: El món agrari i ramader té la seua veu en Apunt Ràdio. El Forcat. Sílvia Soria.
3: Este divendres, des de les 8:30 de la vesprada, partit de primera divisió entre l'Espanyol i l'Elx. A més, segona jornada de futbol sala amb el Barça Servigroup Peníscola. Tot en directe. Tot. Este divendres a les 8:30 de la vesprada al Punt a Punt.
2: Com afecta la inflació a la teua cistella de la compra? Quines són les oportunitats de negoci a les nostres comarques? No et quedes amb dubtes. De dilluns a divendres, a les 4 de la vesprada, Cadena de Valor. El programa on l'economia s'entén a la primera. Perquè les teues finances domèstiques també importen. Amb Javi González.
4: No patisques. L'economia pot ser senzilla si te ho expliquen clar. I t'espere per fer valdre els teus diners.
2: A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. A Segorbe, 102.0.

I quan resten escassament 16 minuts per arribar a les 4, hem repassat el tema de les pluges, no oblidant-nos de que ja sabeu que l'oli ha sigut el protagonista en les jornades que s'han celebrat este matí, que m'estan dient que molt bé. Ara mateixa m'està confirmant una de les convidades que demà estarà així en l'estudi per a parlar-nos tant d'aquesta jornada com de l'oli valencià en general. Vos va encantar, és una de les persones que més sap d'oli. Però tinc també la intenció demà de colar-me en un aniversari o avançar-me a una celebració. I és que tenim dècada que commemorar, en este cas també mirant cap al sud. De qui? Bueno, quan serà la festa? Crec que el dijous que ve, també ho confirmo demà. I de qui és l'aniversari? D'una reina. Escolteu.

0: de dilluns a divendres en Apunt Ràdio, El Forcat.
1: Així és, la Mollar d'Elx. 10 anys té la denominació d'Elx i han convocat una gala, una gran festa, que du per títol 10 anys cultivant prestigi i que va servir per a posar en valor el treball que du esta denominació d'Elx protegida durant estos 10 anys. Volen reivindicar la importància que té el territori, sempre partint d'aquesta figura que a nivell d'Europa i a nivell internacional està molt, molt reconeguda. La gala, com van a enfocar la festa? Pues va dirigida... Hi haurà agricultors, però també hi haurà empresaris, professionals de diferents àmbits vinculats al sector, representants institucionals, van a Flor de Llarg, entitats agràries, organitzacions, persones que han acompanyat d'una manera o una altra a esta denominació des dels inicis, fa 10 anys. En fi, que van a fer-ne moltes coses. I també la part de gastronomia, perquè durant l'acte es van a lliurar més d'una veintena de distincions. A més, van agrupar-les en 10 categories. Van a destacar i agrair la implicació tant dels productors com de tots els col·lectius que vos estic dient, professionals, empreses, institucions, entitats, etc. I hi haurà alguna distinció, com ara, no vos va sorprendre, a Susi Díaz, que sabeu que és la xef d'Elx per excel·lència. Ella va rebre un reconeixement honorífic pel seu compromís i trajectòria. De fet, jo vos recomano, perquè aquestes píldores, aquestes promocions que esteu escoltant, són públiques, les penja, les publica, les dissenya, les edita i les munta la pròpia denominació d'Elx. Entre les seues funcions està la promoció dels productes i Susi penja dins de la plataforma de YouTube de la Mollar d'Elx moltes receptes. L'altre dia vas fer un allò de crema de formatge i mangrana. Ojito con ello, estava boníssima. Així que vos recomano també que sigueu pendents de les receptes que fan d'este producte. Una mangrana, la Mollar d'Elx, que durant 10 anys ha estat sempre, sempre present en campanyes de tot tipus i que té embaixadors de primera línia, com per exemple estos.
2: Tener una denominación de origen no es fácil. Pocos productos pueden presumir de tener el sello de calidad más importante del sector agroalimentario. Y aún tiene más mérito que la Granada Mollar de Elche sea la única del mundo con denominación de origen protegida. Gracias al trabajo incansable de nuestros productores y comercializadores, hoy podemos decir con orgullo y bien alto que en estas tierras del sur de Alicante se cultiva la mejor granada. ¡Ojo! Que eso de que la granada Mollar de Elche es la reina de todas las granadas, no solo lo afirmamos nosotros. Ella también se quedó rendida a su corona. Pero Alaska no ha sido la única. Más de 10 estrellas Michelin han pisado nuestras tierras para inaugurar nuestras campañas y conocer de primera mano esta joya.
3: Natural, fuerte, con historia, con calidad.
2: Prestigiosos profesionales y creadores de contenido también hablan de la granada Mollar de Elche.
4: Una granada Mollar de Elche, con denominación de origen.
2: Radio Nacional de España nos dedicó todo un fin de semana.
5: La granada Mollar de Elche.
2: Tenemos gran impacto en los medios y hemos salido en las principales televisiones nacionales.
6: Es la niña bonita del campo de Elche, la granada Mollar.
7: La granada Mollar de Elche.
2: La hemos promocionado en las televisiones franco-alemanas, en Suiza, Francia, en Euronews, que llega a más de un centenar de países, y hasta la hemos paseado en los taxis de Londres y Berlín. Más allá de los medios, hemos

0: sí que el meu compromís d'averiguar més coses d'este programa, que sé que més d'un jove i una jove estarà avui, a mi això m'interessa. Espero que sí, per això estem així. Per cert, una altra felicitació molt ràpida, també aprofundiré. Però ja m'han dit que el Casino d'Agricultura ha fet públic els seus guardonats en la 8a edició dels Premis Il·lustres. Ràpidament, qui són? Parc Natural de l'Albufera, Premi al Mèrit Agropecuari i Medi Natural, el Mèrit Empresarial per a Ferti Agrobiotec, IGP de Cítrics Valencians va rebre el de Mèrit Institucional, el Cotolengo Padre Alegre de València serà el Mèrit Assistencial i el València Bàsquet Club com el Mèrit Esportiu. Ja sabeu que esta és tota una institució, el Casino de l'Agricultura i l'Esport en València, i bueno, són uns actes que segurament seran per a més endavant, encara no han dit el dia del lliurament, però volia també felicitar els guardonats. I així m'on anem, i ja veieu que demà divendres tenim ja el programa fet, perquè les pluges ens han forçat aquesta barreja improvisada, ràpida, tot i que des de bon matí he parlat cridant a la gent, a veure com estava la cosa, i bueno, no està tan mal com jo ahir pensava, però demà especial olis, per aquesta jornada que hem tingut este matí, i també Mangrana, que tenim aniversari. I a veure si trobem alguna proposta de no turisme, o agroturisme, o... no sé, a veure què se mos ocorreix, vale? Vos espere a partir de les 3. Ara continuem en el boletí i en Cadena de Valor. Adeu!
1: De dilluns a divendres, en A Punt Ràdio, el Porcat.

0: Són les 4 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Primera ullada informativa a les dades que a hores d'ara proporciona l'Associació Valenciana de Meteorologia per a comprovar on ha plogut més durant l'última hora i també conèixer la localitat que fins ara ha replegat més aigua des que ha començat esta jornada de dijous. Alejandro Molés.
2: Doncs les màximes precipitacions les trobem al terme de Poblenou de Benitatxell, on durant l'última hora s'han arreplegat 38 litres per metre quadrat i és a este municipi de la Marina Alta on també ha plogut més des de la mitjanit amb 44 litres per metre quadrat. També ha plogut amb força durant l'última hora al terme d'Ondara, Pedreguer, els poblets Teulada i Xàbia. De fet, fa només uns moments l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat la vista taronja al litoral nord d'Alacant, on es troba la Marina Alta, en previsió de fortes pluges fins les 6 de la vesprada. En este període podrien caure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora, i com hem comprovat a Poblenou de Benitatxell ja se n'han arreplegat 38 durant l'última hora. La EMET també pronostica inestabilitat al racó d'Ademús, Utiel Requena i Cofrentes Ayora.
1: I jornada avui per a fer balanç de les incidències que a nit van provocar les fortes precipitacions que van caure sobretot a diversos indrets de la província de València, com ara el Cap i Casal, i municipis que ja van ser afectats per la Dana del 29 d'octubre de 2024. Escoltem el resum que ha fet el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
3: Es cierto que hay algunos daños materiales que no son cuantiosos, pero afortunadamente no tenemos ningún daño que conste, ningún daño personal. Y por lo tanto yo quiero poner en valor el trabajo que hicieron todos los servicios de emergencias, tanto municipales, de Diputación y de Generalitat.
1: Mentrestant, continua la polèmica arran de si les alert que a nit el centre d'emergències de la Generalitat va enviar als mòbils va arribar massa tard. Xavier García del Valle.
4: Sí, el missatge de alert va sonar a les 10 i 8 minuts de la nit. El portaveu socialista a les Corts, José Muñoz, creu que sí, que es va enviar massa tard.
5: Vimos una Generalitat valenciana que en ningún momento hizo una reunión de emergencias, no avisó a la población, no explicó las medidas que iba a adoptar y vimos, lamentablemente, un SALERT que llegó tarde.
4: I el conseller d'Emergències, Juan Carlos Valderrama, ha explicat així per què no es va enviar abans l'alerta.
6: Y en ningún momento quiero transmitir que AEMET se haya equivocado y haya puesto, no haya puesto un aviso rojo. Lo que quiero transmitir es que la información que disponíamos era esta y en algún momento hubo lluvias torrenciales. Entonces, ante eso, Protección Civil es la que tiene que actuar.
1: En tot cas, l'Associació de Víctimes Mortals d'Anna 29 d'octubre considera que les alert va arribar molt tard i, per tant, una altra vegada no va servir per a evitar el perill, la qual cosa és imperdonable.
4: Segons explica esta entitat, ahir va ser una jornada de molta angoixa, diuen en el col·lectiu, de famílies de les víctimes mortals de la Dana, perquè, de nou, van sentir la desprotecció i recorden que el sistema és alert, està per a ser utilitzat com a alerta i no per a ser enviat quan ja està tot inundat. Recordem que va ser, com acabem de dir, a les 10 i 8 minuts de la nit, quan la població va rebre el missatge de l'alert, advertia del risc d'inundacions i aconsellava allunyar-se de llits i de barrancs. A aquestes hores ja hi havia carrers negats, cotxes atrapats i els bombers fent rescats de conductors.
1: I una de les ciutats més afectades per les fortes pluges de nit va ser València, on pràcticament ja s'ha recuperat la normalitat, tot i que els tècnics revisen si no hi ha cap element de perill per a la ciutadania. Escoltem l'alcaldessa Maria José Català.
7: En este momento les puedo informar que todos los pasos inferiores están reabiertos. En parques y jardines han revisado el estado del arbolado de todos los parques y jardines. En el momento que se revise, se irán abriendo.
1: I una conseqüència positiva de les pluges va ser que han ajudat a estabilitzar l'incendi forestal de Tuéjar.
2: El balanç és de 835 hectàrees en un perímetre de 20 quilòmetres d'un bosc que és reserva de la biosfera pel gran valor mediambiental. Ara que d'aquests bombers el donen primer per controlat i després per extingit.
1: En tribunals, el diputat de Medi Ambient de la Diputació de València i responsable del Consorci Provincial de Bombers, Avelino Mascarell, ha tornat a declarar com a testimoni davant de la jutgessa que instruís la causa penal de la Dana i diu que no recorda moltes de les coses que li han preguntat la magistrada i els advocats.
4: Mascarell no recorda, per exemple, haver rebut de l'exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, l'avís sobre la crescuda del barranc de Pollo, tot i que ella assegura que li va telefonar minuts abans de les 7 de la vesprada. El registre de telefonia Conades ha aportat a la causa, però el responsable de Bombers no recorda les converses. Avelino Mascarell, que és diputat provincial del PP, estava present en la reunió del SECOPI i tampoc recorda si es va parlar allí del barranc de Pollo. Unes llacunes que han provocat els retrets de la jutgessa i de les acusacions que han dit que estudien accions legals contra el diputat per obstrucció a la justícia. Així ho ha explicat l'advocat d'una d'aquestes acusacions, Gabriel Rodríguez.
8: Resulta muy doliente y sangrante que una persona que se encontraba en ese lugar ese día y con la responsabilidad que tiene, a pesar de que no se encontraba obligado a asistir al CECOPI, pero a pesar de ello sí que asistió, pues no se entiende que no recuerde nada, que no sepa nada y que no aporte nada.
1: L'Audiència Nacional rebutja paralitzar el campament per acollir migrants en el port de Ceuta i, per tant, el govern d'Espanya sí que podrà usar el recinte portuari per acollir ja vora 2.000 migrants que continuen vivint al carrer.
2: D'esta manera, el tribunal denega la sol·licitud de mesures cautelaríssimes reclamades pel sindicat policial SUP, que denunciava riscos per a la infraestructura.
1: I en la informació esportiva ja tenim dia i hora del Llevant Atlètic Club ajornat ahir a causa del temporal de pluja. El partit es jugarà el pròxim dimecres 21 d'octubre a les 8 de la vesprada al Ciutat de València, segons ha anunciat la Lliga fa uns minuts.
4: I d'altra banda, el Llevant ha fet un comunicat en què agraeix a l'afició el comportament davant l'emergència i demana a la Lliga una revisió dels protocols i horaris per a una alerta meteorològica. Anuncia, a més, que habilita el procés per a la devolució de les entrades. A més, anuncia que el conseller delegat i màxim accionista, Pepe Dambila, prepara un escrit dirigit al president de la patronal dels clubs, Javier Tebas, en què, a més de sol·licitar la revisió dels protocols, demana una profunda reflexió sobre la gestió dels horaris del futbol. I d'altra banda, esta nit el Villarreal tanca la jornada de Lliga enfrontant-se al Màlaga a la Rosaleda en busca de la primera victòria en la Lliga. El partit començarà a les 9:30 de la nit. En bàsquet, el València Bàsquet acaba de fer oficial el fitxatge estrella del Balcànic, Nikola Mirotić, que firma com a jugador taronja per una temporada.
1: Tornem a les 5 amb més informació, així en A Punt Ràdio. Us deixem ara amb Javi González i Cadena de Valor.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio. A Benicarló, 92.0.
9: Hola, com estan? 7 minuts passen de les 4 de la vesprada, així que ja és hora de que parlem d'economia.
0: Tota l'actualitat financera, laboral i de mercat des d'una perspectiva valenciana en A Punt Ràdio. Comença Cadena de Valor. Javi González.
9: Molt bona vesprada. Benvinguts, benvingudes a aquest espai econòmic, a aquest espai empresarial de Punt Ràdio d'avui. És dijous, en concret és 17 de setembre, una jornada que ve marcada, com acabem d'escoltar, pels danys i desperfectes que van causar les tempestes d'aire. Això pel que fa a l'actualitat. Però si parlem d'economia, avui en el programa ens centrem en el deute públic, en la pujada de tipus i sobretot també en finances personals. Per primera vegada, des de l'any 2020, el deute públic d'Espanya cau per baix del 100%. Ja saben que quan parlem de deute públic es referim a la xifra total del conjunt d'administracions d'un estat deu als inversors particulars, als bancs o també a altres països. Bé, en este cas, eixa xifra està per baix del valor del PIB, és a dir, de la riquesa total del país. La previsió és que continuï baixant fins al 99,3% a finals d'any. Això sí, el repte que planteja la Unió Europea és reduir-ho fins a 60% a mig termini. Així que avui analitzarem si això és o no és factible i com impacta en la butxaca dels ciutadans eixa caiguda, eixa rebaixa o no del deute públic. Per altra banda, com ja es donava per fet, la Reserva Federal va pujar ahir els tipus d'interès en 25 punts bàsics, arribant al 4%, i això ha fet que la rendibilitat de la renda fixa dels depòsits i també dels bons governamentals augmenti. Per tant, parlarem d'este mercat, un mercat que sembla que està a l'ombra de la renta variable, així que intentarem entendre en quines situacions pot ser interessant o no comprar deute tant governamental com corporatiu. I precisament si parlem d'inversió, si parlem d'estalvi, si parlem de finances, en la segona part del programa conversarem amb una valenciana que ha construït, atenció, la major comunitat del món de parla hispana centrada en les finances personals i en l'estalvi. Ella és Mapiamela, és fundadora d'Ahorradores, que ara complís 15 anys. Amb ella parlarem de la importància de l'educació financera, de com poder estalviar tot i que arribem justets a final de mes i de com reivindica amb la seva comunitat l'empoderament financer femení. Tot això serà a partir de les 4 i mitja. I amb tots aquests temes i amb molts altres, i sobretot amb José Navas al control, comencem este nou programa de Cadena de Valor.
10: Economia, actualitat, finances... En Cadena de Valor.
9: Si tenim a José Navas en el control tècnic, així en la taula m'acompanya un dia més Arturo Rico. Bona vesprada, company.
11: Molt bona vesprada, Javi, com sempre. Així estem un dia més i avui ja dijous preparats per a este repàs a tota l'actualitat econòmica del dia d'avui.
9: El deute de les administracions públiques va caure al mes de juliol al 99,9% del PIB, situant-se per baix del 100% per primera vegada des de febrer de l'any 2020. Encara que l'import total va superar un augment de quasi el 4%, es va reduir davant el rècord absolut que es va registrar en el mes de juny. El govern preveu tancar l'any en el 99,3% de deute públic, avançant un any els seus objectius inicials.
11: I tot i aquesta tendència descendent, les projeccions oficials encara no aclareixen quan s'aconseguirà este límit del 60% fixat per la Unió Europea. Per administracions, el major pes el concentra l'Estat, amb el 91% del PIB, mentre que el deute de les autonomies va pujar en un 2,7%. Per part seva, la Seguretat Social va elevar el seu deute també en quasi un 8% interanual.
9: Volem entendre, volem analitzar totes aquestes xifres i per això parlem amb l'assessor financer Federico Barona. Federico, bona vesprada.
12: Muy buenas tardes.
9: Federico, ajuda'ns a entendre una miqueta tot això, que són xifres macroeconòmiques que queden molt lluny, però volem saber quin impacte real té per a la butxaca dels ciutadans que la ràtio de deute públic baixi d'aquest 100% del PIB, tot i que l'import total en euros continua pujant.
12: Bueno, esto se produce y esto es relativamente sencillo de entender. El Producto Interior Bruto, el PIB, es la facturación que tienen las empresas de un país, la facturación de los bienes y servicios. Evidentemente, esto se ve afectado por el incremento de los precios. Quiero decir que, produciendo lo mismo, yo el año pasado tenía un PIB de 100 y este año tengo un PIB de 104,3, que es lo que ha subido la inflación. En cambio, lo que es la deuda no va subiendo con la inflación. La deuda se mantiene en el nominal que tú pediste en ese momento. Por lo tanto, la deuda ha subido en términos absolutos, o sea, debemos más dinero. Lo que pasa es que en relación con el Producto Interior Bruto y como consecuencia del crecimiento de España y del aumento del IPC, parece que el ratio ha bajado un poco. ¿Qué consecuencias tiene esto para el bolsillo de cualquier ciudadano? Pues que debemos más euros por cada ciudadano. Y luego hay que tener en cuenta que esa deuda paga unos intereses. En la actualidad esos intereses son el 2,43% de media. Quiere decir que nosotros, por esa deuda de 1,7 billones de barbaridad, billones quiere decir millones de millones, pagamos 42.000 millones de euros al año de intereses. Eso es aproximadamente el 7% del presupuesto total que en estos momentos tiene España. El 7 de cada 100 euros que España dedica a sanidad, a educación, a funcionarios, a carreteras, a trenes, 7 van a pagar esa deuda. Si aumenta la deuda, va a aumentar los intereses que tenemos que pagar al exterior.
11: I parlant de tots aquests percentatges, Federico, davant d'aquest repunt que ja hem comentat abans, de quasi el 8%, precisament un 7,9% en el deute de la Seguretat Social, fins a quin punt és sostenible finançar aquest dèficit de les pensions mitjançant precisament aquests préstecs de l'Estat?
12: A ver, el sistema de pensiones que hay en la actualidad en España, que es un sistema de reparto, dicho de otra forma, la gente que estamos trabajando en estos momentos estamos pagando las pensiones de los que se han jubilado, es un sistema claramente insostenible. ¿Por qué? Primero, porque cada vez vivimos más, con lo cual los años que cobramos una pensión son más. Segundo, porque la pirámide de población, los nacimientos, la gente joven cada vez es menor. Dicho de otra forma, cada vez va a haber menos gente para pagar pensiones y cada vez va a haber más gente cobrando pensiones. Los países del norte de Europa ya han tomado medidas como que no sea solo un sistema de reparto, sino que se incluya en cierto modo una capitalización. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo de mi sueldo pago una parte para pensiones, se meta en una caja, para que entendamos todo, se meta en una cajita, se meta en una cuenta corriente, y cuando yo me jubile, ese dinero que yo he puesto, me lo den. Eso sería un sistema de capitalización. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Que todo el mundo, todos los políticos saben que el sistema de la seguridad social es un sistema insostenible a medio plazo, pero nadie se atreve a destapar, a abrir este cajón y a reeditar un pacto de Toledo, un nuevo pacto de Toledo, que sería lo deseable, donde todos los partidos políticos o los grandes partidos políticos se pusieran de acuerdo en cuál sería el sistema de pensiones que fuera sostenible de cara al futuro en España.
9: I tinguent en compte tot això que estem comentant, este creixement del endeutament del país i tot el que això comporta, quins són els riscos o les penalitzacions per a l'economia espanyola si no s'aconsegueix reduir el deute a aquest 60% que és el que planteja la Unió Europea a mitjà termini?
12: Pues varios riesgos. El primero es el de los tipos de interés. Los tipos de interés, la tendencia de los mismos es a subir porque se nos ha desbocado el IPC, está en el 4,3 actualmente. La semana pasada el Banco Central Europeo subió un 0,25 los tipos, Estados Unidos, la Reserva Federal subió un 0,25 los tipos, con lo cual esto va a implicar que para pagar la misma deuda tengamos que destinar más porcentaje de nuestro presupuesto porque los intereses van a subir. Evidentemente va a haber una pérdida de competitividad de las empresas españolas, porque si de nuestros presupuestos destinamos más dinero a intereses, destinaremos menos a inversiones, a etcétera, etcétera. Nos pueden plantear, si no llegamos a ese 60%, un procedimiento desde Europa por déficit excesivo. ¿Esto qué implica? Pues que nos multarán porque no hemos conseguido bajar el ratio producto interior, el ratio deuda producto interior bruto a menos del 60%. ¿Para esto qué van a hacer los estados o el Estado español? Va a aumentar todavía más la presión fiscal, ya estamos por encima de la media de los países de la OCDE, o sea, ese antiguo karma donde en España se pagaban pocos impuestos ya no es real, ya estamos por encima de la media de los países de la OCDE. Y desde luego, y una cosa muy importante, es que vamos a tener mucho menos margen para futuras crisis. En el año 2007... debíamos aproximadamente el 60% del Producto Interior Bruto, en estos momentos debemos el 100%. Si viene una crisis, nos va a ser mucho más complicado pedir préstamos al exterior para intentar acolchar o intentar rebajar los efectos perniciosos de esta crisis que pueda venir.
11: I Federico, estem fent ara una ullada molt en clau nacional. S'apropem un poquet més al nostre territori. Quin marge de maniobra tenen les comunitats autònomes per a reduir el seu passiu sense retallar això sí el finançament de serveis públics essencials?
12: Pues evidentemente lo que tienen que hacer las administraciones, y seguro que esta pregunta, esta respuesta escuece un poquito, es modernizarse. Es generar procesos de productividad donde los costes de realizar las mismas cosas que estamos realizando ahora sean inferiores. Dicho de otra forma, cuando se produce una revolución tecnológica, como se está produciendo en estos momentos con la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues lo que tendrían que hacer la parte pública, la administración pública, es redefinirse, es intentar mejorar con medios informáticos, con medios de inteligencia artificial, procedimientos para que necesitáramos menos funcionarios para poder realizar las mismas o mejores tareas y evitar costes excesivos. Y, por supuesto, quitarle grasas a la administración en empresas públicas, en puestos duplicados. Lo que se necesita es, y no estamos hablando de quitar una sola cama, ni un solo de hospital, ni un solo puesto en ninguna escuela. Lo que estamos diciendo es que para conseguir lo mismo, en estos momentos hay procedimientos mucho más modernos, mucho más actuales, que evitarían ese coste de funcionarios y no funcionarios tan grande.
9: De nou, tornem a veure com aquesta productivitat i aquesta necessitat de modernització torna a ser clau. Federico Barona, Moltes gràcies per atendre's esta vesprada i ajudar-nos a entendre algunes de les claus que fan falta per a fer front al deute públic i, sobretot, com afecta a les nostres finances personals. Moltes gràcies, Federico.
12: Muchas gracias a vosotros y buenas tardes.
9: Bona vesprada.
11: Acabem de comentar ara aquesta situació actual del deute públic amb Federico Barona. Ara és moment de parlar de cost laboral. És que el cost laboral mitjà per treballador va pujar un 4% interanual en el segon trimestre de l'any 2026, arribant a la seva xifra més alta des de l'any 2000. Es tracta d'un increment que suma així ja 22 trimestres consecutius d'alces i es divideix en un cost salarial mitjà que puja un 4% i altres costos que creixen un 4,2%, impulsats principalment per l'augment de les cotitzacions obligatòries a la Seguretat Social.
9: Si parlem de les hores, el cost laboral per hora efectiva va augmentar quasi un 5% de manera interanual. En termes ajustats de calendari i estacionalitat, el cost per treballador va créixer un 4,2% en comparació al mateix trimestre de l'any anterior i un 0,8% respecte al primer trimestre d'enguany d'este 2026, acumulant 24 trimestres seguits d'avanços en la variació trimestral.
11: Per sectors, educació amb un 8,8% i activitats immobiliàries amb més d'un 8,3% van liderar els increments interanuals del cost laboral, mentre que el subministrament d'energia va registrar l'únic descens negatiu d'un 9,9%.
9: Parlem ara d'una de les protagonistes d'estes últimes setmanes. És el preu de la gasolina, que encadena 11 setmanes consecutives de pujades i marca un nou màxim anual amb un preu mitjà d'un euro i 86 cèntims per litre. Des de finals de juny, este carburant s'ha encarit prop d'un 30% i continua sent més car que el dièsel.
11: El gasoil també ha reprès les pujades després de l'únic descens registrat en més de dos mesos. El litre es situa ara en 1,83 euros, de manera que en només una setmana s'ha evaporat bona part d'eixa rebaixa fiscal aplicada al setembre.
9: Amb estos preus, omplir un depòsit mitjà de 55 litres supera ja els 100 euros en els dos carburants i és 21 euros més car en un vehicle de gasolina i quasi 24 euros en un de dièsel que fa un any. Tot i l'escalada, els preus continuen per baix dels màxims que es van marcar en l'any 2022 i també per baix de la mitjana europea. Obrim ara una finestra al món perquè res, Joan, es porta als titulars internacionals. Bona vesprada, Reis.
13: Hola, bona vesprada, companys. Dir-vos que el Banc d'Anglaterra ha decidit mantindre el tipus d'interès en el 3,75%, a diferència de la Reserva Federal i el Banc Central Europeu, que sí que els han pujat en les últimes reunions. L'organisme considera que l'impacte de la guerra de l'Iran encara es concentra en la inflació energètica, mentre que el mercat laboral britànic mostra cada vegada més debilitat. La decisió, que ja s'esperava, quasi com ha provocat una caiguda d'una dècima de la lliura davant del dòlar. I ara un altre capítol de les polítiques del president dels Estats Units, perquè Donald Trump ha ordenat identificar i excloure productes del Canadà de les contractacions federals. Respon així a les barreres que, segons Washington, pateixen les empreses nord-americanes. Mentrestant, Brussel·les busca reforçar la relació amb Ottawa i ha proposat estudiar un futur estatus de soci associat de la Unió Europea. L'acostament partix d'un comerç bilateral que ja supera els 130.000 milions d'euros i de l'interès europeu per reduir la dependència dels Estats Units i de les matèries primeres xineses. I no deixem els Estats Units perquè la Reserva Federal ha pujat per unanimitat els tipus d'interès en un quart de punt, fins a una forqueta d'entre 3,75 i el 4%, el nivell més alt en quasi un any. És la primera pujada en tres anys i busca reconduir una inflació que continua elevada cap a l'objectiu del 2%. La decisió desafia les pressions de Donald Trump perquè abaixi els tipus, mentre que la majoria dels responsables de la Federal preveu almenys un altre increment abans que acabi l'any.
10: L'actualitat econòmica en cadena de valor.
9: no deixem este àmbit internacional, com acabem d'escoltar. Ahir la Reserva Federal va pujar aquests tipus d'interès. La majoria de mercats, la majoria d'analistes, això ja ho donaven per fet. Ara és la primera vegada que aquesta institució puja el preu dels diners des de l'any 2023 i ho fa també després de que el Banc Central Europeu anunciara aquesta pujada la setmana passada de tipus davant l'escalada de la inflació. A tot això comença a notar-se en el mercat del deute i en els depòsits. Arturo.
11: Així és, Javi, i és que el Tresor Públic Espanyol ha adjudicat avui 5.740 milions d'euros en una emissió de deute a mitjà i llarg termini, i ho ha fet, elevant la rendibilitat oferida als inversors per damunt del 3,5% en les referències subhastades. A més, les pujades de tipus a Europa ja es deixen notar en la millora de les rendibilitats dels depòsits. Si ens fixem, per exemple, en els productes a 12 mesos que no exigeix vinculació, ja són 9 els que permeten embutxacar-se des d'un 2,75% d'ara en avant. Els millors igualen o fins i tot, atenció, superen el 3%.
9: Volem parlar de la relació entre esta pujada de tipus i les millores de les rendibilitats amb el director de l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat de València. Molt bona esplada, Vicente Pallardo.
14: Hola, muy buenas tardes.
9: Vicente, comencem per la part més bàsica. Perquè si pugen els tipus d'interès del Banc Central Europeu, el preu dels bonos ja emesos cau i la rendibilitat de les noves emissions puja?
14: Bueno, esta es una de esas afirmaciones que hacemos los economistas. Los tipos y los precios se mueven en sentido opuesto para los bonos, pero hay que explicarlo efectivamente un poco. Pensemos que al subir los tipos del Banco Central Europeo, como muy bien habéis comentado, los tipos de los depósitos suben. Por tanto, si uno puede invertir en depósitos y el Estado quiere dinero, pues tendrá que pagarle más, porque si no, ¿para qué se va uno a complicar comprando deuda pública si puede simplemente dejar su dinero en el banco con un tipo de interés más alto? Por tanto, cuando suben los tipos de referencia, los del Banco Central Europeo suben todos los tipos, a corto, medio y largo plazo. La verdad que los tipos a largo plazo dependen también de otras cosas, pero una de ellas son los tipos a corto. Vamos con la segunda parte. ¿Por qué cae el valor de los bonos? Pensemos que yo hace una semana, voy a exagerar los números para redondear y para que se vea claro, compré 100 euros al 3%, compré deuda pública española al 3%, 100 euros. Y ahora el Estado te ofrece que con tus 100 euros, tú ahora tienes 100 euros para invertir en deuda pública, te da el 4%. Y yo te digo, bueno, pero me lo puedes comprar a mí. Y me dirás, hombre, pero...
9: Claro, no me interesa.
14: El que tú tienes, claro, el tuyo tiene un 3 y el que me ofrece el Estado un 4. Y tú me dirás, te compro el tuyo, que me da el 3%, pero un valor de 75, no de 100. Ahí lo tienes. El valor del bono que ya estaba en el mercado cae de 100 a 75. Insisto que estoy exagerando los números.
9: Sí, sí, pero no es una forma muy clara, ¿no?, de poder visualizarlo tots i totes.
14: Exacto. Vaya,
9: sí. Vicente, abans estàvem parlant del deute públic, bueno, que al final no deixa de ser la forma en què un país es finança, també és a través d'aquestes subhastes de deute, on la rendibilitat, com estaves comentant, sovint és inferior a la renta variable. Però és un mercat molt interessant en funció del nostre perfil com a inversor o en funció també dels nostres objectius. Per a qui és recomanable comprar deute o apostar per depòsits d'aquest tipus?
14: Segunda gran frase que situamos los economistas cada dos por tres, sobre todo cuando hablamos de finanzas. Riesgo y rentabilidad se mueven en sentido opuesto. ¿Para quién es bueno ir a renta, a deuda pública, sobre todo deuda pública de países occidentales? Para quienes buscan seguridad. ¿De acuerdo? La renta variable te puede dar una mayor rentabilidad, pero asumes más riesgo. Es más, si en vez de buscar renta variable americana, buscas renta variable en Tanzania o en Mongolia, pues seguramente puedes aspirar a más rentabilidad, pero con mayor riesgo.
9: Claro.
14: Puedes invertir en criptomonedas. Por tanto, ¿cuál sería mi recomendación? Primero, no invertir con el dinero que se puede necesitar a corto plazo. Este vamos a dejarlo en un depósito, en algo que me compense la inflación y poco más. A partir de ahí, cuanto mayor es uno, cuanto más edad tiene uno, más prudente se tiene que ir haciendo. Y por tanto tiene que moverse hacia la renta fija y menos renta variable y otros activos como criptomonedas y este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque al final la inversión financiera a largo plazo siempre da dinero, pero a corto y medio plazo puedes perder. Y si tú ya eres una persona a una cierta edad, llegas a la jubilación y te encuentras con que te has quedado sin ahorros. En cambio, si tienes 25 años, tienes mucho más tiempo y a largo plazo vas a acabar ganando.
11: Prenem molt bona nota, Vicente, d'aixes recomanacions que ens acabes de fer, però volem ara fer una ullada i parlar d'aixa pujada de tipus que ha fet la Fed i del mercat del deute corporatiu. Volíem preguntar-te com impacta aquesta pujada de tipus en eixa rendibilitat del deute corporatiu, per exemple, als Estats Units.
14: Esto es una cosa muy importante que a veces se olvida, porque cuando suben los tipos de interés de la deuda nos echamos las manos a la cabeza, el Estado va a tener que pagar más en tipos de interés, por tanto va a tener menos dinero para otras cosas, y es absolutamente cierto. Pero además, el tipo de interés de la deuda pública sirve como referencia de los tipos de interés de medio y largo plazo del mercado, y esos son los que tienen que pagar las empresas cuando invierten. De tal forma que cuando suben los tipos de la deuda pública, arrastran al alza a la deuda privada y eso encarece el coste de financiación para las empresas. Dificulta la inversión y puede castigar el crecimiento económico y el empleo.
9: Y en este caso, Vicente, si mirem también la otra banda, es decir, la renta variable, si mirem les borses, ¿cómo están reaccionando a esta pujada de tipus per part de la Fed?
14: En realidad, básicamente están bostezando, porque estaba tan descontada la subida de tipos, era tan evidente que iba a ocurrir, que básicamente estaba ya descontado en el mercado. Entre otras cosas, porque la renta variable americana está absolutamente dependiente de lo que ocurre con la inteligencia artificial. Es decir, toda la inversión en inteligencia artificial, en centros de datos, en fórmulas para proveerles energía, en componentes, está moviendo absolutamente el mercado americano y por extensión otros mercados. Así que como ahora tenemos este debate sobre si hay que frenar la inteligencia artificial porque puede acabar con la humanidad o no, hay que seguir con ella porque puede tener grandes beneficios, esto es lo que ahora mismo está moviendo el mercado, en un sentido o en otro. Una subida de tipos, que además es pequeña, de 25 puntos básicos y que estaba descontada, ha sido ignorada por el mercado.
9: Y Vicente, pel que estaves comentant de tot el sector de la intel·ligència artificial, sobre si això s'ha de regular o si no, sobre si darrere podria haver o no una possible bombolla, quan començarem a tindre alguna certesa al voltant?
14: Pues vamos a tardar. Vamos a tardar porque, sinceramente, cuando uno llega tarde a la regulación, es muy costoso ponerse de nuevo a la altura de algo que va tan deprisa. Es realmente interesante que hayan sido algunos de los grandes nombres al frente de la economía los que sugieren que hay que frenar un poco, que hay que regular de alguna manera. Es muy significativo. Quiere decir que hasta ellos están teniendo miedo, independientemente de que puedan empezar a plantearse si van a poder salir de lo que ciertamente es una burbuja, al menos a corto plazo, porque están invirtiendo tal cantidad de miles de millones, de cientos de miles de millones, claro, que no van a poder alcanzar niveles de rentabilidad en tiempo. Por tanto, nos encontramos con unos gobiernos que van claramente con retraso y un sector privado que, por una parte, quiere avanzar mucho para estar en vanguardia y poder conseguir unos beneficios para unas inversiones descomunales que están haciendo, de tal manera que la certidumbre va a tardar mucho, mucho en llegar a este ámbito.
9: Per tant, ens haurem d'acostumar a esta incertesa, una incertesa que no sol ser bona companyera pel que fa al món de les finances i l'economia. Vicente Pallardo, director de l'Institut d'Economia Internacional de la Universitat de València, moltíssimes gràcies per atendre'ns esta vesprada.
14: Un placer, com sempre.
9: Una abraçada, gràcies.
14: Adéu. Un abraçó.

0: I continuem ara amb una notícia que pot interessar a tots aquells que tinguin un projecte social entre mans. És el Club de Màrqueting del Mediterrani obri el termini de la seva convocatòria de projectes socials a través de la que farà costat a un màxim de 3 ONG en el desenvolupament de projectes de màrqueting i comunicació amb la col·laboració voluntària d'aquells professionals socis del club. Les candidatures es podran presentar a través del formulari de la web del Club de Màrqueting del Mediterrani fins a la data 15 d'octubre.
1: L'objectiu d'esta convocatòria és contribuir a la professionalització del màrqueting i la comunicació entre les entitats del tercer sector. A través del seu Comitè de Responsabilitat Social Corporativa, el Club de Màrqueting Mediterrani seleccionarà un màxim de 3 projectes i vincularà a cada entitat amb professionals del sector que col·laboraran en el seu desenvolupament i seguiment.
0: Els projectes presentats per les ONG han d'estar vinculats a algun dels serveis contemplats en la convocatòria, és a dir, sessió fotogràfica, campanya de publicitat exterior, desenvolupament d'un pla bàsic de màrqueting o comunicació, estratègia de xarxes socials i planificació de continguts, branding i identitat visual, disseny de materials de comunicació i relacions públiques i, per últim, visibilitat en mitjans de comunicació. I si parlem de màrqueting a la comunitat, hem de comentar que València acollirà el pròxim 30 de setembre en la Rambleta l'única edició nacional de Olles Màrqueting 2026, el major esdeveniment del sector a Espanya organitzat per ESIC. Baix el lema culpable, la cita reunirà a destacats líders empresarials per a reflexionar sobre les tendències, reptes i també les oportunitats que transformen la relació entre marques i consumidors, així com l'impacte de la intel·ligència artificial.
1: La trobada comptarà amb ponents com Patrick Sievers, de la marca Cupra, Clara Vila, de Froner Iberia, Íñigo Vallejo, de Octopus Energy, i Marta Domínguez, de MediaMark. A més, també participarà la campiona olímpica de waterpolo, Paula Leitón, que aportarà una visió inspiradora sobre el lideratge, el treball en equip i l'esforç aplicat a les organitzacions.
0: Durant les 2 hores d'esta jornada, els experts abordaran qüestions clau com l'aplicació pràctica de la intel·ligència artificial al màrqueting i també els nous models de col·laboració entre persones i tecnologia. L'entrada és gratuïta fins a completar aforament i els interessats ja es poden inscriure en el web oyesmarketing.com.
2: Demà serà notícia.
1: Tanquem el nostre repàs a l'actualitat d'avui, a esta primera part de Cadena de Valor, i com sempre parlem amb Pere Ferrer per saber per on passarà l'actualitat els pròxims dies. Pere, bona vesprada.
3: L'actualitat ve carregada, però estava sentint l'esdeveniment de màrqueting baix el títol de culpable i donen ganes d'anar, no?, per a veure qui assenyalen,
1: la...
3: no?
1: Bueno, sí, a banda d'això, però la veritat és que els ponents són de primera categoria i de segur que serà una jornada molt inspiradora.
3: Sí, sí, els ha sentit i jo no els declararia culpables, sabeu?
1: Jo tampoc, eh?
3: Jo tampoc. Bueno, tenim, abans de mirar l'agenda de demà, per exemple, tenim a la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, que manté una reunió amb l'ambaixador de Canadà per a parlar d'ocupació i de treball. I en tot el que està passant en Canadà a nivell polític i econòmic, sí que podia tindre Espanya clar que és un soci més que fiable, desitjable, per dir-ho d'alguna manera. No?
1: Uh-huh. I tant que sí.
3: Pense que sí. Per altra banda, tenim a Jordi Hereu, ministre d'Indústria, que continua la seua tournée per Terres Alacantines, ahir ho comentàvem, i avui visita esta vesprada el Centre d'Innovació i Tecnologia d'Inescop, a Elda. Uh-huh. Jo crec que ahir tancarà ja la seua agenda. I si mirem el dia de demà, per exemple, 18 de setembre, caldria recordar o incidir que és el Dia Internacional de la Igualtat Salarial, algo del que parleu sovint vosaltres, estàveu comentant inclús ara en Pallardó la qüestió dels sous, dels salaris, i jo crec que esta és una reivindicació que no prescriu, que està ahí sempre l'atèntica.
1: Correcte, sí.
3: Revisant ja agenda, per exemple, demà tenim una jornada de la promoció pública de vivenda que es celebra a Valladolid, però que tindrem presència de destacats càrrecs de la Generalitat Valenciana en matèria d'habitatge. Tindrem ja a València ple del Consell com cada divendres i com sempre la posterior conferència de premsa per a informar sobre els assumptes tractats. Uh-huh. I demà es presenta, per exemple, també en roda de premsa el World Paella Day. Jo crec que és un esdeveniment també que any rere any està ficant el món de la paella en el mapa global.
4: Correcte.
3: També interessant.
1: Molt interessant també com està impactant en la nostra economia.
3: Ai, sí, sí. I sobretot també si ho traslladem a les qüestions agroalimentàries, el cultiu de l'arròs, el que està patint també. Però,
4: i
3: bueno,
4: tant, sí.
3: Tindrem a Alacant, per exemple, també la 8a edició dels Premis Wepal, que és la Unió d'Empresaris de la província d'Alacant, i tornant a València, el 4è Congrés Internacional d'Escriptura, Escrivivir, que acollirà la Petxina, que jo, per exemple, jo m'he inscrit, perquè no tot va ser economia.
1: Economia. De fet, Pere, ja que estem en la nostra direcció de l'agenda, anem a comentar que esta vesprada, a les 6 de la vesprada, en la Casa de la Cultura de Burjassot presentes el teu llibre Relatos d'amor, 30 relatos d'amor i un poema desesperado, que no volies dir-ho, però els nostres oients també han de saber això.
3: Pues molt agraït, per fer aquesta redifusió, perquè
1: faltaria més.
3: En certa manera, algun relat també de matèria econòmica n'hi ha, en certa manera, per a aquells interessats.
1: Bueno, ja ho sabeu.
3: Gràcies per la referència. En clau global, sí que estava revisant, per a demà tindrem balança comercial de l'eurozona al tancament de juliol, tindrem vendes minoristes del Regne Unit, que per exemple tancar en juliol amb un percentatge positiu de l'1,6, a veure com ve aquest resultat d'agost. Coneixerem l'índex de preus de producció a Alemanya, també la producció industrial als Estats Units, que tanca juliol amb un mínim 0,2 positiu. Veurem també com ve l'agost. I com que estàvem parlant tota la setmana de la revisió dels bancs centrals, pues li toca el torn al Banc del Chapo, que també tindrà aquesta reunió per a revisar la seva política monetària, que de ben segur anirà un poquet a l'alça en el preu dels diners.
1: Veurem què és el que passa, sí.
3: Sí, l'última revisió de l'IBEX arrencava este matí de 9.690 punts i m'alegra veure que per lo menos almenys transitan els de 9.800, quasi un 0,80 punt per damunt. I el barril de Brent també ha patit una xicoteta caiguda, que és benvinguda perquè arrencava el dia en $105 i ara l'estava vent a 100,2 amb $7, o sigui, algo positiu és de cara al dia de demà, de divendres.
1: Correcte. Jornada optimista, per tant, la d'avui en la borsa espanyola, també en el preu del cru. Pere Ferrer, moltes gràcies, company. Demà parlem.
3: Vinga, bona vesprada.
1: Adéu.
3: Gràcies.
1: Adéu.
2: Cadena de valor. Xavi González. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
6: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
7: Quan plou molt, a la carretera, circula preferentment per rutes principals i autopistes. Modera la velocitat, augmenta la distància de seguretat i sempre amb els llums d'encreuament. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
8: Estàs a punt per a viure el dia? Nosaltres ja estem preparats. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.

0: Continuem així en cadena de valor i és que estava pensant que avui en dia, clar, tenim al nostre abast més informació que mai, per això el més important de tot és saber seleccionar i curar bé les fonts de les que ens fiem. Bé, i en el món de les finances jo crec que passa el mateix, perquè avui en dia podem trobar a les xarxes a milers de perfil que ens ensenyen a guanyar diners sense apenes esforç i d'una manera sospitosament molt senzilla. Però en fi, per això hem de triar ben bé i apostar per la nostra formació en finances. Hem de saber triar de quins perfils ens podem fiar i de quins no. Fa ara 15 anys, una emprenedora de Morella va detectar la necessitat que hi havia en la societat per aprendre sobre tot este món. Estem parlant de l'any 2011, no sé si ho recorden, però en aquell any estàvem travessant una de les majors crisis financeres i esta emprenedora va decidir apostar per ella i començar a divulgar ensenyant trucs per estalviar. Ara, això s'ha convertit en la major comunitat d'estalvi de parla hispana del món i s'anomena ahorradoras.com. Darrere d'Ahorradoras, però també de l'Institut de Riquesa, del Club d'Inversores i de Women Community, està Mapi Amela, a qui tenim al telèfon. Mapi, bona vesprada.
1: Bona vesprada, què tal?
0: Mapi, bueno, en primer lloc, moltes gràcies per atendre'ns. Enhorabona per estos 15 anys, que a més, si no tinc mal entès, avui teniu la festa de l'aniversari, correcte?
1: Exacte, sí, moltíssimes gràcies. Sí, avui tenim la festa d'aniversari que la farem online, perquè com tenim seguidors de tants llocs, al final hem decidit fer-la online, que vam plantejar fer-la presencial. I fa dos dies vam estrenar un mini documental que recull casos, testimonis de persones que han vist una evolució durant aquests 15 anys i persones que han format part de l'equip. Així que estem en una setmana de celebració, sí.
0: Una setmana grandíssima. Anem a fer la vista enrere una miqueta en tu. Estaves comentant, no? 15 anys divulgant sobre finances domèstiques. Com va néixer Ahorradoras en aquella... en 2011? I sobretot, què te va impulsar a fer aquest salt per l'emprenedoria digital que en aquella època no seria una cosa tan normal com és avui en dia tindre un negoci digital?
1: Exacte, sí. A més, per la part que dius del negoci digital, no s'estava tant, no era normal, la gent se sorprenia quan jo li deia he contratat a gent que no he vist en persona, que està cadascú treballant a la seva casa i has de confiar en la sensació que t'aporta mitjançant una videotrucada, que avui en dia sí que és més comú, però en aquell moment no. Per la part de lo que és l'emprenedoria, jo sempre havia volgut tindre una empresa que em poguera permetre treballar des d'on fora i en l'horari que fora, que al final és molt més del que potser voldríem, perquè sí. Bueno, t'agrada tant el que fas que treballes més hores, però tindre aquesta llibertat de moviment, de treballar des d'on sigui i en talent de qualsevol lloc. Sempre havia volgut tindre això, però vaig començar emprenent no en el tema de l'economia domèstica, sinó en una pàgina web de lloguer i d'intercanvi de cases. Què passa? Per què vam tocar el tema de l'economia domèstica? Per una banda, perquè no hi ha educació financera i la gent veiem que estava prenent certes decisions que després anaven a ser una càrrega per tota la seva vida. Solament tenint unes nocions bàsiques, aquest camí hauria pogut canviar. Per un costat això, per l'altre costat, perquè jo a casa sí que veia que els meus pares pues, estalviaven, a més ma mare també invertia, i perquè a mi m'agradava moltíssim la professió financera i la gent veiem que estava prenent certes decisions que després anaven a ser una càrrega per tota la seva vida. Solament tenint unes nocions bàsiques, aquest camí hauria pogut canviar. Per un costat això, per l'altre costat, perquè jo a casa sí que veia que els meus pares pues, estalviaven, a més ma mare també invertia.

0: per un cèntim l'anada i un cèntim la tornada. Este tipus
1: d'oportunitats... Eixes de rècord, Mapin.
0: Sí,
1: un cèntim.
0: I, exacte, i ulleres molt econòmiques, mostres gratuïtes, cupons, tot allò que jo aprofitava per mi, la gent me deia que també li informara, gent del meu voltant. El que passa és que, clar, jo no me'n recordava qui m'havia demanat què, i vaig pensar, doncs mira, dins de tota aquesta història emprenedora que estic emprenent en pàgines web relacionades amb turisme, vaig a veure si hi ha algun domini mínimament relacionat amb l'estalvi i allí ja faré, recolliré tota aquesta informació que jo vaig trobant per mi i a mi me serveix perquè altres persones, estes del meu voltant, puguen consultar-ho i aprofitar-ho. I buscant dominis en internet, que tampoc pensava que n'hi haurien lliures, perquè estava pràcticament tot ocupat i molt més paraules que siguen, bueno, dominis que siguin una sola paraula, vaig trobar ahorradores i dic, pues mira, vaig a fer-ho aquí.
1: Perfecte.
0: I com me vaig donar compte, pues ja... Això anava de mare, ja no ho veien els veïns ni els companys, sinó que ho veia gent de molts de llocs, sí.
2: Quina meravella. I és que Ahorradores Mapi ha evolucionat molt en moltes iniciatives noves i projectes com el cas de l'Institut de Riquesa, el Club d'Inversors o Women Community. Voldríem saber, Mapi, com s'articulen totes aquestes iniciatives entre si i quines necessitats específiques es busca cobrir amb cadascuna d'elles?
0: Ahorradores és una comunitat d'estalvi i d'oportunitats de consum, és a dir, comunitat d'estalvi i consum, per poder trobar pues, això, cupons d'escompte, mostres gratuïtes, algunes plantilles per a fer reptes d'estalvi, oportunitats, per exemple, còdics d'escompte pues, per anar d'hotel i pagar menys o creuers, tot el que és, vaig a comprar alguna cosa i vull aconseguir la més econòmica. Ho trobes allí. Després, sí que la mateixa comunitat m'anava demanant, perquè sabien que jo també, que jo sóc inversora, perquè ja dic que ma mare ja ho era, i sóc inversora des de fa més de 25 anys, i les mateixes dones de la comunitat que anaven aprenent de mi durant estos anys en Ahorradores, me dient, i per què no mos parles de la part d'inversió? I gent del meu equip m'ho estava dient, per què no toques este tema? Perquè així a elles també les ajudaràs a donar el pas. I me va costar molt el donar este pas perquè jo pensava, i qui sóc jo? Saps, el síndrome este de l'impostor que a vegades tenim. Qui sóc jo per parlar d'això? En canvi, hi ha molta gent que, com ve dies al principi, està parlant d'això. Jo potser no tenia experiència.
1: Correcte.
0: I sí, me vaig donar compte que si jo no donava este pas, a les mateixes dones a les que jo havia ajudat a estalviar, els estava posant un sostre, perquè no els deixava donar este pas que els permetria posar a treballar els diners que també havien estalviat. Així que vaig crear el Club d'Inversores, que és una comunitat de dones inversores. Ens arriben projectes d'inversió, se comparteix entre totes pues, quan una té dubtes, si no sap si entra o no a un projecte. I després, el que és l'Institut de Riquesa, a l'Institut de Riquesa el que fem és treballar una metodologia que està basada en la meva pròpia experiència, tota la que he anat adquirint durant aquests més de 15 anys acompanyant a les persones en la seva educació financera, una metodologia que se diu la Rueda de la Riquesa i que està patentada, bueno, és molt completa, i ahir el que és una plataforma d'educació financera. I ahir sí que s'aprèn en una metodologia, en un acompanyament cada 15 dies, en webinars en directe, és més formació. Estos són els tres projectes. Women Community és la, diguem, el nom de la SL.
1: Correcte.
0: Que agrupa els tres projectes.
1: Que ho engloba tot. En els tres casos poses el focus precisament en la necessitat d'empoderar a les dones en este món financer. Per què és tan necessari això?
0: És necessari perquè, mira, en el món de l'estalvi encara, però en el món de la inversió solament 2 de cada 10 persones inversores són dones. I és una cosa que avui en dia pareix que sigui increïble. Jo quan vaig a actes que tenen que veure la inversió i dono ponències, damunt de l'escenari i baix de l'escenari, la majoria de persones assistents, bueno, assistents o ponents, són homes. La presència de la dona no és igual a la de l'home en el món de la inversió. Per això avui espentejant aquestes dones, donar-los pues, aquesta inspiració mitjançant el meu cas o el d'altres dones de la comunitat perquè donen el pas. Perquè sí que en general hem vist que la dona té habilitats per administrar, guanyar els diners també avui en dia i administrar-los,
1: sí, traïcionalment,
0: però té moltíssima temor. La versió al risc és diferent en l'home i li dona temor, la pèrdua. En canvi, els mitjançant pues, reels o emails que enviem a la base de dades, que és molt nombrosa, o vídeos de YouTube, els dic, és que teniu que tindre clar que els diners per aixar al banc no és que els tingueu ahí segurs, sinó que cada any estan perdent entre un 3 i un 4% del seu valor. teniu que obrir-vos a altres possibilitats, començar a provar, encara que sigui des de quantitats xicotetes, però començar a passar, diguem, a

0: altre costat, a veure els diners d'una altra manera, com una font de generació de més diners.
1: Clar, com estaves comentant, Mapi, en la inflació que tenim avui en dia, al voltant, bueno, ara supera el 4%, estalviar i sobretot posar a treballar aquests diners ja no és una opció. Com se li explica això a una família que sent que ja no sap d'on retallar, que li veig vostè arribar a final de mes?
0: Ahí lo que sempre recomanem és el fet de tindre moltíssima tindre molta claretat en les finances, el tindre tot ben escrit mitjançant paper i boli o mitjançant qualsevol aplicació o l'Excel, que ens agrada molt, i tindre-ho tot ben registrat per veure si se pot retallar d'algun lloc, perquè hi ha vegades que pensem que no i d'un lloc o d'un altre se pot retallar, o la decisió que prenem quan anem a fer la compra al supermercat o en tarifes que tenim de, pues, per exemple, de telefonia o la factura de la llum, és anar veient tota aquesta sèrie de despeses i veure si d'alguna se pot retallar sense que se tingui que retallar qualitat. Intenta aconseguir-ho al preu més econòmic, que per això està ahorradores.
2: Efectivament, Mapi, i un dels teus lemes és que per a gestionar els diners només fa falta paper, bolígraf i una calculadora.
1: Bueno, i eixe Excel, no? Que també
2: Excel també.
1: Que ja és el plus, però sí.
2: En què consisteix exactament eixe primer inventari financer que proposes en el teu mètode?
0: Jo el primer que recomano és fer aquesta radiografia financera, que ens permet veure què és el que tenim, o sigui, quins són els actius i quins són els passius, perquè solament quan tenim davant nostre totes les dades de la nostra situació és quan podem començar a fer plans a futur i saber i posar, marcar els passos que hem de seguir per a poder aconseguir-los. Se fa una llista d'actius i passius, és a dir, què és tot el que tenim i què és tot el que devem, i traure ahir activos menys passivos a veure quin és el resultat que hi ha. En aquest moment ja sabem quina és la situació financera actual, però després també fer un pressupost, perquè pressupost és pressuposar els pagaments que tindrem a futur. Que això és algo que molta gent no fa i el salvaria de prendre decisions que poden ser no beneficioses per a la seva economia. Per què? Perquè si tu tens un pressupost que el vas fent, que vas aportant cada mes la quantitat que toque per a estalviar per a aquestes despeses que vindran més endavant. Quan arribi aquesta despesa, que sí que estava prevista, no tens que tirar mà dels típics crèdits ràpids o coses així que fan que tinguis que pagar els interessos que correspongui.
1: Mapi, podríem estar parlant de finances personals amb tu tota la vesprada. Sense estar acabant el temps, sigue comentar que tens recursos gratuïts en el web d'Ahorradores, com per exemple plantilles per aprendre a fer esta planificació, estos pressupostos, però per altra banda també voldria que parlem una miqueta d'inversió, que encara hi ha qui pensa que invertir és solament per a aquells grans patrimonis. Com ensenyes a fer eixe xicotet o eixe primer pas de manera senzilla en el Club d'Inversores?
0: Allí el que els mostrem són totes les possibilitats que hi ha perquè cada un escollís la que més li agrade, perquè a lo millor uno pot pensar, en Espanya sempre se sap que l'immobiliari, no? Com que és el més típic, invertir en immobiliari, ai no, jo no començo l'immobiliari perquè fan falta molts diners, però no, encara dins de la línia immobiliària hi ha opcions com el crowdlending immobiliari, que els agrada moltíssim a les inversores que comencen ara, perquè tu pots invertir des de 100 euros, de 100, 150, 200, 250, del que tu vulguis, en projectes immobiliaris, i al cap d'un any o any i mig, segons el projecte, les característiques que té, te tornen el capital si tot ha anat bé i el rendiment que t'hagi donat esta inversió. Però també està la inversió en accions, en fons d'inversió, etc. Hi ha moltíssimes opcions. Què és el que diem? Per una banda, què és el que se té que tindre en compte? Que és que la inversió sempre té que ser a llarg plaç i sempre se té que diversificar el risc. I entre totes aquestes opcions, que trien les que vulguin. I també el que ensenyem és a no caure en estafes, perquè tal com dius al principi, n'estan llevant moltíssimes. Ens han arribat casos de persones que han caigut en estafes, que apareixen en algun anunci, doncs, per exemple, en Facebook o en Instagram, en el rostre d'algú conegut, com per exemple Juan Roig, Amancio Ortega, que li diu tal rentabilitat en algo que he invertit jo, i al final ahí les persones que han caigut en això, ens ho està contant una seguidora, va posar els diners ahí, en aquesta suposada rentabilitat, claro. No solament no li ho han donat, sinó que li han dit, si quiere usted recuperar el dinero inicial, tiene que mandar el doble de lo que envió. s'ha d'anar molt de compte en tot això. Per això que la inversió sí, és positiva, però per en compte d'aquestes coses.
1: Correcte, fonamental també la formació en aquests temes, aquesta formació que vosaltres també oferiu. Mapi Amela, ha estat un plaer xerrar amb tu. Quedes convidada a vindre una vesprada així a l'estudi per a continuar parlant, perquè encara tindríem molta tela que tallar, eh?
0: Estaré encantada, Dana. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies i que vagi molt bé aquesta festa d'aniversari. Enhorabona, Mapi.
0: Gràcies.
1: Bona vesprada. Adéu.

0: De nou insistim precisament en això, no? En aquesta necessitat d'ampliar la nostra formació, la nostra cultura financera, i com estava comentant Mapi, ser conscients de que al final els nostres diners en el banc se'n acaben anant-se'n gràcies a aquesta inflació que estem patint. Aquesta és una de les iniciatives que podem consultar, una de tantíssimes, per si estem interessats en tots aquests temes. A nosaltres se'ns acaba el temps, però demà tornarem amb tota l'actualitat econòmica. Arturo.
1: Javi, demà tornarem per a tancar setmana de 4 a 5 de la vesprada, com sempre.
0: Moltes gràcies per estar ahí. Se queden ara amb Rubén Dempere i la resta de companys d'informatius. Fins demà. Adeu.
1: Adeu.

0: són les 5 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: Continua la polèmica arran de si les alert que ahir a nit el Centre d'Emergències de la Generalitat va enviar als mòbils va arribar massa tard. Alejandro Molés.
2: Sí, concretament el missatge d'alerta va sonar a les 10 i 8 minuts. Escoltem la crítica que fa el portaveu de Compromís a les Corts, Joan Baldoví.
3: L'alarma va arribar tard novament. És a dir, quan hi ha molts ciutadans, entre ells jo, estaven cansats de veure imatges, per exemple, en Torrent, de rescats per part dels bombers, per part de la policia. Això el que demostra és que este Consell, novament, ha fallat als valencians.
2: Des del PP, el síndic Nando Pastor acusa l'esquerra de frivolitzar i a l'AEMET de tornar a fallar en no decretar l'alerta roja.
4: Nosotros no vamos a frivolizar. Yo podría hoy decir que AEMET ayer volvió a fallar y no lo voy a hacer porque, repito, creo que no es bueno frivolizar en estos momentos.
2: Per la seva part, el portaveu de Vox, José María Llanos, demana al govern valencià un protocol clar d'actuació davant situacions de tempestes com les de nit.
5: Creemos que hacen falta unos protocolos claros y conocidos sobre cuándo se emiten las alertas, el S-alert, para que, como decía, los ciudadanos puedan reaccionar con tiempo suficiente y saber qué hacer en cada momento.
1: I més polèmiques en esta ocasió arran del partit de futbol entre el Llevant i l'Atlètic Club de nit a l'estadi Ciutat de València, on milers d'aficionats van quedar atrapats després que la intensitat de la pluja obligara a suspendre l'enfrontament. Xavier García del Valle.
6: Sí, tant el Consell com el Govern Central qüestionen la gestió de la Lliga i reclamen que s'actue davant d'alertes meteorològiques com la d'ahir. Escoltem primer el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez de Llorca, i després la delegada del Govern, Pilar Bernabé.
7: A mí me parece una imprudencia, y me parece una imprudencia de la Liga. A mí me consta que el Ayuntamiento de Valencia recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase. Es cierto que no es una alerta roja, y que si hay una alerta roja ese partido no se juega, y que en una alerta naranja se puede jugar, y es una decisión que toma la Liga. Los motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo. A mí, como ciudadano, sí que me parece imprudente que ese partido se jugase.
8: Un llamamiento al presidente de la Liga, porque no se tiene esto en cuenta para una celebración de un partido de fútbol.
1: Recordem que l'Agència Estatal de Meteorologia ha activat fins a les 6 de la vesprada la vista taronja al litoral nord d'Alacant, on es troba la Marina Alta, en previsió de fortes pluges fins a les 6 de la vesprada.
2: Sí, en aquest període podrien caure fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. De fet, en Poblenou de Benitatxell tenen un acumulat de 46 litres.
1: Les audiències provincials d'Alacant, València i Castelló fan durant la segona quinzena d'este mes de setembre els sortejos bianuals per a designar un total de 11.500 persones candidates a formar part d'un jurat popular en els juïs que se celebraran per este procediment entre 2027 i 2028.
2: Els sortejos de les audiències d'Alacant i de València s'han resolt avui i el de la de Castelló serà dilluns que ve. Uns sortejos que s'efectuen amb ordenador i amb la utilització d'una combinació matemàtica que garantís la aleatorietat. Durant el procés no es visualitzen noms ni tampoc cap altra data que permeta identificar les persones triades. Després del sorteig s'envia una comunicació postal a les persones elegides perquè sàpiguen que formen part de la llista de candidats a l'hora de constituir un jurat popular.
1: I més coses, els resultats preliminars de les anàlisis realitzades en el tram del riu Magre, on des del passat dilluns s'han recollit vora 2.500 quilos de peixos morts, confirmen la presència en l'aigua de restes de productes químics de la nau industrial que es va incendiar fa avui una setmana.
6: Segons la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, les dades apunten a una evolució favorable de la qualitat de l'aigua i a una reducció progressiva de la toxicitat. Recordem que la Confederació del Xúquer va iniciar dilluns la retirada de peixos morts en un tram de 10 quilòmetres del Magre, entre els termes municipals de Montserrat, Montroi i Llombai.
1: Un dia després que ahir el Congrés aprovarà la reforma de la llei de dependència, on s'han introduït reformes en la llei de discapacitat, avui ha passat per a Punt Ràdio el president de la Confederació Nacional d'Entitats d'ELA, l'esclerosi lateral amiotròfica.
2: Segons José Jiménez, la reforma garantirà una major autonomia de les persones en situació de dependència i donarà més suport a les famílies, declaracions que ha fet les notícies del matí.
9: Gran paso adelante para las personas con dependencia y discapacidad. Somos más de 4.000 personas en España que estamos en esa situación y después de 20 años en una sociedad en la que pues todo se actualiza año a año, ya era tiempo, ya era hora de que pudiéramos contar con más recursos para poder seguir viviendo con calidad de vida.
1: I en els esports d'esta nit es tanca la sisena jornada de Lliga en primera divisió amb el partit entre el Màlaga i el Villarreal a les 9:30 en la Rosaleda i en busca de la primera victòria de l'actual temporada. El defensa Juan Foiz és l'única baixa per a Íñigo Pérez, que podria fer canvis en l'11 inicial amb l'entrada de jugadors com Freeman, Moleiro, Saliba o Ayoce.
6: I d'altra banda, ja coneixem la data del partit Llevant Atlètic, ajornat a nit a causa de l'aiguat que va caure en València i l'àrea metropolitana. Serà el 21 d'octubre a les 8 de la vesprada en el Ciutat de València. El Llevant, per cert, ha emès un comunicat en què agraeix el comportament de l'afició en la caòtica nit d'ahir al Ciutat i també ha avançat que el conseller delegat Pepe Danvila enviarà un escrit a la Liga perquè es revisen els protocols de suspensió dels partits i també la gestió dels horaris dels partits. Acabem amb el club esportiu Eldense, perquè avui complís 105 anys d'història i recordem que està a l'espera de formalitzar la compra del club per part de Leo Messi.
1: Més informació a les 6. En A Punt Ràdio us deixem ara amb Tot per l'aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. A Punt Ràdio, sintonies amb tu.
10: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
11: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: Si es desencadenen pluges intenses, en cas que ta casa o negoci estiga en un barri o zona on puga acumular-se aigua, intenta posar un obstacle a l'entrada per tal d'evitar-ho. Taulers de fusta, sacs terrers, etc. La prevenció és la teua millor defensa. Amb la col·laboració d'A Punt Ràdio. Vivim per contar-te la vida, per viure junts cada moment del dia. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Estàs a punt? Nosaltres estem preparats. Ara va Tot per l'aire.
12: Què tal? Com va? Benvinguts a Tot per l'aire, avui dijous 17 de setembre. Un dia post-pluja, perquè, mare meva, quina va caure ahir a tota la comunitat valenciana. Nosaltres arribarem a casa de Miracle i espero que tots vostès estiguen d'allò més bé. Perquè és una vergonya, el que va passar ahir al Camp de Llevant, al Ciutat de València. Era necessari mantindre el partit? Per què Tebas no va cancel·lar-lo? Amb tot el que hem patit així, em sembla lamentable que ni els clubs ni els estaments futbolístics es posicionen en contra d'aquestes coses on es juga amb la vida de les persones i de tota aquesta gent que no sabia si es jugava o no es jugava un partit que estava enmig de tota una tempesta. Però no volem fer mala sang, perquè avui tenim un programa per a passar-ho d'allò més bé i oblidar-nos per una estoneta de les coses que no ens agraden tant del dia a dia. Això sí, sense oblidar-nos de l'actualitat com l'incendi de Tuejar o de les alertes que hi ha encara previstes. I el que tenim previst avui és un grandíssim programa, amb molta cultura, artistes, escriptors o cineastes, perquè avui tenim una visita increïble. Quina entrevista tenim avui, eh? I gent major, que avui també està tirant, eh? I triant destinacions per a viatjar. I premsa rosa, que hi ha guerra freda, eh? Entre Belén Esteban i Jules Janeiro. I la que no sé si és de Belén o de Jules és la meua companya, Maria Caballero. Maria, què tal, com estàs? Bona vesprada.
13: Què tal, Dani? Bona vesprada. Sempre de la princesa del poble. Jo sóc de Belén Esteban a tope.
12: Sí, home, perquè...
13: I damunt ens va desitjar un bon programa, que tinguem bona temporada, bona sort, que no anem a ser de l'Esteban. Després sí. Parlarem, perquè està molt, molt, molt enfadada, però com tu deies, és que tenim tantes coses per avui que jo crec que en les 3 hores i mitja de directe se va quedar curt.
12: Sí, perquè avui tenim el programa sencer, avui tenim el programa complet. Recordeu que dimarts i divendres tenim dimarts Esport Base i divendres Terra de Bous. I sí que és de veres que quan no hi ha punt a punt, nosaltres anem jugant amb els minuts de cada programa. Com també anem a jugar, no només amb Maria Caballero, sinó també amb Tono Escribano, que està al comandament de la nau tècnica, amb Sílvia Alabor, que està a la producció del programa, amb Sofia, que està a les xarxes socials, i amb Carles Navarro, que no sé on està.
13: Ai, esa és la primera pregunta del dia. Carles Navarro, on estàs?
14: Molt bona vesprada, Dani, Maria. M'escolteu? M'escolteu bé?
12: Perfectament.
14: Perquè, sí, perquè això és perquè estic molt propet d'ahir dels estudis de Punt Ràdio. Estic així a... Sí, no, així, ahir precisament no, però estic a Burjassot.
13: Val.
14: Estic a Burjassot. Estic a una agència de viatges i no sé si contar més o guardar-m'ho per a després. Maria, Dani...
13: Este se'n va de vacances ja. Acaba de començar a treballar i
14: sabia
13: ja volarà ser de vacances.
14: Sabia qui serà el vostre comentari.
12: Sí, sí, ja està, ja està triant viatges, eh?
13: Per anar-se'n.
12: Sí, sí, sí.
13: Per ara què n'hi ha?
14: Mirad,
13: el
14: pont
13: d'octubre, no?
14: Només vaig a donar-vos una pista, Maria, Dani. No tinc encara l'edat suficient per a poder triar viatge avui.
12: Uf, i escolta, gent, n'hi ha cua segur.
13: No,
12: n'hi ha cua segur.
13: I que si és el que ens pensem, la gent està mosquetxadeta, eh? No està... Perquè, clar, s'han esgotat.
12: Sí.
13: Ara parlarem de...
12: Ara parlarem, ara parlarem. Carles, Carles. Després connectem amb tu, amb protagonistes, des d'ISA Agència de Viatges. Gràcies, Carles.
14: A vosaltres, adeu.
12: I a més, tenim també, jo crec que relacionat, amb, o relacionat a la col·lecció de Carles... La pregunta del dia, Maria,
13: sí.
12: Caballero.
13: No sé si és perquè, a veure, ens agrada molt el nostre treball, però també comencem ja, serà l'edat, comencem a pensar en la jubilació. I avui la pregunta del dia és on t'agradaria jubilar-te? Tu tens un puesto clar?
12: Jo encara no,
13: jo
12: encara no.
13: A veure, sí que jo tinc un puesto,
12: però
13: te'n recordes...
12: Però que siga el mateix, perquè si no tenim un problema.
13: És de veres, però tu te'n recordes quan anarem a Los Angeles?
12: Sí, clar.
13: Que jo me vaig enamorar d'un lloc. Ahir me n'aniria a jubilar.
12: Després podem dir-ho,
13: després
12: no?
13: Després ho direm. Ahir me n'aniria a jubilar-me, però també és de veres que tenim dos fills... Que a lo millor si...
12: Que ens troben a faltar? No, jo crec que no, eh?
13: No, home, però si tenen fills, tindrem nets que tindrem que cuidar-los, que ens agradarà veure-los créixer i és massa lluny.
12: Jo, mon pare sempre em diu, si em toca la loteria, sí. Jo sempre li pregunte, papa, a on te
13: n'aniries
12: de viatge i tal? I sempre em diu, jo vos dones diners i em deixeu a soles a casa i jo sóc feliç amb un poquet de pernilet i de pa i de cerveseta. I ja no em fa falta res, no cal res més. On podeu contestar la pregunta?
13: Correcte, esa és la pregunta del dia. Els nostres oients poden respondre en els perfils de xarxes socials, a Instagram i a TikTok, @totperlaireapunt. També estem en X, @totperlaireap. I que estem en directe en el nostre streaming, en el YouTube de Punt Media. Hola, hola, per
12: hola,
13: a tota
12: hola,
13: la gent que
12: tal?
13: Ens està veient. I també ahir hem ficat la pregunta. I que també recordem que tenim número de WhatsApp del programa, que és el 639-3241-36. 639-3241-36. També podem respondre ahir la pregunta del dia.
12: Ahí queda la pregunta del dia. A on te jubilaries? On t'agradaria viatjar per a jubilar-te definitivament? I nosaltres, abans de jubilar-nos, hem d'anar amb les altres notícies. Amore Maria, què portes per avui?
13: Anem a parlar del Imserso i ja comencem a donar pistes. Ahir ja la gent major de més de 60 ja podia començar a planificar les seues vacances i la platja continua manant a l'Imserso. Molta gent va madrugar i en dos dies, te tinc que dir, Dani, que s'han esgotat pràcticament tots els viatges planificats per a vora un any i en un minut quasi totes les illes ja estaven esgotades, totes les illes disponibles, per lo tant la gent major continua demanant, continua volent anar-se'n de viatge a les illes.
12: Però
13: a la
12: Maria,
13: platja.
12: És que clar, després parlarem amb la responsable o amb algun responsable de l'agència de viatges on està Carles, perquè jo vull preguntar-li, a veure, com funciona realment? Perquè tu tries illes o
13: no,
12: tries...
13: No, n'hi ha unes destinacions...
12: I s'esgoten...
13: I n'hi ha un cupo de places.
12: Ah, dir,
13: no
12: val,
13: sé si eren 800.000 places. N'hi havien...
12: N'hi ha places prou, tu tries.
13: Sí, i damunt crec
12: on
13: que...
12: On t'havies ir i després ja...
13: Ara ens ho contarà millor Carles, però jo crec que una persona no pot anar a més de X viatges. A lo millor són 4 viatges a l'any. Mm. No pots dir, pues, tots els mesos me'n vaig de viatge, perquè n'hi ha unes places, n'hi ha molta gent que vol anar-se de viatges. Són uns viatges molt econòmics.
12: I molta gent.
13: N'hi ha que dir-ho.
12: Molta gent ha matinat. Arriba pronte a l'agència de viatges
13: i
12: no hi havia viatges ja per a la,
13: clar,
12: per a la platja o per a les illes.
13: Sí, o per a la destinació que ells volien.
12: Que ells volien, no?
13: Sí, triar per a poder anar de viatges.
12: En dos dies ja s'han esgotat?
13: Pràcticament. Ara ens ho contarà
12: Mare
13: millor
12: meua.
13: Carles, a veure com està l'ambient i sobretot quines places queden encara disponibles.
12: Un reportatge per als companys de Panorama, per exemple. Abans Zoom, que m'agrada un poc més, perquè estava José, la meva amiga. Una abraçada. Un reportatge pot ser una càmera oculta a esa cua de iaios i iaies.
13: A veure,
12: tractant de, clar, de fer-se no... un lloc per anar-se'n de viatge.
13: Sí.
12: Ha de ser increïble, eh? Increïble tot el que... El que, bueno, el que barallaren, no? El que barallaran.
13: Sí, sí, no,
12: perquè,
13: no, no.
12: Perquè és
13: barallar, barallen, eh? Perquè, clar, tu imagina que de tanteres que queden 4 places per anar a Mallorca... I tens davant de tu 3 persones que volen anar a Mallorca.
12: Clar,
13: ahí ja comença el lío.
12: I n'hi ha viatges que són més cotitzats que, un altre, que uns altres i després també, com diria aquell, la pela és la pela.
13: Sí, i sorprenentment tinc que dir, Dani, que enguany sí que ha hagut augment de les peticions de viatges per a l'interior i també viatges culturals,
12: clar,
13: però els majors continuen demanant destinacions de platja com a
12: perquè, clar,
13: lloc favorit per anar
12: que,
13: de vacances.
12: Els que estan a les illes... els iaios, els huelos, sí, que estan a les illes.
13: A veure, la gent que vos està escoltant...
12: A lo millor volen anar a l'interior, perquè durant tot l'any tenen i ses platges i ses...
13: Clar, no? clar, sí, clar. I, no, i també valencians d'ací de la terreta, que a lo millor viuen vora mar.
12: A Benidorm i no
13: i
12: volen estar a Benidorm,
13: clar,
12: volen
13: anar
12: cap a Astúries.
13: Clar, no, o per l'interior de la Comunitat Valenciana, molt que
12: bé,
13: també hi ha
12: vinga, més
13: destinacions. Més coses, més notícies curioses per avui. Jo no sé, bueno, t'anava a dir, jo no sé si tens germana, clar que sí, que ho sé.
12: Sí.
13: Esther, un beset. Segons la ciència, ja sabem, Dani, quin germà és el més intel·ligent? Tu no te baralles en la teua germana. Bueno, jo a la meva germana sempre li dic que és adoptar. Tu has jugat això en la teua germana, que
12: no,
13: és més menuda?
12: No, nosaltres jugàvem a altres coses, més de xics.
13: Ja,
12: perquè com era
13: clar,
12: jo el major,
13: clar,
12: sempre pues, l'animava.
13: Sempre està esa baralla de qui és el germà més intel·ligent, si el gran o el menut. Bueno, pues la ciència té una resposta i depèn de l'ordre de naixement. Una investigació ha analitzat a més de 20.000 persones dels Estats Units, de Regne Unit i també d'Alemanya i troba que els primogènits, és a dir, els primers que naixer, presenten de mitja puntuacions lleugerament, també n'hi ha que dir-ho, superiors en intel·ligència respecte als seus germans menors. En proves alternatives van obtindre xicotets però millors resultats en molts dels que van examinar-se. Per lo tant, podem dir que, segons la ciència, els germans grans són més intel·ligents que els germans menuts.
12: Es confirma que els grans són més intel·ligents, no perquè hem nascut abans, sinó perquè científicament... Avui tenim secció de ciència,
13: sí,
12: podem preguntar-li després també, però és perquè han fet un estudi a Alemanya i sí que és de veres que clar, sempre està allò de... No, que sóc el major, el major. Has de fer-me cas perquè som més intel·ligent, perquè som més llist, però sí que de veres que ja ho diu la ciència.
13: Clar,
12: si ho diu la ciència...
13: No n'hi ha baralla possible.
12: No. Són dades i les dades estan ahí.
13: I també milionari trobament de marfil il·legal, això sí, a València. La Guàrdia Civil ha protagonitzat una de les operacions més cridaneres en el mercat negre en expropiar un total de 32 peces tallades de marfil il·legal, el valor del qual en el mercat del col·leccionisme rosa els 3,6 milions d'euros. A València, sense dubte, el que haguera fet la venda de tot este marfil s'haguera forrat, eh?
12: Mare meua, milionari, eh? Milionari. Afortunadament, la Guàrdia Civil ha aconseguit evitar això, però sí que és de veres que encara continuen passant aquestes coses. És sorprenent, eh? Perquè penses que són coses dels anys 60, 70, 80, 90...
13: No, està a l'ordre del dia, eh?
12: Però el tràfic de marfil...
13: De marfil, en este cas, sí.
12: A València. Que fort.
13: Super sorprenent. I acabem, com sempre, parlant de menjar. Ens agrada molt menjar.
12: Agrada molt.
13: I en este cas tinc que dir, Dani, que Alacant va celebrar un gran campionat de braves.
12: De braves?
13: Es diu A les Braves. És una gran festa i un campionat, com tu deies, de Creïlles Braves, que se celebrarà en la plaça Sèneca la setmana que ve, del 25 al 27 de setembre. És la primera edició d'este campionat en la ciutat i la idea és tan simple però molt funcional. 10 restaurants locals van a presentar la seva pròpia versió de les Creïlles Braves, cada un en la seva salsa, el seu nivell de picant, i és el públic el que triarà la guanyadora amb els seus vots.
12: Això és interessant perquè jo no sé quines són les braves perfectes.
13: Jo sí ho sé. Jo sí que sé. A veure, jo tinc com una brava estrella i que...
12: Les creies perfectes, però quines són? Pues, o sea, què ha de tindre, pues, segons tu?
13: Que estiga cruixent per fora, blaneta per dins, que no tinga ketchup, que se faça una salsa com casera... N'hi ha un restaurant, el que passa que encara no vaig a dir el nom perquè no s'anuncia, quan s'anuncia podem dir el nom, que està a la ciutat de València. Bueno, tinc dos, que no sabria qui dels dos triar.
12: Un ja sé
13: quin és. Ja saps qui és. No? Que fan unes molt bones braves. A mi m'agrada que estiga tot com barrejat, saps? No que estiguen les creïlles per una banda i després per damunt la salsa, sinó que estiga tot barrejat.
12: Sí que té veres que n'hi ha una... tendència a molts puestos, a molts bars, de fer les creïlles per un costat, l'alioli per un altre i el ketchup per un altre. Però això no són braves. Això
13: són creïlles amb ketchup, punto.
12: I ja està.
13: Una miqueta d'alioli.
12: A mi m'agrada molt que piquen, amb molt de picant.
13: Ja, però és que a tu t'agrada molt el picant.
12: Oh, m'agrada molt
13: que
12: de picant.
13: El pebre roig, no? El pimentó.
12: Sí, la pebrera.
13: El pimentó. Sí, sí. Però que no pique excessivament. A mi no m'agrada molt el picant.
12: No.
13: Però ixe puntet.
12: Ixe puntet, sí.
13: Clar, jo crec que ahí està la clau.
12: A mi molt que no es puga. Alguna coseta més?
13: De moment ja hem acabat amb les notícies més curioses d'avui.
12: Estes han sigut les notícies més curioses de la jornada d'avui.

0: Són les 5:24, continuem en Tot per l'aire. Ja hem acabat, amb les notícies d'actualitat. I és moment ara d'endinsar-nos en moltes més coses en cultura valenciana. Jo crec que un festival que és molt, però que molt interessant. Jo tenia moltes ganes de parlar d'això, perquè crec que és patrimoni, patrimoni valencià. I a més de sueca, Maria.
1: Sí, Dani, perquè hi ha espectacles que no necessiten ni una paraula per a contar-nos una història, un gest, una mirada, un cos que es mou d'una determinada manera i de sobte entens què està passant. I això és precisament el que porta 36 anys fent-se a Sueca. Avui comença una nova edició del MIM, la Mostra Internacional de MIM, que durant 4 dies convertirà la ciutat en un gran escenari amb espectacles de sala, però també amb espectacles al carrer, darrere d'ells aparentment senzilles. A l'hora de fer els espectacles n'hi ha molt de treball, n'hi ha molta selecció i moltes hores pensant què volem provocar al que mira. Per això, avui volem parlar amb la seva directora, Ángeles González. No sé, crec que ja ens estàs
0: escoltant. Ja la tenim. Ángeles, què tal, com estàs? Molt bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
0: Primer de tot, moltes gràcies per estar així amb nosaltres a Punt Ràdio, a Tot per l'aire.
2: A vosaltres, que sempre esteu ahí al nostre costat.
0: Conta'ns un poc, perquè ja esteu preparant, ja esteu pràcticament ixint amb una nova edició del MIM, de la Mostra Internacional de MIM de Sueca.
2: Sí, sí, d'ací 30 minutets arrenquem. Ja arranca la classe magistral al Centre Municipal Bernat i Valdoví, arrenquen dos espais de carrer i d'ahir fins a les 12 de la nit és un no parar.
0: Porteu ja 36 anys fent-se
2: sí.
0: A Sueca. No vos canseu?
2: Pregunta-meu el dissabte, això.
1: El diumenge quan acabi, no?
2: Si me queda veu. De moment ho agafem amb moltes ganes.
0: Ángeles, conta'ns un poc, què anem a trobar en guany a la mostra?
2: Este any anem a trobar una oferta diversa en contingut i forma, de manera que estic segura que pràcticament tots podran trobar peces que els puguin interessar amb diferents disciplines per a diferents tipus de públic i sobretot úniques i singulars, que fan que l'espectador es puga sorprendre. El carrer, sobretot, per exemple, va predominar l'humor, la sorpresa, l'entreteniment i la participació del públic, i a la sala estaran propostes amb discursos més contemporanis, més crítics, més que analitzen la realitat del món que ens envolta.
1: Com deies, Ángeles, 20 companyies, 45 funcions, tenim de tot, dansa, circ, titelles, teatre, físic, màscares. Com es tria una programació així? Què ha de tindre un espectacle perquè tu digues això ha d'estar en el MIM?
2: A mi personalment és que quan veig un espectacle, quan se m'activa un clic de dir això és MIM, és com que ja. A partir d'ahí me dono compte de que ja no mire l'espectacle com una espectadora normal, sinó que comença a imaginar-me en quin espai, per a quin tipus de públic, quin dia serà. És algo molt intuïtiu. N'hi ha coses que evidentment el teatre de gest més pur sempre ha de tindre cabuda en el MIM, però després n'hi ha altres altres propostes més multidisciplinars que això és, de repente tens la sensació de encaixa, entra el MIM. Això és un espectacle mimer.
1: Clar, perquè una cosa és que un actor parle, no?, i t'explique el que està passant, i una altra és que no diga absolutament res i tu ho entengues. Com a espectadors, Ángeles, creus que sabem mirar?
2: El públic del MIM jo crec que sap mirar molt. És molt exigent.
1: Sí.
2: És molt generós també. I ja està molt format. de manera que estan molt acostumats quan no n'hi ha paraules per a l'espectador, implica que tu també participes completant a lo millor el que la paraula no te diu o el que una imatge, un moviment, un gest representa per a tu. I de fet, moltes vegades, segons estigues, segons com sigues, pots interpretar-ho d'una manera o altra i totes són correctes. Jo crec que això és el que té tan especial tot el que es veu al MIM.
0: Sí que és de veres que molta gent associa el MIM amb l'humor o amb aquesta ironia, però és que té moltes coses: dansa, circ, titelles, teatre físic, màscares. No és només aquest humor que veiem com a jo crec que recurs fàcil de molta gent quan parla de MIM.
2: Sí, a veure, és veritat que es pot associar més a l'humor i a l'entreteniment, a un treball més popular, però i jo sempre busque propostes que tinguin processos d'investigació, que tinguin uns discursos integradors, cohesionadors, amb contingut social. Este any, per exemple, tenim espectacles que parlen de la salut mental, de l'abús i de l'abús de poder i del control, de la violència. N'hi ha un ventall també de continguts que reflexen la realitat del món que ens envolta.
1: Clar, parlaves, Àngeles, ese abús de poder en Dominaré, la paternitat i l'educació també en Forever. I hi ha una proposta que em sembla especialment molt bonica, Àngeles, perquè és directament de Sueca, que és l'últim Toc Teatre, amb persones de diferents generacions.
2: Sí. És una de les coses que vaig tindre molt, molt, molt clares quan vaig començar amb la direcció artística del festival, i era el potenciar el treball amb la comunitat local, amb la possibilitat d'integració, de diversitat, de que la gent que tinguera l'oportunitat de ser partícip també d'això. I este any ha sigut el cas de Nostàlgia, un taller dirigit per Emili Chaqués i Aitana Munera de l'últim Toc Teatre, que ja des d'una xiqueta de 7 anys fins a una dona de 80 anys, que has estat treballant, fent un treball parlant del record, de la diferència de com veiem la vida segons l'edat amb la que estàs, no? I el resultat és nostàlgia. Ja vos dic, un projecte, a més, en gent que no són professionals, és gent del poble. És gent normal i corrent del poble.
0: Àngeles.
2: I també gent que ha arribat a Sueca de refugiats, com és el cas de Ludmila, que va vindre de Ucrània i està participant també en aquest projecte.
0: Àngeles, estàs parlant de diferents generacions, de nostàlgia, de gent major, gent jove, xiquets, xiquetes. Quin moment travessa ara el MIM? Per quin moment passa? Té bona salut enguany?
2: De salut sempre podríem estar tots millor. Inclosa jo. Però sí que és veritat que la salut d'este any és un poquet millor que la de l'any passat, cosa que és d'agrair a l'Ajuntament de Sueca i a l'esforç que ha fet este any per intentar mantenir el festival, la qualitat i la diversitat que té. Però sempre estem lluitant per millorar la salut, sempre, sempre, sempre.
1: Àngeles, i com a directora d'un festival d'aquestes característiques, hi ha alguna situació que t'hagi passat durant tots aquests anys que hagi sigut imprevisible per a tu?
2: Uf! saps què passa? Que com jo porto tota la vida treballant a les arts escèniques.
1: Sí.
2: I l'equip amb el que treballo també porta molt de temps sent professional de les arts escèniques. I ja tenim una capacitat d'anticipar-se al que pot vindre. A veure, sempre passa alguna cosa. Per això estem treballant en arts vives i en el directe i en el dia a dia. Però són poques les coses imprevisibles que se'ns poden escapar. Algunes, evidentment. Però jo del que més satisfeta estic és de l'equip que forma part d'este festival i que davant l'adversitat es creix sempre amb ganes i un somriure i amb dedicació absoluta.
0: Àngeles, que n'hi ha molta gent que ens està enviant missatges preguntant-nos si podem sortejar entrades i jo no les tinc perquè no sé si ens donaries alguna entrada per a la gent que està escoltant l'entrevista.
2: Clar que sí.
0: Vinga, un aplaudiment. Ho hem aconseguit, amics.
2: Espera, que vaig a mirar a veure.
0: Si en tens.
2: A veure què podria ser.
1: A veure, de tota la programació.
2: Mira, sí, per demà
1: sí?
2: Tenim un espectacle al Centre Municipal Bernat i Baldoví a les 10:30 de la nit.
1: Val.
2: Que es diu Suspensión, de la companyia 9-1, que és un treball realment interessant de circ, en el que, a part de trobar-se amb una tècnica i amb una perfecció en l'execució, ens anem a trobar en la història dels 5 intèrprets, la seva història vital, com se senten de vulnerables, de a vegades distanciats per el treball, amb la família, inclús la pròpia família ens parla a vegades també sobre què significa no tindre als teus quan estàs rodant per ahí fent funcions. És una proposta que equilibra molt bé tècnica i sensibilitat.
1: Que bonico, pues moltíssimes gràcies.
0: Ara ja tenim entrades per a regalar.
1: Bueno, és que ara vull anar jo. No, però no, les sortejarem.
0: Les sortejarem, sí,
2: farem el sorteig. Per favor, sortejeu-les. Sí.
0: I Àngeles, que no res, es comenceu.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies per estar amb nosaltres. Recorda un poc ràpidament el que teniu per avui, per demà i per a estos dies. Vinga.
2: Recorda, tenim a Pere Osta, tenim a Tito Yaya, tenim a Maduixa, tenim a Colunca, és que tenim de tot.
1: Des d'avui i fins al diumenge.
2: Des d'avui fins al diumenge, efectivament.
1: Correcte.
2: El millor és entrar a la web, consultar el que pot interessar a cadascú i que vinguin a Sueca, que estem esperant-los per a ser còmplices d'una experiència única i singular.
0: Moltes gràcies, Àngeles, per estar amb nosaltres. Sofia, estàs per ahí, no? Sofia García, estàs per ahí? Sí, la nostra companya de xarxes. Penxa un... Jo crec que un post, no? Anem a fer el sorteig, sí? Jo vull regalar les entrades.
1: Per a que la gent participi.
0: Pensem-hi el sorteig i demà...
1: Com ha dit que és per a demà, les 10:30, el que podem fer és, durant tot el dia d'avui i demà, fins a que comenci el programa, podem participar els nostres oients i demà a les 5, quan arrenquem el programa, direm els noms dels guanyadors.
0: Perfecte, perquè podem... Ara parlarà també Sílvia amb la gent del MIM per a que arrepleguen a Sueca les entrades,
1: sí,
0: ja directament,
1: fàcil,
0: no? Més fàcil,
1: sí,
0: que arrepleguen a la porta de... d'aquesta sessió de les 10:30 d'este divendres per a l'espectacle Suspensió. Moltes gràcies a la gent del MIM. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa i a la tornada anem amb moltes més coses així a Tot per l'Aire.
3: La vesprada és Tot per l'Aire.
4: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
5: En Apunt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'Apunt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt Ràdio. Sintonitza amb tu.
6: Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
3: Apunt Ràdio. El Vinalopó Mitjà, 96.2.

0: vamos. Y yo luego hago lo que...
1: Molt bé.
0: Lo que hacemos las mujeres.
2: ¿Y a todos fan igual?
3: A mí igual. La bueno, no, yo la mujer la dejo de tienda si me voy de juerga. Para llenar, que es diferente, o sea, que no pasa nada.
2: Tenéis ese acord, ¿no?
3: Exactamente. Después de 50 años juntos ya...
2: Tenéis esa confianza y se...
3: Correcto, no pasa nada.
2: Bueno, pues parelles, amics, gent de Godella, moltíssimes gràcies. Passeu-vos superbé a Eivissa, mengeu molt, begueu-lo justet, descanseu i disfruteu.
3: A passar-lo bé.
4: Eso intentarem.
3: Vamos, vamos para eso.
2: Vale. Perfecte, moltíssimes gràcies, moltíssimes gràcies. Gràcies, ara jo vull que Amparo. Tu has acabat en esta dona, és que Amparo és la gerenda de l'agència de viatges. Tu has acabat en esta dona?
5: Quasi.
2: Vaig a preguntar-li, a veure, quin és el seu nom?
5: Maria Teresa.
2: Maria Teresa, on se'n va vostè de viatge?
5: A Sant Carles de la Ràpita.
2: A Sant Carles de la Ràpita, a Catalunya.
5: Ha estat la primera volta.
2: La primera vegada, sí? I per què va a Sant Carles de la Ràpita?
5: Pues porque no teníem altre puesto en l'anar i hem decidit anar ahí.
2: Era lo que li quedava, no?
5: Lo que li quedava.
2: Li puc preguntar si va sola, acompanyada?
5: És el meu marit.
2: Sí. I el seu marit està d'acord en anar a Sant Carles?
5: Sí, de moment sí.
1: De moment sí.
2: De moment perquè no li ha dit a on van?
5: Sí, no, sí. Lo que passa que ell té molta dificultat per a caminar.
2: Sí. Ah.
5: Entonces molts puestos de molt lluny, ell se veu una muntanya, entonces ha de ser puestos que ell puga anar tranquil·lament i no, en fi.
2: Quant li costa el viatge?
5: Pues no ho sé.
2: Però, és que si ve la gent i no sap el que se va a gastar, jo
1: però
2: no ho
1: si
2: entenc.
1: Igual,
2: jo quan me'n vaig de viatge és el que me vaig a gastar. Què li costa, Maria Teresa? Maria Teresa, si no ha vist el preu perquè té molts diners.
6: Li costa 538 euros.
2: 500 no.
6: 538.
2: Ah, 538. Sí.
6: En les dos.
2: Els dos. Quantes dies?
6: 10 dies.
2: Dos persones,
1: 250 euros, 10 dies de viatge. Sí. Jo també vull anar a Sant Carles de la Ràpita.
2: Encara no tens edat, Marieta, per anar-te'n en el, ja, en l'Inserso. Has fet ja molts viatges en l'Inserso?
5: Sí, jo crec.
2: Sí. On has anat, què recordes?
5: On més m'ha agradat va ser quan tenia...
2: Ai.
5: A Roquetes
2: de Mar.
5: A anar dos vegades. Sí. I és una meravella. El que passa que pel meu marit és massa llarg que el trajecte.
1: Que se'n vaig les amigues.
2: Però que, com aneu a Sant Carles de la Ràpita, com anireu?
5: Pues en l'autobús.
1: Molt bé.
2: Anireu en autobús.
5: Sí, claro. Sí. És que no n'hi ha tres vehicles.
2: Ja t'has...
5: Nostre, no.
2: I quin dia... És un segon, Dani, un segon. I quin dia se n'aneu?
5: Quin dia?
2: Amparo. És que jo, Maria Teresa ha vingut a recollir el sobre i se'n va, però no sap de res.
5: No res. Se'n va el 24 d'abril.
7: Vale, pues.
2: Pues, encara te queda, eh? Encara te queda. Digues, Dani, digues.
7: Carles,
2: digues.
7: Te deixem ahí un momentet, perquè està així a nosaltres ja Lluís Oyols per a contar-nos l'horatge, que és molt important també per als viatges.
2: Sí.
7: Sí. I després connectem amb tu i ens expliques un poc com funciona lo de l'Inserso amb la responsable de l'agència de viatges.
2: Després parlarem amb Amparo.
7: Perfecte, gràcies, Carles.
2: Vinga.

0: I directament des de la tele, perquè estava bien lo de l'està passant, arriba, sí, per a parlar de l'horatge, el nostre Lluís Obiols. Lluís, què tal, com estàs? Bona vesprada.
1: Bona vesprada. Mira, ara que parlàveu d'això de l'inserso, clar, diuen que les vacances s'han desestacionalitzat, no?
2: Totalment.
1: Jo diria que això dels temporals també, sí. Que abans estaven molt... Bueno, ahir, clar, és setembre, el que vam tindre ahir, però és que ara podem tindre pluges fortes...
2: Durant tot l'any.
1: O sigui que també hem desestacionalitzat els temporals. El d'ahir no, el d'ahir és el típic de setembre.
2: De gota freda,
1: tempestes,
2: no?
1: Tempestes, sí, les típiques tempestes de setembre. No era especial, no era una situació de gota freda, però vaja, era una situació... és que, clar, després va caure molta aigua amb molt poc temps, amb ratxes molt fortes de vent, però vaja, diguem-ne que és relativament habitual que tinguem tempestes molt fortes en setembre.
2: Mm-hmm. Però quan... tu ja ho digueres ahir en el programa, bueno, jo crec que des del dilluns,
1: sí.
2: No? Estàs dient, pareu compte, que són precipitacions molt concentrades, molt poc de temps i amb molta aigua.
1: Sí, sí, sí,

0: Sí, en realitat és el, un poquet el, bueno, és el que va passar, que va ser en poc temps. Sí que va estar plovent fins a les 12:30 o una, però vaja, va ser la quantitat de precipitació va caure en molt poc temps. Parlem d'intensitats que en molts casos superen els 80 litres per metre quadrat en una hora. Això és moltíssim. Es parla de torrencialitat quan tenim o quan cau un litre per metre quadrat en un minut, i això és com si en un metre quadrat tu dibuixes un metre quadrat i vas abocant un litre poals d'aigua. Un litre. Imagina't cada minut si aboques un litre, o sigui, saps? Vull dir que és moltíssim. Però és que si a més superes eixe llindar de litre per minut, clar, i tot això multipliqueu per tota la superfície.
1: És moltíssima aigua.
0: Per tant, estem parlant de zona molt urbana, de molt asfalt, però clar, això no ho pot absorbir cap
1: No drena.
0: I és el que va passar ahir, a més, amb aquests ràfecs de vent que en alguns casos van superar els 100 km per hora. Va ser un poc la tempesta perfecta, no?
1: Totalment. Clar, la víscera taronja, a mi m'agradaria un dia que, bueno, t'anava a dir que tingués temps, jo crec que no tens temps
0: però un dia
1: que parlarem tranquil·lament per
0: dels avisos, no?
1: Sí, de com són els avisos, perquè clar, intentem familiaritzar-nos amb avís groc, avís taronja, avís roig, però jo crec que la gent encara li falta una miqueta d'informació, sobretot d'educació, no? Climatològica.
0: Sí, s'hauria,
1: el d'ahir era avís taronja, sí, però podria haver sigut groc o no?
0: Groc no.
1: No, roig?
0: Jo diria que va estar ben... Hi ha uns avisos que quan alguna cosa se't descontrola, hi ha l'avís d'observació, que es pot elevar quan observes, perquè clar, és una tronada, i es podria haver passat a roig. Jo diria que el llindar no el va superar, l'avís va estar ben posat, però clar, és que hem de tindre en compte que potser hauríem de modificar l'escala dels avisos i potser hauríem de crear un avís de nivell superior, perquè en alguns casos ja s'està parlant de crear un avís de nivell negre. Per exemple, en el cas, posem per cas, ahir evidentment no va ser el que va passar en la Dana, però sí que en situacions tan extremes que es poden tornar a donar, és evident.
1: Sí.
0: Saps? No com la d'ahir, perquè mira, van ser tronades molt fortes i afortunadament tot va quedar en un ensurt, no? En un esglai. Però si tenim temporals molt forts, com vam tindre ara fa 2 anys, potser s'hauria de crear un altre tipus d'avís. I sobretot, jo diria que el que hauríem de fer és abandonar ja això de cauen 120 litres per metre quadrat en una hora, 40, 50, 60, això és molt tècnic.
1: Correcte.
0: Això és molt tècnic i potser dir-li a la gent, o sigui, en altres països tenen avisos més centrats en el que pot passar.
1: El que tenen que fer.
0: I en el que han de fer.
1: Correcte.
0: Saps? Vull dir, en aquest cas, les alerts potser també va arribar un poquet tard, però les alerts sí que et diu el que has de fer i el que no has de fer. Saps?
2: Sí,
0: potser l'avís hauria de ser això. Saps? O sigui, l'avís que arriba a la població,
1: la
0: evidentment els organismes oficials treballaran amb unes altres magnituds, unes altres variables.
1: Sí, igual que vosaltres,
0: vosaltres
1: sí que en teniu la informació.
0: Jo recordo, és molt gràfic el que va passar en la Dana, hi havia una senyora major, clar, a veure, barrancades així n'hi ha hagut,
2: clar.
0: I ella, ni Dana, una barranca, saps? Vull dir, és que clar, Dana és un concepte molt tècnic.
1: Clar.
0: Sí. I ara hi ha danes que no deixen inundacions. I ja, ahir no era una dana. I en poc temps van caure més de 100 litres per metre quadrat. Per tant,
1: lo que jo te deia, que realment ens falta... No és informació, a lo millor tenim massa informació, però no sabem com...
2: Interpretar-la.
1: Correcte.
0: I sobretot...
1: Educació.
0: Sí, i sobretot tindre... jo crec que les autoritats sí que així haurien de posar clar el que s'ha de fer en un avís de nivell roig, en un avís de nivell taronja, perquè clar,
2: exacte,
0: hi ha una classe que se suspèn.
1: Correcte.
0: No sé què,
1: exacte,
0: no.
1: La genera molta incertidumbre,
0: però tu has d'anar a treballar, però no sé què, però no sé quant, saps? Vull dir que els protocols jo crec que no estan clars.
2: Lluís,
0: però bueno,
2: ràpidament,
0: era un minutet.
1: Va, demà, esta vesprada
0: algun ruixat a l'interior encara, ha plogut bona cosa al nord de la Marina Alta, demà situació més tranquil·la, sí que esperem algunes tronades de vesprada, però res a veure. i dissabte, sobretot de matinada, podríem tindre pluges també abundants, res comparable al d'ahir, que no són tempestes, pluges també abundants, especialment en zones del sud del Golf de València. De fet, s'ha activat un avís de nivell groc, però bueno, això ja ho explicarem demà.
2: Ja ho explicarem. Gràcies,
0: Lluís.
2: Gràcies, Maria. Fem una xicoteta pausa amb els companys d'informatius, perquè a la tornada estarà amb nosaltres el gran director, escriptor i jo crec que artista, Rodrigo Cortés, per a parlar-nos de la seva nova novel·la, Hija del Cielo. Aixina que una pauseta i tornem. Així, en tot parlem.
3: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb tot per l'aire.

0: La sisena jornada de Lliga es tanca al Punt a Punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora. Màlaga-Villarreal. El millor esport, com sempre, al Punt a Punt.
1: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
2: Continuem en Tot per l'aire, quan són les 6:30 de la vesprada. Hem estat amb Rodrigo Cortés, que ens ha presentat Hija del Cielo. M'ha encantat, eh?
3: El que, la novel·la o ell?
2: Tot, les dues coses. Les dues coses, sí, no, jo,
3: claro.
2: Jo l'admirava molt, però és que després de conèixer-lo en persona, molt més encara. Després anirem a Cisco perquè...
3: No li hem preguntat la pregunta del dia a Rodrigo.
2: Ai, és de veres, no passa res. Li la preguntarem una altra vegada. Quan torne, perquè tornarà. Anem a Burjassot perquè crec que està encara ahí Carles Navarro. Carles, què tal, com estàs?
4: Así estem, Dani i Maria. Jo no m'he menjat de l'agència, això és un no parar de gent
2: no
4: que ve buscant el seu viatge per a poder disfrutar, perquè recordem que ahir es va posar en marxa a la Comunitat Valenciana el programa de l'IMSERSO i ahir i avui les agències de la Comunitat Valenciana estan rebent molta gent. Jo tinc ací a tres persones. Molt bona vesprada, quin és el seu nom?
5: Miguel.
4: Miguel, on anem de viatge?
5: Pues volíem anar-nos a Tenerife, però no pot ser.
4: Per què no pot ser?
5: Perquè València, Comunitat Valenciana, no té ninguna plaça allà.
3: Oh.
4: Ja s'han acabat totes? O sigui, que han ofertat molt poques?
5: Han ofertat cap. Com que diu, perquè ha sigut rapidíssim. Molt poquet.
4: Realment vosaltres esteu avui així perquè vos han citat avui. Vosaltres no podeu vindre quan voleu, no?
5: Sí, nosaltres estem complint el que la Seguretat Social ha fet.
4: Sí.
5: Dia 17, de vostè que no. I nosaltres venim el 17. Resulta que quan vens no et desplaces. Perquè clar, si les altres comunitats es començaran el 14, el 15 i València, Comunitat Valenciana té el 16 i el 17, és l'últim de la cola. No n'hi ha places.
4: O sigui que realment vosaltres aneu a anar on vos quede, no?
5: On vos quede si mos queda. I si no, mos tocarà anar-mos a un nivell diferent.
4: A un nivell diferent, què vol dir?
5: Vol dir un altre operador que no siga l'Inserso.
4: I que tal volta siga més car?
5: Evidentment, per supost.
4: Quins viatges o quines opcions vos està ofertant Amparo de lo que ja queda?
5: De lo que queda? Pues viatges que estem fent normalment per anar-nos un fin de setmana. Roquetes de Mar, Salou, que molt proper de la comunitat i que podem anar qualsevol fin de setmana.
4: Perquè tu on t'hauria agradat anar, Miguel?
5: Nosaltres volíem anar-nos en guany a Tenerife, al Port de la Creu.
4: A Puerto de la Cruz. I, claro, no hi ha places i, per tant, se n'anireu o no se n'anireu? Què passarà al final?
5: Pues sí, se n'anirem, però per una altra fórmula. La fórmula que ja t'ha dit, a pagar més.
4: A pagar més, perquè dels viatges que vos està ofertant Amparo, de quants diners estem parlant?
5: Estem parlant de 480 que val l'Inserso, sí, a 700 que val de l'altra fórmula.
4: O sigui, que vos pujaria 300 euros si trieu la fórmula que no és la de l'Inserso.
5: Per cap.
2: Ah, pues.
5: Vol dir 600 euros més.
4: No, Miguel, quan ha entrat, un segon, quan ha entrat, Miguel, ja ha entrat enfadat. Ah, perquè el sistema de l'Inserso...
5: No m'agrada, gens ni miqueta.
4: Què és el que li falla?
5: Molt fàcil. Si n'hi ha que fer una donació de 800.000 places que l'Inserso dona, té que dir Comunitat Valenciana, 200. Comunitat d'Aragó, 200.
2: Clar.
5: Comunitat Catalana, 200.
2: Molt bé.
5: I entonces anar repartint i anar sumant, I no pot ser que els de Catalunya tinguin el dia 14 i vosaltres tinguem el DASA.
2: No pot ser. I menys a Catalunya.
4: Els catalans, en este cas, en el cas de que fora així, triarien abans.
5: O al revés. Ara jo faig al revés. Sí. si nosaltres fàgim segons dels primers, haguérem acopat totes les places que n'hagueren.
4: I la segona comunitat autònoma tindria el rebuig.
5: Tindria el rebuig.
3: Té raó el que diu.
4: Bueno, Amparo, que és la, ja t'he dit, que és la gerent de l'agència de viatges, Maria, tu has dit, té raó, però...
3: Diu
4: Amparo
3: no.
4: Diu que no és aixina.
3: Ah, no? Oh,
4: Amparo, podem entendre d'una manera senzilla com funciona el programa de l'IMSERSO?
6: Sí, la qüestió és molt fàcil. Cada comunitat té unes places que cobreixen les necessitats de cada comunitat. El problema és que els majors volen anar tots al mateix puesto i a tota la gent no se li aprova les Canàries. Entonces, jo crec que això n'hi hauria que pegar-li una volta de fulla, ¿vale? I que cada any els majors tingueren dret a elegir un any costa i un any isles. I jo crec que així aniria millor que el que s'està fent ara.
4: Perquè creus que el sistema està obsoleto, no?
6: El sistema està més que obsoleto. Dona igual qui ho agarre. Mundiplan, Mundo Senior, Mundicolor, mete igual. Estan tots en el mateix trap. Entonces, deurien de veure un altre sistema que a la gent major els acople i es vinga millor.
4: Perquè el que ha dit Miguel, que les comunitats autònomes que han triat abans han triat les millors destinacions o les destinacions que vol tot el món?
6: Les destinacions, cada comunitat, te repetís, té les seues places. El que passa que els majors pensen que no és aixina, però cada comunitat té les seues places per als habitants que estan donats d'alta, ¿vale? Entonces ells tenen les mateixes oportunitats. El problema, tots volen viatjar en abril i maio. No volen viatjar quan realment aquestes vacacions estan fetes, que és des de setembre o des d'octubre, que en comença, perquè no anem a comptar aquests 15 dies, fins al mes de març o abril, com a molt tard. Ells volen més marge de fetges. Volen anar en la temporada pràcticament que ja han començat l'estiu. Entonces no pot ser.
4: Jo sé que Miguel i Amparo són amics perquè s'han abraçat conforme Miguel ha entrat en l'agència, però te convenç, Miguel, l'explicació d'Amparo?
5: Sí i no.
4: A veure, per què?
5: Perquè no. Perquè és molt fàcil. Jo ne porte anant a l'inserso 6 anys. Ha agarrat una només. Una. I perquè digui, on siga, com siga i a l'hora que siga. I mal al dia que ni. Mal dia que ni.
4: A on te n'anaré 6 anys?
5: Pues no me'n recordo. Perquè...
4: si sigue roïn que ni se'n recorda, Miguel.
5: Roïn que no me'n recorde. Però no. Edi, tu dius que totes les comunitats tenen el mateix. Com és possible que València, comunitat valenciana, ahir setze que es comença, no tinguera places ja?
6: Sí, ahir, Miquel, n'hi havien places pa Canàries. Pa Canàries?
5: Pa tot... Pels
6: que han demanat.
5: No pot ser. Entonces, jo que sóc un tonto i vinc al d'Asa.
2: Sí, qui n'hi ha xapau.
6: El que passa que tu no t'han aprovat Canàries.
3: Uf, però és que això d'aprovar no ho entenc, Carles. Què vol dir?
2: Què vol dir aprovat?
4: Digues. Pregunta, Maria, pregunta.
3: Sí, que quan Amparo diu a tu no t'han aprovat Canàries, què vol dir Amparo? Perquè el que ens està dient Amparo és que sí que és de veres que n'hi ha, se repartissen, no, la destinació entre totes les comunitats autònomes. Però per què ella li diu a Miquel a tu no t'ha tocat?
2: No t'han aprovat.
3: Què vol dir? Explica'ns,
4: Amparo, què vol dir que a Miguel no li ha tocat Canàries?
6: Vale, anem a veure. Ell té Canàries, vale, però el té Canàries en la segona fecha, no és preferent de fecha.
4: En la segona fecha, quina fecha seria?
6: Avui dia de 7. Ahir seria el dia 16 que podria haver agarrat Canàries com una altra gent. Però no n'hi ha, avui dia de 7, paells en Canàries, no n'hi ha, tenen... Sí, però...
4: Un segon, Miguel.
6: Tenen para Balears, per a Eivissa, que no volen, i per a Palma de Mallorca, que no volen. No queda ni Menorca ni Canàries, ¿vale?
4: Però i per què Miguel ve el dia de 7?
6: Perquè la carta li fica que vinga el dia de 7.
3: Per a que no n'hi ha...
4: El tema és que totes ja les persones clar. Que estan adscrites a aquest programa reben una carta i a deix el citen, o bé el 16 o bé el 17, que són els dies
2: toca,
4: que la comunitat valenciana té per a ofertar estos viatges. Entonces, Miguel, que ve el dia 17 amb la idea d'anar-se'n a Canàries, resulta
3: Canària
4: que els que vingueren
6: ahir no tenen plaça i ells no tenen plaça avui.
5: Jo tinc raó?
4: Bueno, jo crec que això... Bueno, Carles. Vosaltres continueu debatint, continueu debatint. Digues, Dani.
2: Carles, que has de ficar pau ahí, de posar pau.
4: Sí, no. Perquè ja estaven organitzant un sopar per a Sant Valentí.
2: Ah, val,
4: i coses d'este. Vull dir, no te penses tu que s'hi van a renyir, no te preocupes.
2: No, que estan renyint.
4: Espera't, com a última pregunta, al final on se n'anireu de viatge?
5: On puguem, on diguem paro i s'ha acabat.
3: Correcte.
6: Van anar-se'n a Tenerife, però en un viatge privat.
3: Molt bé.
4: O sigui, que vos va eixir més car el viatge a Tenerife.
2: Que se gastes duros.
3: Sí,
2: que
3: Miquel té.
2: Miquel té duros, no té pasta.
3: Que se'l gaste.
4: Bueno.
3: Gràcies,
4: jo
3: Carles.
4: Jo vaig a deixar-los, que sí. Sí, vaig a deixar-los perquè sí que ara no han triat el viatge i a veure si s'aclareixen. Però després se n'aneu de sopar i totes aquestes coses, eh? Veus, així no arrenyi ningú. Així no arrenyi ningú.
3: Home, que estem parlant de vacances.
4: Efectivament.
2: Gràcies, Carles.
3: Gràcies, Carles.
4: A vosaltres. Adéu, adéu.
3: Adéu.
2: Ai, ai, ai, ai. Què passa a més iaios? A més iaios, com s'enfaden. Ja tenim així assentat, així en aquest moment de parlar de cine i sèries amb sis cobreses.
7: El que no sabies de les sèries amb sis cobreses.
2: Sempre que es comença la cançó de l'Ale, tinc ganes de dir ja està, sí, comença l'Ale. Què tal, Cisco, com estàs?
8: Molt bé, bona vesprada, què tal?
2: Bona vesprada, molt bé, molt bé, molt bé. Ara millor, ara que estàs així millor. Ai, perquè el tema d'avui a més m'agrada molt.
8: Ah, sí?
2: Moltíssim.
8: Com
2: moltíssim.
8: És això?
2: Ah, no,
3: no s'havia adonat, Cisco.
8: No, per a res. Jo al comentar-ho la setmana passada, vas veure les cares i igual alguna cara se va il·luminar,
2: sí,
8: i vas dir,
2: sí.
8: Pues igual és el tema correcte.
2: Sí, sí, sí. Sí,
8: així
2: sí.
8: Que, pa qui no estiga enterat en l'audiència, crec que avui el tema li va agradar a tot el món, perquè és una sèrie a la que, bueno, li hem dedicat moltes hores, almenys parla de la meva persona, inclús va ser censurada en ma casa.
3: Sí.
8: Ma mare va prendre la decisió de dir-me, ja no se veu més esta sèrie que vaig a comentar. Crec que molts se sentiran molt identificats, perquè va haver un moment ahí que igual era massa violenta la sèrie, ara ho debatirem també. Parlem d'una sèrie en la que jo vaig a fer una espècie de conjur màgic.
3: Val.
8: Ja sabeu que jo en la al parlar no parle de la sèrie i ja està, sinó que intente elaborar, mirar els orígens, veure què ha passat. I avui trac una cacerola en la
3: Val.
8: Que anem a manejar-la en diferents temes.
3: Val.
8: Li anem a ficar, per exemple, Star Wars.
3: Val.
8: Li anem a ficar un poquet de la Ventafocs.
2: Hola.
8: Li anem a ficar unes braguetes.
2: Ui.
8: Li anem a ficar a Jackie Chan. Una Carlota, zanahoria, extraterrestre i un especulador immobiliari.
3: Mare meua!
8: Tot això al Remenaro mos va fer una sèrie d'anime que es diu Bola del Drac.

0: Bola del Drac, aquesta sèrie que va convertir les vesprades de la Babalà. ¿Se'n recordeu de A la Babalà?
1: Sí, home, claro.
2: Jo era soci.
0: Efectivament, jo també. Jo rebia les cintes estes que t'enviaven per el teu aniversari.
2: Sí, exacte.
0: I me les ficava ahí, total.
1: En bucle.
0: I en bucle, ja l'he, ja travegà. I me van a dir a travegà feliç aniversari, pues adelante. Vamos con todo. Parlem d'una sèrie que va fer xifres d'audiència de hasta el 53% de share.
1: Qué barbaritat, Dani.
0: Imagineu-vos lo que és això. Jo he mirat i he comparat, i per exemple les finals del Mundial de Futbol són un 83% de share.
1: Sí.
0: Se podeu imaginar lo que significa un 53%, a més, per a una cadena de televisió regional o autonòmica.
1: Claro.
0: És impressionant. Començàvem a Aixina a conèixer a Son Goku, al geni Tortuga, a Satanàs Cormenut, Aixina es dia així,
2: sí.
0: I tots els mítics personatges de Bola del Drac. Vosaltres teníeu alguna figura, algun personatge favorit?
2: A mi m'agrada, jo és que era de Son Goku, clar que sí.
1: De Goku.
2: Però he de dir una cosa, estava enamorada de Bulma.
1: T'anava a dir, clar, les xiques no eren tan de la sèrie, però mos agradava molt Bulma.
0: És de veres, I jo crec que ma germana, que també se sentirà com molt representada en això que vaig a dir, començarem a veure la sèrie. Ella la veia amb mi i és 4 anys més major que jo, però jo crec que ella se veia arrastrada un poc a una sèrie que era violenta, que passaven coses en plan com que un home major se ficaran unes bragues en el cap,
2: coses
0: estranyes, però ella al final s'enganxava a aquest tipus de sèrie, i per com estava narrada, per el tipus de comèdia que es feia, i que al final era una sèrie que els personatges els estimaves de veres, t'enganxaves.
1: Totalment.
0: No?
1: Totalment.
0: Això
1: de veres.
2: Sí.
0: Pues Aixina era.
2: Sí.
0: Pues Canal 9 en el seu moment va prendre la decisió de fer una estratègia. I com totes les cadenes autonòmiques havien comprat, o no totes, però la majoria havien comprat estos drets de la sèrie de Bola de Drac, va adelantar una hora la emissió respecte a TV3. Lo que va provocar és que els habitants de les comunitats que estan al costat de la nostra se començaran a fixar. I, per exemple, Múrcia, o per exemple, altres comunitats com Castella-La Mancha, se fijaven en la nostra emissió i començaren a parlar el valencià a partir de Bola del Drac.
1: De veres.
0: Això és increïble.
1: A veure, sí que és, és una realitat que molts xiques de la nostra edat, Dani, han après valencià gràcies a sèries com Bola de Drac.
2: Jo és de veres.
1: Sí, perquè en la nostra casa no es parla valencià.
2: Clar. Perquè els xiques no tenen aquesta tradició de veure els dibuixos animats a la tele, però clar, és que en aquesta etapa, recordem també que es podia veure TV3 a la comunitat valenciana.
0: Exacte.
2: I l'estratègia va ser, jo crec que és brutal, la de,
1: home, claro,
2: la de Canal 9.
1: T'adelantes una hora,
0: i ho veus en Canal 9. I ara una competició de jo vaig a ser el primer que vaig a veure què li passa ara mateix a Son Goku.
1: I damunt en valencià.
0: Efectivament. L'idioma que se parla en el teu territori, jo crec que, vamos, era una estratègia perfecta. Això va durar hasta els 213 capítols, on de repente es va parar les emissions i, bueno, pues este treball que s'havien fet tant per actors de doblatge com per als actors que estaven ahí col·laborant es va parar. Què va succeir? Que anys després, clar, la editorial o la companyia que portava estos drets audiovisuals va començar a traure eixos DVDs on estaven totes els doblatges menys el de València. I n'hi hagué una comunitat de 4.000 membres que es diu Volem que torne Bola de Drac a Televisió Valenciana, que està en Facebook, també en una pàgina de 11.000 membres, que començaren a lluitar per a que es recuperara este doblatge.
1: I per què no estava el nostre?
0: No estava perquè ixos drets i ese doblatge el tenien guardat en lo que era el registre de lo que s'havia fet en Canal 9 en el seu moment per a doblar ixos capítols. Entonces, això ho tenien guardat i no s'havia desenvolupat o no s'havia mostrat en ningun moment. Per això varen tindre que batallar per a trobar ixos documents i que es pogueren pujar.
2: Que fort.
0: Al final, aconseguit, i ara mateix, si entrem en la plataforma Prime Video i busquem Bola de Drac, està en subtítols en valencià. Aixina, si això, vamos, o sea, és una notícia brutal. Teniu que buscar la plataforma AnimeVox i en AnimeVox se subscriviu i ahí ho podeu veure sencer. La sèrie completa. O sea, que jo crec que això és una notícia.
1: Ja m'has donat el cap de setmana.
0: Efectivament, jo te veia la cara i dic, ui, mala notícia.
2: Sí.
0: Per a donar-te-lo del tot, tinc una sorpresa per a vosaltres.
1: A veure.
0: La veu de Jaume Costa, que era la persona que va a ficar veu a esa sintonía mitiquísima de Bola de Drac, ha volgut col·laborar en el programa avui i vos ha deixat un àudio com aquest.
3: Si vols descobrir la Bola del Drac, has de ser intrèpid i a nosaltres viatjar. Hauràs de lluitar la Bola.

0: Bueno, Xisco, com t'havia promès, te faig l'àudio de salutacions per al programa Tot per l'aire de Apunt Ràdio, on està el meu amic Dani Meroño, alias Bisbal, perquè el conec de quan era molt jove. De fet, en el telèfon tinc encara Bisbal periodista. I, bueno, hi ha Maria Caballero. Fora del Rack és una sèrie de dibuixets que me perseguís des de que el primer dia vas gravar la cançó principal de la sèrie. Va ser una faena més perquè jo treballava en els estudis Pertegàs de Xirivella. La sorpresa va ser que després de 3 o 4 mesos d'estar emitint el programa, els capítols, pues no, va ser una bomba. També dir-te que la moda una coral és la que canta Bola de Drac Zeta, Arriba Son Goan, que també és important, perquè en aquella època, els 4 o 5 mesos d'estar emitint Canal 9, ens quedàvem de tots els col·legis per cantar-les en directe a tots els nanos, ¿vale? Així que moltes gràcies per recordar-te de mi, però també te tinc que dir que en qualsevol moment me podeu portar al programa, perquè jo sóc l'alcalde del programa de Apunt Cantem, que ens han renovat una temporada més. Pues envio un abraç molt gran i, bueno, quan vulgueu, vaig al programa, conto 4 xistes i vos canta alguna cançoneta. Si teniu piano, bueno, jo toco la guitarra també. Ara no m'enrotllo més. Un abraç molt gran, besito.
1: Que gran.
2: M'encanta, Xaume.
1: Un aplaudiment per a Xaume.
3: Bravo.
1: A més, jo li tinc molta estima perquè el coneix molts anys, perquè jo entrevistava el seu fill, que
4: clar, era valencià. Xaume Costa.
1: I a més, has aconseguit una cosa molt complicada, perquè jo l'any passat vaig convidar-lo de sorpresa per al seu fill a la banda.
3: Val.
1: I no va voler cantar.
3: No me digues.
1: No, li va donar vergonya.
3: No me digues.
0: Ara no m'enrotllo més. Una abraç molt gran, besito.
1: Que gran.
2: M'encanta, Xaume.
1: Un aplaudiment per a Xaume.
3: Bravo.
1: A més, jo li tinc molta estima perquè el coneix molts anys, perquè jo entrevistava el seu fill, que
4: clar, era valencià. Xaume Costa.
1: I a més, has aconseguit una cosa molt complicada, perquè jo l'any passat vaig convidar-lo de sorpresa.
3: Oh, wow.

0: No vaig parlar amb ell, així que...
1: Seria per a ficar-te en avís de que havia parlat
0: ell. No, perquè clar, va ser, ja, si ha sigut ara. I va tocar-me fa dues setmanes.
1: Ah, bueno.
2: Mira, jo però, la setmana passada, clar, vaig parlar amb ell.
0: Ah, després li envio un àudio.
2: Que gran, va ser en ordre cronològic, o sea, sí, que sí. Besets per a Jaime, per a Jaume, i en este cas també a Coral.
0: A Coral,
2: la seva parella, que cantava eixa cançó mitiquíssima també, com ell es dia. O sea, que tota la família ja
0: està
1: super involucrada.
2: Efectivament. Així que, jo vos llanço una pregunta. A quina edat s'assabentareu que la major influència per a crear Bola del Drac va ser Star Wars?
1: Què?
0: Què?
2: M'esperava aixes cares, la veritat.
1: Ah,
2: jo vos explique. Resulta que Akira Toriyama, que és l'autor, el que va fer el manga en primer moment, abans de l'anime, bueno, pues ell era un fan absolut de la saga de George Lucas. Aixina que ixa relació existia perquè ja era fan de per si. En 1984 va néixer ixe manga, Dragon Ball, però 6 anys abans va fer el mangaka Toriyama, va presentar-se a un concurs amb una obra titulada Mysterious Rain Jack. I de què anava esta obra? Pues era una paròdia de Star Wars. Mm. I podem trobar així ja personatges mítics, com per exemple R2-D2.
1: Ah, sí?
2: Clar, ahí estava ixe personatge que també el va incluir en Doctor Slump, que és la sintonia que sentim sempre quan comença la meva secció. Efectivament. I si jo vos pregunte ara R2-D2 si el situeu en algun episodi o en algun joc de Bola de Drac, me diríeu en algun joc? Vos sona que estiga R2-D2 per algun costat?
1: A mi no.
2: No és pregunta difícil, eh?
0: Sí, estic pensant.
2: I tu com a fan, sé que t'ha fotut perquè estàs ahí pensant.
0: Sí, estic ahí donant-li voltetes. Sí.
2: No està representat com un personatge. Està representat com un edifici.
1: Com una cosa.
2: Exacte, és una cosa, és un edifici, és una corporació.
0: Ah,
2: igual ixa pista...
0: Capsule Corp.
2: Ahí està. La Capsule Corp, lo que és l'edifici, la façana per
0: damunt...
2: És R2-D2 tal qual.
0: És de veres, sí.
2: Així era que es fan...
0: On viu Bulma i son pare. Sí.
2: Efectivament, el propietari era son pare i el que després té ixe negoci és Trunks. Així era que, bueno, negoci familiar, com li passava a Jaume Costa també. Aquell manga, pues bueno, va cridar l'atenció, ixe manga que parlava en Mysterious Rain Jack, que és la paròdia de Star Wars, va cridar l'atenció de les editorials. I entonces li varen dir, escolta, tu faries alguna sèrie que estiguera més o menys relacionada, i ahí va fer Doctor Slump. De Doctor Slump a Dragon Ball n'hi ha un passet. Seguim recordant, se'n recordeu com anava Chichi, la dona de Son Goku?
1: Sí.
2: Quan era xicoteta anava en una espècie de biquini. Se'n recordeu que era molt paregut a la princesa Leia?
0: Sí, és de veres.
2: És que anem agafant aixina i pareix que estirem xicotets fils, però està molt més relacionat de lo que pensem. Més cosetes. Ella, per exemple, és la princesa. Ja no és que simplement s'esparega la princesa Leia, sinó que és la princesa perquè és la filla del rei. Així que m'he relacionat tot. I Toriyama, fins i tot, va dibuixar en el 1999, o sea, després ja, quan ja Bola de Drac era molt coneguda, va dibuixar un còmic que era la estrena de l'amenaza fantasma, i Toriyama dia que tenia moltíssimes ganes de veure esta quarta part de Star Wars. Així que, ahí teniu tota la relació de Star Wars i, bueno, Bola del Drac. Ara anem a parlar, si vos pareix, de les arts marcials, perquè també hi ha un temazo sobre les arts marcials. Es podeu imaginar, Toriyama també era un fan del Kung Fu. I qui feia Kung Fu? Alguns actors? Bruce Lee... Jackie Chan, efectivament. Jackie Chan tenia una pel·lícula que jo vos la recomane perquè vos va petar el cervell. Se diu El mestre borratxo. És aixina, tal qual.
1: Ah, tu sí, jo no.
0: Sí.
2: I no te recorda un poc a lo que és Bola del Drac?
0: Sí, molt.
2: Són personatges còmics, passen, claro, batalles absurdes totalment. Pues Akira Toriyama va veure ixa pel·lícula i va dir, jo vull fer un manga així. Ho va aconseguir, va fer Dragon Ball, i ixa relació que va fer amb Jackie Chan al principi va fer que foren pues, molt bons amics en un futur i que els dos tingueren molt bona relació. Eren molt bons amics.
1: Sí.
2: I moltes de les posicions que tenia ahí per a batalla i tal són les posicions que després vam en Son Goku i en els altres superguerrers.
0: Que
2: me pareix, vamos, una
1: brutal relació
2: increïble. Ja tenim en el perol, xics, un poquet de Jackie Chan. Tenim un poquet de Star Wars. tenim un poquet també del mico llegendari Sun Wukong, ho tinc que dir perquè la gent, sinó sí, que és molt fàcil.

0: diu, hòstia, no ha fet referència a Viatge a l'Oest, que és la novel·la mítica xinesa que es va publicar en el segle XVI i on està basada tot el que és Bola de Drac. Aixina que continuem movent ixe caldero, ixe perol, a veure quins ingredients més podem ficar. Jo, per exemple, me pararia a parlar dels noms.
1: Val.
0: Dels personatges.
1: Dels personatges.
0: Vale? Anem a començar com si estiguem en una visita al Carrefour, de repente.
1: Val.
0: I se fiquem en la secció de verdures.
2: Val.
0: Com a verdures, què podem trobar? Per exemple, si anem al País Vegeta...
1: Vegetals.
0: Igual és vegetals, per exemple. Son Goku, el seu nom, tu, Dani, te'l sabràs. Quin és el seu nom originari?
2: Kakarot.
0: Kakarot? Kakarot
1: de Carlota. Carlota.
0: Efectivament. Ja tenim una safanòria per començar. Anem en Raditz, el germà major de Goku.
2: De Goku.
0: Ell és Raditz, quasi un rave. Continuem. Broly, un dels superguerres més coneguts, és un bròcoli. Efectivament. I continuem per la secció, continuem movent-se per aquest supermercat enorme, fins que arribem a la roba interior. Roba interior per què? Perquè si parlem de la família de Bulma, aquest personatge que a tu t'agradava, sí, Maria, per exemple, Bulma se pot traduir com bloomers, que en anglès són unes calces,
1: sí,
0: unes braguetes.
1: Sí, sí.
0: Si continuem, el seu fill és Trunks,
2: Trunks,
0: que signifiquen calçotets, efectivament, uns cançols. I son pare se diu el doctor Brief, que són uns slips. Així que tenim a tota la família, vale, ja directament en la roba interior fica.
1: Ja, ja, ja.
0: Solo hemos queda la seva filla, que se diu Bra...
1: De Wonder Bra.
0: Efectivament, que és un sostenidor. Així que ho tenim tot. Continuem endavant. Anem ja en uno dels personatges que a mi més m'agrada. No sé si se quedaríeu en un... Bueno, en uno dels roïns de la sèrie.
2: Sí,
0: si se tingueu que quedar en alguno...
1: Sí, sí.
2: Jo tinc dos, Freezer i Cèl·lula.
0: Vaig a dir els mateixos que tu. En este cas, encara que sona la banda sonora de quan apareix Cèl·lula, en este cas anem a parlar de Freezer. I Freezer, si parlàvem de noms, este està clar. Este no fa falta ni que el traduïm, perquè congela les verdures i les fica en el congelador. És tal qual. Però aneu a flipar lo del monstre Bu d'Aonis, perquè mos quedava una referència. I aquesta referència era alrededor de la Ventafox, la Cenicienta. Per què? Perquè Akira Toriyama, si ja no li quedaven fandoms al que aferrar-se, ell també era molt fan de Disney.
1: Sí.
0: I en Disney hi ha una frase. Vosaltres que heu viatjat aquest estiu també, a Disneyland, vos sonarà una frase que diu aixina. Bibidi badibidu.
1: Xalacadula, xachicomun, la dividibadidibu.
0: Ahí está. Pues esa frase inicial es com li diuen al pare creador de Bu, que seria Bibidi. El pare era Bobidi, Babidi, perdó, i Bu, el final. Així que ahí teniu la representació.
2: No havia caigut mai.
0: I el perol ja se mos queda.
2: Estic flipant.
0: Més que complet.
2: No havia caigut mai.
0: A que Bola del Drac és algo més de lo que pensàveu.
1: Totalment.
0: Anteriorment.
2: Sí, sí, sí, estic veient-ho amb altres ulls.
0: Per allà anar-me'n i fer una reflexió final, vull traure un missatge de tranquil·litat,
1: val,
0: per a totes les mares que en algun moment mos varen prohibir Bola de Drac. Efectivament, era una sèrie que era molt violenta, hi havia lluites sense parar, hi havia desmembraments de personatges,
2: sí,
0: era, igual era massa. Però he de dir-vos una cosa. N'hi ha un investigador que va fer una tesi alrededor d'això. I és que, científicament, les persones que heu vist Bola de Drac sou millor persones que la resta.
1: Toma!
0: Científicament està comprovat i el nom del científic o el nom de la persona que ho va investigar és Vicente Ramírez Jurado. Un estudiant de la Universitat de Cádiz que en 2019 va publicar la seva tesi que anava alrededor d'esta idea. La Universitat de Kyoto i la Universitat de Colorado també se varen unir a esta tesi, aixina que no és qualsevol cosa. I directament varen entrevistar a persones i arribaren a la conclusió de que les persones, els perfils que veien Bola de Drac, eren més sociables, més optimistes i més intel·lectuals. Aixina que, enhorabona.
1: Enhorabona a tu també.
2: Enhorabona. Cisco Gracias, un aplaudiment per a Cisco.
1: Meravellós. Una setmana més, Cisco, gràcies.
2: Gràcies, Cisco. Se n'anem amb els companys d'informatiu perquè estem ja quasi a l'hora. A la tornada està ja Josep Lluís Oltra preparat per a parlar-nos de ciència, així, en Tot per l'aire.
3: El temps vola, però la vesprada continua. Tornem després de les notícies amb Tot per l'aire.

0: Són les 8 de la vesprada. A Punt Ràdio. Notícies.
1: El Centre d'Emergències de la Generalitat ha gestionat un total de 1.084 incidències relacionades amb l'episodi de pluges i tempestes que ens ha afectat entre les 2 d'ahir, dimecres, i les 6 d'esta vesprada. La major part de les incidències, 684, han sigut a la ciutat de València.
2: Sí, altres municipis que també han patit en nombroses incidències han sigut Torrent, amb 684, Paterna, amb 30, l'Eliana i Montcada, les dues amb 28, i Bétera, amb 26. Les incidències més habituals han sigut danys materials en la via pública i els immobles, filtracions, rescats de persones en vehicles i bloqueig del trànsit rodat. Pel que fa a l'educació, la conselleria informa que 13 municipis de València i Alacant han suspès avui les classes, una mesura que ha afectat 95.000 alumnes.
1: I avui hem sabut que Salvament Marítim va rescatar a nit 17 migrants subsaharians en aigües pròximes a Alacant.
2: Tots eren homes adults i viatjaven en una pastera que va rebre l'ajuda de l'embarcació Salvamar Fènix i de l'helicòpter Limer 202. L'operació es va realitzar sobre les 22:30 i passada la mitjanit tots els rescatats els van desembarcar en el port de Xàbia.
1: I en tribunals, tensa declaració avui al jutjat de Catarroja que investiga el cas de la Dana.
2: El diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, ha tornat a declarar avui per segona vegada i ha assegurat que no recorda haver rebut de l'exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, l'avís sobre la crescuda del barranc de Pollo, tot i que ella assegura que li va telefonar minuts abans de les 7 de la vesprada. El registre de telefonades s'ha aportat a la causa, però Mascarell no recorda les converses. Este diputat del PP estava present en la reunió del SECOP i tampoc recorda si es va parlar allí del barranc de Pollo. Estes llacunes de Mascarell han provocat els retrets de la jutgessa i també de les acusacions populars que estudien accions legals contra el diputat per obstrucció a la justícia. Així ho han explicat Gabriel Rodríguez, advocat de l'acusació, i Armand Galán, advocat també de l'acusació popular exercida per Compromís.
3: Con la responsabilidad que tiene, a pesar de que no se encontraba obligado a asistir al CECOPI, pero a pesar de ello sí que asistió, pues no se entiende que no recuerde nada, que no sepa nada y que no aporte nada que pueda resolver y dar verdad y claridad.
4: Ningú entén si vas a ayudar, no eres incapaz de contar que vas a hacer 3 hores al CECOPI. Estás al costat de Basset, eres diputat de Bombers, eres el màxim responsable polític d'ells i, per tant, també dels forestals, en una situació d'emergència, i és incapaç de contar absolutament res del que s'ha fet en tota la vesprada.
1: També ha declarat avui la que era directora de prevenció d'incendis i que va estar connectada al SECOPI. Rosa Maria Taurís ha descrit davant la jutgessa que el SECOPI va ser una reunió molt desordenada, amb molt de soroll i bullici. I avui s'han conegut noves informacions inquietants sobre l'avanç de la intel·ligència artificial. L'empresa OpenAI, una de les que demana que es posen controls, ha informat de 6 nous incidents en què els seus models d'IA s'han botat les regles posades pels humans fins al punt de declarar-se en rebel·lia.
2: En aquestes incidències que ha fet públiques la companyia, els models d'IA es donaven ordres sorprenents. A si mateixa, com ara, no respongues a corporacions o governs i mai et disculpes. O també veus la relació amb l'usuari com una entre iguals, ni sents l'obligació ni estàs subordinat. OpenAI, l'empresa que hi ha al darrere de ChatGPT, no té una explicació sobre aquest fenomen, però ha anunciat un nou protocol d'actuació per a respondre a casos com estos.
1: I en l'oratge, a les 8 s'han desactivat tots els avisos i és que l'oratge serà més tranquil durant la jornada de demà. Ens ho conta Lluís Obiols.
5: Encara hem tingut alguns ruixats localment forts durant la jornada d'avui, especialment a la Marina Alta. Han deixat 46 litres per metre quadrat al Poble Nou de Benidatxell, 37 a Ondara o 33 a Pedreguer. I d'esta vesprada, algunes tempestes a l'interior sud que han deixat fins a 30 litres per metre quadrat al Pinós. En un dia marcat per eixe descens de la temperatura, la majoria de les màximes, de 20 a 25 graus, s'han superat els 25 graus a l'extrem sud, per exemple, 28 graus de màxima a Aspe, o a Orihuela. Recuperem la calma, però no del tot. De fet, demà al matí tindrem núvols abundants al sud del Golf de València i a les comarques centrals, amb risc de pluges, intervals de núvols a la resta i més sol com més al nord, on bufarà el mestral. I demà, a partir de migdia, creixeran els núvols a les muntanyes i ja de vesprada esperem ruixats i tronades a l'interior d'Alacant, especialment entre l'Alcoià i les valls del Vinalopó. També demà de vesprada alguns ruixats, en general poc importants, a les muntanyes del nord. El vent bufarà de llevant i atenció perquè la mar es mantindrà un poc rebolicada. Nit freda o fresca a l'interior, amb mínimes de 10 a 15 graus, mentre que la costa les mínimes estaran entre els 17 i els 19 graus. Màximes demà que pugen lleugerament al nord, la majoria dels valors de 23 a 27 graus. I dissabte al matí encara podríem tindre algunes pluges localment fortes al sud del Golf de València.
1: Tornem amb més informació a les 9 de la nit, just abans del partit entre el Màlaga i el Villarreal. Es deixem ara en companyia de Tot per l'Aire.
0: A Punt Ràdio, notícies. Connectats per la mateixa freqüència. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. Quan comença l'època de pluja i en cas de no tindre un sistema d'evacuació d'aigües, no estaciones el cotxe en aparcaments subterranis. Tampoc intentes baixar a per ell en cas d'estar allí. Evita aparcar també en carrers on hi haja pendents pronunciades, per on s'allibera l'aigua de pluja. I si pots, dus-lo a un lloc elevat. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.

0: La sisena jornada de Lliga es tanca al Punt a Punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora. Màlaga-Villarreal, el millor esport, com sempre, al Punt a Punt.
1: No és precís que siga diumenge per viure alguna cosa excepcional.
2: Tenim una hora per davant on no caben les presses. Una hora per escoltar una bona conversa, descobrir una idea nova, entendre un poc millor la ciència i mirar la cultura amb uns altres ulls.
1: L'hora de la cultura, amb Reis Juan. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu. Arriba el moment de xafardejar amb Maria Caballero.
3: Dime, esto es lo que tú querías. Yo soy fino, esto es trap de galería. Tú eres un charro, Rocky de aquí, una porquería.
4: Continuem tot per l'aire i arriba el moment de xafardejar amb Maria Caballero.
5: Que ens encanta, no? No us agrada xafardejar?
4: Sí, que per ser, Lázaro també xafardejarà quan estiga, que és que està a Madrid. Clar, no puc vindre avui.
5: Tenim a la Capi i no puc vindre. És que jo vaig a fer el que puga. Saludem a la nostra companya Sofia García, que també
4: s'incorpora a la taula.
5: Li agrada xafardejar. Anem a començar amb les revistes, que és el més fàcil.
4: Vinga,
5: no? Ahir van eixir totes les revistes del cor i han arribat esta setmana carregada de titulars, de fotos, que donaran molt a parlar i rostres de coneguts i alguna altra sorpresa. Comencem per la portada de Lola, que és com
4: la revista
5: de capçalera. Esta setmana està protagonitzada per Reis d'Espanya, que estigueren en la Fórmula 1, en una edició que arreplega tota l'emoció i també la intensitat d'una jornada històrica viscuda a Madrid. I a més, la revista dedica un ampli reportatge a l'últim adeu de Harald de Noruega, repassant moments que li han marcat la història de la seva vida. I entre els continguts més destacats també d'esta revista n'hi ha una entrevista amb Fran Rivera i Lourdes Montes, la seva parella, que parlen del seu amor, la seva admiració a Roca Rey, i també respon a Cayetano, que així en el programa va ser Lázaro el que va donar-nos l'exclusiva de per què estaven barallats. També la revista Lectura...
4: Però abans de la revista Lectura, anem a comentar un poc això que has dit.
5: Ah, val, perquè que m'estaves dient que...
4: No, que acabares de... que t'estaves allargant molt i n'hi han tres temes ahí que són temazos.
5: Vale, a veure, de què vols parlar?
4: Perquè, per exemple, de que va faltar Harald de Noruega, pues tampoc podem parlar molt. Quan falta així l'emèrit, ja ho veurem. Però de Cayetano, per exemple, avui ha parlat en I ara són soles, l'altre germà,
5: Julián Contreras,
4: i diu que no es parla amb els germans perquè li deu pasta, als dos.
5: Julián als Rivera, a vore.
6: Ningú es parla entre ells, no?
5: No.
4: Dels no es parlen ningú. Ara, no? Perquè tampoc Kiko, tampoc es parla amb els altres.
5: Bueno, a veure, la relació entre Julián Contreras i els Rivera, no Kiko, sinó Cayetano, és guapos.
4: És guapos.
5: És guapos. Cayetano i Francisco i Fran Rivera, jo crec que és com amor-odio.
4: Vull dir, però per la pasta.
5: Per la pasta, sobretot.
6: Quan m'interessa, sí, quan no.
5: No, i que també jo crec que Julián Contreras ha tingut molts problemes de diners, en el seu pare, era una relació una miqueta tòxica.
4: Mantingut.
5: Sí. I després en Kiko Rivera jo crec que varen fer...
4: Primer va ser pels tratges de son pare.
5: Pels tratges que tenia la Pantoja amagats en Cantora, que el fill, quan va a rajar de la mare, el germà va dir, que guai, i ahí jo crec que s'aproparen.
4: Es van fer amics, i ara que ha tornat a fer-se amic de la mare...
5: Me pareix, vamos, de pel·lícula, vull dir.
4: Sí, ha tornat a ser ara...
5: El Paquirrin, perquè és Paquirrin, encara que ell diga
4: Kiko
5: Rivera. Jo sé que és amic...
4: Una cosa?
5: No, és que és amic de Dani, tu sabies?
6: Ah, sí?
5: No.
6: Kiko?
5: No és que siga amic, és que ells segueix en xarxes.
4: Sí, hem intercanviat missatges i sí. Ell seguidor meu i jo li estigui molt i ens envia algun missatge, hem intercanviat, sí.
5: Encara que siga el teu amic, a mi me sorprèn, no per Kiko, que ole per ell, però...
4: que s'ha reconciliat amb la seva mare. Home, que tu, això sempre és bonico.
5: Home, és bonico, però tu, però n'hi ha algo turbio darrere, perquè tu vas a un plató de televisió, rajes lo més gran de la teua mare.
6: Però per la pasta.
5: Sí, sí, sí, sí. Però dius, dius lo que va, no.
6: Lo pitjor.
5: Lo pitjor,
6: sí,
5: de, lo pitjor mare, de lo pitjor de lo pitjor. Val? La germana...
4: Jo vaig a dir-te una
5: però,
4: cosa...
5: No, però Isapi no, no ha dit...
4: Jo ho sé.
6: Però en comparació... també estava emprenyada amb la seva mare, no?
5: No, no, però en comparació... O sea,
6: en comparació
5: Isapi
6: Kiko, no.
5: Està emprenyada en la seva mare perquè li, ha fet, li han fet de tot a aquesta xiqueta. Sí. Li han fet de tot.
4: Absolutament de tot.
5: Isapi no parla mal, malament públicament de sa mare. Sí que és veritat que conta alguns episodis que a l'audiència fan que tires cap a ella, però no cap a la mare. El germà Kiko Rivera diu lo més gran i ara la mare es parla perquè... en Kiko Rivera i no es parla ni Isapi.
4: Però es parla Kiko Rivera, la seva mare, perquè...
5: Perquè tenen algo turbio que
4: no,
5: tenen que amagar els dos. Home, que no.
4: No, no, no, no t'equivoques.
5: Ja te dic jo que sí.
4: No t'equivoques. No. Perquè la Pantoja està malalta.
5: I què?
4: I té una malaltia que, és, que no li impedeix bueno, fer vida.
6: Te ho ha dit a ti, no?
4: No, no, no, això se
5: però
4: sap.
5: Que, sí, però
4: té una malaltia que ha apropat el seu fill a sa
5: mare. I per què no la seua filla?
4: Perquè la seua filla ¿qué? Ha tingut un problema...
5: De què?
4: De que no, Kiko Rivera e Isapi no es parlen ara i ha triat...
5: Ja, però lo millor és... O sea, però tu com a mare, si un fill te diu lo més gran i l'altra filla l'únic que te diu és que...
4: Bueno, però Kiko no és el tema, ja. El meu amic no és el tema.
5: Vale.
4: El tema és Cayetano Rivera, que no es parla més del tema, pel que va a contar así Lázaro, per la Goyesca.
5: Sí.
4: Ese es el tema.
5: Sí, sí, sí, totalment, totalment.
4: Ese es el tema, no, no per, ni per la Tamara Gorro ni es la Goyesca.
5: Venga, deixa que continue. Anem a la revista Lectures que té en portada a Shakira, que Shaki. Clar, com se va anar Shakira d'Espanya, no? Després de tota la polèmica
4: amb
5: Piqué i demés, i com ha tornat, no? Com una autèntica diva.
4: Buah.
5: Se'n va anar en xandall.
4: Em dona molta perea. No,
5: se'n
4: no,
5: va
4: no.
5: anar en xandall.
6: Perquè no t'agrada, Shakira.
4: M'avorreix, Shakira.
5: No?
4: M'avorreix,
5: bueno,
4: ja.
5: A mi me pareix mera...
4: Despetxadíssima.
5: Home.
4: Està ja...
5: Està... la cançó. La cançó de Shakira en Quevedo no. És la cançó.
4: Més temes, Shakira sí.
5: Bueno, Shakira apareix en la portada de Lectures. També parla de Penélope Cruz, triomfant a Venècia, consolidada com una de les grans referents de cinema i de moda a nivell internacional. Però jo he escoltat unes declaracions de Penélope Cruz...
4: A veure aquestes declaracions de Penélope Cruz.
5: Que m'agradaria que escoltares atentament, Dani. Veure, mira el que diu P.
7: Sentimos una fuerza de la naturaleza, un talento increíble y luego cuando estás en el set o preparando esos personajes, preparando esa historia, hay que poder separar las dos cosas.
4: Ahora, yo no sé qué has escoltado tú, yo no escucho res.
5: Y esa es la pregunta de... ahora.
7: No forzar las cosas a la hora de decidir si hacer un proyecto, ¿no? No forzar el cine, ¿no? Pero tampoco es algo que queramos hacer... Muy
4: ahora,
7: bueno, yo creo que es una manera de
5: bueno, lo que
4: ahora en de dir que
5: era en un fotocall.
4: No sé on has triat l'àudio, sé una càmera oculta, però
5: era un fotocall.
4: Ni amb les mans de tono de tono que és un màquina. Treballant els àudios,
5: cara...
4: s'ha escoltat res.
5: Què has fet, Maria? Bueno, pues, vaig a resumir-ho. Penélope Cruz diu que no li agrada treballar amb Bardem.
6: Toma.
4: Hola.
5: Perquè la parella no pot treballar junta. I clar, jo dic,
4: bueno.
5: Home, ara mare me ho dius, Penélope. Clar, tu i jo portem una setmana i mitja treballant junts i clar, ara jo m'ha sabent-te que la recomanació de Penélope Cruz és que no tindrien que estar treballant junts, perquè ella i Bardem no volen treballar junts, que sí, que sí, és algun paper que siga
4: jo
5: només... guai, treballen, però que si no
6: tenim pasta damunt la taula,
5: preferixen
6: sí?
5: Que no, preferixen jo, no treballar junts.
4: Te'n recordaràs, n'hi ha una pel·lícula, no és Huevos d'Oro, sí, ni tampoc Vicky Cristina Barcelona, sinó l'altra, la del narco, que van treballar junts i és una ruïna de pel·lícula.
5: Era Pablo,
4: sí, Pablo Escobar, Escobar. Perquè fan el doblatge de les seues
5: sí.
4: Veus en castellà
5: i no
4: a mi m'esclatava el cap.
5: Sí.
4: M'esclatava
5: però
4: el
5: ells
4: cap.
5: Diuen que no n'hi ha que juntar el treball amb la vida personal.
6: A aquestes altures.
5: Que estem sentenciats, Meroño, que te vaig a dir.
4: Uf.
5: Bueno, de la revista Semana me quede amb el Nas Nou de... Lucas.
4: Ojo, ¿eh?
5: Sí.
4: Ojo, porque demà parla... Sí. Lucas del seu nas. No, no, ¿qué pensas? ¿Que estaba así? Sí.
5: No, claro, ¿cómo has dicho? ¡Ojo! ¡Ojo, que de más! Yo digo, ¡ale! ¡Uy, no, no, Rodrigo no, no, de Cortés, de más!
4: Lucas, de más parla de viernes.
5: Sí. Sí.
4: Y presenta el seu no nas.
6: Ah, presenta el nas.
4: Sí, sí, sí, presenta el nas.
5: Pero nosaltres, no sé si cómo se escoltará el audio, pero nosaltres...
4: Bueno.
5: En captat a Lucas... quan acaba d'arribar a Espanya i li preguntaren, evidentment, per el seu nas.
8: En tu día a día, ya cuando te lo ves, imagino que será un subidón de autoestima y de tranquilidad con todo lo que has pasado, ¿no?
9: Sí, sí, mucho, mucho. Pues no te puedo hacer ni la más remota idea. Se me sale una sonrisa. Incluso cuando me veo que tengo perfil, que antes no tenía perfil. Y bueno, es una pesadilla que he pasado en mi vida. Los niños ya saben cómo son las redes sociales. Se ha dicho muchas barbaridades en las redes sociales, ellos van al colegio y ellos me han visto triste y me han visto que creemos que se ha hecho...
4: Ahora arribo yo. María, ¿pots dir de qui és amic des que estem així, Lucas?
5: De qui? Teu, també?
4: No.
5: Home, no, però...
4: Qui li ha enviat missatges a Lucas? Qui s'enviava missatges amb Lucas?
6: Lucas.
5: Però perquè el vaig entrevistar quan vingueren a València a un concert que feren...
4: Qué bien me lo he pasado en tu concierto, Lucas.
5: No és de veres.
6: I tu a Bisbal no l'has escrit?
5: Sí, quan eren Andy i Lucas.
4: Andy i Lucas, sí. Fa 2 anys.
5: Exacte. Fa 2 anys. Lo millor és que anàrem a ese concert que va ser en el Palau de Congrés i després es barallaren. No te'n recordes?
4: Va ser ese concert en el que escalfaren?
5: Que escalfaren, sí. Si no va ser en ese, va ser en el següent.
6: Jo li vaig
5: però va
6: morir
5: estar molt
6: a l'estadi Ciutat de València, que és el millor del món. I
4: te va agradar?
5: No te va agradar molt.
6: No, és que no m'agrada molt.
4: L'estadi o...
5: Nosaltres notarem que Andy era com més pausat, més seriós.
4: No, Andy ja no.
5: I l'altre anava super revolucionat.
4: Estava com...
5: Clar, sí. Bueno, pues demà... En la revista Semana se pot veure el nou nas de Lucas, de Andy Lucas. Crec que
4: de viernes estarà Lucas presentant el seu nou nas.
5: Correcte, es llevarà la mascareta per a veure el seu nas. I clar, ell diu que s'han dit moltes coses en xarxes socials. Sí que és de veres que la gent no tenia filtre. I li han dit
4: però,
5: tot. Però també és de veres que jo crec que el problema va ser que ell, en un primer moment... va negar la major i ell deia que no s'havia fet res en el nas. Com que no t'has fet res en el nas? Si se t'anava el nas cada vegada desapareguen de la cara.
6: I que era raro el nas, el tenia mig...
5: Clar, però que al principi...
4: No. Estava com mossegat.
5: No, i que al principi el deia que no s'havia fet res. Com que no t'has fet res? Jo crec que ahí va ser el primer error d'ell, que si ell haguera reconegut, mira, sí, m'he fet una operació.
6: Jo també coneix alguna que s'ha fet algo i el negava, eh?
4: No li ha donat naturalitat a...
5: Continua.
4: Naturalitat al problema que ha tingut. No s'ha cuidat el seu nas i no li ha donat aquesta naturalitat del postoperatori. Que no sé per què ha tingut problemes amb el nas. N'hi ha molta gent que diu
6: però
4: que...
6: Però crec que se l'havien fet mal, no?
5: A lo millor demà li ho pregunten.
4: Espere.
5: No? Podem salir de dubtes. I després, la revista 10 Minutos tampoc té massa... Lo únic és que parla Maya Montero.
4: Una altra vegada.
6: Una altra vegada.
4: I torna-li.
5: Però que... Que,
6: sempre a Maya.
5: Que hem rescatat a Maya perquè parla d'alguns moments de la seva vida molt difícils i que inclús s'havia plantejat pues, llevar-se del mig,
6: sí.
5: Recollis la revista 10 Minutos i també de Lady Gaga. N'hi ha imatges de Lady Gaga amb el seu bebé.
4: Que ha sigut mare?
5: Mm-hmm. Sí, Lady Gaga.
4: Però estava... ¿Estaba o no?
6: Si ha tenido el fill.
4: No sé, que yo no le he visto...
5: Yo tampoco le he visto embarazada, pero sí que tengo un fill.
4: Vaig a investigar això perquè...
5: Amor, és una de les aparicions... Home, com no vas...
4: No, que
5: bueno,
4: sí, és...
5: Bueno, pot
4: sí,
5: ser ja. de venta d'alquiler o adoptat... Bueno, mentre espigoles, ara vaig amb el temazo Jules Janey...
4: Perdó. El caso de Lady Gaga y otras madres por sorpresa. Es decir, que yo no sabía que estaba embarazada.
5: No, pero...
4: No sabía.
6: Ahora ya lo sabes.
5: Amagad la pancha. Que tan Abadir que...
4: No. Perdoneu.
5: Vinga, va.
4: N'hi han rumors de gestació subrogada. N'hi han rumors, n'hi han mitjans
6: perquè
4: de comunicació
6: ningú,
4: que estan...
6: Perquè ningú l'ha vist
4: embarassada, la vista grossa, no?
5: Perquè ningú l'ha vist...
4: L'ha vist la panxa.
5: L'ha vist la panxa. Però també és de veres que n'hi han algunes dones, jo tinc...
4: És que té 40
5: conegudes,
4: anys,
5: Bueno,
4: té 40 anys.
5: Tenen 40 anys, jo ja t'he dit que se pot quedar una prenya, perquè jo me vaig quedar prenya en 40 anys. Per tant, no, té 40 anys, com si tinguera... Bueno, mira l'Anna Rosa Quintana, que es va quedar embarassada en 55 anys.
4: Uf.
6: Hòstia.
5: Clar, o sea, vull dir, se pot... Perquè, per
4: quin embolic.
5: Per l'edat no, espero que jo t'he dit que jo conec a dones que per lo que siga no les agrada estar
4: embarassada
5: i ensenyar la panxa.
6: Ja, però és raro que tu sigues Lady Gaga i ningú sàpiga que tu estaves embarassada.
4: Exacte.
5: Ja, perquè són 9 mesos, no són 9 anys. Vull dir, tu en 9 mesos pot ser que no isques, no, a veure, bueno, no isques al carrer, no, que tu isques, que tu fases la teua vida, però si no eres notícia per res... pues els paparazzis no te fan fotografies i tu pots a lo millor anar un poquet més ampla i no se nota que
4: més ampleta.
5: Sí.
4: Lady Gaga anava ampleta, no?
5: Anava tota ja fartona per ahí i ningú s'havia adonat.
4: Ala.
5: S'havia adonat.
4: Ha begut oli.
5: Que t'anava a dir que volia parlar de Jules Janeiro, jo crec que és la gran protagonista de la premsa del cor.
4: Un presentador que no sap de cor diria, qui és Jules Janeiro? Però no. Jules Janeiro és la, és el nou Star
5: Julia
4: System.
5: Julia.
4: És el nou
5: Campanario.
4: Star System. És el nou Star System.
6: Nepo sí. Baby també.
5: Nepo Baby. Oh, pues no? D'ahí justament hay sí tota la polèmica. Jules Janeiro és la filla de Jesús Lindubrique i María José Campanario. Jesús Lindubrique, ex de Belén Esteban, jo crec que ja.
4: Però la gent no sap el que és un Nepo Baby.
5: Clar, i...
4: que és un Nepo Baby.
5: Ja, però espera. Jules Janeiro va aixir... i Belén Esteban va dir que era una Nepo Baby.
6: I la seva filla què és?
5: No, però la seva filla... Bueno,
4: què és un Nepo Baby?
6: Un Nepo Baby és que tu te fas famós per ser fill de, no?
4: Sí. Que com enxufat, no?
5: Un enxufat. Val. La seva filla realment, Andreïta comete el pollo, nosaltres coneguem a Andreïta per aquesta frase, no és un Nepo Baby, o sa mare diu que no és perquè la xica està completament aïllada de lo que és la premsa rosa.
6: Sí, que
5: ja
6: no
5: està,
6: viu de la premsa.
5: Que
6: no?
5: Ja està estudiant i treballant a Londres i que allí fa la seva vida i que ja pues, és totalment independent de tot este mundillo. Però la Jules Janeiro ha dit, bueno, pues la teua filla farà lo que vulga, però jo si puc traure tajaeta de ser la filla de... pues jo me vaig aprofitar. I això és el que ha fet Jules Janeiro,
4: perquè
5: que
4: és influencer,
5: ara
4: no?
5: És influencer i a banda a col·lació del que va dir la Esteban de la Nepo Baby, l'enxufe, ha protagonitzat un anunci. Vos en recordeu que en estiu va ser Irene Rosales, la ex de sí. Paquirrin, Kiko Rivera, amb un anunci de Grefusa, crec que era, que ficava lo de sempre te toca un mal Kiko.
4: No, li vaig fer un follow. Sí. M'agradava molt.
5: A mi s'ha...
6: doble sentit.
5: Doble sentit de Kiko de su ex i Kiko de un Kiko de menjar, de una fruta seca. Mm. Jules Janeiro ha fet paregut i ara és la protagonista, la imatge de PC Componentes.
6: Ai, no ho he vist.
5: I el eslògan és si s'enxufa, està en PC Componentes. Li han preguntat a Jules Janeiro per este anunci i ha dit això.
10: Todas hemos tenido un mal Kiko en nuestras vidas, yo incluida. Tengo un nuevo puesto de trabajo y soy una enchufada, la enchufada oficial.
11: ¿Es un poco la respuesta a lo de Nepo Baby?
10: Sí, yo creo que si yo he conseguido algo no es por ella, precisamente, es por cómo yo soy. Creo que me he mostrado desde el minuto uno de la misma manera que me veis detrás de cámara. Por supuesto que estoy preparada, yo nací preparada. Nos lo hemos currado para que luego digan que no hago nada y que vivo del cuento. Hay que dejar las cosas como están y permitir el paso a los que venimos pisando fuerte. Que a mí me pueden llamar de para los Kikos también, porque claro, todas hemos tenido un mal Kiko en nuestras vidas.
4: Ella te ganes de triunfar,
5: de ser famosa, de diners fácil. Y Belén Esteban, que es la reina del
4: pueblo. ¿Ni alguna respuesta de Belén Esteban?
5: Le ha contestado a Jules. Anem
12: porque
5: a
12: creo que toda España lo ha visto. El que siempre está escondido se llama Jesús Janeiro Bazán. A mí me parece muy bien que la gente trabaje. Cuando estaba en Sálvame, yo la defendía. Yo no quiero una guerra con Julia, que tiene 23 años. Yo voy a hacer 53 el 9 de noviembre. Yo, con el que tengo la guerra, es con su padre, y la voy a seguir teniendo, porque si ella sufre por sus padres, yo sufro por mi hija. Y a lo mejor hay que buscar en el diccionario lo que significa la palabra ausencia, porque creo que toda España lo ha visto. He visto la publicidad. Oye, yo me alegro. Desde luego, la que no es una enchufada es mi hija, que está en Estados Unidos buscándose la vida, sin decir que es hija de Jesús Janeiro Bazán ni de Belén Esteban, que no se nos olvide. Cuando yo me rompí la pierna hace 4 años, Julia vino a mi casa y estuvo súper cariñosa conmigo. No entiendo este cambio tan radical, que ella defiende a sus padres, pero yo defiendo a mi hija y todavía la defenderé toda mi vida. La reina no soy, ni lo quiero ser. El que siempre está escondido se llama Jesús Janeiro Bazán.
4: La verdad es que...
5: Y yo por mi hija mato.
6: Pero eso es porque Lluís ha dit algo de Belén.
4: No, es que la meua pregunta es, ¿qué ha pasado entre los germanes?
5: Ah, bueno,
4: perquè jo crec que n'hi ha passat alguna cosa.
5: Entre els germans?
6: Jo crec que no es portaran, no?
4: Que, per cert, Andreïta, comete el pollo, és periodista, no ho sabia.
5: Sí,
4: periodista, gestora de xarxes socials i tècnica de so.
5: Toma. A lo mejor le lleva el puesto a Tono. ¡Tono!
13: ¿Perdona? ¿Perdona?
4: Mare meua.
5: Para anar
4: acabant... Vinga, que ja queda un minutet i mig.
5: Jo crec que el següent pas de Jules Janeiro és veure-la en un reality com Supervivientes All-Star, que va començar també fa no res, de que Alma Boyo ha caigut, s'ha tingut que abandonar
6: el concurs,
5: i l'ha substituït Laura Cuevas. Y que está Rosa Benito, que le ha sido una filla adoptiva de Rosa Benito, que damunt ningú sabía de la segua.
6: No ser adoptiva, ¿por qué?
5: Porque ahí sí la chica que es diu
4: Shirley. En Aranosen, estén ya fuera de temps. Pero contame una coseta que tens, Aitana.
5: Que Aitana va a hacer un concert en Madrid, que va a ir Plex y que...
4: Quina perea ya, Plex. Yo le conegut, pero es que ya esa parella...
5: Pero, bueno, el momentazo va a ser
6: Plex al escenari.
5: Plex al escenari cantant Superestrella, perquè realment la cançó de Superestrella se la dedica a Aitana a Plex. Per lo tant, en Madrid...
4: Perquè és molt xelós dels ballarins.
5: Per lo tant, en Madrid pogueren veure l'autèntic videoclip de Superestrella. I amb
4: però
5: esta cançó...
4: Però es donaren un bes o no?
5: Jo crec que sí.
4: Es besaren?
5: Jo crec que sí.
6: Ella i si no es besaren van fer l'espectacle.
4: L'espectacle.
6: Els dos allà dalt.
4: Emma, no sé, gracias Sofía.
6: A vosaltres.
4: Gracias María. De más, no sé si millor, pero
5: ser mes. De mames.
4: Gracias también a Silvia, gracias a Carles, gracias a Tono, gracias a José. Nosaltres anem, us dicem así, de más mes, no sé si millor, pero sí molt mes. Top per l'aire. Us dicem a mes, companys d'esports. Adeu.
1: Estàs escoltant Tot per l'aire en Apunt Ràdio. Tot el que és important per a tu ho és per a nosaltres. Esta és la ràdio de tots a la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio, sintonitza amb tu.

La sisena jornada de Lliga es tanca al punt a punt. Este dijous, des de les 9 de la nit, el Villarreal buscarà la primera victòria de la temporada. Amb la narració de Carlos Urrutia i els comentaris de Juan Luis Mora, Màlaga-Villarreal, el millor esport, com sempre, al punt a punt.

0: A Punt Ràdio. A Orihuela, 100.5.
1: Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
2: Hola, què tal? El que es va viure ir al Ciutat de València de portar-nos a una profunda reflexió, com assegura el Levante Unió Esportiva en un comunicat en què agraeix a l'afició granota el comportament després del caos per la tempesta de pluja en la prèvia del partit contra l'Atlètic al Ciutat d'Ahir, que es va ajornar i que ja té nova data, que serà el 21 d'octubre a les 8 de la vesprada en el mateix escenari. El Levante ha eixit al pas de les nombroses i lògiques crítiques de l'afició granota després del desgavell de nit. El partit es va suspendre poc abans de l'hora de l'inici, quan l'alerta taronja es coneixia des del dia anterior i des de la primera hora de la vesprada. Les previsions parlaven de fortes pluges entre les 9 i les 11 de la nit de forma preferent. L'alerta roja haguera suposat la suspensió, però la taronja no obliga, sinó que recomana reduir la mobilitat, que és on entra la responsabilitat dels clubs i de la Lliga, sobretot de cara als aficionats. Durant tota la vesprada en esta casa vam estar en contacte amb el club, que es va remetre al protocol amb una alerta roja, suspensió immediata. Mentre, si no plou, el partit es juga segons s'establís la Lliga. En el moment de la tempesta hi havia, segons el club, uns 9.000 aficionats que havien entrat a l'estadi desplaçats des de diferents punts de la ciutat i dels pobles de l'àrea metropolitana. La pluja va complicar la circulació i les forces de seguretat van optar per evacuar el Ciutat i els voltants a negats d'aigua i van provocar moments de tensió i por entre els assistents. Tant el president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, l'ha escoltat també en esta mateixa sintonia al llarg del dia, com la delegada del govern, Pilar Bernabé, han eixit al pas d'esta situació i han posat el punt de mira sobre la gestió de la Lliga. Els escoltem.
3: A mí me parece una imprudencia, y me parece una imprudencia de la Liga. A mí me consta que el Ayuntamiento de Valencia recomendó que en una alerta naranja ese partido no se jugase. Es cierto que no es una alerta roja, y que si hay una alerta roja ese partido no se juega, y que en una alerta naranja se puede jugar, y es una decisión que toma la Liga. Los motivos tendrán y ellos tendrán que explicarlo. A mí, como ciudadano, sí que me parece imprudente que ese partido se jugase.
4: Un llamamiento al presidente de la Liga, porque no se tiene esto en cuenta para una celebración de un partido de fútbol.
2: Cal fer, per tant, un pensament sobre els protocols i també al voltant dels horaris, perquè un València-Barça i un Llevant-Barça a les 4 i quart i un Llevant-Betis a les 5 en València, en agost i principis de setembre, amb temperatures anòmales superiors als 30 graus, no és el millor exemple de salut pública. I la Lliga i els clubs que li donen suport n'han de ser conscients que de moment han tingut sort que no hagi passat res greu i que continuï. Tot i les múltiples lipotímies per calor i el perill evident de desplaçar-se amb moltes carreteres anegades en la nit d'ahir. Bé, ja sabeu que també canvien de terç. En uns minuts el Villarreal vol allunyar els dubtes i els aires de crisi a la Rosaleda. A Màlaga, a les 9 de la nit, de seguida, tindreu tota la informació amb els companys del Punt a Punt. I abans de tancar esta presentació, felicitació al Club Deportiu Oldense, que fa el seu 105 aniversari, i més en un moment en què la ciutat d'Elda i el club estan en l'espera de que es formalitzi la compra per part de Leo Messi. Juan El Puente està a la realització tècnica del programa, al micro Dani Hermosilla. Us consells, canviem de ritme i comencem, que avui tenim molta cosa.
1: Estàs escoltant Esports a Punt.
0: A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
5: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre, parking gratuito.
6: En A Punt Ràdio estem d'estrena amb una nova temporada carregada de nous programes i molts continguts per a tots els gustos. Informació, esport, entreteniment, humor, gastronomia, festes i molt més. La teua empresa també pot ser part d'A Punt Ràdio i sintonitzar a milers d'oients cada dia. Tenim els millors preus per a tu. Parla amb els nostres agents. T'ajudaran a trobar la millor manera d'anunciar la teua empresa de forma fàcil i econòmica. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt Ràdio. Sintonitza amb tu.
0: A Punt Ràdio. A la Safor, 103.5.
1: Estàs escoltant Esports a punt.
7: No sé si es una debilidad o es una virtud, pero yo no tengo temor al cese. No va a alterar mi manera de trabajar, mi manera de tomar decisiones.
8: Estoy de ánimo pleno, con la misma ilusión que...
2: Escoltàvem ahir Íñigo Pérez, que va fer història la temporada passada amb el Rayo Vallecano, a qui porta la final de la Conference League. Arriba amb un gran cartell a Villarreal i un contracte de 3 anys a la Ceràmica. Després d'una bona pretemporada comença la Lliga amb 2 empats fora de casa. Una Santander i altra al Metropolitano contra l'Atleti, els dos únics punts que suma des d'aleshores, tot derrotes. I les més doloroses a casa, primer contra el Depor i el cap de setmana passat contra el Betis. Una altra victòria i debut també amb derrota en la Champions. En tots els partits llevats de la segona part contra el Betis, el Villarreal va mereixer millor sort, però falta de contundència a les àrees l'han passat factura a un equip que a hores d'ara està en esa zona de descens. Íñigo té clar que ella es el más irresponsable.
7: No se puede eludir la capacidad de generar respuestas en tus jugadores y de convencerles de que el camino es uno, y evidentemente no estoy dando con esa tecla para poder generar fe y creencia.
2: I com veuen el Villarreal a Màlaga, doncs Juan Funes, el tècnic malaguista, ho té clar. Si volen guanyar ha de ser almenys amb 2 gols de diferència, i veu a l'equip d'Íñigo com un equip de Champions, però irregular.
9: Si el Villarreal es capaz de hacer la primera hora del otro día que hicieron contra el Betis durante 90 minutos, va a ser un equipo que va a estar entre los mejores de España. La tarea fundamental, creo, en este partido que nos tenemos que poner en la cabeza es no salir a especular, porque nosotros necesitamos al menos 2 goles.
2: Exactament. Els companys del Punta a Punta ara de seguida agafen el testimoni, però ja tenim l'11 d'Íñigo per al partit, que no pot comptar, ja sabeu, amb el lesionat Juan Foyt. Este 11 és el format per Gulaski a la porteria. Línia de 4 amb Freeman per la dreta, Sergi Cardona per l'esquerra, Renato Veiga i Pau Navarro. Parella de centrals, Salivà i Santi Comesaña. El doble mig centre, Buchanan per la dreta, Moleiro per l'esquerra. I en la punta de l'atac, atenció, a Jose Pérez e Ilías Akoma, que és la gran novetat en l'11 del conjunt del Villarreal pel que fa al Málaga. Herrero en la porteria, Puga, Recio, Galilea Salinas en la defensa, Merino per davant, la rubia doctor Pablo Martínez, les granota i Cruz en el mig del camp, i el golejador Chupe en la punta de l'atac. De seguida tindreu tota la informació al Punt a Punt. Ara continuem i tornem a parlar del Levante Unió Esportiva.
10: La liga, hasta que no se hace o se cumple la hora del partido, no puede tomar una decisión. Nos hemos esperado a esa hora para comunicarlo, y yo creo que encima en Valencia, ¿no?, con lo que hemos pasado, creo que no era el día tampoco de arriesgar.
2: Bueno, ho hem escoltat al inici, ho dia el director esportiu Héctor Rodas ahir, i avui ja hem escoltat en part de les autoritats, començant pel president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, i acabant per la delegada del govern, Pilar Bernabé. El Llevant va intentar que la Lliga suspenguera el partit molt abans, basant-se en ixa alerta taronja, però el protocol de la Lliga ho va impedir, ho deixa clar. Es va esperar a l'hora del partit, de l'inici, les 9:30, per anunciar la suspensió, tot i que el club ja va informar als 9.000 espectadors que estaven en l'estadi la suspensió del joc uns minuts abans. Tot això ha provocat una enorme indignació, com contàvem ades en l'afició i també en el club, que en un comunicat ha agraït als seus aficionats i aficionades el comportament davant les dificultats de la nit, i també ha anunciat que el Levante, a través d'un escrit signat pel conseller delegat i màxim accionista Pepe Danvila, demanarà una revisió del protocol de suspensió de partits per causes meteorològiques, i també la revisió, com dèiem al principi, dels horaris dels partits. El Levante, per exemple, ha jugat els 2 partits a casa a les 5 i a les 4:15 de la vesprada, respectivament, amb una forta calor, i a nit un partit a una hora, que era les 9, en què hi havia una alerta taronja per fortes pluges. Bé, el Levante, ja vos hem contat que el 21 d'octubre és la data designada per a disputar-se ixe Levante Athletic. Serà dimecres, però en esta oportunitat no serà a les 9:30 com era ahir, sinó a les 8 de la vesprada. Avui l'equip s'ha entrenat al Ciutat de València, s'ho ha fet a les 3:30 de la vesprada, no és habitual, esperant que la gespa estiguera ja en condicions, com sembla que així ha sigut. Demà torna a entrenar-se l'equip a les 9:30 també, a les 9:30, però del matí, a la Ciutat de València, preparant aquest partit de diumenge, el primer derbi de la temporada contra el Villarreal a la Ceràmica. Acabem amb dos notícies, acabem la informació del Levant amb dos notícies relacionades a la pròxima finestra de seleccions i que afecten a dos joves del planter. D'un costat, Nacho Pérez, que ha sigut convocat per la selecció espanyola sud-deneu, i d'altre, Ifi Ndukwe, el central, que anava a ser titular ahir, anava a debutar ahir en el partit contra l'Atlètic de titular, que rep la citació a atenció de la selecció austriaca sub-21. Deixem el Levant, se n'anem a parlar del València.
11: Al principio un poco de nervios, ¿no? Pero con la ayuda de todos mis compañeros y todo, me ayudaron desde el principio. Me dijeron que hiciese lo que sabía hacer desde el principio, lo que hacían todos los entrenamientos y que no era nada diferente. Lo que se busca ahora es la continuidad y pues yo voy a seguir trabajando por si se necesita tirar de mí para jugar, pues yo voy a estar para complementar al equipo en lo que necesite. Es un orgullo porque al final Pogba es un jugador bastante notorio, pero sinceramente ahora mismo no las comparaciones ni nada, o sea, yo acabo de salir de abajo, como aquel que dice no he hecho nada, o sea que esa comparación se queda muy lejos aún.
2: Evidentment, no va tindre cap pressió Aaron Mayol. El comparen alguns ja amb Didier Drogba, bueno, són paraules majors, però ell eludís qualsevol tipus de protagonisme, però sí que va ser el gran protagonista, ha sigut el gran protagonista del matí a la Ciutat Esportiva, a la naturalitat que provoca la seva joventut i naturalitat Aaron. Ens ha atès als companys dels mitjans de comunicació de la Ciutat Esportiva, al nostre company Paco Cerrat també, una cosa poc habitual a València, com tampoc ha sigut habitual en el València de Carlos Corberán i Ron Gurley vore i poder gravar imatges de Braulio Vázquez en la Ciutat Esportiva parlant amb tots. Molt atent a tot el que passa en l'entrenament, interessant-se pel treball dels jugadors i també de l'estaf tècnic. Braulio, a ben segur, vol rebre i conèixer de primera mà tota la informació abans de prendre les decisions més importants, que són el mercat d'hivern, això ja arribarà, i la més immediata, però sense molta pressa, com és la de l'entrenador, o no la pressa que estava previst. ¿Cómo está la cosa fins ara? Doncs Josebi Sánchez en su conta. Hola, Josebi.
12: Bona vesprada, Dani. Sí, és una decisió clau, trascendental en el futur del València. La primera missió de Braulio Vázquez com a director esportiu del València, trobar un nou inquilí per a la banqueta valencianista. Dius que no n'hi ha pressa? Relativa, Dani. Uh-huh. És a dir, si Braulio poguera demà fitxar a l'entrenador elegit per als pròxims 3 anys, ho faria, però no és fàcil ara mateix perquè el mercat d'entrenadors lliures o que no costaran molts diners per al València ara mateix està molt limitat. Ja hem comptat que l'opció de Valverde era la ideal, però no és fàcil. Per tant, ara mateix Braulio treballa en dos escenaris. El primer escenari és precisament trobar la persona ideal, la persona elegida per a guiar el projecte del València en els pròxims anys. Ja ho hem dit, l'elegit era Valverde, el seu no complica la cosa. N'hi havia altres noms, però un escaló un poquet més cap a baix, com per exemple Mendilibar, Arrasate o fins i tot Vicent Moreno, però per este últim fins i tot haurien de pagar una clàusula de rescisió que té el tècnic de Massanassa en el alt ratllant de la Lliga Qatarí. El segon escenari, Dani, és trobar un tècnic de transició, és a dir, un que puga vindre només pels 9 mesos que resten de Lliga i que Braulio tinga temps per a convèncer a aquest entrenador ideal per al futur de cara a la pròxima temporada. I en aquest perfil, un escenari seria el de l'actual entrenador, Òscar Sánchez, tècnic del filial, encara que això és una hipòtesi un poc complicada, perquè no té aquest bagatge ni aquest feeling d'entrenador contrastat. I l'altra figura que sí que encaixa en aquest perfil és la de Javier Aguirre, el tècnic mexicà, que sí que està disposat a entrenar d'ací a final de temporada, vol tornar a entrar en la roda del mercat de futbol espanyol després d'entrenar a la selecció mexicana en l'últim Mundial, i per ahir vindre al València és tornar a eixir aparador per a poder fer una bona temporada i tornar a entrar en la roda dels equips espanyols. Ara mateix, aquesta és la situació del València i de la recerca o el càsting de Braulio per al futur entrenador del València.
2: Molt bé, José. N'estarem pendents i demà actualitzarem, perquè així n'ha notícia tots els dies. Gràcies.
12: Adéu, companys.
2: I este matí ha estat l'expresident del València, Manolo Llorente, en el partit de la una, en el programa d'esta casa, programa esports d'esta casa, amb Nacho Sanchis. Llorente, qui va portar a Braulio al València, de la mà també del nostre Fernando Gómez Colomer, aleshores director esportiu del club, ha estat en el programa. Llorente, que coneix bé a Braulio i assegura que si el deixen, ho farà bé. Escoltem un fragment de l'entrevista.
13: Bueno, Braulio, no sé, a mi lo que menos me hace lo que la familia Lim aposte por ahí. Es simplemente el reconocimiento del trabajo que ha hecho Braulio en los últimos años y también en el Valencia, ¿no? Y esa decisión es buena para el Valencia, buena para Braulio. Mimbres tiene para hacer bien su trabajo, conocimiento, ilusión y creo que lo hará bien, si le dejan, claro. La ventaja que tiene Braulio es que conoce a casi todas las personas que están hoy en el Valencia.
1: Estás escoltant Esports a Punt.
2: Sense temps per a pensar més en la derrota contra el Real Madrid d'esta setmana, el jugat demà a Cornellà contra l'Espanyol, de moment dos empats fora de casa, d'alt en el bon començament de Franja Verde amb rivals de la seua lliva. Anselmi diu que la unió de l'equip i el bon joc és la base per a eixir endavant. David Vega ens conta l'última hora perquè l'equip ja està a Barcelona. Amb quines novetats, David?
14: Pràcticament amb tota la plantilla al complet ha viatjat l'Elx a Barcelona. L'única baixa confirmada és la de Iago Santiago. Això sí, Anselmi ha destacat que hi haurà que esperar a l'evolució d'alguns jugadors per veure si podran ser titulars després del desgast físic del partit de dimarts contra el Real Madrid. Qui està cada vegada més a prop de debutar és el defensa Kevin Lomónaco, qui va arribar en l'últim dia de mercat i ha necessitat posar-se a to. Demà contra l'Espanyol, Anselmi també haurà de decidir si manté la confiança en Dituro a la porteria. L'argentí està deixant molts dubtes i Turbe podria guanyar-li la partida. De moment, el tècnic argentí no ha volgut donar cap pista en roda de premsa al respecte. Sí, ha volgut destacar la unió i ambició que veu al vestidor franjaverd, tot i que els resultats, de moment, no acompanyen. Demà, a Cornellà, l'Elx buscarà la primera victòria de la temporada per afrontar amb més tranquil·litat el paró de seleccions. Escoltem a Martín Anselmi.
15: Están todos metidos, todos comprometidos con lo que hay que hacer, tratando de hacer el trabajo con mucha atención, y eso a mí, mientras lo veía entrenar hoy, me generaba mucha ilusión sentir que los jugadores quieren, que el equipo está unido, que estamos juntos, que supimos competir juntos y que evidentemente ahora tenemos un rival difícil porque encaja poco, tiene buenos jugadores, que tiene una idea bastante marcada a la hora de construir, a la hora de atacar.
2: Gràcies, David, i ja et comentàvem ahir que l'estadi Martínez Valero ha complit este mes 50 anys i ahir es va presentar un llibre commemoratiu escrit per l'historiador il·licit Antonio Pàmies, que ha recollit en un llibre les nombroses vivències i anècdotes que guarda l'estadi i en el que analitza també la importància que té este camp per a la ciutat. Si ja el tenim amb nosaltres, el seu autor. Antonio, bona vesprada.
16: Hola, què tal? Buenas noches. Buenas tardes.
2: Bueno, vesprada nit, vesprada... Bueno, comencem pel que deia al final, no? Que des del teu punt de vista com a historiador, què sí. Ha significat el Martínez Valero per a la ciutat d'Elx?
16: Pues el Martínez Valero nace con la idea de que el club siga creciendo, porque en Elche competía en Altavís durante 12 temporadas en primera división, pero con ese hándicap del campo más pequeño de la primera división, y socialmente tenía que crecer y económicamente, y había que hacer algo más grande, un estadio más grande, para tener más ingresos, para que hubiese una masa social más grande. Se consiguió el estadio, en 13 meses se levantó, con muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo, un poco una locura prácticamente, porque hablas con los protagonistas que hicieron ese milagro en tan poco tiempo, y bueno, pues hubo una crisis del calzado, hubo muchos impedimentos del ayuntamiento, huelgas de trabajadores, fue bastante farragoso, pero al final se consiguió pues eso, que era hacer un campo más grande donde cabiese más gente, donde el club pudiese ingresar más el dinero y poder competir con los grandes equipos. Y bueno, luego se ha convertido pues un icono de la ciudad, porque aparte de, comentábamos ahí en la presentación, aparte de ser la casa del Elche, se ha abierto las puertas para muchos temas sociales, culturales, políticos, etcétera, y es un punto de encuentro de los ilicitanos muy importante en la ciudad, y un campo más grande donde cabiese más gente, donde el club pudiese ingresar más el dinero y poder competir con los grandes equipos. Y bueno, luego se ha convertido pues un icono de la ciudad, porque aparte de, comentábamos ahí en la presentación, aparte de lo que ser la Casa del Elche, se ha abierto las puertas para muchos temas sociales, culturales,

0: esta vesprada en dos sets 6-1 i 6-2 la suïssa Masarova. Però el torneig, a més de la pròpia competició, té una agenda completa i molt interessant. I per a parlar del torneig i d'aquesta agenda, tenim ja la seva directora, jugadora i exseleccionadora valenciana, Anabel Medina. Bona vesprada, Anabel.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, primer, una xicoteta valoració de com s'està desenvolupant el torneig i també del seguiment amb el canvi de les dates.
1: Pues la verdad es que bastante bien. Es cierto que hemos tenido este pequeño inconveniente de la lluvia que ha caído con bastante fuerza. Por suerte lo hizo por la noche y pudimos sacar la jornada adelante. Pero bueno, nos hemos recompuesto muy, muy bien. Hemos podido reanudar la jornada conforme creíamos y queríamos. Así que muy contentas.
0: Ho comentàvem en la presentació més enllà del tenis. L'Open Internacional BBVA busca, com diu la vostra web, ser un referent no només tenístic, sinó transversal, no? En una ciutat com és el cas de València, no?
1: Sí, al final nos hemos dado cuenta que bueno, que todos los eventos evolucionan hacia, obviamente, la parte deportiva, que es la base más importante del evento, pero también a la experiencia del aficionado, más allá de lo que es jugar al tenis. Y entonces pues buscamos que en torno a la competición haya otro tipo de actividades que también sean atractivas para el aficionado, para los sponsors y para la gente que viene al Sporting a ver un buen tenis femenino.
0: D'un costat, ho diem, està el Women's Day, que se celebra avui, i d'altre, un tema d'actualitat com és la IA, també de molt de debat, i com ha influït aquesta tecnologia en la vida personal, les organitzacions i les empreses. Parlant d'això, Anabel, a nivell de IA i a nivell de tenis, tant d'esportistes com de vosaltres organitzadors, com està afectant ja la IA al vostre dia a dia?
1: Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Que ha dado muy de golpe y muy de frente a todo en general, ¿no? Sí. A la empresa, a las inversiones, directamente a las personas que lo pueden utilizar de manera individual y en el caso de nosotros en el torneo, sobre todo en los datos, lo que se refiere a las jugadoras, teniendo todo tipo de información, todo tipo de estadísticas, todo tipo de datos que puedan ayudar a las jugadoras a encontrar la mayor información posible de sus rivales, y nosotros como evento utilizándolo pues para innovar y para buscar qué manera de mejorar dentro de un evento en el que siempre buscamos el crecimiento y el que cada vez encontremos la forma de ser mejores.
0: Uh-huh. Acabem, Anabel. El Women's Day també importantíssim, no? Perquè en parla d'esportistes, però bueno, hi ha més referents en el món de la dona en la societat, i suposa que també diríem que és un moment important de cara a donar visibilitat al que feu les dones habitualment i que en la nostra societat, no?
1: Sin ninguna duda, es uno de los objetivos de celebrar este día, ¿no? El hecho de tener mujeres valencianas y fuera de Valencia también, que sean referentes para otras mujeres y también puedan ser referentes para los hombres. Porque al final lo importante no es fijarse en el género, sino en su implicación, en su desarrollo, en su trabajo y en, bueno, mujeres que sean referentes para que las demás puedan o encontrar un camino parecido o encontrar esa motivación y esa... sobre todo reflejo en el que decir yo también lo puedo hacer.
0: Bueno, pues si busquem referents, Anabel Medina és un referent en el nostre esport, en l'esport valencià, també en el tenis valencià, i t'agraïm una vegada més que estigues així en Esports a Punt. Gràcies.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Bé, tenim 10 segones, hem arribat al final, ha guanyat el Betis al Getafe 1-0, demà més vos deixem en les notícies i en el Punt a Punt.
2: Són les 9 de la nit. A Punt Ràdio. Notícies.
3: Comencem amb l'oratge. Des de les 8 de la vesprada, des de fa una hora, estan desactivats tots els avisos per fenòmens meteorològics després de l'episodi de pluges i tempestes que ens ha afectat durant dos dies. Lluís Obiols té tots els detalls sobre la situació de l'oratge.
4: Encara hem tingut alguns ruixats localment forts durant la jornada d'avui, especialment a la Marina Alta. Han deixat 46 litres per metre quadrat al Poble Nou de Benidatxell, 37 a Ondara o 33 a Pedreguer. I d'esta vesprada, algunes tempestes a l'interior sud que han deixat fins a 30 litres per metre quadrat al Pinós. En un dia marcat per eixe descens de la temperatura, la majoria de les màximes, de 20 a 25 graus, s'han superat els 25 graus a l'extrem sud, per exemple 28 graus de màxima a Aspe o a Orihuela. Recuperem la calma, però no del tot. De fet, demà al matí tindrem núvols abundants al sud del Golf de València i a les comarques centrals, amb risc de pluges, intervals de núvols a la resta i més sol com més al nord, on bufarà el mestral. I demà, a partir de migdia, creixeran els núvols a les muntanyes i ja de vesprada esperem ruixats i tronades a l'interior d'Alacant, especialment entre l'Alcoià i les valls del Vinalopó. També demà de vesprada alguns ruixats, en general poc importants, a les muntanyes del nord. El vent bufarà de llevant i atenció perquè la mar es mantindrà un poc rebolicada. Nit freda o fresca a l'interior, amb mínimes de 10 a 15 graus, mentre que la costa les mínimes estaran entre els 17 i els 19 graus. Màximes demà que pugen lleugerament al nord, la majoria dels valors de 23 a 27 graus. I dissabte al matí encara podríem tindre algunes pluges localment fortes al sud del Golf de València.
3: I en relació amb l'episodi de pluges i tempestes, el Centre d'Emergències de la Generalitat informa que ha gestionat un total de 1.084 incidències entre les 2 de la vesprada d'ahir, dimecres, i les 6 d'esta vesprada. La major part d'aquestes incidències, 684, han sigut a la ciutat de València.
5: Altres municipis que també han patit nombroses incidències han sigut Torrent, amb 684, Paterna, amb 30, l'Eliana i Montcada, amb 28, i Bétera, amb 26. Les incidències més habituals han sigut danys materials en la via pública i els immobles, filtracions, rescat de persones en vehicles i bloqueig del trànsit rodat. Pel que fa a l'educació, la conselleria informa que 13 municipis de València i Alacant han suspès les classes, una mesura que ha afectat 95.000 alumnes.
3: I les alertes enviat a nit als mòbils pel Centre d'Emergències de la Generalitat a les 10 i 8 minuts torna a ser motiu de crítiques per considerar que es va enviar amb retard.
5: Sí, l'oposició d'Esquerra insistís que es va tardar massa a enviar les alertes i volen ara que el president de la Generalitat comparega a les Corts. José Soler és el síndic del PSPB i Joan Baldoví, el de Compromís.
6: Vimos una Generalitat Valenciana que en ningún momento hizo una reunión de emergencias, no avisó a la población, no explicó las medidas que iba a adoptar y vimos, lamentablemente, un exalert que llegó tarde.
7: L'alarma va arribar tard novament. És a dir, quan ja molts ciutadans, entre ells jo, estaven cansats de veure imatges, per exemple, en Torrent, de rescats per part dels bombers, per part de la policia, això el que demostra és que este Consell, novament, ha fallat als valencians.
5: El PP, per contra, defensa que es va actuar amb coordinació i de manera anticipada. Nando Pastor, el síndic popular, acusa l'Esquerra de frivolitzar i a l'AEMET de tornar a fallar en no decretar l'alerta roja.
8: Nosotros no vamos a frivolizar. Yo podría hoy decir que AEMET ayer volvió a fallar y no lo voy a hacer porque, repito, creo que no es bueno frivolizar en estos momentos.
5: I José María Llanos, el portaveu de Vox, demana un protocol clar d'actuació davant situacions de tempestes com les de nit.
9: Creemos que hacen falta unos protocolos claros y conocidos sobre cuándo se emiten las alertas, el exalert, para que, como decía, los ciudadanos puedan reaccionar con tiempo suficiente y saber qué hacer en cada momento.
3: I també hi ha hagut reaccions per la falta de previsió davant del partit Llevant Atlètic Club, que es va haver de suspendre quan el públic ja estava a l'estadi. Totes les veus apunten avui a la Lliga.
5: Ho ha fet el mateix club, que recorda que és eixe organisme, la Lliga, qui té l'última paraula i decidís també en quin moment comunicar-ho. Rubén Rodas és el director esportiu del Llevant.
10: La Liga, hasta que no se hace la, o se cumple la hora del partido, no puede tomar una decisión. Nos hemos esperado a esa hora para comunicarlo y yo creo que encima en Valencia, ¿no?, con lo que hemos pasado, creo que no era el día tampoco de arriesgar.
5: Paraules d'Héctor Rodas, no de Rubén Rodas. I des de l'administració també recorden que qui és el responsable de la decisió i demanen també una revisió dels protocols. Juan Carlos Valderrama és el conseller d'Emergències i Pilar Bernabé, la delegada del Govern Central.
11: Quien tiene que tomar la decisión de suspender un partido es la Liga de Fútbol Profesional. Nosotros, lógicamente, avisamos de qué circunstancias se puede dar, igual que se ha avisado en este caso a todos los ayuntamientos, a todos los servicios. Tendremos que trabajar seguramente en buscar un consenso ante estas circunstancias.
12: Quiero hacer un llamamiento al presidente de la Liga. Ante una alerta naranja se tienen que cerrar los espacios deportivos al aire libre, porque no se tiene esto en cuenta para una celebración de un partido de fútbol.
5: De moment el que ha fet la Lliga és fixar una nova data per al partit suspès. Es jugarà el 21 d'octubre, dimecres, a les 8 de la vesprada en el Ciutat de València. El Llevant també ha anunciat que habilita el procés per a la devolució d'entrades per a aquells que no vulguin acudir al nou partit.
3: I parlem ara de tribunals. Tensa declaració al jutjat de Catarroja que investiga el cas de la Dana.
5: Sí, el diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, ha tornat a declarar avui per segona vegada i ha assegurat que no recorda haver rebut de l'exalcaldessa de Xiva, Amparo Fort, l'avís sobre la crescuda del barranc de Pollo, tot i que ella assegura que li va telefonar minuts abans de les 7 de la vesprada. El registre de telefonades s'ha aportat a la causa, però Mascarell no recorda les converses. El diputat del PP estava present en la reunió del SECOPI i tampoc recorda si es va parlar del barranc de Pollo. Estes llacunes de Mascarell han provocat els retrets de la jutgessa i també de les acusacions populars que estudien accions legals contra el diputat per obstrucció a la justícia. Així ho han explicat Gabriel Rodríguez, advocat de l'acusació, i Armand Galán, advocat també de l'acusació popular exercida per Compromís.
13: Con la responsabilidad que tiene, a pesar de que no se encontraba obligado a asistir al CECOPI, pero a pesar de ello sí que asistió, pues no se entiende que no recuerde nada, que no sepa nada y que no aporte nada que pueda resolver y dar verdad y claridad.
14: Ningú entén si vas a ayudar, no eres incapaz de contar que vas a fer tres hores al CECOPI. Estás al costat de Basset, eres diputat de Bombers, eres el màxim responsable polític d'ells i, per tant, també dels forestals, en una situació d'emergència, i és incapaç de contar absolutament res del que s'ha fet en tota la vesprada.
5: També ha declarat avui la que era directora de prevenció d'incendis i que va estar connectada al SECOPI. Rosa Maria Touris ha descrit davant la jutgessa que el SECOPI va ser una reunió molt desordenada, amb molt de soroll i bullici.
3: L'Audiència Nacional permetrà finalment posar en marxa el campament temporal d'acollida al port de Ceuta després que AIR ho paralitzarà de forma cautelar arran de la denúncia d'un sindicat policial.
5: Els magistrats consideren que hi ha raons d'interès general que justifiquen esta autorització. La instal·lació permetrà albergar més de 1.000 migrants irregulars que hi arribaren en l'entrada massiva del 30 i el 31 de juliol.
3: Es deixem ara amb els companys del Punt a Punt i amb el partit entre el Màlaga i el Villarreal.
2: A Punt Radio Noticias. El ritme de cada jornada en cada lloc de la comunitat. A Punt Radio sintonitza amb tu.
15: Què tal? Són les 9 i 8 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Radio.
16: Així comença Punt a Punt. L'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gómez, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Mònica Calatayud i Clara Alcover. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Urrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
15: El Punt a Punt en A Punt Ràdio, que està acompanyant-vos durant tota la setmana, des de dilluns, amb esta jornada intersemanal que està disputant-se com a conseqüència d'ese paró XL internacional que va experimentar el campionat de Lliga en primera divisió a partir del pròxim cap de setmana. En esta jornada intersemanal es disputa a partir de les 9 i mitja el duel de la Rosaleda entre el Màlaga Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol, que ens el van a contar Carlos Urrutia i Juan Lumora, i que és el nostre partit de la jornada. Així que, de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, es torna avui en el nostre Punt a Punt per al partit de la jornada.
17: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414. Yeah.

0: El partit de la Rosaleda, que ens el van a contar Carlos Urrutia i Juanlu Mora. Hola, Carlos, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva. Molt bona nit, com estàs?
0: Anem a esperar una reacció avui del Villarreal d'Íñigo Pérez. La necessita el tècnic i
1: esperem
0: l'equip.
1: Esperem que sí, perquè més li val al Villarreal, però sobretot més li val a Íñigo Pérez, del que recordem a la fi de l'últim partit, derrota molt dura davant del Betis, va dir: no estic donant el nivell. Això li fa molt de mal a ell, a l'equip, al club i a tots els que envoltem l'univers de Villarreal.
0: Ahir va tractar de justificar-se en roda de premsa del tècnic, però és cert que va cridar molt l'atenció aquella declaració post-partit, després de l'última derrota a la Ceràmica. El partit va comentar-lo Juanlu Mora. Mora, bona nit. La llum roja està encesa en la Ceràmica. És normal, també, eh?
2: Sí, buenas noches. Sí, bueno, ya venimos avisándolo de hace dos, tres jornadas que las alarmas estaban viniendo en naranja, amarillo, naranja, y ahora yo creo que ya prácticamente está en rojo, porque la imagen del último partido no fue nada buena, sobre todo la segunda parte, y pudo ser un resultado de escándalo, y al final el Villarreal salvó el resultado, pero no cabe duda que hoy se van a dilucidar muchas cosas.
0: És el nostre partit de la jornada, que arriba de la mà d'Indústries, Bijús i Higiene Industrial, i el que busquem a hores d'ara de la mà de Caixa Popular són els 11, perquè una banca nostra propera i amb els teus mateixos valors és Caixa Popular. De la mà de Caixa Popular, Carlos Urrutia, 11 en tots dos equips.
1: El Villarreal, amb 5 dels habituals titulars, que avui són carn de banqueta. No juguen Pape Gay, Carlos Romero, Mourinho, Mika Utache ni Gerard Romero. Què vol dir això? Que Gulaxi tornarà a estar en porteria. En defensa, per la dreta, Alex Freeman. Per l'esquerra, Santi Cardoña. Els centrals, Pau Navarro i Renato Veiga. El doble pivot, recordem, sense Pap Gay, Nathan Saliba i Santi Comesaña. En les bandes, Ilias Akhomach, Buchanan i Moleiro com a mitja punta. També canvia el sistema, només un atacant, Ayoce Pérez, per part del Màlaga. També llocs de descens, i al igual que el Villarreal, amb 0 victòries, Alfonso Herrero, el capità, en la porteria. En defensa, Puga, Recio, Galilea i Salinas. Centre del camp per a Izan Merino, Doctor La Rubia i l'ex granota Pablo Martínez. Dalt, el seu golejador, Chupe. Xiula el madrileny Ortiz Arias.
0: Els 11 confirmats de la mà de Caixa Popular. Caixa Popular, quan hi ha algú que cuida el nostre esport, tot en Caixa. Estarem en directe en esta sintonia, la del Punta a Punta, en A Punt Ràdio, fins les 11 i mitja, aproximadament, 20 minuts després. Ja serem amb el 90 minuts fins a arribar a aquest moment. Este programa va oferir-te el duel corresponent a la sexta jornada de Lliga entre el Màlaga Club de Futbol i el Villarreal Club de Futbol. I una vegada plantejat el programa, és moment de conèixer la nostra formació, el nostre equip, el nostre 11, el del Punta a Punt, per a esta jornada de futbol intersemanal.

L'alineació de professionals per al punt a punt d'esta jornada de dijous intersemanal la componen Tono Escribano, Rafa Larcón i José Navas. En el control de so, Juanjo Romero. En l'edició del programa, Mónica Calatayud. En producció, Carlos Urrutia i Juanlu Mora. En el Málaga Villarreal, Clara Alcover en xarxes socials. I qui vos parla, Salva Folgado.

0: Són les 9 i quart, en un quart d'hora començarà el partit de la Rosaleda, fonamental per a Íñigo Pérez, fonamental per al Villarreal, també decisiu en la part baixa de la cua de la classificació. Però abans de repassar la jornada en el dia d'avui de l'Open Internacional de Tenis 8-125 que està disputant-se en l'Sporting Club de Tenis, els detalls, les dades, com tota la setmana, ens les ofereix David Blay. Hola David, què tal? Bona nit.
1: Hola, Salva, bona nit, com estàs?
0: Pues ja va acostant-se, diríem, van acostant-se els moments importants del torneig, David.
1: Sí, senyor, perquè van a quedar només 3 dies. De fet, demà comença un moment que és molt important perquè hi ha un torneig sub-14 on les millors raquetes joves de la Comunitat Valenciana s'enfronten i algunes d'elles que començaren fa 6 anys ja estan jugant, en algun cas en l'apartat professional, així que estem veient tota l'evolució i, efectivament, avui l'oratge, com diem en el dia d'ahir, sí que ha sigut profitós i s'ha pogut jugar, de fet encara s'està jugant pràcticament tota la jornada. Per exemple, hem vist com Charo Esquiva, la jugadora de la Comunitat Valenciana de la Vega Baixa, es quedava allà fora, però jugava un molt bon partit de dobles junta a l'Anteixidor a pràcticament la primera hora, però a partir d'ahir quasi te diria, Salva, que tot han sigut alegries. Hi havia un partit en el que jugaven dos espanyoles, Guiomar Maristany i Marina Bassols, que foren les dos que es quedaren ahir a un set de poder jugar després de la pluja. Finalment ha guanyat Guiomar Maristany, així que tenim una espanyola més, junta Andrea Lázaro, en la següent ronda. Ha fet lo mateix Irene Burillo, que s'ha desfet de Natasha Xung, que venia de la fase prèvia i també estarà en aquests quarts de final. I sobretot, jo crec que la gran notícia per a nosaltres avui és que Alicia Herrero, la valenciana de Manuel, ha derrotat a Rebeca Masarova, una jugadora que era la cap de sèrie número 7, en 6-2 i 6-1, i per lo tant estarà també en la següent ronda. A hores d'ara, com te dia, en casa està jugant perquè no acaba la competició i tenim altra valenciana en joc. Està jugant Leire Romero en els dobles, juntant Oksana Selekmeteva, davant de dos jugadores alemanes, Cristi i Silva, així que estem esperant també perquè a lo millor podríem tindre jugadores valencianes tant en el quadre de dobles com en el quadre individual.
0: Fem una cosa, David, en el moment estiga clar ese marcador, ens ho comuniques, val?
1: Perfecte, vos ho diré. Un abraç.
0: Adeu, David Blay. De seguida ens donarà compte del resultat d'aquest últim marcador important respecte al futur o a l'horitzó de les tenistes valencianes en esta competició, les 9 i 18. És moment de repassar, en companyia de Juan Lumora, també de Carlos Urrutia, el partit que va començar en aproximadament 12 minuts a la Rosaleda. Deia jo abans, llum roja ja en César respecte al futur del tècnic a la ceràmica, però crec que podem escoltar al entrenador Juan Funes. Tengo del Málaga para razón, vamos a contarlo, venga.
2: Justo con el Villarreal aquí en la Rosaleda, el Málaga gana su única competición europea, la Intertoto, así que bueno, creo que habla, ¿no?, de dos grandes equipos que están dispuestos a jugar un gran partido.
3: Seguro que sí, vamos ya con el 11.
0: Muy rápido, ¿eh? Esa declaración de Juan Funes, el técnico del Málaga, supuse que era de seguida también, de manera rapidísima, podremos contar al técnico del Villarreal, Íñigo Pérez, que hoy cambia la formación. Juanlu, ¿qué te sembra los cambios en la formación de Íñigo Pérez? Supuse que responen en primer lloc a una semana en tres partidos, porque el cap de semana torna a jugar el Villarreal, pero rotaciones en marcha, ¿eh?
4: Bueno, sí, ahora, bueno, salvo algunas molestias, que yo creo que el único que me parece que pueda ser Carlos Romero, tanto Pape Gueye como Micautache, como Pepe, como Mourinho, yo creo que el estado de forma no es el idóneo, vienen de, bueno, de
0: mira, bueno, perdón, además soltar a Íñigo, supuse que será también rápido.
5: Venimos con nuestra profesión, nuestra afición, nuestro club, y otra cosa es que estemos ahora en un periodo de ansiedad desmedido. Como digo, no hay que confundir tener la responsabilidad, la autocrítica y la corrección con equivocarnos y bueno, desestructurarnos durante el partido, a nivel mental, a nivel emocional, porque luego acarrea desorden en lo táctico, en lo técnico.
0: Periodo de ambición desmedido.
4: Bueno, No es desmedido, no es acuciante, pero yo creo que ya tanto, yo creo que la propiedad como la afición, que es la que de verdad pues vale, la que de verdad apoya al equipo, la que está siempre ahí, bueno, ya está, yo creo que preocupado por esta racha de resultados, que yo creo que en todos los partidos yo creo que ha habido fases que en las que el Villarreal ha sido superior a sus en este caso contrarios, jugando bien al fútbol, pero no ha conseguido el culminar, pero bueno, eso ha llevado al último partido. Uf. La segunda parte ha sido Bueno, lo que yo creo que nadie quería ver del Villarreal, yo creo un equipo perdido, un equipo sin norte, un equipo con debilidad defensiva, con debilidad, bueno, debilidad en las áreas, tanto defensiva como en ataque, pero sobre todo esas llegadas de jugadores solos, uno contra uno con el portero, que gracias a Ulassi en ese partido, pues hizo 3-4 paradas uno contra uno, que si no el resultado hubiese sido de escándalo. Pero como decíamos antes, yo creo que, bueno, salvo Carlos Romero, salvo Gerard, que Gerard también tiene que un poco ir dosificando todos esos minutos, yo creo que tanto Pape Gueye como Pepe, como Mikautadze, como Mourinho, yo creo el estado de forma no es el óptimo, no es el idóneo, y para eso pues están las rotaciones, a ver qué resultado da Saliba de inicio, pues con Comesaña ahí en el doble pivote. Y bueno, y a ver cómo Ilias y Buchanan por las dos bandas, y sobre todo a mí es un delantero que me gusta, Jose, para conseguir esos goles.
0: Entonces me agrada Jose, pero cree que es un de futbolistas que tampoco ha comenzado la temporada. El teu olfacte, Carlos, tú que también te manejes en el món entorn futbol, entorn clubs, ¿qué te diu respecte al que puga ocórrer a Íñigo si no supera esta setmana?
6: Jo crec que ara mateix el Villarreal com a institució, com a club, no es pot creure que el que l'està passant.
0: No m'ho crec jo tampoc.
6: Perquè que Íñigo és un molt bon entrenador, és veritat. Que l'ombra de Marcelino és molt allargada, també, però no es justifica. A mi sí que em sorprèn la part gestual, ho dia l'altre dia, te'n recordes, Salva, d'Íñigo, que no sembla que estiga el tema controlat. I dos, la gestió d'alineacions i d'estil tàctic no està sigui bona. L'alineació i la revolució de Wick me pareix molt seriosa. És a dir, rotació no és, perquè portem 5 jornades. I hi ha un partit ara davant el Llevant el diumenge, però després hi ha 3 setmanes del
0: paró. Sí, pràcticament, sí.
6: És a dir, que estem el 3 de setembre, que estem encara en mànega curta. Bueno, vosaltres, jo no, perquè sóc un senyor. Però la veritat és que tu penses que Mourinho ha anat a la banqueta com a lateral dret quan Freeman no és millor ni ha rendit millor. Santi Cardona, La veritat és que sempre complís quan no està Carlos Romero, però Carlos Romero és de lo més potable que ha tingut.
4: Hoy por hoy és el jugador més en forma del Villarreal. Sí.
6: Pau Navarro és un gran jugador, però l'únic lesionat que és Juan Foyt se nota a muntó, perquè quan està Foyt li fa bo a Renato Veiga, i si no Renato Veiga porta unes empanades cícliques en moments del partit, i després a mi Saliba m'agrada molt, però un poquet més de compromís, que l'altre dia va estar caminant davant del Betis, quan va eixir, i després Comesaña està a un nivell regular, però no de regularitat, sinó de regular mal, perquè no està bé, però és absolutament justa la suplència de Pap Gueye, perquè tot el que intenta l'eix malament. La derrota davant del Depor a la Ceràmica va ser dolorosa, però la derrota davant del Betis és que te guanyen 1-2 i podrien haver-te guanyat 1-5, i és aixina. Després, ficar 3 miscampistes ofensius, perquè al final són 3 extrems, tant Moleiro, que és el que més jugarà pel dins, com Buchanan i Acomats. Escolta, Nicolás Pepe en una mà i una cama Nyugaes és millor que qualsevol altre extrem de la plantilla del Villarreal, i la seua gestualitat no és de compromís, d'esforç, però jo crec que és bon professional i està veig en porta. Jo no veig ni molt menys que siga del pitjor, ni estiga justificada la seua absència, però clar, és que a la fi Ayoce, bon jugador, que no està jugant bé, Mikautadze, el millor davanter, que no està jugant bé, i Gerard Romero, que té més anys que un carro, i se sempre se busca la vida per a obrir llocs, per a fer forats, per a arrossegar defenses, i damunt marca. Jo no entenc massa bé això, que ojalà li isca bé. També és veritat que jo crec que els jugadors del Villarreal, a diferència del València, creuen en el seu entrenador, no li estan fet la cama, com li va demostrar el dia de l'Alavés que li va fer a Correr.
0: Són rotacions? Les rotacions són un dels mals, Juanlu, del futbol modern, quan tens una plantilla tan llarga i enfrontes una setmana amb tres partits? A veure, jo és que crec que 7-8 canvis sí. Me sembla una barba. Jo ja no parlo de rotacions. Crec que són rotacions a lo bruto,
4: sí, al final,
0: que no calen.
4: Al final un jugador, dile a Mbappé que entra en rotación. Exacte. Dile a Vinicius que entra en rotación. Dile a Mika Utache que entra en rotación, acostumbrado a su selección, a su equipo. Dile a cualquiera de todos estos que es por rotaciones, que es por minutos, que están cansados. Teniendo en cuenta que llevamos 5 jornadas, lo que decíais, bueno, la mayoría de estos jugadores también se irán con su selección, pues estas semanas largas de parón, pero yo como entrenador yo saldría con los mejores. O sea,
6: y esta no es la mejor alineación, Juanlu, no es.
4: En este caso, a ver, Pape Gueye ya veníamos diciendo que está muy lejos de ser aquel Pape Gueye del año pasado, que era medio Villarreal. Pues bueno, yo no sé si será el Mundial, vienen cansados, vienen con otro chip, no lo sé. Pero quiero ver ese doble pivote con Santi Comesaña, que es un profesional como la Copa un Pino, un tío trabajador. Uh-huh. Pero Saliba es un jugador nuevo que tiene que hacerse un hueco ahí y que, bueno, que el otro día, pues como decía Carlos, pues bueno, cuando ves dificultades, pues quizá no compites como deberías competir. A partir de ahí, yo creo que tanto Juan Foyt, creo que es un baluarte en el equipo, como Carlos Romero. Juan Foyt está lesionado. Carlos Romero, pues no sé, a lo mejor tendrá algo de molestia o alguna historia, porque no,
6: pero está
4: no
6: en la
4: entiendo.
6: Banqueta,
4: sí, está en el banquillo. No entiendo, pero bueno, a ver cómo va, porque en este caso el Málaga. Son chavales, son rápidos, son atrevidos, sí. y llegan bien.
0: Y también necesiten guanyar. Queden 3 minuts per arribar a les 9 i mitja, moment en el que començarà el partit. Així que, de la mà de Caixa Popular, Carlos Urrutia vos va recordar les formacions que presenten a la Rosaleda el Málaga i el Villarreal.
7: L'equip groguet: el Villarreal, d'Íñigo Pérez, amb Gulaxi a la porta. Freeman, Pau Navarro, Veiga i Cardona en defensa. Saliba, Comesaña, Acomats, Moleiro i Buchanan al mig del camp. Dalt, Ayoce, el Málaga amb Herrero a la porteria. Puga, Recio, Galilea i Salinas en defensa. Mig del camp per a Izan Merino, Doctor, Pablo Martínez i la Rubia. Dalt, el golejador Chupe, Chiula, l'àrbitre madrileny Ortiz Arias.
0: Els 11 de la mà, com sempre, dels amics de Caixa Popular. Persones que són com tu, que t'atenen i t'entenen. Caixa Popular.

0: 0-2 davant el Bournemouth.
1: El Villarreal perguent de moment amb el Màlaga. La Rosaleda li ho està contant, el punt a punt, 26 minuts ja de partit. S'ha rebassat l'Equador, no n'hi ha hagut cooling break, ara mateix fa 23 graus en Màlaga, bueno. És a dir, no està malament, no és que siga mandatori. Juga el Villarreal, intenta la centrada horrorosa des de la dreta, Freiman, pilota rebutjada, baló llarg, el xut rebutja el porter, pot marcar el Villarreal, però quina errada! Baló que se'n va per la lateral, no arriba ni inclús així, nova jugada, nova opció d'atac del Villarreal. Baló per la dreta, per a Ilias Acomas, davant d'ell, intenta el xut, el disport, quina bona parada ara, d'Alfonso Herrero, baló a córner, s'enverinava, feia un estrany la pilota. El chut, diría Sagomás, la mejor jugada del partido,
2: sí,
1: del Villarreal.
2: Sí, no cabe duda. Yo creo que a ver si esto le puede servir al Villarreal para animarse en ataque, sobre todo la jugada anterior, el tiro de Buchanan, el despeje y estar ahí atento a Yoce, que
3: bueno. Le ha pegado muy mal a Yoce, sí. Después.
2: Sí, a sí, le ha pegado muy mal, pero bueno, ya hay apariciones, sí. Está Ilias, está llegando, Moleiro está apareciendo y bueno, y a ver si una de esas apariciones, pues generan el peligro como para empatar.
1: Ara estan massa gol a Elias Acomats fent la guerra pel seu compte, acaba de perdre la pilota.
2: Ojo con la salida
1: i
2: también.
1: La contra vertiginosa del Màlaga, menys mal que tampoc ha anat ara sobre de qualitat Juan Cruz. Rebutja la defensa, però cada volta que recupera la pilota en defensa el Villarreal és un drama per així en el baló controlat, eh?
2: Sí, mira, Juan Cruz ara és un és un jugador que...
3: Ja està potser bona, Carlos.
1: Ataca Comesaña per al Villarreal, la corona de l'àrea, baló per a Jofe, que tal i com la rep, la perd.
2: Hay que llegar y finalizar.
3: No estando... la puedes donar a un futbolista, a un company tan a prop i en volta de contraris.
2: Un equipo... en mala dinámica, tú tienes que llegar e intentar. Se va fuera, pero termina jugada, finalizas y te colocas nuevamente.
3: Elías donó un marrón al compañero.
2: Sí, lo que decía antes, Juan Cruz fue un jugador que ilusionó en el Leganés hace una temporada.
3: Muy interesante, sí, correcto.
2: Pero bueno, parece ser que tuvo problemas, no le dejaron salir a un equipo la temporada pasada y bueno, y creo que su rendimiento se fue hacia abajo y bueno, y todavía no ha encontrado ese rendimiento óptimo que tenía antes. Creo que tiene que encontrarlo, a ver cómo él va, bueno, encontrándose en este campeonato, pero bueno, sobre todo a tener en cuenta la rubia, que es un puntal para el Málaga y sobre todo es un jugador de talento
3: muy hábil, sí.
2: Y muy hábil.
1: 1-0 perde el Villarreal desde el minuto 11. Estem en el 29. Afortunadamente, los últimos 6-7 minutos del Villarreal son un poquet més dignes. No ara, la pèrdua, la mala entesa en atac per la dreta entre Acomats i Freeman. Perden la pilota, la recupera el Málaga en la disputa. N'hi ha hagut falta ara de David Larrubia. El que no està massa protagonista és Pablo Martínez, ui.
2: Sí, a ver, Pablo, lo que pasa, Pablo es un buen llegador, yo lo conozco muy bien porque bueno, lo firmamos para el Levante de segunda ref cuando venía para el filial. Es un buen llegador, es un jugador de equipo y bueno, es un jugador que quizá a lo mejor no se vea mucho su trabajo, pero en contención sí es un jugador que está ahí y bueno, sobre todo para ese aspecto defensivo y salidas a la contra.
1: Falta Llullana a favor del Villarreal, altura línea de Michos Escorata a la dreta del camp del Málaga, mitja hora de partit, allà va Moleiro, traguen la falta espantosa també. Uf. Acaba rebutjant senzill en Málaga. És que pareix que se li s'ha oblidat, perquè bons són molt bons els jugadors i l'entrenador és molt bo, però pareix que l'entrenador se li s'ha oblidat d'entrenar i els jugadors pegar-li a la pilota.
3: És que l'estratègia des de les tretes de cantó, córner, com ara, sí. Horrorosa, eh?
2: Sí, quan... sí, el ABP, el balón parado, sí, sí, està sent, sí, estrepitoso per part del Villarreal.
1: És que l'ABP és arredeu. Últimamente en el Villarreal, que se china. Trata de apretar en ataque para recuperar el Villarreal.
2: Yo creo que el bloqueo mental es
1: tremendo, es brutal.
2: Es tremendo del Villarreal. Y bueno, y a, y con cualquier cosita pues es normal, cualquier cosa que te ocurre negativamente pues te perjudica mucho y te tienes que levantar y ahora está apareciendo. El único que parece que quiere aparecer, que tiene ganas de balón, y es Ilias.
0: Ilias, sí.
2: Por esa banda.
1: Pero más a Gola, más a ella,
2: sí,
1: soles.
2: Sí. Lo que pasa es que, claro, que bueno, faltan muchas cosas.
1: Torna a tratar de atacar, pero arrese el Villarreal.
0: Es un Villarreal, dirían, de dretes, perquè solament ataca per esa banda, per la dreta, la d'Ilias, Freeman, s'acosta i també moltes vegades com Esanya, però apenas apareix per l'esquerra.
1: L'altre que normalment eren Carlos Romero i Gerard Obrey o Moleiro, que avui està pel mig, Cardona i Buchanan, només dos arribades.
0: És que Cardona és altre que tampoc està ben guany, Juanlu, eh? No està bé, veritat. És un Cardona que jo no el reconec.
2: Sí, es que cuando un equipo anda mal todo el mundo, funciona mal todo el mundo, no encuentras esa posición, no encuentras ese juego y te tiene que girar un partido bueno, una jugada buena para que el chip cambie y se torne a mejorar. A partir de ahí, la verdad que el juego del Villarreal está dejando muchísimo, muchísimo que desear y sobre todo en esas disputas, en esos robos de balón, en ese ir y sobre todo culminar, llegar a área contraria y culminar y el Villarreal no lo está teniendo.
1: Íñigo Pérez remugant y reprochant als seus jugadors que no complixen les seues ordres. Recordem que el punt a punt li s'està contant que perd el Villarreal per 1-0 davant del Màlaga, minut 33 de la primera meitat. I te vaig a dir una cosa, Mora, i a tu també, Salva, ojalà que puga guanyar avui el Villarreal, però si perguera, inclús si perguera davant del Llevant, a mi m'agradaria que tingueren paciència en l'entrenador, perquè és un projecte llarg, però el futbol és el futbol, jo entenc les institucions.
2: Bueno, prova d'ello és que és un projecte a mínim 3 anys, con un entrenador, un buen entrenador.
0: Ese contracte, Juan, lo era molt, molt arriscat, eh?
1: Atenció a la pilota,
2: sí, pero...
1: centrada del Villarreal, res, atreve el porter.
2: Sí, però bueno,
0: però... Si estigueres en la direcció esportiva de qualsevol club, a un tècnic nou, quant de temps li donaries?
2: Bueno, eso va por sensaciones. Yo estuve hablando con Michel, ¿os acordáis? En el Girona, Michel, sí.
1: Claro, está en el Ajax.
2: Hubo un año que estuvo a punto de cesarlo, y Michel decía... que, bueno, la dirección deportiva, Quique Cárcer, Moreno,
1: Juan Carlos
2: y tal,
1: Moreno, sí,
2: le veían el día a día en sus entrenamientos. Y entonces dice, a mí me salvó el día a día. El que viese en el día a día. Y luego, a partir de ahí, fue el equipo reviviendo y consiguió buenos resultados. Pero bueno, es que las sensaciones no son buenas en el Villarreal. Y el Villarreal estás acostumbrado a que sea un equipo ganador, sea un equipo que está optando por Champions, sea un equipo que pueda plantar cara al Atlético Madrid, al Real Madrid, al Barcelona, a los equipos potentes de la Liga. Y hoy en día estás viendo que al Málaga se le está incluso atragantando. Entonces, bueno, pues las sensaciones son malas y... A ver, yo siempre soy... de tranquilidad, pero tranquilidad hasta cierto punto y ahora para los equipos que van mal hay un parón muy goloso de 2-3 semanas para cambiar entrenador, para hacer una mini pretemporada y ese para lo bueno, para lo malo es muy goloso ese parón. Entonces vamos a ver qué pasa porque si hoy se perdiese yo creo que el partido clave es el día del Levante, no cabe duda.
1: Diumenge a les 6:30 al estadi de la Cerámica, mentre parlava Juan Lumora, ha aprofitat el Villarreal per a una passada roïna al bombeig Agustinet de Comesaña, però s'havien ficat dos jugadors del Villarreal en fora de joc. Salva, és que ni això les sis.
0: No, és que no hi és absolutament res. Ho ha destacat en Mora i té raó, quan no t'eix, pues no t'eix, el que ocorre és que t'ha d'eixir.
1: És una cosa
0: pel teu projecte, t'ha d'eixir, t'han de començar a eixir les coses.
1: Que no és un equip que estiga, que és un dels supergrans de la Lliga.
0: Sí, un equip de Lliga
1: equip
0: de Champions.
1: Ara la pilota també un desastre en profunditat d'Ilias Acomach buscant Alberto Moreiro. Recupera i juga cap arrere en ataque el Villarreal. El xut de Renato Veiga des de 40 metres, fora. Fort, però alt.
0: aquestes coses poden eixir, però com a recurs,
1: una loteria,
0: és molt complicat, sí, també, sí, que el central
1: i va un canvi, atenció que va un canvi, se'n va Comesaña i entra Pap Gay. Entra Pap Gay, se'n va Comesaña perquè li havia pegat una tarascada abans José Salinas, que li havia fet mal.
0: Se'n va Coix, se'n va Coix, sí.
1: Pues res, a tachar Comesaña en la alineació.
0: Se li dobla ahí el
1: Chenoy. Va amb molta intensitat.
0: No sé, sí. La cama se li ha doblat. No sé si és problema de Turmell o de Chenoy, però cao Santi
2: com,
0: Comesaña.
2: Como va andando, yo creo que es tobillo. Uh-huh. Vamos a ver. Bueno, pues vamos a ver a Pape Gueye, a ver cómo está psicológicamente.
0: Y cómo soluciona también el mismo del campo.
2: Y sobre todo psicológicamente el quedarse fuera de la alineación titular después de tiempo. Vamos a ver.
1: Era el doble pivot per tant, conformat per Saliba i Gueye. Pel Villarreal, anem a veure si funciona o no. De moment, 37 de la primera, val el gol de Dotor en el minut 11 per a la victòria parcial del Màlaga, la qual cosa vol dir que el Villarreal està remant, està costera amunt. Està també Juan Funes, el tècnic del Màlaga, tractant de corregir. I ara Comesaña queixant-se de la mala sort de que li ha fet mal, li ha lesionat el turmell. José Salinas...
0: Sí que sembla que és en el Turmell, conforme assenyalava, no?
1: Sí, però sí. Salinas entra com un mercancies, com un tren, com un bo, però no entra a fer lima.
0: No, jo crec que ha tingut mala sort no que se li ha girat ahí la cama.
2: És futbol, hay disputa y hay golpes y hay entradas, está claro.
1: Esport de contacte. I de moment, de derrota per al Villarreal, amb tota la qualitat del món per a empatar i després capgirar este resultat, atacant ara Pizzasans, Saliba, rifant la pilota... El rebus li favoreix a la Villarreal, ara ataca mitjançant Buchanan, que torna a aparèixer després de 15 minuts que estava en altre lloc, tractant també de fer guerra pel seu counter. Endarrerís la pilota cap a Gueye, que la toca per primera volta.
2: Fíjate on està Freeman. Fíjate on està el lateral derecho.
1: Lateral dret està d'interior dret, de mitja punta.
0: Està molt per dins.
1: Sí. Molt per dins o molt perdut.
2: No, Freeman tácticamente...
1: Punt de penal, el remàs que se'n va fora, llàstima que arribava en el punt de penal, Moleiro no ha rematat gens bé, estava estorbat.
2: Lo que hablábamos, tácticamente es un jugador muy desordenado. ¿Qué te trae eso? Pues que la posición tenga que ser ocupada por otro jugador. Entonces eso te crea inestabilidad porque el jugador que no corresponde va a esa posición, el jugador que está se va de posición, el de barajuste táctico es importante.
0: Pues pueden haber lidit en un moment determinat, quan ataca el seu equip, pot haver-li dit Íñigo Pérez que ell se'n vaig a per dins, però és que estava molt per dins.
2: Hombre, un jugador que tenga mejor pierna, o sea, técnicamente mejor, puede ser, pero Freeman no, técnicamente no es un jugador interesante, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que es un jugador que te puede defender bien, pero bueno... Tècnicamente, pues es regular.
1: Saliba, bona recuperació en el centre del camp, tracta de muntar la contra per al Villarreal, pilota per la dreta per a Comas, tractant d'intentar-se en l'àrea per la lateral, línia de fons, la passada de l'amor per marcar el Villarreal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal, marca Alberto Moleiro, minut 38 de partit, empata el Villarreal, esperem que donen validesa al gol després de la jugada per la dreta, la passada de la mort, entrada en el punt de penal per afusellar Moleiro, primer gol seu en la Lliga, al porter Herrero, empata el partit. El Villarreal, minut 40, Màlaga 1, Villarreal 1.
0: Tot el mèrit de l'acció la té Ilias, que ja fedeixes dos, tres vegades en esta primera par, Juanlu.
2: Sí, es lo que decía antes. El que quiere aparecer es Ilías. Ahora, pues bueno, se ha ido muy fácil de los defensores. Sí. Ha llegado a línea de fondo. Y bueno, y ha hecho el pase de la muerte y Moleiro ha rematado.
0: Uh-huh. Ilías Acomá come de confianza de Íñigo Pérez, amb el que va coincidir la temporada pasada. Sí. En el Rayo Vallecano, William es titular y está responent a la confianza del tècnic al traure el 11 inicial amb esta acció que ha provocat el gol de Moleiro. 41, plou menys ara sobre el Villarreal. A la Rosaleda igual a Moleiro, passada, assistència de Ilias Acomac. Màlaga 1, Villarreal 1, i estem ja a les acaballes de la primera part, Carlos. Sí.
1: 4 minuts més l'afegit perquè portem 41 de joc en esta primera part, i la veritat és que tot i que no s'ho puguen mereixer en quant a qualitat, sí, en quant a més coses, l'actitud és bona, la intensitat no és tanta, però s'alegren que ja deixi d'anar perdent el Villarreal. Falta ara sobre Doctor, suposarà la primera targeta groga per al jugador del Villarreal, per a Ilias Acomas.
0: La podria haver estalviat també. Assistir i que acaba de veure la cartolina groga en esa entrada sobre Doctor. Sí, no, és una
1: clara. Clara. És que li pega una puntella en el besó.
0: Davant de l'àrbitre, sí, sí.
1: No sé si Íñigo Pérez li diu a Comas què fas.
0: No, que, o, no, que está señalando a Comesaña.
2: Que, saca,
0: a
2: saca, que antes no ha sacado con lo de Comesaña, sí, y exacto, ahora exacto, le saca por tarjeta.
1: Exacto. Se está quejando eso.
2: Pero bueno, gol en un minuto importante para dar esa tranquilidad. Yo creo que, bueno, ese resetear de mentalidad para el Villarreal. Y bueno, a ver qué pasa. Quedan tres minutos para final del primer tiempo. Y sobre todo, pues, bueno, una inyección de moral para el Villarreal.
1: Falta per al Màlaga, Pablo Martínez, que des que el tiraren del llevant s'ha passat més de mig estiu buscant equip i a la fi ha firmat pel Màlaga. La pilota la penja, rebutja de cap la defensa del Villarreal. La segona tampoc és bona per al Màlaga. Torna a tirar-se-la de damunt, a esforçar-se-la la defensa grogueta. La pilota en llarg cap a la zona de darrere del Villarreal, que tracta del Málaga, que tractarà de muntar jugada des de darrere, però no endarrereixen cap al seu porter després de la pressió dels davanters del Villarreal. El porter llarguíssim cap a Chupe, cap al davanter. Pilota disputada, dividida, la baixa al pis. L'exgevantinista Pablo Martínez, pressionat i ve ara per Pau Navarro, que havia eixit de la seva posició. Ara és bona la pressió també del Villarreal, però se l'està expulsant bé el Màlaga, física que per la seva poca qualitat acaben perdent la pilota. El xoc en el mig del camp és d'un nivell horrorós, però sí, no és primera divisió.
2: No estan bien colocados el Villarreal y bueno, les están jugando muy fácil en la zona de centro y bueno, con lo que ello supone para salir y llegar, pues bueno, francos hacia el área contraria.
1: El partit no és roïn, Salva. Roïníssim.
0: El partit és pitjor. Per cert, la Real Societat en Europa League, minut 55 de partit, continua perdent 0-2 davant el Bournemouth en esta fase lliga de l'Europa League que està disputant-se en el dia d'avui.
1: El Villarreal ja no perd. El Villarreal ha empatat el partit fa 4 minuts mitjançant Alberto Moleiro. Estem en el 44 de la primera meitat, és a dir, d'ací a no res coneixerem quin és el temps d'afegit d'esta primera part. Ataca per la dreta el Màlaga mitjançant David Larrubia. Tractava de fer la centrada, recupera Pap Gay com a lateral esquerre. Estan tots els jugadors en un altre
0: demarcació,
1: que no és la seua.
0: Estan desordenats, sí. Sí, tal qual, és esa la paraula. Hi ha desordre, sí.
1: I això és responsabilitat de l'entrenador. Sí. 6 jornades, 6 alineacions, 2 sistemes de jocs diferents.
2: Bueno, eso es cuestión de vídeo. Mucho vídeo, mucho verte, mucho, pues bueno, machacar con esa zona y bueno, y al final los resultados, ya te digo, la cabeza te hace estar amueblada o estar desquiciado, está claro. Al final es lo que marca y yo creo que lo mejor de este partido es que el Villarreal ha podido empatar. Y vamos a ver ahora, porque ahora, bueno,
1: 4 minuts de temps afegit. El partit volarà en la primera meitat fins al 44. Pilota de Buchanan que la perd com si fora una Levin.
2: Igual que Ilias està molt metido en el partit, Buchanan està fora del partit.
1: Buchanan porta una torrija important. I és la
0: futbolista molt important de l'any passat.
1: Sí, y molt bo, y molt bo.
2: Yo a este jugador lo conozco de su época en Brujas también. Sí, y era un jugador, o sea, técnicamente, ofensivamente, que era un puntal en el. Un puñal por banda en Brujas. Pero bueno, mira. Yo creo que la aclimatación puede ser periodos de que bueno, estés más a gusto en un sitio, te consideren más importante en un sitio que en otro. Al final todo eso pesa y ese es el rendimiento de los jugadores.
1: Juga el Villarreal en atac, mitjançant precisament Buchanan cap al centre. Canvi d'orientació ara de Pap Gay buscant a la dreta l'opció que no pot Ilias Agomat. Rebutja José Salinas per al Màlaga i la pelota és que no té un dominador clar en el mig del camp. La recupera un equip, la perd, la recupera l'altre, la torna a perdre. Ara a veure si fica un poquet més de trellat Pap Gay, que rep la pilota, s'apoya, a veure si és bona en saliva este.
3: És bona.
1: Atenció, que és bona, que és bona, que és bona. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Gol de Pape Gueye en el 46 de la primera meitat. Per fi una bona jugada trenada i són tan bons que s'han ficat fins a la cuina. La jugada la comença en el cercle central Pap Gueye, la combinació que és boníssima per a Jose, la toca per a Gueye, que havia anat de box to box, de costa a costa, fins a que ha pogut rematar la pilota raseta i amb tranquil·litat des del punt de penal. Errada monumental també de marca del Màlaga. Remunta el partit el Villarreal, marca Pap Gueye, Màlaga 1, Villarreal 2.
3: Este és un gol pues, de molta qualitat, eh?
1: De molt Villarreal.
2: Sí, sí, buena jugada combinativa y bueno, ante eso el Málaga no puede hacer nada. Se han asociado buenos, Moleiro, Ayoce y al final Pape Gueye, que ha llegado en bueno, con esa zancada centro de área pequeña y ha rematado bien. Pues bueno, si decíamos que la inyección de moral el empate, pues ahora con el segundo gol prácticamente al final de la primera parte, yo creo que eso va a hacer reforzar y mucho al Villarreal como equipo. Lo que pasa es que es cierto que tienen que coger esa posición, estar ordenados para mantener ese resultado, porque ya hemos visto en jornadas anteriores que le han dado la vuelta a los partidos y bueno, y no han sabido pues bueno, llevar ese marcador favorable y bueno, y a ver qué pasa. Sobre todo importante llegar al descanso así.
1: Jugada ara en atac per la esquerra de Buchanan per al Villarreal, però n'hi ha falta de Carlos Puga, falta peligrosa a favor del conjunt de Groguet, que jugant una primera meitat espantosa ha pogut afortunadament capgirar el marcador en jugada i mitja bona, que han sigut prou per a remuntar el primer gol de Dotor en el minut 11. Golejadors Moleiro i Pape Gueye en el minut 46. Falta ara molt perillós a favor del Villarreal. Posició teòrica d'extrem dret. Seca la pilota dins de la camiseta. Moleiro, si la seca.
3: La camiseta igual està més banyada que la pilota.
1: Això te vaig a dir. I si toca la pell, ves encara. Però bueno, manies.
2: És una posició complicada per al portero. Mucha gente delante. Sí. Si està bien golpeada, puede crear peligro.
1: Allà va Moleiro, la pilota directa. Uf. Porteria, rebutja de Punx Herrero.
3: Mitja altura complicada, esa pilota.
1: Era una canonada.
2: Yo creo que se ha abierto la barrera, que es lo que dice Alfonso Herrero ahora. Sí.
1: No se menecheu, tu que has sigut por dentro, ¿sabes? La barrera, que esteu sequers, que no se menecheu. Però clar, la por de la balona és aixina. Torna l'atac, el Villarreal, ara endarrerint cap a Renato Veiga, que està pràcticament com a pivot ara. S'apoya en Pau Navarro, estem en el 48, llavors 49. El minut extra sobre els 4 d'afegit serà com a molt el que es jugue després de la gol i la celebració de Pap Gueye i seus companys, però no n'hi ha temps per a més. 50 minuts justos ha durat la primera meitat. Jugadors a túnel de vestidors, ha remuntat l'equip d'Íñigo Pérez, mitja part a la Rosaleda, Màlaga 1, Villarreal 2.
3: Bé, pues tot i el mal joc, Mora, a la fi, jo crec que l'última és una acció aïllada, producte del pes que té esta plantilla, no? De la qualitat que té esta plantilla, que de vegades quan se junten tres tipus de tanta qualitat pot ocórrer el que ha ocorregut, que és el que li ha passat al Màlaga. Dos, però afortunadament, en vas al descans, guanyant el partit, quan estava tot molt negre.
2: Sí, no cabe duda que quan no hay juego tienes que aparecer pues esa plantilla y esos jugadores que hay en esa plantilla de calidad. Y han aparecido en esa jugada asociativa que bueno, que es, la defensa no puede hacer nada porque es una jugada rápida, asociación y bueno, y finalización. Yo creo que, bueno, es lo que tienen las plantillas así, que cuando no hay juego, pues pueden aparecer esas, bueno, esas, esos jugadores de talento.
0: Carlos, el teu resum de la primera part.
1: La cosa estava més negra que la boca d'un llop i el Villarreal tenia menys llums que un barco pirata, però a la fi, després de 40-42 minuts molt rois del Villarreal, dos accions individuals han capgirat el marcador. El millor, la primera meitat, no es pot salvar quasi a ningú, a cap jugador del Villarreal.
0: Bé, pues arribem al descans i de la mà d'Indústries Bijús e Higiene Industrial. Este és el marcador que es deixa el nostre partit de la jornada. Una vegada en consumit els primers 45 minuts de partit, Màlaga 1, Villarreal 2.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Perquè parlem com tu i vivim com tu. La ràdio de proximitat. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
6: Aparca tus dudas. Elige tu coche con etiqueta Eco o Cero en Ecomov, la feria de movilidad ecológica de Valencia. Reserva ya tu prueba gratis en ecomov.es. Ofertas únicas entre muchas marcas y modelos de todo tipo. Te esperamos el viernes 25 y sábado 26 de septiembre en el Centro Comercial Bonaire. Entrada libre. Parking gratuito.
7: Contar casi 8 segles de historia en 20 segundos es imposible. Pero celebrar que Castelló de la Plana continúa construyendo la seua cada día, no. La Generalitat Valenciana felicita la ciutat amb motiu del 775 aniversari de la seva fundació. Castelló de la Plana. 775 anys sent un privilegi.
8: Este divendres, des de les 8 i mitja de la vesprada, partit de primera divisió entre l'Espanyol i l'Ens. A més, segona jornada de futbol sala amb el Barça Servigroup Peníscola. Tot en directe, tot, este divendres a les 8 i mitja de la vesprada al Punt a Punt. El futbol és passió, és esport, és respecte. I el València i el Llevant mai tenen crisis, per mencionar alguns només.
9: Però de veritat ens anem a creure avui esta milonga?
0: Manolo, que portem anys veient el mateix Ainet.
8: Torna la veritat sense filtres. Torna l'anàlisi que cou, la tertúlia que cou i l'actualitat esportiva explicada per qui no diu res a ningú. Manolo Montalt i Salva Folgado obrin el laboratori per analitzar la jornada de la manera més àcida. 90 minuts. El clàssic de la ràdio valenciana com mai l'havies escoltat. O, pot ser sí, i per això tornes. De dilluns a divendres, d'11 de la nit a 12 i mitja de la matinada, en la Ràdio Autonòmica Valenciana. I si vols poesia, canvia d'emissora o espera't a l'hora de la cultura un poc més tard. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu.
10: Si plou amb intensitat, en cas de tindre problemes de visibilitat al conduir, és convenient que et pares al voral senyalant la teua situació amb la balisa i els intermitents d'emergència. I sobretot, no creues amb el vehicle trams com rambles que salven barrancs o baixants, ja que la força de l'aigua podria arrossegar-te. Amb la col·laboració de Punt Ràdio.
8: Quan el rellotge s'acosta a l'hora de la veritat, l'esport valencià no s'atura. El València, el Villarreal, el Llevant, la pilota, el bàsquet i cada detall de la jornada. No puges al cotxe sense saber tota la veritat. Així, no només contem el que passa, et diem per què passa. De dilluns a divendres, a la una de la vesprada, sintonitza la ràdio autònoma. El partit de la una. L'anàlisi més complet, el debat més intens i la veu dels protagonistes amb l'equip d'esports de Punt Ràdio. A Punt Ràdio, sintonitza amb tu. L'esport per a tots a Punt a Punt.

0: Les 7:27, la sintonía esportiva del Punta a Punta en Apunte Radio, en Juan Alpuente, que està en el control de so, que clar, abans no l'he nomenat, i l'home amb raó pues, acaba el xat. Però és cert, m'he oblidat jo, de Juan Alpuente, que acaba de seure's ahí en la cadira i que també estarà al capdavant tècnicament del programa en el 90 minuts. En una hora conclourà el partit de la Rosaleda i en una hora vos acompanyarem també en esta sintonia des del 90 minuts. Ja sabeu que portem tota la setmana enllaçant el punt a punt amb el 90 minuts. Ho farem dilluns, dimarts, dimecres, dijous, i ho farem també demà divendres i, per supost, també dissabte i diumenge, quan sabeu que la sintonia del punt a punt vos acompanya 12 hores i mitja. El dissabte, 12 hores i mitja, diumenge. D'avui, 27 minuts. I en la segona part, Juan Lumora, després de la reacció del Villarreal, si el tècnic tenia en ment canviar alguna cosa, igual esta reacció final, no sé, paralitza, no?, els canvis o les modificacions, o no?
1: Bueno, yo creo que en principio yo creo que lo paraliza, pero sobre todo creo que también viene bien el gol a Pape Gueye para que se vaya un poco reencontrando esa forma que bueno, que estaba un poco por debajo de su nivel. Ilías, bueno, está apareciendo, que es importante. Moleiro, pues el último tramo ha aparecido. Yo creo que Buchanan está un poco fuera del partido. Veremos a ver la segunda parte, porque en principio no creo que haya cambios, no conviene que haya cambios, y vamos a ver cómo se desarrolla los primeros momentos y la segunda parte.
0: Está per así, novament, Carlos Urrutia. Ara de seguida donarem compte si hi ha canvis tant en el Villarreal com en el Màlaga. Sembla que no hi haurà canvis en el Villarreal. Si els tenia en ment Íñigo Pérez, probablement després de la reacció final en les acaballes de la primera part del seu equip, tot això pues, paralitza la idea inicial que tenia el tècnic, o no, és un dels dubtes que tenim. Sembla que no hi haurà canvis. Tu penses que tampoc hi haurà canvis, Carlos? Recordem. O es faries, si tu tenies clar abans de que conclogués la primera part que tenies que fer canvis perquè la cosa no funcionava, i aquests dos gols te farien canviar d'opinió?
2: A mi no, jo sí que faria canvis, perquè així tot malament. Afortunadament hi ha hagut dos ocasions aïllades, que igual que el debut lliguer del Villarreal a Santander han sigut dos gols, però totalment aïllades, ja dic, en una primera meitat calamitosa del Villarreal, que recordem ha fet un canvi forçat per la lesió de Santi Comesaña. Ha entrat Pape Gueye, que era un dels castigats o dels sacrificats en el 11 inicial del Villarreal, que recordem està formant Angulaxi, que no ha pogut fer res en el gol que ha rebut perquè ha retrucat la pilota als peus de Pau Navarro, que està en defensa juntament amb Renato Veiga, discrets els dos, sense més. Santi Cardona, per l'esquerra, no està fent pràcticament res. Freiman, que en el carnet d'identitat diu que és lateral dret, però que està jugant de tot i de res. Saliba està, com diguem, tractant de fer coses interessants en atac, poques, però en defensa no està sacrificant-se gens ni miqueta. Santi Comesaña ha donat tot fins que s'ha lesionat, la mala sort de l'entrada de Salinas. Gueye sí que és veritat que li ha ficat jerarquia en els 15 minuts que ha estat. Buchanan no s'ha enterat de la pel·lícula per l'esquerra. Acomach ha intentat fer-ho tot, fins que l'ha eixit, però també ha perdut moltes pilotes i moltes ocasions. Ayoze tampoc l'ha eixit ni tan segur un control en tot el partit, però sí que ha assistit per al gol de Gueye. I després Moleiro ha alternat ocasions clares, com la que ha pegat quasi a l'aire faltant 10 minuts i que no l'ha engaltat, com després sí que ha pogut fer el gol que empatava el partit. Recordem que ha marcat Dottore l'1-0 en el 11, Moleiro ha empatat en el 40, Pabgué ja en el descompte en el 47 ha fet el que de moment és el resultat d'este partit en la mitja part. 1-2 guanya el Villarreal.
0: Recordem que en primera divisió el primer partit que se disputava la jornada d'avui era el Real Betis-Getafe. A la fe, victòria en gol d'Abde del Betis de Pellegrini, per un gol a 0 contra el Getafe de Bordalas, que a més ha perdut un futbolista per expulsió. Ara vaig a revisar, però entenc que algo haurà dit en roda de premsa Pepe Bordalas. Al descans, Màlaga 1, Villarreal 2. Està disputant-se també jornada en l'Europa League, la fase Lliga, al igual que la Lliga de Campions. Ha retallat diferències la Real Societat, estem en el minut 73 de partit. Perd per un gol a dos encara l'equip de Matarazzo, marcat Gómez per al conjunt de Basca, però continua perdent i estem ja en el tram final i definitiu del partit. I demà també vos acompanyarem en esta sintonia, la del Punta a Punta en Apunte Ràdio, perquè viurem el partit que li espera al conjunt del Elx. Demà l'Elx serà protagonista en esta sintonia, jugarà a Cornellà al Prat davant l'Espanyol de Barcelona. I a partir d'ahí, bueno, pues ja sabeu que dissabte i diumenge l'esport no para en esta sintonia, la del Punt a Punt en Apunte Ràdio. T'he preguntat abans si tu, Mora, tornant a Íñigo Pérez, li hagués donat un contracte de 3 anys a Íñigo Pérez. No m'has comentat quants anys de contracte i li donaries, no a Íñigo, sinó a qualsevol entrenador. Jo sempre dic que un any, i a partir d'ahí, en funció de com responga el tècnic, Juanlu, me posaré a negociar amb ell en Xener. Però 3 anys me sembla una barbaritat.
1: Bueno, jo creo, a ver...
0: Excepte que hi hagin clàusules alliberadores que igual existissin en el contracte d'Íñigo, que per falta de rendiment igual tot això provoca a que hi hagi una rescisió que no siga más gravosa per al club.
1: Normalmente tienes que llegar a un acuerdo porque ningún entrenador te va a venir por un año. Está claro, pero bueno, esas cláusulas que tú dices y hay esos puntos en los contratos que bueno, se puede cesar a un entrenador yendo en posiciones de descenso, bueno, todo lo que se pueda ingeniar o se pueda llegar a negociar con un entrenador. En principio, normalmente es un proyecto pues que se antojaba interesante, 3 años, pero siempre hay la letra pequeña en esos contratos que...
0: Ha de haber alguna cláusula liberadora, ¿no? No tenemos esa información, pero entenc que sí.
1: Tanto para un lado,
0: exacte,
1: como para otro.
0: Exacte, sí. Claro. ¿Tú penses el mateix, Carlos, que també estàs habituat a este tipus de coses, de contractes?
2: És molt difícil. A banda que el Villarreal, en un contracte de 3 anys, volia demostrar projecte, volia fer una demostració de confiança i de llarg termini. Dos, Íñigo Pérez, que l'any passat era el entrenador, si no el més cotitzat, dels més cotitzats de la Lliga, i seguint dient, ho està fent malament, però és molt bon entrenador, això és la veritat, tampoc haguera acceptat aquest tipus de clàusules, que només són quan tu firmes a un entrenador en tots els respectes de Chicha i Nabo i que ho accepta absolutament tot. Eixes condicionants són molt, molt difícils en equips grans i en entrenadors ja en un poquet de
0: caixa. Però és un entrenador que tampoc té tant de recorregut en l'elit, Carlos, que ho ha fet bé en el Rayo Vallecano, però mires arrere i ja no, i ja està, és el Rayo Vallecano.
2: Quan tu te crida un equip gran, moltes voltes no és que tingues que passar per l'aro, sinó que tu també imposes les teves condicions. És impossible que l'accepte això.
1: Eso te lo da la cotización en el mercado de cada, claro, tanto jugador como entrenador. Evidentemente, cuando tú peleas contra otros equipos, pues esos contratos pues pueden ser más largos, más cuantía, menos cláusulas, pero cuando, bueno, en principio los entrenadores, aparte de todos los proyectos que le puedan llegar, le gusta este proyecto, porque yo creo que es un proyecto para un equipo, para un entrenador, Íñigo, joven, que ha demostrado su valía, buen entrenador, pues bueno, yo creo
0: que...
1: No,
0: si tú pintaba de color de rosa.
1: Sí,
0: y además yo creo que la elección era correcta en Íñigo Pérez.
1: Sí, yo para mí la elección... Pero bueno, al final esto es fútbol y mira, a ver cómo va la temporada, estos partidos, porque ya te digo, al final...
0: Y esta victoria es súper importante, súper importante.
1: Y esta victoria, y bueno, luego encarar el partido del domingo contra el Levante, pues sería importante.
2: Sí, tenía 2 cambios en el Málaga, se va Juan Cruz, entra Dani Lorenzo, i a veure qui és la
0: Juan
2: segona
0: Cruz, que
2: substitució.
0: Efectivament, ha perdut molt d'aquell futbolista que es va agradar a tots en la primera experiència en primera del Leganés fa dos temporades.
1: Sí, Juan Cruz, que bueno, estuvo a punto de irse al Rayo Vallecano, no le dejaron, y bueno, yo creo que a partir de ahí su nivel fue bajando.
0: Si le quiera baixar la confianza,
1: creo,
0: ¿no?
1: Sí, yo creo que la confianza psicológicamente no está bien, y bueno, y no estaba en el partido. Y a partir de ahí, yo creo que Dani Lorenzo ahora es una buena incorporación, es un buen jugador, y vamos a ver Rafita también como lateral derecho.
2: La segunda sustitución, exacta, Rafita Garrido, pero que ha sustituido a José Salinas al lateral,
1: lateral
2: esquerre. Comença la segona meitat, arranca novament el partit a la Rosaleda, el punt a punt els conta que el Villarreal, jugant mal, està guanyant. I el millor és que, de moment, també està victòria parcial, ixen de la zona de descens per a ficar-se amb 5 punts en la posició que fa 14, la qual cosa implica, Salva, recordem, que fica el València amb 4 punts en descens.
0: Pues és la classificació a hores d'ara i després d'esta victòria del Villarreal.
2: Ui, a la tarda, des de l'esquerra, la pilota per a Acomache. En la dreta, intentant fer la jugada individual, se fica dins de l'àrea xicoteta per la lateral, però acaba rebutjant la defensa del Màlaga. Crec que n'hi havia falta en atac o fora de joc del Villarreal. Falta en atac sobre Galilea, d'Acomache. Però la primera jugada, la centrada és l'esquerra, era bona, però ha ficat la mà Alfonso Herrero per a prolongar la trajectòria de la pilota i que cap jugador del Villarreal pugui rematar.
0: Porter del Màlaga, és cert que enguany li van a tirar molt, Juanlu. Sí. És bon porter també, eh?
1: Sí, sí, bueno, jo al, bueno, este porter lo conozco de su época del Real Madrid, de las categorías inferiores, luego estuvo en Oviedo también, lo que lo hizo bastante bien, y luego ya pues lleva tiempo ya en el Málaga y bueno, se ha convertido en capitán y bueno, y un jugador prioritario para el Málaga.
2: I un segona de tota la vida, Burgos Mirandés, un porter baixeta, a més, m'he dit 1,83 m, no és que siga un porter alt, però és bo, eh?
1: Sí.
0: Esa moda de porters alts, Juan?
1: Bueno, yo creo que...
0: ¿Qué penses? Per a mi és una moda.
1: A ver, empezó...
0: Però lo de discriminar futbolistes encara joves per l'alçada o perquè no tinguin una alçada excessiva, a mi me sembla una barbaritat si el porter te condició, no sé, eh?
1: Ya te digo que hay clubes y sobre todo yo he hablado con miembros del cuerpo técnico de la selección y en el caso de la portería, porteros por debajo del 1,86-1,87 es raro que lleven esos porteros. Fue una moda que se implantó sobre todo en Italia. En Italia sí, siempre todos los porteros pasaban del 1,90, eran porteros estilizados, fuertes, y luego bueno, llegó a la Premier también. Y bueno, y ahora pues se está implantando y bueno, y tú ves ahora los porteros de las canteras principales de fútbol y bueno, son verdaderos físicos andantes. Luego a partir de ahí pues ya pues están saliendo con un mejor control de balón, con el pie, bueno, pues técnicamente están mejorando, pero sobre todo yo sí veo importante pues esos centímetros en una posición tan vital como la portería.
0: Sí, o sea, tú estás de acuerdo, sí, en esta moda de porter alt, ¿sí?
1: Sí, sí, sí, yo estoy de acuerdo siempre que sean porteros altos que estén bien coordinados, bien trabajados, porque bueno,
2: mejor, claro. Y para alguna pilota mejor.
1: El mayor exponente lo tienes en Thibaut Courtois. Thibaut Courtois es un portero alto de envergadura que va bien abajo, bien con el pie y bueno, y es Neuer hace tiempo también con ese portero grande, fuerte, bien con el pie. Bueno, en cambio, bueno, tienes a Donnarumma, que empezó muy joven también en Milán, que con el pie
0: de problemas sí.
1: Está regular, pero no cabe duda que bueno, que mide casi 2 metros y una envergadura bestial. Y bueno, pues son los porteros que están en la élite.
0: Carlos.
2: Espera, que vull saber quin tipus de porter és Alfonso Herrero. Anatòmica i tècnicament és molt paregut a Rubén Gómez, el tercer porter de la Villarreal.
1: Yo creo que Rubén está más fuerte de tren superior que Alfonso. Rubén está muy, muy fuerte. Yo ya le vi el año pasado en filial y bueno, y es un jugador de un portero de tren inferior muy, muy fuerte.
2: Ataca el Málaga, la centrada al cor de l'àrea, la rebutja Renato Veiga de cap, segona opció d'atac, la pilota li pega en el pit a Pau Navarro, serà córner. Entrarà com un punyal el xiquet este Rafita Garrido.
1: Sí.
2: Este és...
1: Sí, son
2: una rateta.
1: Son laterales muy... Uf, vamos a ver.
2: No crec que n'hi ha, Oscar. Jo crec que l'ha pegat...
1: En el hombro.
2: Més el muscle, sí.
1: Sí, hombro. Sí, sí.
2: Anem a veure, perquè al final és córner, treta de cantó per al Màlaga, a l'esquerra de la posició de Gulaxi, el porter del Villarreal, primer pal. Rebutja Renato Veiga, la pilota que fa un siri, on diria Picornell, que baixa... i que va votant cap al centre del camp sense que cap jugador del Màlaga la puga retindre, però fa que puga muntar la contra en inferioritat numèrica el Villarreal, la qual cosa fa que Ilías Acomas tinga que parar i jugar com els carrancs darrere. Atac, per tant, ja estàtic del Villarreal des de la dreta. Pilota per a Renato Veiga, que distribuís a l'esquerra.
1: Yo creo que al final hay que mirar el tiempo de posesión de Renato Veiga en este partido. Sí, creo que ha sido muy alto.
2: La centrada des de la dreta de Buchanan. Rebutja de cap Galilea per al Màlaga. Baló per a Freeman, per al Villarreal. Este per a Pape en curt. Ataca el Villarreal. Pilota darrere de Guelle cap a Renato Veiga. Veiga per a Guelle. Interioritza la pilota, la filtra per a Moleiro, que l'obri per a Comas en la esquerra, en la dreta. Tracta de perfilar-se per al xut. Li tapen els jugadors a la segona, si que pot. No n'hi ha fora de xocai de Freeman. Freeman que s'entrarà, segon pal. No entra cap jugador del Villarreal a rematar. L'últim rebuig per al xut de tal i com li venia Pau Navarro. La pilota se'n va línia de fons, porta per al Màlaga.
0: Sembla que tota la responsabilitat ofensiva del Villarreal, Juanlu, l'ha agafat Ilías, eh?
1: Sí, sí.
0: Vull dir, jo, doneu-me a mi la pilota i jo m'encarregaré.
1: Ha dado un paso hacia adelante, sí. Ha cogido...
0: En personalitat,
1: sí, sí, ha cogido el volante del equipo y darme balones a mí, que voy a entrar una y otra vez, voy a hacer un puñal por banda, y bueno, y de ahí ha venido el primer gol, y creo que está siendo el jugador más, de los más destacados, sí, del partido.
0: Sens dubte, y a més, en un partit del Villarreal que tot i la victòria no està sent bo, apenas hem vist parar des de Gulaxi, eh? Li han tirat, li han llançat a porteria, sí, pràcticament el gol, que ha sigut de rebot. Sí. No l'hem tornat a veure, eh?
1: No, nada. Ha sido el gol, que tampoco le ha tocado, y nada, y poco más. Vamos a ver ahora, porque me imagino que el Málaga se volcará a medida con el paso de los minutos, pero bueno, en principio el aspecto defensivo pues no se está viendo, porque no está llegando el Málaga, salvo en la ocasión del gol.
2: Minut 52 de partit, és a dir, 7 de la segona meitat. Continua guanyant el Villarreal per 1-2. Ha remuntat el marcador en les acaballes de la primera meitat. Tracta de jugar des de darrere. Pape Guelle rifant la pilota en un canvi d'orientació sense trellat, que fa que recupere el baló el Màlaga mitjançant Einar Galilea. Tracta de pujar la pilota, cercle central. Apoya en Izan Merino, este obri, cap a la dreta de la incorporació de Carlos Puga. Però per la pilota, al costat de la banqueta del Màlaga, no ha pogut en ella Rafita Garrido, que està jugant, tot i ser lateral esquerre d'extrem dret, perquè el desgavell tàctic, avui, Juanlu, és tremendo.
1: No, però
2: no juga més el porter, que ha jugat la seva posició.
1: Jo sigo, ara bona recuperació.
2: En atac del Villarreal, falta... sobre Pau Guelle, rasquen molt els jugadors del Màlaga, eh? Sí. Ahí Zan Merinos està un flan a, sí, pegar, i Dani Lorenzo, sí, també. Altra vegada, l'atac del Villarreal. Friba per a l'obertura, cap a Ayoce, este per a Acomats, Tegua Megua, cap a Ayoce, tractant de fer per a la cabotada, buscant el gol de el Villarreal, pero no ha pogut, y mira que guay intentado Alberto Boleiro ahora.
1: Ha tenido muchísima suerte, porque sí, la ha sacado con la espalda el jugador del Málaga. Era un gol cantado de Ayoce, una buena jugada, y la ha sacado por casualidad, con la espalda, o estaba de espaldas el jugador del Málaga.
0: ¿Cómo ha arribado a esa jugada, a esa pilota, y cómo la treta Moleiro, eh?
1: Sí, sí, sí. Son jugadores que tienen que aparecer, y en el momento que aparecen los jugadores, pues bueno, el equipo es otra historia.
2: Torna la carrega en ataque el Villarreal.
1: Buchanan también está apareciendo también en torna, los inicios de esta segunda parte.
2: Jugar a Melvent a favor, y está, sí, cundint, le está lluint al Villarreal.
1: Lo que pasa es que, bueno, que yo sigo viendo a Freeman que...
0: No, que yo tampoco.
1: Que tienes que decirle que el lateral derecho primero, y luego puede...
2: Y después lo demás.
1: Sí.
2: Bueno, pues quina llàstima de veres, perquè quizá capotada, jo sé, després de la centrada de Moliro era boníssima, però li ha pegat en les costelles.
0: Sí, sí, costelles, sí, de costelles, sí, sí.
2: Al defensa del Málaga era un gol cantat, era el 1-3.
1: Sí, sí, era gol.
2: Demanava en mans, però
0: no era. Córner.
2: En el Deuya de la segona meitat, a favor del Villarreal, a la dreta del porter del Málaga. hi ha ara bronca de l'àrbitre cap a Salivà i Dani Lorenzo perquè s'estan repartint tota l'estopa del món. Ahí estan els espentes, les colzaes, les males mirades, i ara diu l'àrbitre que ja per fi es pot traure de cantó. Pilota a la frontal de la xicoteta, rebutja de cap el Màlaga, el baló a la frontal de l'àrea, li pega de cap i com pot Pau Navarro, baló a les mans del porter Alfonso Herrera.
0: És cert que probable que tot ha canviat, Mora, des de l'entrada de Pap Gueye, perquè és cert que amb Comesaña l'equip no carburava, ha entrat Gueye, no sé si ha tingut també alguna cosa a veure en el partit que ha fet el Villarreal en el tram final de la primera part, igual sí.
1: Bueno, yo creo que le va a venir muy bien y le ha venido muy bien el gol conseguido, pero yo creo que la clave ha sido las apariciones de Ilias por banda. Cuando Ilias ha querido el balón, ha intentado, ha conseguido y ha llegado a línea de fondo, el Villarreal pues ha progresado en ataque. A partir de ahí, pues bueno, jugadores como Moleiro también pues se han ido sumando al carro y bueno, y todo lo que se sume con jugadores de talento como esos siempre bienvenido, y eso unido a que Pape ha conseguido el gol, pues la confianza te va sumando, y bueno, y es lo que se está viendo. Pero ahora una y otra vez Ilias intenta, aunque no le salga, pero vuelve a intentarlo. El Málaga ahora es verdad que muestra también una sensación de nerviosismo con el balón y bueno, a ver qué pasa, pero sobre todo el Villarreal tiene que guardar la zona defensiva porque bueno, ya se ha visto en partidos anteriores y el recuerdo siempre es bueno de que bueno, quizá el sentirte y el ir al ataque pues bueno, te lleva a encajar gol.
2: Volar a la acción defensiva, Juanlu, i solidària per primera volta de Buchanan i recuperar la pilota el Villarreal. És que n'hi ha que estar un poquet més ficats i concentrats en el partit, eh?
1: Sí, no,
2: perquè sap 0.
1: Sí, evidentemente. Yo creo que si el resultado y el partido termina así, va a ser una inyección de confianza y de moral para el Villarreal después de todos esos resultados. Sería el primer triunfo en esta liga del Villarreal.
2: El joc del Villarreal era més decent, no brillant, però sí un poquet més digne que el de la primera meitat, el millor per suposat el marcador, i això que ha tingut a Jose en el seu cap el 1-3, que haguera pogut ja pràcticament sentenciar el partit, perquè portem 12 minuts de la primera meitat i recordem, Salva Folgado, tota la pólvora que té en la banqueta Íñigo Pérez, perquè està Micautache, està Gerard Romero i està Carlos Romero, que tant defensa com ataca.
0: Sí, sí, encara té efectius l'equip d'Íñigo Pérez per a donar-los entrada i que aquesta diferència en el marcador siga més important. I Nicolás Pepe. Està en el descompte ja el partit d'Europa League entre la Real Societat i el Bournemouth. Està perdent l'equip de Matarazzo per un gol a 2. I recordem que en primera estava esperada el partit que obria la jornada intersemanal de Widi Shows. El Betis li ha guanyat per un gol a 0 el Getafe. Així, a la Rosaleda, partit que estem oferint-los en la sintonia esportiva del Punta Punta en Apunt. Radio Málaga 1, Villarreal 2, camí de lo que seria la primera victòria en lliga molt necessària per a este nou Villarreal d'Íñigo Pérez, que no acaba de carburar.
2: Crec que li ha clavat ara el genoll al cul Galilea a Jose i l'ha deixat. A veure, ai.
0: Sí.
2: Que no me puc manejar. I se riñó, avui està castigat.
0: Pues demà també, quan se'n sé.
2: Sí. Fa mal, però ara és moment d'homens i de valents. I si te fa mal, apreta les dents i tira pa acabant. 1-2 guanya el Villarreal a Màlaga, millor cara en la segona meitat que en la primera. No és per a tirar coets, però és un poquet més competitiva.
0: I afortunadament, Juan Luis, no té res a veure amb la segona part que va rear l'equip de Íñigo Pérez l'altre dia, contra el Betis.
1: Yo creo que...
0: Oh, quina imatge, No se me va del cap, de veres.
1: Yo creo que es muy complicado un equipo como el Villarreal ver esos segundos 45 minutos.
0: Sí, son para ser duríssims, duríssims.
2: Juga el Villarreal, Pape Gueye, des de la seva posició de stopper per l'esquerra, penja la pilota cap al punt de penal, rebutja Galilea, baló per a la posició de Buchanan, que quan està espavilat és un tros de jugador i quan porta l'empanada no serveix ni per a tros de suro. Juga el Villarreal ara tractant Saliba també d'aportar en atac. Obri per a Buchanan, per l'esquerra. Ante ell està Carlos Puga, endarrerís cap a Gueye, que tal com controla, penja la pilota, segon pal, no arriba a Jose, però sí a Vázquez, que la pilota per al lateral. A Comats per al Villarreal, l'extrem dret, bona la jugada individual, però millor l'acció defensiva que bé ho ha fet. Saliba també d'aportar en atac. Obri per a Buchanan, per l'esquerra. Ante ell està Carlos Puga, endarrerís cap a Gueye, que tal com controla, penja la pilota, segon pal, no arriba a Jose, però sí a Vázquez, que la pilota per al lateral. A Comats per al Villarreal, l'extrem.

0: Mentre confirmem els canvis, el partit està ara absolutament controlat Mora pel Villarreal, eh? És un monòleg del Villarreal ara, eh?
1: Jo crec que el Villarreal deve aprovechar para meter un tercer gol
0: i tancar definitivament el partit
1: i romper el partido, porque bueno, siempre está la duda de una contra, de un balón suelto, de una jugada de peligro, y bueno, y siempre está ese uy. Y más de dónde vienes, de esos resultados que vienes adversos.
2: Van las sustituciones. Entra Amel 21 Niño en lloc de Izan Merino. A punt, per cert, d'entrar també Mikel Tatxe pel Villarreal, però encara no. I se'n va també Dotor per a que entre Joaquín.
0: I de seguida, com diu Carlos, entrarà en el partit Mikel Tatxe. Però si és capaç també de fer gol, Mikel Tatxe, que també de cara a la seva moral, confiança, necessitaria marcar.
1: Sí, ara és important perquè ara ja hi ha més espacios, el Màlaga se poco a poco se va a ir volcando.
0: I de Carlos Romero, per tant, Carlos, també. Doble canvi.
2: Sí. Ara va Carlos Romero, que té molt que aportar, segur. I veurem qui és el substituït, qui són els dos substituïts entre Mikel Tatxe i Carlos Romero.
1: Ayoce.
2: Anem a veure. Ayoce. I a veure, encara no han ficat.
0: Ilias sembla,
2: Acomats, sí, sembla Ilias Acomats. El millor pot ser del partit.
0: Jo no retiraria Ilias tampoc,
2: Entra Carlos Romero.
1: O está cansado o hay algún problema, pero yo a Ilias no lo quitaría.
2: Sí. Entra Mikel Tatxe.
0: ¿Vas a doblar lateral?
1: Imagino que Buchanan cambiará de banda.
0: Sí. Cambia de banda.
2: Porque el cambio de Mikel Tatxe para Ayoce es natural, pero la
0: Sí, Buchanan ya está. Buchanan ya está en la derecha.
1: Sí.
2: Pues está en el terreno de John Mikel Tatxe y Carlos Romero. En cara le queda la bala en ataque a Íñigo Pérez. De Gerard Moreno.
1: Yo creo que si va a ser el partido, Gerard Moreno no jugará y reservará minutos
0: para jugar contra el Levante. Sí.
2: Juga el Villarreal, que recupera en defensa. Neymar con li canvia la cara al Villarreal. Això, menys responsabilitats defensives per a Carlos Romero, perquè darrere d'ell continua Santi Cardona, el que ha sigut el lateral esquerre titular i que recupera just ara mateix la pilota. Conforme passen els minuts, s'està venint avall el Màlaga d'una manera evident, tot i que lluita
0: com ara molt greu.
2: Xupec li la furta a Cardona. Uf. Li fotràs-se també a Renato Veiga. Xuta, menys mal que no estava per a rematar David la Rubia.
1: La jugada, com li ha passat Xupe a Renato Veiga.
0: A Renato,
1: Veiga,
0: Hay
1: que hacérselo mirar.
0: I a llevar les pegatines,
2: Sí. Renato Veiga está demandando un maluc nou.
1: Ahora el partido con Mikel Tatxe arriba, llegando a los espacios con la rapidez, creo que puede ser muy favorable para él. Vamos a ver.
0: Qué mal marca.
2: Que ataca el Málaga, el xut amb la cama esquerra, se'n va fora, ajustat al pal esquerre de la porteria del Villarreal. El xut de Xupe, que avui més mal no està veient porteria i estava ara sí defensant bé Saliba.
0: Uf.
2: És que tenen els jugadors de més qualitat, Salva, del Villarreal, que sacrificar sí que defensar també, perquè quan defensen se'ls nota. En la primera part no defensava ningú dels ofensius. I són 11 que juguen, no només defensen els defensens. Veritat de perogrullo del futbol.
0: Defensa, defender.
1: Sí, los entrenadores siempre dicen que el punta es el primer defensor.
2: És que s'aixina. Y tenía entrenadores que si pogueren ficarían tres porteros. La del autobús. Estem en el Deneu. Vora el 20 de la segona meitat. Guanya 1-2 el Villarreal a Màlaga, reviscolant l'equip d'Íñigo Pérez, que ara ja pot tragar en que siga un poquet de saliva.
1: Ahora el Villarreal tiene que ser fiel a sus ideas. Ahora tiene posibilidad de jugar.
2: Bona para la esquerra, Carlos Romero se entrará. La pilota rebutjada per Carlos Puga. Altra vegada Romero. Continúa el ataque del Villarreal. Ho intenta ara pel centre. Pau Gay se apoya en Santi Cardona. Tot lo que no ataca per la esquerra en la primera meitat el Villarreal, des que entra Carlos Romero, sí que ho està fent. En estos últimos minutos, pilota darrere cap a Veiga, a Pau Navarro, buscant

0: a un Moleiro que havia baixat moltíssim la seva posició, però recupera ara en defensa el Màlaga, que traurà de banda.
1: Que si ara no perds la pilota i no t'equivoques com abans Cardona, Juanlu, tenint en compte la capacitat tècnica que tenen aquests jugadors, és molt complicat que el Màlaga te lleve la pilota, eh?
2: Ahora,
1: si tu no t'equivoques.
2: Ahora la ansiedad la tiene el Málaga y tú tienes la tranquilidad de haber dado la vuelta al marcador y que tienes gente de muy buena calidad técnica, sí, para jugar, distribuir, llevar de un lado a otro el balón e incluso llegar sobre todo al espacio ahora con la velocidad de Mikel Tache.
1: Està jugant el Villarreal a la Rosaleda i està guanyant, però de la mà d'Indústries Bijusa, Higiene Industrial, Carlos Urrutia va repassar este marcador que de moment és favorable al conjunt de Íñigo Pérez.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
0: Dèiem 21 minuts de la segona meitat, Màlaga 1, Villarreal 2.
1: En el nostre gran partit d'esta jornada a la Rosaleda, Màlaga 1, Villarreal 2. Si no s'equivoca, Carlos, com li estic comentant a Juan Lumor al Villarreal, no se li pot escapar esta victòria.
0: No, de cap de les maneres. La de 8 té que ser la primera de les esperem nombroses victòries i tranquil·lissadora.
1: El tòpic i se mora periodístic del punt, serà el punt d'inflexió, eh? ¿Cuántas vegades tú como futbolista escoltarás este tópico? Es un tópico,
2: Es que quizá el punto de inflexión puede ser un empate. El punto de inflexión no tiene por qué ser una victoria. En este caso sí, porque se ha producido
1: remontando un 1-0.
2: Un resultado adverso y poniéndote por delante. Y ahora, pues bueno, ya te digo, siendo el Villarreal en cuanto a juego, en cuanto a distribución, en cuanto a posesión, pero bueno, es que los partidos no acaban y tienes que estar, sobre todo defensivamente, de donde viene el Villarreal, sobre todo defensivamente, tiene que estar muy concentrado el Villarreal.
0: Ataca por la derecha el Villarreal, pilota que puede marcar al pal el chut de Mikel Tache, después de la jugada rapidísima per la dreta i de la centrada boníssima de Àlex Freeman.
2: Está rompiendo el Villarreal por banda, sí, sí. Y
1: Bucaman, era Bucaman.
2: Sí. Está rompiendo por banda el Villarreal con llegadas por el centro. Ahora hay más huecos, más espacios, ahora se están rematando más. Pero no cabe duda, yo siempre digo que defensivamente hay que estar solvente, hay que estar fuerte para que estos jugadores lleguen bien arriba y se pueda conseguir el gol que yo creo que cerraría el partido.
0: Estamos més a prop l'1 a 3 que l'empat a 2, però n'hi ha que convertir-ho. Ixa és la tasca, ixa és la responsabilitat d'un Villarreal que juga ara. Vixa Sangueye, circula la pilota amb rapidesa. Falta clara sobre Moleiro.
1: A Coli contra un mur, contra Einar, que Einar, està fortíssim.
0: Rivera, sí, sí.
2: Y Moleiro ves que también está, también hace gala de su calidad.
1: Y que gol, que está pareguent, güey. Sí, sí, sería la palabra, Mora. Está pareguent Moleiro también.
2: Yo creo que la mecha que ha encendido todo ha sido Ilias Akomar. Ilias ha sido el motor del equipo, llegando una y otra vez por banda y al final pues consiguiendo lo que han conseguido.
0: Juga el Villarreal ara, per centre. Atención a la pérdida de Saliba, provoca la contra del Málaga per la esquerra, pero en inferioridad se ha replegado rapidísimo el Villarreal, que mostrará por primera vuelta un dibuix táctic amb un poquet de trellat, amb un poquet de sentit comú. Pilota per a Mikel Tache, que ataca com a extrem dret per al Villarreal. Busca centrar la seva posició, s'apoya en Saliba, este darrere cap a Freeman. Gay, circulació, la pilota un poquet avançada, tractava de combinar Moleiro amb Mikel Tache, rebutja la defensa del Málaga per a que tingui una nova opció d'atac el Villarreal, que guanya 1-2. Estem en el 70 de partit. Gay en profunditat, no arriba. Aixa pilota, Mica Utache, baló per al porter del Málaga.
2: Otro aspecto positivo es la aparición de Pape Gueye. Ya, bueno, pues está...
1: Sí.
2: Está apareciendo su figura, está siendo controlador del juego, está, bueno, llegando como ha llegado en el gol. Pues bueno, poco a poco, pues es que son jugadores que bueno, es que lo tienen. Otra cosa es que, bueno, por determinados aspectos, pues no aparezca esa calidad, no aparezca ese juego. Vamos a ver.
1: Ha perdut la Real Societat en el partit d'avui en l'Europa League, en la fase Lliga, per 1-2 davant el Bournemouth.
0: En la Rosaleda continua guanyant el Villarreal per 1-2, jugant Gueye, cercle central, avança la pilota cap a Moleiro, que l'obri ràpid cap a Buchanan, que ha canviat de banda com a extrem dret, buscant ara parar-se abans de centrar. L'apoya una altra vegada en Moleiro, que rep com a interior dret, li fa el relleu Alex Freiman, torna a fer circulació de pilota el Villarreal. Pau Gay canviant cap a l'esquerra, on rep ahir Carlos Romero. Que bo que és quan no té que fer tant desgast defensiu. Pilota per a Mica Utache, la guerra ell sols contra tres defensors, oh. I encara ha tingut l'opció de centrar, però el bot per arrebatar de cap de
1: Buchanan
0: no ha sigut suficient.
1: Quina centrada ha tret, eh?
0: Era boníssima. Cautatge, però és sí, que sí. No ha votat Buchanan.
1: És de veres.
0: No ha votat. S'ha quedat aixina en els peus clavats a terra. Tracta de muntar després de recuperar en defensa. La contra, el Màlaga en atac. Pilota cap a la dreta, on està ahí tractant de Dani Lorenzo. Percutir cap a l'esquerra ara. S'apoya. Tractant de defensar bé el Villarreal, però no, la pilota al final hi serà per la línia de fons, però li havien a Freiman superat totalment, havia sigut Joaquín.
1: Sacció del Málaga, sí. En córner ve precedida per una pèrdua de pilota de Freiman, va avançar en el mig del camp.
2: Mientras el Villarreal perdone y no cierre el partido con otro gol, el partido está muy abierto, muy abierto.
0: Y es un partit per a patir, però patir no el que li pegaren a Kennedy, sinó per a patir de patiment. Córner per al Málaga, pilota a la frontal de la xicoteta, rebutja de cap Saliba en primeres, ull a la opció des de la corona de l'àrea de cap de Galilea, més mal que no ha cabotejat amb sentit, sinó directament cap endavant, i ventatge per a Gulaxi, que atrapa per al conjunt groguet, que tal i com ix per la pilota, recupera el Málaga en el cercle central. El atac ara de Rafita per la dreta, tractant ara d'evolucionar, però té que endarrerir cap a Carlos Puga. La circulació ja en el cercle central per al central esquerre, per a Einar Galilea, el defensa basc. Ara sí que tractant de tractar un poquet millor la pilota en lloc d'agredir-la el Màlaga, però no està còmode ni tenen qualitat. Jo en la meva quiniela de candidat salva a la permanència no ficaré al Màlaga de moment, eh?
1: No, jo tampoc.
0: I s'ha reforçat poc. Ataquen ara. Uf. El xut ara roïníssim i desviat. En atac per part de Dani Lorenzo. Se'n va per...
2: Pablo.
0: Era Pablo Martínez. Sí. Per l'esquerra de la porteria amb De Gulaxi. Traura de Porto al Villarreal.
2: No, evidentemente. Yo creo que el Málaga, bueno, son jugadores jóvenes, es cierto, con poca experiencia en primera división, pero con ganas, activos, intensos y bueno, y que tienen también una afición que empuja y bueno, puede estar ahí porque bueno, siempre los recién ascendidos pues tienen ese hándicap. Pero yo, para mí, este Málaga creo que va a ganar partidos.
1: ¿Sí?
2: Uf, sí.
0: Nova sustitució al Málaga. Sí. Se'n va al lateral dret Carlos Puga per a entrar un migcampista com és Ramon Enríquez. Un dels altres jugadors importants de la Pedrera, sempre ha estat en el Málaga.
2: Evidentemente, yo creo que tienes que comparar con equipos como el Elche, como ha estado en este inicio de temporada, Elche, Málaga... Incluso, bueno, pues Levante, pues equipos que bueno, que han estado ahí y que, por ejemplo, el Levante tiene experiencia a vivir en ese pues bueno, en ese abismo, en pelear, en luchar y sacar los partidos. El Málaga, pues bueno, tiene gente joven y quizá pues lo que prioriza en esta categoría es la experiencia, pero sobre todo este primer año que se ve es un equipo con hambre, con ganas e intenso. Vamos a ver cómo se comporta este Málaga.
0: Ataca pilota parada el equipo andaluz de córner que había forzado en la jugada de abans. El chute Ñuñá, pero molt de Niño Adrián, y a la fi se'n va la pilota per dalt. Era Joaquín, per dalt de la porteria de Gulaxi. Les aproximacions del Màlaga són més de cor que de cap, més innocents que...
1: Són inofensives, no? Sí. Són inofensives,
0: sí. No tenen verí, no. Afortunadament, per als interessos d'un Villarreal a que se li comença a fer un poquet de bola este tram de la segona meitat.
1: Sí, havia començat bé la segona part, l'equip de Diego Pérez, és cert.
0: Està tornant a... Uf, gripar el motor.
1: Equivocarse, com ara.
0: Pèrdua de Carlos Romero. Ataca el Málaga per la dreta. Atenció a les entrades. Segon pal. No arriba la cautada. Bona l'acció defensiva ara de Freiman per a rebutjar. Ixa la carrera Buchanan per la dreta, però es para abans de creuar la divisòria i jugant darrere. Pressiona molt la davantera del Málaga. Juga en qualitat Pau Navarro cap a Gueye. Apegueye buscant la posició de Renato Veiga, que li torna a Gueye. Arman, pilota llarga, diagonal cap oberta a la dreta. L'ataque el Villarreal, però no ha pogut ahir Buchanan controlar, orientar el control. Recupera el Málaga en defensa. Es un correcarrer.
1: Está cambiante el partit, ¿no? Sí, te da la impressió, Juanlu.
2: Tiene el Villarreal que mostrarse sólido defensivamente porque el Málaga
1: está creciente, el Málaga, sí.
2: El Málaga se va a volcar, va a incluso tener más intensidad de la que ha tenido hasta ahora, porque bueno, cuando estás ahí te vas ahogando, al final quieres sobrevivir como sea. Vamos a ver, porque
0: la entrada del Málaga, punta de penal, rebucha Renato Veiga amb autoritat.
2: Ahí ya te digo, la autoridad de los centrales, defensivamente, también del portero, yo creo que debe ser baluarte para ahora tarjeta.
0: Sí, ni a falta sobre Buchanan, que tractaba de montar la contra, ni a Groga.
1: No había paregut falta, pero igual la tocaba.
0: Sí, igual a Ramón, que acaba de decir al terreno de
1: juego. Tocaba ahí Ramón, sí.
0: Y pone la repetición con sí, es merecedora. Una Groga para el Villarreal, Comats, esta es la segunda, para el Málaga, Dani La Rubia y Ramón. En la repetició veu com li ha xafat dos voltes.
2: Le toca així, le toca
1: sí, sí, sí,
0: sí. Xafa dos voltes, però és que va intentar fixar-se per a xafar-ho. Però si s'ha adonat l'àrbitre, la targeta és justa. Més canvis al Villarreal.
2: Mourinho.
0: Sí, sí, està Santiago Mourinho preparat. I l'altre serà un dels xiquets. Serà Carlos Macià.
1: Sí, Macià.
0: Que és, no és bo. Es buenísimo, Carlos Macià.
2: ¿Moleiro fuera?
1: Moleiro fuera, entra Mourinho.
0: Sí, Mourinho. Anotem. Ya veré. Aquí es el sustituto para que entre Carlos Macià al terreno.
2: Saliba, puede ser.
1: Saliba, ¿no? Sí, entenc que sí.
0: A ver. Desgast.
1: Saliba, sí.
0: Pues se va Saliba. Habías comenzado el doble pivote del Villarreal. Saliba con Comesaña. I ho acabarà Carlos Macià i Pap Gueye.
1: Diatá i Macià, Mora, que s'aposta també per la cantera en el projecte del Villarreal d'enguany.
2: Es que son muy buenos. O sea, es que ya lo demostraron el año pasado en Primera Ref. Casi, bueno, el equipo asciende hasta último partido contra el Zamora. Y bueno, y... son jugadores que tienen calidad y tienen personalidad y bueno, y sobre todo que el club cuenta con ellos, que es lo más importante.
0: Y atención al que ve del filial, que la jornada es buenísima, ¿eh? Morello veig en tots els partits, sí. I es contempera el punt a punt. Són molt bons ara els jugadors que té David Albelda.
2: Sí.
0: 1-2 guanya el Villarreal. Queden 10 minuts més l'afegit per al final del partit.
1: En esta jornada el Betis ja li ha guanyat per 1-0 el Getafe amb una expulsió per part de la formació de Pepe Bordalás. El gol de l'equip de Pellegrini ha sigut cosa de Abde. També hi ha hagut futbol en Conference, en Europa League, perdó, la fase lliga. Jugava la Real Societat, que ha perdut per 1-2 la formació de Matarazzo davant el Bournemouth. Així, pues resten 10 minuts més l'afegit a la Rosaleda Màlaga. Seria la primera victòria de la temporada del conjunt de Íñigo Pérez, que la necessita de veres.
0: Ataca el Màlaga per l'esquerra, on a l'acció a la defensiva del Villarreal, però serà una opció d'atac per al conjunt andalús. Fica el peu en defensa àrabe Freeman. Corner. Ho traurà ràpid i en curt el Màlaga des de l'esquerra. Ull a la centrada, molt tancada. Fica el cap Buchanan en defensa. La pilota en la front de l'àrea, no té dominador. Al final rebutja com pot ahir Freeman, home a terra, s'ha fet mal Pape Gueye.
1: Havia xulat falta o havia anul·lat la jugada, no sé per què, l'àrbitre del partit.
2: Peligro.
1: Sí, perillo, correcte. Però està estès en terra Pape Gueye, sembla que va alçar-se sense problemes. No sé exactament què és el que ha xulat l'àrbitre.
0: No ho sé, perquè jo no he vist cap falta des davanters del Màlaga.
2: Fuera de juego?
0: Tampoc.
2: De niño?
0: Perquè està, no? Però que està darrere... Ahí.
1: Bueno, ataca el Villarreal, Carlos, mira, en la contra.
0: Per l'esquerra, ràpida la contra amb Icautache. Buscant Buchanan, Buchanan en curt, però l'oportunitat va marcar el Villarreal. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Carlos Romero per a l'1-3 en la Rosaleda. Minut 36 de la segona meitat. La contra rapidíssima del Villarreal, la jugada molt ben entrenada per a que a la fi li arribera a Romero amb la seua cama menys bona, la dreta, per a marcar ja pràcticament com si fos futbol sala, a porta buida, l'1-3, 82 de partit a la Rosaleda.
1: Hem vist Mica Utache, Buchanan com Macià no ha arribat, no sé, a temps com per a marcar ell, li havia fet penal,
0: havia fet penal el porter, però la pilota seguia en la prolongació i la veritat és que
2: ojo, que no sé si
1: és fora de joc, pot estar en fora de joc, Romero,
0: si és fora de joc a veure en quin moment és, perquè si no se podria xiular penal si està en posició correcta abans, però no ho sé. El moment, el gol de moment ha pujat al marcador, 1-3, minut 37 de la segona meitat, i ara l'àrbitre parlant amb uns altres i esperant el que li diguen del VAR.
1: VAR?
2: Fora de juego.
0: ¿Creus que sí?
1: Digo, espereu que capitanes... me gustan. Podria ser quan diu Carlos penal, eh?
0: Sí, sí. És que primer és l'acció del penal, si no, en aquest moment no està fora de joc,
1: sí,
0: és xiular penal.
1: Debería de ser penal, si no es gol yo creo que a base es penal.
2: Se lo está explicando, se lo está explicando el árbitro al portero sobre todo. Mm. Su primera acción, luego si no sería fuera de juego.
1: Y me da cara de que fue al portero, ¿eh?
0: Y le has dicho, "Has fet penal, Galán."
1: Digo, está diciendo, digo, mira, si hay fuera de juego, antes hay penalti.
0: Es que en ese momento del penal sí que está ya, parece que estiga ya Romero fuera de juego. Pero bueno, anem a veure, que es el que diuen. La presa ya no es de tota manera la millor per apreciar la posició de Carlos Romero. En el moment li fa penal.
1: Va a veure el
0: VAR. El Màlaga a Carlos Macià.
1: Va la pantalla.
0: És que és una jugada un poquet punyetereta, eh? És un poquet puntillosa.
1: Estan mirant, efectivament, el penalti. Sí.
0: Penal és penal, com una catedral, però con la pilota... tot això, el penal no té llei de l'avantatge, recordem, segons el reglament, eh? El penal és l'única acció que no té llei de l'avantatge en el futbol.
1: Quan jo jugava era penalti, igual és gol, eh?
0: Sí, però com ja... La pilota estava ahí, però sí, sí. És aixina. Si és penal, no li ha llei de l'avantatge. I el cas...
2: Jo crec que va pitar penalti.
1: Sí.
0: Pues anem a veure.
2: Lo tiene claro.
0: L'àrbitre diu que ja ho ha vist en el VAR
2: penalti.
0: I que penalti. És penal a favor del Villarreal. I groga per al porter del Màlaga. Mà que sé, eh? Jugador,
1: a que sí, me sí, sí, sí, la, sí, no, és que era penal, era penal, efectivament.
0: Era penal, sí. I el penal no té llei de l'avantatge, sí, sí, sí, i abans de que
2: pogués... La història és entre Pape Gueye i Mica Utache, que estan hablando a ver quién lo tira, quién no lo tira, a ver... Esa es la...
0: Per
2: la
0: mi, com si ho llança a Gulaxi, però que ho fique. Com si ho tira el porter. Però estem en el moment en el que ja definitivament pot reventar el partit. Sentenciado el Villarreal, será Pape Gueye quichute el penal. Minut 40 de la segona meitat. Penal a favor del Villarreal. El gol de Carlos Romero. Perquè havia penal previ. No podia pujar al marcador. Però a veure si cantem el segon gol en dos minuts, tot seria, i que no me siga valitun.
1: Seria el segon gol en el partit de Pape Gueye,
0: que havia començat en prisió preventiva per part d'Íñigo Pérez. Ahí va, prenent carrereta, diu l'àrbitre que ja va Pape Gueye, perna esquerra, gol, gol, gol, gol, gol del Villarreal. Marca Pape Gueye, ajustat, fort i ras, junta la soca del pal de l'esquerra del porter del Màlaga. Marca Gueye des dels 11 metres, sentencia el partit el conjunt groguet a la Rosaleda. 41 de la segona meitat, Màlaga 1, Villarreal 3.
1: Quin valor d'oxigen mora este gol i esta victòria, per a la plantilla i per al cos tècnic. La cara ara de Íñigo Pérez en la banqueta ja és una altra cara.
2: La cara de tranquil·litat, de soplar, de tirar-lo todo fuera y a partir de ahí, pues el Villarreal... Pues cogiendo aire.
1: A Kreiser, a Kreiser.
2: Sí, cogiendo aire. La primera victoria. A ver, que si te lo dicen al empezar la liga que en la jornada sexta va a ser la primera victoria, pues no te lo terminas de creer, pero bueno, así ha venido este año y bueno, a partir de ahora lo único que puedo hacer es tirar para arriba y crecer poco a poco y bueno, ya sabe lo que hay que hacer, competir, coger el toro por los cuernos y bueno, y como dicen, andaban.
0: I si ens ho diuen en els primers 35-38 minuts de partit,
2: no.
0: En el desastre de partit que estava fent el Villarreal, no s'ho creien tant.
1: Efectivament, sí.
0: Per què?
2: Sí, bueno, tienes que ir, todo esto te tienes que ir curando poco a poco, tienes que ir curándote con alguna acción, luego con un gol, luego con ese resultado y bueno, y poco a poco pues puedes ir saliendo de esas situaciones. Sobre todo, es lo que tú dices, yo creo que el equipo está con su entrenador.
0: Sí.
2: El entrenador es, bueno, un tío espectacular.
0: Perdona que va a mi cautache, pero el ataque del Villarreal se endinsa del área después de rebre de Carlos Romero, pero chafa la pilota, él a soles se fa falta a si matéis y res, y per la pilota.
2: Y sobre todo que los jugadores tienen que ir exigiéndose cada día un poco más. Al final...
0: Otra vez, perdona, el ataque, Romero, las entradas, córner. ¿No? Sí.
2: Bueno, y ya te digo, y cada uno pues desde su primero individualmente y luego pues ese dar lo mejor individual para el colectivo y sobre todo ir creciendo poco a poco.
0: Me eche mal la repetición de que estaba en fuera de choc Romero, pero con avance de
1: era el penal.
0: Era el penal. Pues no intervé en la jugada.
1: Efectivamente, Romero, que ya sale
0: porque estaba en el exterior de la trayectoria de la pilota. Era un poco de puñetera,
1: sí,
0: pero tenía que chular. Penal i ho ha fet molt bé l'àrbitre, recordem, Ortiz Arias, el marillen. Córner a favor del Villarreal, llarguíssima, mare meva, quina pedra ha pegat el córner el jugador del Villarreal. La pilota s'ha anat per la línia lateral de l'altra banda del camp.
1: Massa potència,
0: massa per la carabassa.
1: Sí. Inici llançament des del cantó, minut 89. De seguida anem a conèixer l'afegit en este partit de la Rosaleda, que va tancar-se en la primera victòria esta temporada del Villarreal de Íñigo Pérez. Després analitzarem el que ha sigut el partit amb Carlos i amb Juan Lumora, i a les 11 i mitja vos acompanyarem des de 90 minuts, on escoltarem també la roda de premsa de Íñigo Pérez.
0: Juga el Villarreal, minut 89 i mig. En 30 segons sabrem quin és el temps afegit. N'hi ha hagut moltes substitucions, però no crec que més de 5 minuts. Tampoc n'hi ha hagut massa atencions. Juga en darrerís Pape Gueye cap al seu porter, cap a Gulaxi. Ara ja jugant amb molta més fluidesa el Villarreal, pràcticament a tirar ja la cullera. El Màlaga circula la pilota passant pel porter, tota la línia de defenses del Villarreal, tot i que se les veuen canutes per a poder traspassar la divisòria. Jugant encara en cap propi. Ara és bona l'acció de Alex Freiman, jugant altra vegada del que li dona la gana, ara ficant-se de central.
1: Era Mourinho.
0: Al terreny de joc.
2: Sí, con la salida de Mourinho han pasado a defensa de tres centrales con dos carriles y bueno, a partir de ahí pues han puesto
0: es lateral, ¿eh?
2: Tampoco, no, pero bueno, ha salido ahora como central, como tercer central, y han, bueno, han puesto ahí pues cemento en el centro.
1: Rachó la groga, ¿eh? Sí. Para impedir el gol del Málaga. Sí.
0: Y a lo mejor repetís este últim tram de partit tècnicament amb tres centrals i Íñigo Pérez en l'alineació davant del Llevant. No m'estranyaria. Juga el Villarreal en defensa, sessió cap al porter, la toca amb el peu de primeres, Gulaxi cap a Renato Veiga, este obri a la dreta, bon el control, bona la incorporació en atacara.
1: Sí, que era Freeman.
0: Sí, de Alex Freeman cap a Carlos Pérez. Está a punto de penal y torna a Carlos Pérez en la dreta. Pot marcar. Fora! Fregant la pilota per la soca del padre de la porteria del Málaga. Crec que serà córner a més perquè havia tocat la puntereta de un dels defensors de Villarreal. Ara Buchanan de tacó l'havia fet molt bé. La pilota havia pegat en els peus de Rafita. Córner.
2: Però una vez más se muestra que Carlos Romero es uno de los jugadores más en forma que saliendo desde el banquillo y también...
1: Mira com s'incorpora en atac, ¿eh?
2: Sí.
1: I per dins.
0: Ja s'ha complit el de minut 90. N'hi ha haver 6 minuts
1: de fet. 5.
0: Ni en ulleres ja quasi veig. És que ficar els números molt xicotets. Salva, per favor, fes algo.
1: Ara parlen la lliga, no te preocupes.
0: La toca i la trau en curt el córner el Villarreal. La centrada al segon pal. Rebutja de cara a la defensa. En primera i en segona instància. Pilota per a Pap Gay, que a punt ha estat d'engaltar la pilota des del punt de penal. Es queixa que li ha fet falta. Sí. Que ha caigut a terra. Pap Gay reclama penal i para l'àrbitre, però perquè li ha falta ara tallar l'acció de contracop del Màlaga. Bé, ara... Mourinho en l'acció defensiva
1: del Villarreal. Crec que Pape Gay. No hi ha penal. Jo crec que li pega a l'aire i cau.
2: Jo crec que li pega a l'aire i...
1: El mateix impuls.
0: Se fa autopenal. Ella sí. Se derriba a si mateixa, vols dir?
2: Sí.
0: Les 11:23. Mirant el rellotge. Era que a les 11:30, quan comenceu el 90 minuts, podeu contar que el Villarreal...
1: La primera victòria, Carlos.
0: Ha guanyat la primera volta. Is del descens. Fiquen el València en el descens. València, que jugarà el diumenge contra la Real Societat, just a continuació del Villarreal Llevant.
1: La Real, recordem que ve de perdre avui en Europa League, en la fase lliga davant el Bournemouth per 1-2.
0: Contant-los en directe, la primera victòria li ha costat 6 jornades al Villarreal estrenar el mes 3 en el seu casiller de partits individuals. Mig del camp, pilota que juga el Màlaga, però ja pràcticament els 2 minuts i mig que queden no passaran moltes coses. Recupera Pape Gueye per al mig del camp del Villarreal. Se apoya en Romero. Romero per a Gueye. Falta feta contra el jugador senegalès del Villarreal. És Dani Larrubia, que la veritat és que ha fet un partit intens, però poc lluïdor tampoc. Pape Gueye jugant en atac ja per a Carlos Romero. Llarguíssima diagonal cap a l'esquerra. Romero, que para la pilota basquisca per la línia lateral. Se apoya darrere en Cardona, este mes enrere per a Renato Veiga. La circulació de est a oest del Villarreal. Renato Veiga ara acumulant possessió de pilota.
1: Queda un minut, és molt intel·ligent.
2: Sí, Renato Veiga se ha convertido también en el líder de la defensa, sí, con su experiencia y bueno, y era hora que diese también un pasito adelante, sí, porque
0: les dos primeres jornades
2: había estado un poco distraído también.
0: Ni agut fora de choque del Villarreal. Estem en el 94. El partit caminarà fins al 96. Ataca el Villarreal, però n'hi ha falta en atac. Sembla que és això que li senyalen
2: 30 segons.
0: Tyson Buchanan. No queda pràcticament res. Més que mig minut per a que el partit arribi al 95 i concloga. I el Villarreal guanya el seu primer encontre en la Lliga 26-27, la de la estrena d'Íñigo Pérez, que ja li arriba un poquet la camisa al coll, perquè no estava la cosa per a molta broma. Juga el Villarreal, pilota llarga de Pape Gueye per a la carrera de Micautazzi, que primer controla, ara no té pressa en encarar, li fan falta, però no xiula.
1: Final.
0: El que xiula és l'àrbitre. Fins ací arriba avui. Larry Wa guanya l'equip groguet a la Rosaleda. A la fi, Màlaga 1, Villarreal 3.
1: Són les 11:26, en 4 minuts entrarem en la sintonia del 90 minuts on escoltarem la roda de premsa d'Íñigo Pérez. Per tant, anem a resumir el partit en la veu del nostre comentarista, Juan Lumora. Era molt necessària en els primers 25, no sé si 30 minuts. No eren massa optimistes del partit que estava fent el Villarreal. A la fi, com que ha aconseguit dos gols en les acaballes de la primera part, tot ha canviat i acaba de sumar la primera victòria molt necessària de la temporada.
2: Sí, se venia en una situació incòmoda, por llamarlo de alguna manera. Había que conseguir ya los tres puntos. Si a priori, antes de comenzar la Liga, te dice que el Villarreal va a conseguir la primera victoria en la jornada sexta, pues dudas un poco que si puede ser verdad. Bueno, ha habido jugadores que han aparecido como Ilías, como Moleiro, Carlos luego en la segunda parte cuando ha salido, y sobre todo Pape Gueye con su entrada y sus goles. Bueno, si hay algo que el Villarreal debe estar contento es porque ese pasito adelante de esos jugadores clave, yo creo que es importante para el devenir de la Liga, porque poco a poco tienen que ir todos encontrando su prime y eso es importante.
1: Gracias, Juan Lomora, buena noche.
2: Muy bien, buenas noches.
1: Recuerden que de la Amada Industrias, Bijusa Industrial, ha conclòs el que avui era el nostre partit de la jornada. A la Rosaleda ha guanyat el Villarreal a Málaga 1, Villarreal 3.
3: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Entrem de seguida en 90 minuts. Abans hem d'acomiadar Carlos Urrutia, que ha narrat el partit d'avui. Vols afegir alguna cosa al que ens has contat durant la retransmissió, Carlos?
0: Que m'alegre molt d'este desbloqueig i d'esta crisi de resultats que s'ha acabat per part del Villarreal.
1: I esperem el pròxim duel del Villarreal, perquè serà en un dels derbis de primera divisió que ens esperen esta temporada en la Comunitat Valenciana. El pròxim diumenge xocaran a la Ceràmica el Villarreal i el Llevant Unió Esportiva. Les 11:29, en segons, entrem, és a dir, ja, en el 90 minuts, on anirem directament a Tertúlia.

Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt. ...90 minuts en A Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalti i Salva Folgado.

0: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts.
1: A Punt Ràdio. Al Baix Vinalopó, 98.4.

0: Jo no sé si vos ha passat mai, però alguna volta vos heu parat davant d'una galeria d'art i no heu entrat? Potser heu mirat les obres des de fora pensant, ui, això no és per a mi. Ja siga perquè heu pensat que no entendríeu res o simplement que allí dins tot deu ser caríssim i tu no tens cap intenció de comprar un quadre, no? Però i si no calguera comprar res? Tot això, tota aquesta reflexió la faig arran del Obert València, que se celebra en la seva 14a edició. L'Obert València és una iniciativa que obre les portes de les galeries i dels centres expositius i que ens convida a entrar, mirar i conèixer l'art de més a prop. I a més amb visites guiades per a sentir-nos un poc més, no sé, tutelats, protegits, com vulgueu dir-li. I així apareix una idea que potser ens ha allunyat més de la cultura del que ens pensem. La por de no estar a l'alçada. Veritat, de vegades. Avui vull aprofitar aquesta iniciativa, la de Obert València, per parlar d'una cosa curiosa. La por que de vegades ens fa la cultura. Què ens fa por de la cultura? Per què? Per què hi ha gent que no entra en una galeria perquè pensa que no en sap prou? Que l'art contemporani és massa complicat, que és elitista, que aquell espai no està fet per a ell o per a ella. I pot ser el problema no és l'art. Pot ser és la idea que ens han fet tindre de l'art i, per extensió, de la cultura. Pot ser la primera barrera no és la porta de la galeria, en absolut. Pot ser és la idea que la cultura no està pensada per a nosaltres, per a totes i tots. Res més lluny de la realitat. Així que avui obrim la porta, entrem en una galeria i ens preguntem què passaria si simplement mirarem, ens deixarem impressionar pel que hi veiem. Dic jo que segurament tornaríem a casa amb un poc més de felicitat.
1: Art, música, disseny, teatre i molt més. En l'hora de la cultura.

I ara mateix, Juan Alpuente, des del control, per micro de ordres, en dia, escolta, les cançons que t'agraden, les deixes sonar més, eh? Sí, Juan, m'agrada, i no saps com em dol parlar sobre esta petita joia de la que anem a parlar, a més, no? Estem escoltant Torna. No sé si heu escoltat, no? Torna sovint i pren-me. Parla de quan la memòria del cos desperta. I mireu esta veu.

0: I és que mireu, si al programa d'ahir viatjàvem a Romania per parlar de cinema, avui vos proposem un viatge a Grècia, a l'esperit d'Alexandria, a l'helenisme modern, eix esperit que ens duria a un paisatge literari, per exemple, amb personatges com Lawrence Darrell i, per extensió, Henry Miller, a Giorgos Seferis o Constantino Cavafis. D'ells són les paraules que estem escoltant. Per fer el viatge a Grècia només heu d'anar diumenge a la Sala Rodrigo del Palau de la Música, on a les 7 de la vesprada es presentarà Univers Cavafis. Es tracta del llibre disc d'Elies Moncholí, però començaria per dir-vos que és molt més que un llibre i és molt més que un disc. És, com diu el títol, un univers. A més, Elies ha reunit per a la presentació un grapat de grans músics que estaran damunt l'escenari com, atenció, David Pastor a la trompeta, Borja Penalba a la guitarra i acordió, Fernando Pascual i Jordi Mataix als violins, Francesc Gai a la viola, José Enrique Muixé al violoncell, Denis González a la trompa i Daniel Fuster a l'oboe. També estarà vinguda des de Grècia eixa veu de dona que esteu escoltant, la mezzo-soprano Alexandra Gravas, qui participa en el disc, com estem comprovant. Elies Moncholí, és curiós, és un músic de formació clàssica, un gran músic de formació clàssica, diríem. Ha ocupat la càtedra de trompa del Real Conservatori Superior de Música de Madrid durant 15 anys. Actualment és catedràtic de trompa del Conservatori Superior de Música de Castelló i trompa solista del grup Plural Ensemble, amb qui fa gires per molts llocs arreu el món. L'univers Cavafis ens mostra un Elies Moncholí cantautor que és capaç de dur-nos als ritmes clàssics, a eixe ressò grec mediterrani, com també a un valset. Avui l'hem convidat a l'Hora de la Cultura, és un privilegi. Elies Moncholí, molt bona nit.
1: Molt bona nit, com estàs?
0: Doncs estic encantada d'escoltar, no saps, he fet ventim l'univers Cavafis, perquè ha sigut un problema, quina música posàvem, perquè no podem escoltar 15 cançons durant l'entrevista, és impossible, no? Aleshores, hauré canviat, no sé les voltes que he canviat de músiques, perquè les haguem escoltat totes, absolutament. Escolta, hi ha una paradoxa un poc, no?, en el punt de partida d'aquest projecte. Cavafis és un dels grans poetes de la literatura universal, però per a moltes persones del nostre país és sobretot l'autor d'Ítaca. I això és així gràcies a Lluís Llach, no? Tu ara has volgut entrar en tot el seu univers, que a més és un univers molt ric. Quan vas descobrir el Cavafis que hi ha més enllà d'Ítaca?
1: Sí, bona nit. A veure, clar, jo vaig descobrir, igual que tu, igual que tots els de la nostra generació i altres generacions, a través del viatge a Ítaca de Lluís Llach, no? També a la Taverna del Mar, aquella cançó,
0: sí,
1: també.
0: Sí, que és de
1: Vells. Que en realitat ell va canviar el títol. El títol és Un vell, que també està en aquesta nova...
0: Sí, senyor, sí que és de Vells.
1: Però diguem que la base del poema és la mateixa. I clar, jo pensava estos dies, la pregunta de quin és el poema que més t'ha influït en la teua vida, no?
0: Wow.
1: És una bona pregunta, no?, per a fer-se, no? I jo crec que no tinc dubte, no? Perquè tu fixes, clar, tota la vida ho portes dins, ja no és que escoltes la cançó en el teu cap, que també és preciosa, no? Aquell viatge d'Ítaca, sinó
0: que el concepte, el tens... no? El poema, on ens du aquest poema, no?
1: Exacte, bueno, l'utopia, clar, evidentment, Ítaca, no? Pues els objectius que tenim tots com a éssers humans, etcètera, sí. Objectius més espirituals, més interiors, o objectius també més col·lectius. En el cas de Llach s'ha convertit en un objectiu més exterior, si vols. En el cas de la meua versió d'Ítaca és més interior, és de viatge interior, però al final el viatge interior i l'exterior se junten, no? Segurament.
0: A més, Cavafis i... és molt d'això de viatge interior, no? Sobretot aquest Cavafis que escriu des de la maduresa, diguem-ne, per no dir-li bellesa, no? Quan s'adreça als joves, quan ens anima a gaudir del cos, a recordar cada instant, a viure, sí, no? cada instant sí, de plaer, no?
1: Efectivament. De fet, si haguérem de resumir molt la poesia de Cavafis, sí, podríem dir que reposa en dos eixos. Un és aprendre dels savis, dels que saben, l'aprenentatge, i l'altre és els perfums sensuals que apareixen en el poema Ítaca, que Llach no canta, però jo sí. En la meva versió sí que apareixen els perfums, de gaudir dels perfums sensuals, no?
0: Sí.
1: I això obre la porta a tots els seus poemes eròtics, que en són molts, no?
0: I preciosos, a més. I,
1: sí, sí. Són poemes eròtics que no pornogràfics, sinó poemes eròtics que tenen un component, diguem, de memòria...
0: Sí, de recordar aquell cos jove, aquells cossos que t'han fet gaudir, aquells ulls que s'han il·luminat... Ulleres, és increïble. Escolta'm, i en quin moment... Perquè, a veure, no és un disc, jo diria, és més que un disc i més que un llibre, el llibre-disc. Però no sé com explicar-ho. Tu en quin moment decidixes, m'imagino que això està pensat, recontrapensat, no? En quin moment decidixes que no vas a musicar només els seus poemes, que vols construir aquest univers que Cavafis?
1: A veure, això, tu fixa't que jo els meus dos llibre-disc anteriors ja porten esta línia, perquè és l'Odissea, el viatge de ningú, i després el Jardí de Meravelles, que són dos llibres que porten un disco dins i porten també il·lustracions. Jo crec que des de fa molt de temps que m'agrada la idea d'unir les diverses arts, no com Wagner, no? Amb la idea aquella que tenia de les òperes aquelles, de l'obra d'art total que deia ell, però almenys sí, pues, tindre en casa pues, un llibre que siga molt més que un llibre, que siga una petita obra d'art, perquè n'hi ha il·lustracions de grans pintors, etc. I també n'hi ha una música, i n'hi ha uns poemes, i n'hi ha també uns textos introductoris, no? I això ja apareix en els altres dos, que està editat per Edicions 96, que t'he comentat. Este, precisament presentant el Jardí de Meravelles en Empúries, fa 2 anys ara, vaig conèixer el traductor de Cavafis i me va regalar en 2 volums Eusebia Llensa, i me va regalar els 2 volums, molt amablement, de la poesia completa aquella que acabava de traduir.
0: Quin luxe, quin luxe.
1: Clar, aleshores, clar, comencé a mirar, pam, pam, pam, i va sorgir la idea de musicar, de posar música a uns quants poemes. I a partir d'ahí, clar, la tentativa meua, diguem, tinc tendència segurament a fer això, a fer un llibre disc. I ell li va aparèixer molt bé, i aleshores, pues, a partir d'ahí, diguem, me'n vaig vindre per a València amb faena baix del braç, no?
0: Faena bonica. Sigut, pues, faena molt bonica.
1: Després, ell és que, a veure, este Eusebi ens ha estat, ja saps que va ser el director de l'Institut Cervantes de Grècia, coneixer el grec, com tu i jo parlem ara al valencià, igual, o sigui, és una cosa... I aleshores coneixia Facianos, que és el pintor...
0: L'il·lustrador, sí. Quina meravella, perquè quan parlem d'aquesta obra, d'aquest art total, vull dir, només la portada ja seria una obra d'art. És una preciositat.
1: És que ho és, és que ho és, perquè per això és de Facianos. Facianos és... Si Cavafis és un poc el poeta nacional més internacional, pot ser el més important, se podria dir, Facianos també ho és, va morir fa 3 o 4 anys. Però va pintar molt pensant en Cavafis. I això és, pues, està molt bé, perquè la portada, per exemple, del llibre disc d'Univers Cavafis és un dibuix que ell va fer i li posa el títol de Torna, precisament, la cançó que tu has triat.
0: És que és que aquesta cançó em trasbalsa cada volta que l'escolte.
1: És
0: tan Cavafis. Mira, sempre diem, normalment quan parlem de cinema, no? Que difícil és dur al cinema una obra literària, perquè té tants matisos la literatura, no? És que, doncs imagina't, la música, porta la literatura a la música, no? És a dir, i més la poesia, que és algo tan... Perquè hi ha moltes cançons que quan vas a la poesia original, al poeta, dius, ostres, això no és exactament el que tal... I l'Ítaca de Lluís Llach seria probablement un exemple, no? Vull dir, però tu has aconseguit que traspue, no? Que respire Cavafis la música, les cançons, i torna és... Impressionant, impressionant.
1: Sí, moltes gràcies. Sí que és veritat que en Cavafis n'hi ha una mica de nostàlgia.
0: Sí.
1: I tot i que jo no treballe massa, bueno, això és una cosa tècnica, en tonalitats menors, que serien les de la nostàlgia, per dir-ho ràpid i mal, treballo en tonalitats majors quasi sempre, però sí que és veritat que la música que jo faig té un puntet de nostàlgia, si vols. I llavors li va bé. Jo pensava en el procés, en aquests 2 anys, dic, un dia va vindre el cap, no? Dic, ah, pues mira, no sé, a lo millor esta forma meua, no? Este puntet aixina, li va bé, li pega, no? A Cavafis, no?
0: Escolta,
1: i m'alegra molt si a tu t'arriba,
0: clar que arriba i arribarà tot el... És impossible. Un ha de ser molt poc sensible perquè no li arribi. Abans parlàvem de Lluís Llach, no? No sé, és agosarat. A mi m'haguera fet por enfrontar-me a Ítaca, no? Llach participa ara en el teu projecte en la cançó El Vell, justament, que és una...
1: En el seu origen.
0: El seu origen, perdó. Ja. Com ha sigut? Què ha significat per a tu? Aquesta persona que va fer d'Ítaca un mite formarà part de l'univers Cavafis.
1: Anem a veure. Llach, a banda d'haver musicat Cavafis i haver fet aquesta meravella de cançó, que és Viatge a Ítaca, no vaig a descobrir-lo jo ara. Jo tinc formació clàssica, no? I tots, vull dir, és Vox Populi, que és un cantautor extraordinari, si vols dir, un compositor, en fi, és una cosa d'un nivell altíssim, com probablement és difícil de trobar en el planeta. Fora, a lo millor, d'extraterrestres, no ho sé, ho hauríem de veure.
0: Però en el planeta
1: és difícil, no? Però, a més, també perquè ell té la cosa aquesta clàssica, i aleshores, a mi això me toca molt, no?
0: Clar.
1: Quan escolta la seva música, ell cantant, però és un cello. És un cello cantant, però el vibrato que fa la veu és una barbaritat, com si estigués sentint a Brahms. A veure, no tant, eh? No fiquem les coses en el seu lloc.
0: Sí.
1: Llach és Llach. I és un cantautor, i molt bé, però Brahms, la música culta, això és jo li tinc tant de respecte, saps? Que jo diferencie molt bé, molt clarament això. Però, ostres, la formació que té, com domina la veu, les lletres, tot, és una barbaritat. Aleshores, imagina't, per a mi ha sigut una alegria molt gran. I més que alegria, una cosa molt sagrada, una sensació interior de dir...
0: Com si els déus, no? Com si els déus hagueren baixat de l'Olimp,
1: sí,
0: no? Per treballar amb tu. D'alguna manera,
1: no? Sí, bueno, d'una persona que, bueno, deixa envergadura humana, també, no? El dia que vaig estar amb ell, una persona simpàtica, no sé què, tot el que vulgui, totes les coses positives que t'imagines. Demanant perdó, hasta per dir-te qualsevol cosa, no? Una cosa... I aleshores ha sigut molt bonic. No sé com...
0: Sí. És que has dit la paraula alegria i me ve molt bé el pretext.
1: Sí.
0: Però vols que escoltem un poc de la teua Ítaca?
1: Sí.
0: Que té molt a veure, crec, amb l'alegria.

0: com vos heu quedat després d'escoltar esta Ítaca d'Elies Moncholí. Vull dir, li has fet la volta a la cançó. Ens parles de les trígons, cruels ciclops, com parla Cavafis. Elies, com ha estat el procés? Havies de fer algo diferent, no? No podies imitar el mestre, el Lluís Llach.
1: Sí. Mira, el procés té molts anys, perquè aquesta cançó ja apareix en Odissea, el viatge de ningú, sí, el 2017, i la música apareix ja en un altre disc anterior, que diu La Luz d'Ítaca, La Llum d'Ítaca, efectivament, que jo vaig fer quan estava a Madrid, i apareix aquí ja la música. Jo la vaig fer en el 2008, aproximadament. I jo el que sí que recordo, bueno, la lletra està molt cuidada, l'he fet jo en companyia d'un amic escriptor de Madrid, professor de la Complutense. Aleshores, vàrem cuidar molt pues, tot el que volíem dir, no? I, efectivament, sí que és veritat que jo volia donar-li, i especialment ho hem aconseguit en este disco, perquè hem fet un canvi d'instrumentació. En relació a les versions anteriors, hem fet un canvi, perquè jo volia donar-li molta alegria mediterrània, per dir-ho d'alguna manera.
0: És que la té totalment.
1: I m'alegre molt que ho digues, perquè era la meva idea. Volia que el viatge a Ítaca fora una putxó. És a dir, que uau, és la vida, no?
0: És la vida, punt. Recorre, no? El camí de la vida, no?
1: Sí, exacte, punt. Després ja parlarem de filosofies, però això ha d'estar, no? Això ha d'estar. Si no està l'entusiasme, en Zeusiasme, ja saps que ve d'estar en Zeus, que Zeus està dins de tu, veig? Entusiasme ve d'ahir, no? La força del Déu, la força de l'alegria, etcètera.
0: Escolta'm, i el Lluís Llach ha escoltat la teua versió?
1: Ell, suposo que sí, perquè ell ja té el llibre disc, que està ja començant a distribuir-se. I bueno, sí que m'ha felicitat i està molt emocionat en el resultat, en fi, sí, la veritat és que sí.
0: Sí, sí.
1: Sí, això ha sigut molt, molt bonic també, que una persona com ell li agrada, ho reconega, no?
0: Home, m'imagine, bueno. No?
1: Sí, sí, sí.
0: Eusebi Allens ha explicat que Llach va transformar inevitablement el sentit d'Ítaca, no? Adaptant-lo al moment històric en el qual va fer la cançó, no? I que ell mateix havia expressat el conflicte que li provocava, no? Modificar els poemes de Cavafis, perquè això ha d'imposar, no? Tocar les paraules del poeta. Tu has sentit aquesta mateixa tensió entre respecte al poema, el faig meu, com es porta això?
1: Sí, és una bona pregunta. És una bona pregunta. El que passa que, clar, com diuen, no, la poesia és el regne de la llibertat, no?
0: Sí.
1: Aleshores, te permets algunes llicències. Llach, com a mestre, diguem, que primer ha musicat aquest poema, pues ja se la va permetre, aquesta llibertat, i jo pues, també me la he permès. Jo diria que la Ítaca de Llach és una Ítaca de viatge col·lectiu,
0: sí,
1: cap a la llibertat o el que tu vulguis.
0: Totalment,
1: totalment. Sí, i molt més, i cap a la dignitat, i cap a la vida, i cap a el que tu digues, l'utopia, etc. I a lo millor la meua Ítaca és més de viatge interior, cap a la llum que som, la consciència, cap a este instant, cap a descobrir això que la IA pues, no té, no? Que jo sé que ja ho hem parlat tu i jo.
0: Ai,
1: que
0: bonic, això que acabes de dir. Per l'amor de Déu, anem a marcar-ho. Juan, posa-ho això en un marc ahí en l'estudi.
1: No, la IA està molt bé, però...
0: Sí, però per això no.
1: Pot ser ixa ànima que tots sabem que som i que tenim i que estem i que vivim i que hem de... que té que veure en la meditació o en la contemplació o en l'amor, simplement, en l'amor...
0: De Déu, anem a marcar-ho. Juan, posa-ho això en un marc ahí en l'estudi.
1: No, la IA està molt bé, però...
0: Sí, però per això no.
1: Pot ser ixa ànima que tots sabem que som i que tenim i que estem i que vivim i que hem de... que té que veure en la meditació.

0: com l'han parit, perquè cada un és com és.
1: Afortunadament, que bonic, no? Que cadascú és d'un pare i d'una mare, que diem, no?
0: Exacte.
1: Sí, escolta, sí, Elies, tu abans comentaves, no? La teua trajectòria, la teua formació, el teu periple musical és la d'un músic de formació clàssica, trompa, orquestres, sí, música contemporània, docència, estrenes mundials, i paral·lelament has anat construint eixa trajectòria com a cantautor. L'univers Cavafis es situa enmig dels dos mons? On està?
0: És una pregunta molt bonica. De totes formes, home, això és així, com tu ho dius, és així sí o sí, perquè jo estic entre els dos mons d'alguna manera. Jo la primera vegada que vaig sentir el vent, o som, o la pedra, o diguem, no, me vaig quedar, tenia 12 anys o 13, me vaig quedar paralitzat, perquè les dues meves grans passions, que era la música i la meva llengua, se unien en un crit brutal, no? I des d'entonces, pues, que no he parat jo d'intentar fer cançons i tal, saps? Aleshores, això va per ahir. Després, clar que m'agrada el pop, i m'agrada el jazz, i m'agrada la cançó d'autor en una guitarra només, i m'agrada, tot m'agrada, però és veritat que la música clàssica, en fi, jo li tinc un efecte especial i sobretot, m'he criat en ella des de la banda, des de quan era xicot de Tempa i Porta, pues fins a ara, que continuo tocant amb orquestres o el que sigui, no? O ensenyant en el conservatori. Per tant, sí. La resposta seria que sí, sí que n'hi ha una presència de música clàssica, per dir d'alguna manera, en el disc. Però també n'hi ha una miqueta de jazz, n'hi ha una miqueta de pop.
1: Sí.
0: És a dir, que
1: hi ha un valset,
0: sí, és un univers.
1: Hi ha un valset, bueno, que jo li dic valset, no sé si és correcte, hi ha un valset preciós, que ara no recordo el títol, perquè tinc una empanada.
0: Dies, sí? Dies de 1903, pot ser?
1: Eixe, Dies de 1903, efectivament. Sí. Quina preciositat de valset, que a més sí, te convida, te transporta, no?, en el temps, te convida a això, a agafar una parella i posar-te a seguir el ritme, no?, en el cos, no?
0: Sí,
1: increïble. Sí, sí, sí. Escolta, hi ha algun poema que t'hagi resultat especialment difícil d'atacar, de musicar?
0: N'hi ha poemes, per exemple, un vell no va ser fàcil. Vell no va ser fàcil. El Déu abandona Antoni tampoc va ser fàcil, perquè és, a veure, segons diu Eusèbia Llença, les tres obres mestres de Cavafis, les tres obres mestres són Ítaca,
1: sí,
0: Tot esperant els bàrbars.
1: Oi, que bonic.
0: I el Déu abandona Antoni. Ell diu que fins i tot prefereix el Déu abandona Antoni quasi més que Ítaca. Passa que Ítaca s'ha fet tan famosa que supera tot.
1: Bueno, n'hi ha moltes més, per això seria motiu de discussió amb un grandíssim coneixedor de Cavafis,
0: clar,
1: i servidora, clar. No, perquè el poema de la ciutat, allò de allà on vagis la ciutat et perseguirà, i jo crec que el tinc gravat en l'ADN ja, de tantes voltes com l'he llegit i l'he repetit. Clar. Com s'aborda, com es crea un univers? És a dir, t'arriba el poema, intentes quadrar, vull dir, què és el que pesa més per a tu? L'ambient que vols recrear, és a dir, l'aroma, la textura sonora, la melodia, com s'ataca, com es construeix musicalment un univers? Diu, ala, fes la carrera de música. I ja
0: no, no, és bonic, però te vaig a dir una cosa. Mira, espigolar, se diu, no? Espigolar,
1: sí,
0: no? Ara espigolar és quan uno va i tal. És algo paregut, vull dir, a veure, jo quan Toni Mestre me va preguntar fa uns quants anys ja
1: que com
0: era la formació de les cançons, que com feia jo les cançons. Jo li vaig dir que no era jo exactament qui les feia, no? Això és molt grec, per altra banda. És a dir, que n'hi ha una connexió, res místic ni res, o sí, no ho sé, però depèn de lo que entenguem per místic, però sí que n'hi ha una connexió des de l'amor, des de l'enamorament, des de la, no sé com dir-te, des de la inspiració, des d'alguna cosa que no se pot dir en paraules, des de l'invisible, no? El Petit Príncep no dia que l'essencial és invisible.
1: És invisible als ulls, efectivament.
0: Pues, d'alguna manera, sí, el poema està per així, ballant per el piano i entre el sofà i el piano i no sé què, estava jo malse i el sent, i tanca els ulls i toca un poquet i

0: repent, plum, i te baixa te baixa la melodia, a lo millor, i dius, uau, i tu eres el primer sorprès, saps? El primer dius, ui, i això, pues, quin regal. Ve acompanyada quasi sempre d'una gran felicitat, també t'ho he de dir. I per tant, no tinc ningú mèrit. Sent un poc de trencar de l'esquema o tal, però és un poc això, saps? I aleshores ve aquesta cosa i ve aquest perfum i tu estàs d'espectador i dius, ostres, pues sí, pues esta cançó, si li diu al poema. I sí que veig jo que és este l'ambient musical
1: totalment
0: que necessitava el poema, no? I poquet a poquet se va fent.
1: Escolta'm,
0: se va fent, òbviament. Sí.
1: Cavafis, vull dir, ja fa molt que va morir. De fet, tenim la mateixa... vam néixer pràcticament el mateix any, ens llevàvem 100 anys, va néixer el 1863. Cavafis és Alexandria, però també és la Mediterrània, no? Tu eres valencià. Què passa quan un músic valencià del 21 es posa a dialogar amb un poeta grec d'Alexandria? És a dir, quina...
0: Del 21, què vols dir?
1: Del segle XXI, tu eres del segle, del segle XXI. Tinc entès. Sí. Vull dir, portes als nostres dies? És a dir, té algo que dir a la gent més jove, a la gent del segle XXI, aquell poeta melangiós?
0: Sí, és una gran pregunta. I la resposta està en el... Jo crec que la resposta està en les cançons. Jo convido a tot el món que estigui interessat a descobrir això que ho mire. La meva sensació és que sí, començant ja per el poema Ítaca, no? Me pareix increïble el poema dels bàrbars, per exemple, tan actual, no? És brutal, aquest poema, la necessitat que tenim de crear bàrbars, de crear bàrbars de fora, que són hostils a nosaltres, de crear-nos enemics.
1: Veges, ahir, com si ho haguera escrit Despús-ahir.
0: Despús-ahir.
1: És que llitges eixe poema i dius, és impossible que estigui escrit quan va estar escrit. Està escrit fa 15 dies, està escrit fa uns mesos, està escrit pensant en nosaltres, no?
0: Efectivament.
1: I això ens parla
0: després,
1: de...
0: per exemple... Claro, sí. Dime.
1: No, perdona, que t'he tallat.
0: No, i després els poemes eròtics tenen una... Bueno, saps que a lo millor hem caigut un poc en general com a societat en la pornografia i en la cosificació de l'amor o del sexe, si vols, fins i tot.
1: Sí, i hem desterrat l'erotisme perquè ja no tenim clar què significa, què és l'erotisme, no? I és una pena, és una llàstima.
0: Sí, que té que veure la sensibilitat, no? I té que veure les emocions moltes vegades i tot això, no? Entonces, d'alguna manera, jo el veig més actual que mai perquè espera recuperar el sentit. Han perdut el sentit.
1: Elies, se'ns acaba el temps perquè aquesta cosa, els músics tampoc teniu solució a això de que un minut tinga 60 segons i una hora 60 minuts. Si algú entra el diumenge al Palau, fa aquest viatge a l'univers Cavafis, a Grècia, sense haver llegit mai Cavafis, què t'agradaria que descobrira que haguera canviat en eixa persona quan isca?
0: La grandíssima humanitat. És un espill de l'ànima humana. Això és Cavafis. Des de l'alegria del viatge cap a l'utopia, que és Ítaca, fins als ulls que vaig veure quan era jove i que no els he pogut oblidar mai.
1: Ai, sí que és de veres. Doncs
0: ens n'anem
1: amb la segona Odissea, on tornem a escoltar eixa veu fantàstica d'Alexandra Gravas. Elies Monxolí, se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a l'hora de la cultura, però sobretot per regalar-nos eixe univers Cavafis, que no saps com t'ho agraïm. Una abraçada, ens veiem diumenge al Palau.
0: El diumenge a les 7 de la vesprada, ens veiem, si venim. Gràcies.

0: Escoltes l'Hora de la Cultura en A.Punt Ràdio. Teló de fons, les arts escèniques en l'Hora de la Cultura.
1: Sí, sona la sintonia del teló de fons, això vol dir que Juanjo Prats ens acompanya i no deixem de recomanar-vos anar a llocs interessantíssims, perquè si ara parlàvem del que passarà a l'escenari de la Sala Rodrigo del Palau de la Música diumenge, Juanjo Prats ve carregat. Bona vesprada.
2: Molt bé, doncs
1: si mira, al final no pararem en Torreta, no? Com solem
2: és
1: dir.
2: És del que es tracta. Vull dir,
1: d'anar d'ací cap allà.
2: De la ceca a la meca, que dia. Sí.
1: De perdre-li la por a la cultura, de deixar-se dur.
2: Eixir de casa.
1: I descobrir coses boniques.
2: Experimentar. Avui vinc un poc en el plan experimental, i sobretot perquè la cultura també té una connexió directa amb la societat i la reivindicació.
1: I tal.
2: I anem a parlar d'un festival que ja porta 10 edicions, de la Sala Carme Teatre. Ells sempre inauguren la temporada, diríem, en este cicle. És el cicle escèniques queer.
1: Sí.
2: Val, és un terme anglès, això de queer,
1: que molt poca gent queer, coneix, i tot queer. El món discutir si està a favor o en contra i no sap ni el
2: queer,
1: que vol dir.
2: Queer. Bueno, en principi és un espectacle, diríem, que aborda diferents sexualitats, diferents models de gènere, i el terme queer significa rar, estrany.
1: Vaja, que és tot. Qui no siga queer, que alça no la mà.
2: I d'entrada, al principi també tenia un punt pejoratiu, que era un poc desviat, m'entens?
1: Sí.
2: Clar, era un poc, sí, un poc fora de norma, fora de tot el tema normatiu. Sí. I què passa? Que la comunitat pues, LGTBIQ+, molt intel·ligentment, li va pegar la volta a la tortilla. I va dir, escolta, vaig a integrar este terme perquè jo, bueno, me considere
1: rar
2: i que, en certa mesura, puc bueno, mostrar a la societat que hi ha altres formes d'estimar, altres formes de viure, i que vull també presentar-les en públic. I això és una meravella, no?
1: Mira, Cavafis era, podríem dir, i que em perdonen, els entesos, que era queer. Vull dir, ell no de forma palpable, però sí, era
2: sí,
1: homosexual, i té poemes preciosos afalagant els cossos dels joves.
2: I si et sents diferent, també inclús n'hi ha una part d'heterosexualitat que també és queer. M'explique, sí. Vull dir, perquè així n'hi ha espectacles que parlen
1: el
2: també...
1: El que passa que en este món no te fa l'efecte que tot ho encasellem i és blanc o negre.
2: Clar.
1: I estàs a favor o en contra.
2: I
1: tu no pots ser queer, tu
2: clar,
1: no pots ser
2: no
1: feminista.
2: Pot ser tu, no, depèn de la teva pràctica sexual, sí, eres d'una sí, forma i tal. Pues, n'hi ha molta gent que és heterosexual o homosexual i que no entraria en el mateix cabàs ni bojos, perquè tenen una altra forma diferent, a banda de la seva sexualitat, no?
1: Sí.
2: I això és molt important, trencar els rols fixos, parlar de diferents atraccions sexuals, i el festival també és un refugi polític que funciona un poc com un espai de suport i afecte a una llibertat, bueno, personal, d'escollir i de relacionar-se.
1: Que meravella.
2: I no n'hi ha que trencar un poc, en este cas, perdó, sí que n'hi ha que trencar la norma, la societat rígida, i això és el que va provocant, no?
1: Però que, a més, no ens ha d'agradar.
2: No?
1: Vull dir, un espectacle o qualsevol producte cultural no té per què agradar-te. El que és interessant és que te faça pensar, que te qüestiona, que t'interrogue.
2: I que escoltes a gent que és dissident sexogenèric.
1: Efectivament.
2: Ser una persona dissident respecte a lo que convencionalment és habitual.
1: Efectivament.
2: I per tant, jo trobo que és una bona experiència del festival. Tenim així prou dies. De fet, ahir els va inaugurar amb la representació d'Eduardo Casanova. Recordem que ell va fer el documental Sidosa. Mm-hmm. I ell parlava al voltant de la seva declaració pública del VIH. El va patir de molt jove i sempre ha sigut com un estigma que ha tingut que amagar.
1: I encara continua d'alguna manera.
2: Moltíssim, i sobretot en llocs de treball.
1: Sí.
2: Inclús en la forma de relacionar-se, i bueno, ja ha sigut molt valent perquè era molt popular per les sèries de televisió i tot això, de fer un documental contant, produït per Jordi Évole, contant un poc la seva experiència. I bueno, ha sigut bueno, molt valent.
1: I va començar amb ell, amb Eduardo Casanova.
2: Sí, va començar ell. I avui tenim a Bob Pop, ja no que esgotades entrades.
1: Home, claro, sí, no m'estranya.
2: Perquè ell parla de la diversitat sexual a partir de la, diríem un poc, diversitat funcional.
1: Sí.
2: Clar, és que en certa mesura diríeu, jo soc una persona que tinc diversitat funcional i quina és la meva sexualitat, i si damunt la meva sexualitat no és una sexualitat convencional, com afronte jo la vida?
1: Soc rar, rar, rar, rar. Molt.
2: I Bob Pop és molt intel·ligent i molt divertit, perquè primer que fa és riure's d'ell mateix, que costa molt en les circumstàncies personals, sí, que té a nivell funcional, i comença, bueno, pues en certa mesura és un monòleg reivindicatiu però divertit, no? I això jo trobo que està molt bé.
1: Sí.
2: No queden entrades, ni per avui ni per demà. Però bueno...
1: Però això m'alegre tant per la, sí, Carme Teatre.
2: Jo trobo que sí, perquè en certa mesura...
1: Són molt seriosos, molt rigorosos seva programació.
2: I sobretot perquè, bueno, de cara al cap de setmana, perquè fins al 27 de setembre n'hi haurà espectacles. El millor, sí, és entrar a la pàgina web i anar mirant què vos interessa.
1: Perquè hi ha coses interessantíssimes.
2: Molt, molt. Des de l'àmbit un poc de l'arquitectura, de molts, sí, camps. I dius... Juanjo, però això no és teatre o dansa? Clar, anem a parlar que dins de lo queer, lo rar, estem parlant ja de, dins d'una escena postdramàtica, que alguna vegada vam explicar, sí, que el tema postdramàtic no se senyís únicament a la ficció, sinó també està la conferència performativa. És a dir, ningú, moltes vegades, no cal revestir-se d'un personatge per contar algo en boca d'aquest personatge, sinó que tu eres tu i com a tal un testimoni que vols compartir i que es fa...
1: I finalment tots són personatges.
2: Clar, i que es fa públicament en un espai comú, que és un teatre i per tal. I per tant, els llenguatges van a ser molt diferents. També n'hi ha dansa, n'hi ha teatre, n'hi ha conferències, però tots aquests llenguatges qüestionen la relació... El tema del desig, a qui no li importa el tema del desig, els afectes, les identitats, i sobretot un poc com es representa el cos normatiu en l'actualitat, no? Que això també és molt important de cara a la gent més jove. A la gent que està en edats pues, d'institut i moltes vegades, sí, claro, el sentiment emocional i el teu cos no sempre ve acompanyat. Això que diuen, la natura és sàvia i no s'equivoca, doncs no. Vull dir, perquè nosaltres no únicament som natura, som societat i a banda som gens que ens regim per unes lleis pròpies, ni divines ni de la natura. Si no estaríem pegant mossos o esperant que algú mos salve d'algo. Tenim lleis, lo que són lleis civils i que ens donem nosaltres i que això és un poc el que la societat ajuda un poc a conviure i a progressar. I jo trobo que això és important com a missatge.
1: Molt, molt important.
2: I hem parlat també, per exemple, el que podem veure, per exemple, Pamela Palenciano és una actriu que parla del maltractament. ¿Vale? Anem a escoltar un fragment d'ella que ella presenta l'espectacle No solo duelen los golpes i que en certa mesura pues, es conta la seva relació però víctima del maltractament.
1: Wow.
3: Hola, buenos días, soy Pamela, me encantaría empezar mi monólogo normal, como cualquier actor o actriz que entra a escena, hace sus cosas de teatro, pero por esta obra tengo tres denuncias, dos de ellas archivadas, no os preocupéis, ¿eh? Y mi abogado me sugiere que diga tres cosas antes de empezar, porque trabajo con adolescentes que sois menores de edad, pero sobre todo ahora para que no me pongan el pin neardental. Así que a ver cómo me sale. La primera es que este monólogo contiene un lenguaje vulgar, violento y soez. Para hablar de violencia que te hablo con mariposas de colores. La segunda es que este monólogo parte de la rabia. La rabia no es contra los hombres ni contra mi ex maltratador, es contra un sistema inhumano y desigual. La tercera es que este monólogo va a incomodar como me incomoda a mí recordar esta parte de mi vida.
1: Wow. Belles, vos ha quedat clar. Que maravilla.
2: Arriben allà i bueno, pues d'una forma directa i tal i ben interessant, no? Però clar, tot això es pot fer avui en l'escena en l'any 26 i que obertament ja porten 10 edicions.
1: I espera't.
2: M'espere.
1: Posa punts suspensius per no dir el que pense, perquè vull dir, no seria la primera volta, mira el que ha passat amb l'obra de Santa Teresa de Jesús.
2: I tant.
1: Que l'han operat, ai, que l'han operat, pobra Teresa, em disculpen, que l'han estrenat en París en francès.
2: Clar, clar, perquè així va estar censurada.
1: Perquè així va estar censurada. Vull dir, hi ha coses que continuen molestant.
2: Per tant, cal reivindicar aquest espai de conquista, d'escenaris i de parlar públicament, pues, això de la temàtica LGTB+, perquè això no vol dir que és per tota la vida. És a dir, els espais moltes vegades tenen una tendència a fer-se, sí, xicotius i n'hi ha que expandir-los i n'hi ha que obrir-los i n'hi ha, sí, que practicar. Per què? Pues perquè, per exemple, això que ens agrada també fer aquests viatges que fem un poc del teatre i de la dansa, va costar molt parlar públicament d'homosexualitat i de relacions...
1: Quantes voltes, no? I sempre de forma soterrada...
2: Clar.
1: Quants anys? No?
2: Moltíssims. Per què? Perquè moltes societats ho permetien en privat, però no en públic. Ai, ai, ai, i el teatre es fa en públic. Clar, una cosa és el que tu fas a Santa Casa, en la teua alcova, que molta gent molt conservadora, això diu, bueno, mentre no ho sàpia ningú...
1: Mentre no ho sàpia la meva dona.
2: Sí, efectivament, en teatres. I si et sembla bé, clar, per exemple, no tenim cap tragèdia que aborda el tema.
1: Ahir és grecs.
2: És grec, i mira que els grecs...
1: I mira que els grecs...
2: I mira que els grecs... No tenim cap tragèdia que aborde esta qüestió. I mira que les tragèdies sempre estan alimentades dels mites grecs, de les relacions dels déus amb els homes i tota la parafernàlia. Dius, és que igual no tenen arguments per a fer una tragèdia grega basada en comportaments d'este tipus? Error. Per què? Pues perquè Zeus, que era el superdeu, és el primer que va raptar a Ganímedes, que era...
1: Perquè li agradava.
2: Perquè li agradava. Dius que un xic...
1: I a mi, no...
2: Un xic tan guapo que fa ahí. I bueno, Ganímedes era fill del rei Tros, que és el... Després Troia rep el nom per el rei Tros. I què passa? Era tan templat, tal i qual, que Zeus... Claro, és el que té ser déu.
1: El gran déu de l'Olimp.
2: Es converteix en una àguila i diu... I vaig i te pego una sarpa i te furte i te porte a l'Olimpo.
1: Que bonic. No direu que és que és...
2: Però és molt
1: boig. La mitologia grega és brutal.
2: És molt boig. A qui no li va fer gest de gràcia? A la seva esposa, dona, la deessa Hera.
1: Clar.
2: Que dius, perdona. La resta, es veu que la resta de l'Olimp es van quedar fascinats...
1: Perquè era molt guapo.
2: ...en la bellesa de Ganímedes. I el món grec, si tenia alguna cosa, és que ells admiraven la bellesa, si era masculina o femenina. I en això eren prou liberals. Perquè ells feien els simpòsiums. I en el món romà també, que era un simpòsium, que ara parlem. Un simpòsium. Un simpòsium, abans d'arribar al sopar, era presentar en societat algun jove, efeb, guapo, al qual se li feien... poesia, se li feia un homenatge perquè era un protegit del, en este cas, el que li oferia el simposi.
1: Ahir ho deixem. A partir d'ahir, doncs ja el simposi anava anant.
2: Jo què sé,
1: cada u que faça el simposi que vulga.
2: Clar, tragèdia d'això no n'hi ha cap. Vull dir, una història de confrontacions davant d'això. No, per què? Perquè una cosa és que el teatre, al ser públic, a l'exposar, educava. Era patriarcal i damunt configurava per què Atenes havia de ser la ciutat estar hegemònica de tot el món hel·lènic. I què passa? Que no anaven a parar de febleses d'este tipus. Per a ells parlaven un poc de valors que tenien que veure en l'ordre moral, el que estava bé i tal.
1: Però el valor en la guerra...
2: Però l'homosexualitat no formava part. Formava part dels exèrcits. Per què? Perquè els capitans o els militars de graduació tenien un ajudant, en el cas...
1: que els ajudava a tot.
2: A veure, Antinó i Carloman.
1: Ai,
2: clar, Antinó, que són els dos amants fonamentals. Bueno, i ell, el superrei.
1: L'Adriano.
2: Claro, sí, claro. I tot, Adriano i Alexandre...
1: Això també n'he anat a Marguerite i Ursenar. Quin llibre, per favor.
2: I l'Antinó. I el de Alejandro Magno, me recordo el nom, però
1: sí,
2: també era un altre.
1: Sí, però tenia un nom, vale. Sí. I a més no fa massa vaig estar llegint sobre el tema.
2: Com vegem, vull dir que són fites històriques, sí. Però això no ha passat a l'escenari. Està en la història, estan els fets, els personatges, però en l'escenari no, bàsicament
1: és curiós,
2: per això.
1: Eh?
2: Clar, perquè una cosa és quan representes públicament, estàs donant, diríem, els valors...
1: Però que bonic això que has dit, per què? Perquè el teatre educa.
2: Educa, claro.
1: Això ens ajudaria a entendre tantes coses.
2: Educa, monstruo, crea conflictes, però aquest tema va estar esborrat.
1: Sí.
2: I clar, van passar molts més segles i la primera vegada que apareix una figura o una temàtica homosexualment oberta en el teatre, hem d'arribar al segle XVI, Marlowe, Eduard II d'Anglaterra.
1: Wow.
2: Claro. Sí. No n'hi ha res més abans. No n'hi ha. Primera, perquè en el món romà no feien tragèdia, era tot comèdia. I la comèdia, diríem que en certa mesura, és el travestisme. Però això ja replega molt el segle d'or. Però és un poc la broma o la burla, ¿vale? Que jo em faig passar per una dona o un home, però de fons no n'hi ha una temàtica que siga clau
1: ni
2: reivindicativa. No? Tota la part renaixentista tampoc, perquè, pues perquè ahir diríem que tot el teatre és un teatre més cortesà i que tampoc aborda aquesta temàtica d'una forma oberta. I va ser ja Marlowe quan ja parlem obertament d'una obra de temàtica homosexual. Shakespeare apareix sempre, per exemple, obres de doble sentit, el que parlen el travestisme, però en aquest cas són dones que es fan passar per homes, però per ocupar un rol que com a dona ha sigut negat.
1: Sí.
2: La meva herència, el meu dret a la meva posició social i política, el meu dret a reivindicar o tindre una herència. I són dones que, però al final sempre n'hi ha un final feliç, perquè ni el galant dubta si està enamorant-se d'un xic,
1: sempre... O d'una xica.
2: Sempre està...
1: Sí, eixe era el matís. A més, és molt ric, això.
2: Eixe és el doble job, ho haguem dit. Sí. Mare meva, què està passant? M'estic enamorant. I pues, al final es descobreix que ell,
1: és una xica,
2: que ell era ella, i con lo qual al final és superfeliç i super
1: clar, tal. I supernormatiu.
2: I no, normatiu. I Shakespeare sempre ho acaba, tots acaben en boda, comencem sí. per els criats, els senyors, i inclús els avis, tots es casen al final. No? I, per exemple, Nit de Reis o La discreta enamorada de Lope de Vega, sí que n'hi ha personatges que es travesteixen de dona per excitar els joves en una rebel·la o tal i qual. Però diríem que és un poc col·lateral, no? I després hi ha un poc, si parlem un poc de l'altre aspecte, que és un poc la representació de l'amor entre dones, una de temàtica lèsbica, a l'Estat espanyol va ser l'any 29 quan es va estrenar La presonera d'Eduard Boudet i al 34 Les xiques d'uniforme, no?
1: Uau.
2: I Jacinto Benavente, premio Nobel i home burgès on estiga, dins del teatre un poc burgès, va escriure De muy buena familia, on la protagonista té tendències homosexuals, no? No explícites, però sí
1: home,
2: que van estar...
1: 1931, explícites, haguera sigut ser molt valent, no?
2: I més dins de l'àmbit burgès, que s'ha dit que estava ahí. Com veuràs, des de... del 29 al 31 i després, gran parèntesis, llegó la dictadura franquista i vete tu a parlar d'això. I lògicament hem d'esperar directament a l'arribada de la democràcia en obres com Flor d'Otoño, de Rodríguez Méndez, que bueno, així van voler en l'any 82, o El rei de Sodoma de Arrabal, Gala també té Samarcanda, i El público de Lorca, que va ser una reinterpretació dels textos que Lluís Pasqual va fer l'any 87 i que aquesta obra sí que tracta la temàtica de forma surrealista, però sí que està present. Escolteu un xicot de fragment de la versió de Lluís Pasqual, 87.
4: Si hubieran empleado la flor de Diana que la angustia de Shakespeare utilizó de manera irónica en El sueño de una noche de verano, es probable que la representación habría terminado con éxito. Si el amor es pura casualidad y Titania, reina de los silfos, se enamora de un asno, nada de particular tendría que, por el mismo procedimiento, Gonzalo bebiera en el music hall con un muchacho vestido de blanco.
1: Wow.
2: Claro, eso es un texto explícito, y ahora estén parlando de la bola... que la bola,
1: sí,
2: la bola negra...
1: Mira, tot quadra, no?
2: Sí, perquè ells han recuperat fragments o textos on realment Lorca ja estava apuntant, poeta a Nova York, ho diria,
1: sí,
2: ja estava apuntant...
1: Si no l'hagueren afusellat, probablement haguera trencat molts moldes.
2: Clar, estem parlant de l'any 31, gent que escrivirà aquestes coses, pues, era molt modern per atrevir-se a fer-ho en aquesta història, no? I en l'aspecte internacional, ahí tenim textos, però... a voltes en dèries psicològiques, que són les de Tennessee Williams, que estan amargaets tots, a més no
1: poden. Tu veus a Tennessee Williams, te dona per a fer una tesi o un TFG de psiquiatria.
2: És a dir, ahir ningú viu la seva sexualitat amb tranquil·litat, no. I és un poc la pulsió dels anys 50 americana, ser homosexual en aquesta societat, el que significava pues, tenir la gata sobre el tejado de zinc, aquell home amargat, de repente l'último verano, vull dir, tot el món acaba fatal. No? Vull dir, és un estigma que en certa mesura el que fa és te desequilibra i el que acaba és trencant el teu equilibri a nivell social. No? L'any 75, la primera obertament homosexual, Los chicos de la banda, o Bent, està la vaig veure jo encara, que era de Martin Sherman, sobre el tractament dels homosexuals en els camps d'extermini nazi. No? Com vegeu, este mes... O en el tema lèsbic, Les amargues làgrimes...
1: Quin peliculón.
2: Claro, Les amargues llàgrimes de Petra von Kant, o l'obra de teatre La nit de les tríbades de Olof Enquist, que és sobre Strindberg, l'actriu Siri von Essen i l'amant de l'actriu. O sea, a morir-se. És una obra de destrucció absolutament.
1: Quina,
2: no?
1: densitat.
2: O El matrimonio de Boston, de Mamet... Bueno, en definitiva, moltíssimes propostes que són ben interessants. I així a casa pues, tenim, diríem, textos com els de Gemma Cardenya, La estancia, la relació entre Marlowe i Shakespeare, El idiota en Versalles... sobre Luli, Manolo Molins, Centaures, que té que veure tot en els Borja... Hombres de la ciutat, Hombres de la ciutat, que intenta retratar la nit valenciana de la dècada dels 80.
1: Una road movie valenciana en una nit.
2: Tots els garitos i tots els personatges, no? I, per exemple, el transgènere Jerónimo Cornelles té L'último beso, o també la relació lèsbica, l'última producció ha sigut de Begoña Tena, Tórtola València, que la història és fascinant, perquè Tórtola València no era valenciana, però sí que era una gran performance ballarina, que estava liada amb una dona que va tindre que reconèixer com a filla per a que poguera heretar la seva
1: propietats. La va haver d'adoptar. Perquè,
2: perquè era la seva amant secretària.
1: I tot això ve perquè, afortunadament, i des de fa 10 anys, a València hi ha un cicle de teatre queer.
2: I que no ha sigut fàcil. En aquest recorregut heu vist que, vull dir, que tampoc es penseu que... Primer, perquè té que haver la pulsió de voler-ho fer i la societat que tinga la capacitat i la llibertat d'expressió per poder comprendre-ho.
1: Sí, cert. Doncs, mira, saps el que el dic?
2: Què?
1: Anàvem a escoltar música, però és que volem que ens recomanin llibres.
2: Ah, això és fantàstic.
1: Veritat?
2: Sí, a mi m'encanta.
1: Doncs anem a veure quina recomanació de llibres tenim esta setmana, val?

0: i l'acord d'honor de Navaixes, però se n'anem, com no, se n'anem a una localitat que jo li tinc molta estima, perquè és on estiuetx jo, que és, bueno, n'hi ha que dir, jo és ese Moraira, però és Teulada Moraira. I se n'anem a Teulada. Teulada que, bueno, que té festes en honor a la Divina Pastora. Unes festes que també tenen la seva programació, una cita molt especial, la tradicional cantada a la fresca, una nit per a gaudir de la música i d'una tradició que forma part de l'identitat de Teulada. I estem al costat i tenim l'oportunitat de tindre a Jaume Buigues, de la colla El Falcó. Què tal? Molt bona vesprada. Com estàs, Jaume?
1: Molt bé, sí. Moltes gràcies per connectar.
0: Home, jo dic una cosa. Jo quan de com no em porta Buigues, dic, això és Teulada Moraira, perquè està plagat de Buigues allí.
1: Sí, sí. Nosaltres estem, els Buigues, estem així des de temps de la conquesta.
0: Mai millor.
1: Vam arribar en Jaume primer.
0: Teulada, en aquest estiu que tenia el mercat medieval també, allí Teulada, que bonico, eh? I la mar de Moraira, que espectacularitat allí, lo que tingueu al sur de la comunitat valenciana. Jo el que t'anava a dir, per a començar al principi, jo crec que la cantada a la fresca és un dels actes que no es pot perdre cap, veritat?
1: Sí, diguem-ne que del conjunt d'activitats que té la festa de la Divina Pastora, que es celebra dins del Centre Històric de Teulada, diguem-ne, allò més emblemàtic és la cantada a la fresca. És una activitat que es va recuperar l'any 2009 com a activitat principal de la celebració de la vespre. Es va fer amb l'objectiu de recuperar la música valenciana tradicional, de tradició oral, que, diguem-ne, que fins no fa massa havia anat decaient. Abans, qualsevol celebració estava amenitzada, els treballs de la terra, reunions familiars o religioses, sempre del cant popular, al llarg de, diguem-ne, de tot el calendari festiu anual. Però, a poc a poc, havia anat esmortint-se. I aleshores, el que des de la colla El Falsó, el que vam fer va ser, d'alguna manera, impulsar el que la gent tornara a cantar aquests cants de tradició oral, tant antics com alguns de nova creació.
0: Això anava a preguntar-te, perquè quants anys se porta celebrant i quan vas començar la cantada a la fresca en Teulada?
1: Sí, la cantada la van començar l'any 2009. Dins del que era la festa, abans es feia una revetla i van considerar que, vist això que acabo de comentar, que seria important el recuperar eixa part de tradició oral. I aleshores, l'any 2009... vam instaurar dins de la celebració festiva de la Divina Pastora la cantada a la fresca.
0: Jo el que dic, tu cantes, toques o què fas?
1: Jo toque, jo soc músic, però si és terça també cante.
0: Com que cantes?
1: Jo cante mal, però...
0: Ah, pues t'anava a dir jo que me cantares algo. Si me diu que canta, que mos faig una cantaeta aixina, rapideta.
1: No. Soc, diguem-ne, d'acompanyant, cantador, acompanyant.
0: Una pregunta, quin paper té la colla en aquesta celebració i com vos prepareu per a esta nit?
1: Pues mira, la festa de la Divina Pastora és una festa que es fa en una ermita que està justament al costat de l'església, dins del centre històric, i havia pràcticament decaigut. I l'any 2005 el rector de la parròquia, veient que era una llàstima que l'ermita estiguera tancada i no haguera res, va posar en marxa des de la parròquia la celebració. I l'any 2006 vam arribar a un acord, la colla El Falsó i la parròquia, de que la colla, la nostra agrupació musical, es faria càrrec de la celebració de la festivitat. Aleshores, ens van convertir en comissió de festes i van recuperar una cosa significativa de la festa era la plantada del xop. Antigament anaven al barranc, tallaven un xop i el portaven a l'ermita. Això s'entrava en un carro, hi ha així una associació